0: però és que és un cabró, és un tio que s'està portant molt malament, però dolent, dolent, mala persona, tu. Molt egoista, no? Té un objectiu i va per allò, a saco, no? Llavors, entenc que això generi conflicte moral també entre molts espectadors, eh? Segur que hi haurà molta gent que això li farà, hòstia, aquella distància, aquest tio no el vull, no? Llavors, no és una pel·li fàcil d'entreteniment per passar una bona estona? No, tampoc. Vull dir, ningú ha dit que el director vulgui que passis una bona estona. Jo m'ho vaig passar molt bé perquè m'agrada aquest cinema on acabes amb ansietat, eh? Vull dir, que surts d'allà i dius, hòstia, fotem un diazepam, tu. Però ja et dic, quin muntatge, quina música, inici amb Forever Young, eh? Forever Young, quan tu vi. Doncs imagina't, el Forever Young, espermatozous, perquè hi ha una escena de sexe que estan entrant a l'òvul, i com l'òvul, amb un muntatge brutal, es va convertint en una pilota de ping-pong mentre gira. O sigui, fot un inici, tio, que jo estava amb la pell de gallina. I hi ha gent que ho està criticant molt, bastant, bueno, precisament una seguidora de Bojos, que ens va escriure per l'Insta, que ens deia, és que a mi no que no em quadra, té tota la raó, passa que a mi no em va passar això, eh? Diu, que estem parlant d'una pel·li dels anys 50 i m'estàs fotent músiques sintetitzadores dels 80, molt guapes, però que em treuen de la pel·li. Jo la entenc, però a mi em va anar de puta mare perquè és una música que m'agrada molt, ¿vale? Però això li ha passat a gent de dir, hòstia, anys 50 i pel·li dels 80, tio, on de bé vas, no? Bueno, és igual, un detall.
1: No, ganes de veure-la, i més amb tota la polèmica que ha tingut i més amb això. El que passa és que, clar, no sé, jo aquest any crec que li donaran amb ell perquè pel que s'està dient i per Globus d'Or i tots els premis que ja ha anat tinguent i tot això, però és que a mi m'agrada molt el Leonardo DiCaprio a Una Vez Que Tras Otra.
0: Home, però tampoc se n'ha parlat tant. És que no, jo també.
1: Fa temps, no sé si saps això d'estrenar a la proximitat de més a prop dels Oscars, que te'n recordes, sí, només més de les, sí, últimes. Això jo crec que hi ha alguns que ho fan expressament, ja, els cabrons. Sí.
0: El que passa dir... que després, com que hi ha altres, anava a dir festivals, com que hi ha altres, sí, és igual, festivals, que van passant, o premis.
1: Sí, cerimònies, o premis, sí, cerimònies d'aquestes, sí.
0: Els Choice Award, els actors, els actors, no, els BAFTA, els no sé què, llavors. Sí que és veritat que hi ha pel·lícules que amb el temps, si els hi vas seguint donant premis, com va passar amb Emilia Pérez, com no ha passat amb Romeria, que tot i que fa temps que han sortit, si tu els hi has estat donant premis, s'han mantingut una mica, sobretot amb la part de la crítica, amb la premsa, en aquella imatge que encara els tens. Però a vegades ja surten d'allà. I llavors sí que és veritat que perden pistonada, clar, perquè surten de l'imaginari col·lectiu de dir ja no hi són, on estan? Romeria, amb Romeria ha passat, tio. Romeria, per mi és una molt bona pel·li, però sembla que ha desaparegut, no?
1: I mira, no, dia, tal qual.
0: Tantes nominacions que tenia, només se l'han portat la Llúcia, no? Escolta'm, una pel·li que vam veure els dos, que juraria, no?, que en vam parlar, El Botín, no?, de Rip.
1: Sí, a Netflix.
0: Va entrar molt forta, jo crec que és un thriller amb cosetes bones, barrejar cine policia clàssic amb drama moral sobre la lleialtat i corrupció. Què me'n dius?
1: Et soc molt sincer, vale? Molt directe. La vaig veure, en el moment vaig dir, vale, no està malament, però ara mateix estava recordant a veure què anava, perquè ja ni me'n recordo d'ell.
0: No, a veure, jo per mi, pel·li entretinguda, que funciona...
1: Ja, me n'hem anat recordant, ara, quan això, sí, és la de la casa i tot allò, sí, amb la tia que té allà, que està guardant els calés.
0: El Botín, Matt Damon i Ben Affleck, no?, que van tenir una edat, per cert, no?, i la premissa era fàcil. L'equip de policies antidrogues de Miami descobreixen milions de dòlars amagats i la desconfiança s'apodera de tots ells. Qui traicionarà els altres?
1: Bueno, hi ha algun gir, no, per allà, que és interessant, que està bé. Hi ha algun gir que està bé. Però, entretinguda per veure a casa així, si estrena Netflix, i que em va anar bé. M'ho vaig passar bé les dues hores que durava, però si hagués durat una hora i mitja tampoc passava res. I ja et dic, sí, hi ha un gir que podent no me l'esperava. En algun moment sí que te l'esperes, però després no, i després sí, no sé. Hi ha un parell de girs així que estan bé.
0: Sí, i jo penso, a part del to fosc i claustrofòbic aquest del thriller norantero, que crec que està guai, això m'agrada, hi ha molts clichés de gènere, eh? Això, el
1: tots. Botí,
0: tots els que vulguis, tenir tots els clichés, i si com a policia, i això ja us ho puc dir jo també, et fas alguna pregunta de per què no arriba ningú, per què no demanen ajuda, hi ha un rotllo així, que això et pot treure de la pel·li, eh? Ja, jo vaig fer un esforç per dir, mama, queda-t'hi, aguanta, que funciona com a entreteniment i tal, no? Però no és seriosa, eh? Sembla que tocarà el tema de la corrupció. Tu penses que tocarà bé el tema de la corrupció interna, de la lleialtat, la moralitat enfront dels diners, però després va perdent pistonat. No s'hi fica de veritat, saps què vull dir? Tot... no? Els trets aquells allà fora, les metralletes, els dolents, que dius, i per què no se'l detenen? I jo què sé, una miqueta...
1: Es queda amb els focs artificials, es queda amb els focs artificials de fora i no amb la preparació, diguéssim, d'aquests focs, no amb tota la feina que hi ha darrere, queda només amb el de fora. Aquest és el que més criticable per mi de la pel·lícula. Tot i que ja et dic, ja, està ben feta, eh? I té escenes ben fetes i els diàlegs són correctes, i ja et dic, i busca un toquet una mica diferent, ja et dic, amb això, no?
0: Sí.
1: Amb buscant la corrupció interna i tot, però al final és com totes. És que no s'aporta res nou.
0: Sí. I vull recordar, que m'ho vaig repassar, que el director, que és el Joe Carnahan, és el director d'una pel·li que m'encanta, que ara mateix no està a plataforma, que tu lo suposo que l'has vist, i si no, despavilis, Aces Calientes, Smoking Aces, del 2006.
1: Me sona que sí, que l'he vist, però fa molt.
0: Van fer la segona, que us ho deia el Tom Berenger, que per mi no tant, però és una pel·li d'aquelles boges frenètiques, gamberres, tarantinianes. És molt divertida. Aces Calientes, Smoking Aces, del 2006. I també és director de Boss Level, que no està malament, del 2021, que està a plataforma, no sé quina plataforma està, Boss Level, del Frank Grillo, amb el Mel Gibson i la Naomi Watts. No és una gran pel·li, tampoc, eh? Un oficial de les Forces Especials ja retirat, que es veu obligat a viure una i una altra vegada el bucle del dia de la seva mort. Jo crec que n'havíem parlat, Catulo, d'aquesta. Un bucle temporal de xistes dolents, saps? Boss Level, del 2021.
1: La vam veure. Aquí es va traduir Muere otra vez.
0: Exacte, Muere otra vez. Sí, correcte.
1: I no està cap plataforma.
0: Ah, oh, hòstia, l'han tret. Vale.
1: Sí, no està enlloc.
0: Val. Comentem que tu t'has llegit el llibre o els llibres, l'assistenta, no? S'ha de dir alguna cosa, no?
1: Vam parlar o no ja de l'assistenta?
0: Jo penso que no. Jo diria que no. Eh? A nivell de taquilla ha funcionat moltíssim. Eh? Està
1: sí.
0: 355 milions de dòlars a nivell global. Una pel·li que ens ha costat, no sé si havia costat 30.
1: L'altre dia escoltava un crític d'aquests que deia, un per la tele, que deia, diu, és una d'aquestes pel·lícules, diu que tu la veus, saps que el que estàs veient és un Big Mac, que és dolent, que tal, però que triomfa i tu passes bé i t'agrada i dius, bueno, pues vale, va, m'he menjat aquesta merda, perdó, però no m'ha anat malament.
0: I tant, jo, sala... Mira, em va passar amb Hamlet, que abans no ho he dit i ho volia dir, que la sala estava plena, que vaig, ostres, Hamlet, la sala plena, que guai, i em va passar amb l'assistenta és això, és un exitazo, funciona com un coet, tens això, la Sydney Sweeney, la Amanda Seyfried i el Brandon Sklenar, els tres guaperes, el guaperes i les guaperes, i està una mica de pit, una mica de sang, una mica de...
1: Però estàs d'acord que podria ser un telefilm de tarda una mica més ben fet? Vale, però és això.
0: I tant que sí. Li baixem un punt i passem a Antena 3, però, vale. però li pugem un punt i acabem els Oscars, eh? Vull dir que està per allà jugant, saps? És aquesta... Bueno, ja, tampoc els Oscars. Vinga, va, depèn. Sí, però penso en aquella de la... Ara no em sortirà el nom, tio, que es va portar el millor guió, que sortia la Margot Robbie. No em sortirà el nom.
1: Babylon, Margot Robbie.
0: Una venjança. No, que és una venjança, no. També.
1: La de la noia, sí. No me'n recordo.
0: Allà. Sí. Per dir-te un tipus de pel·li, va ser millor guió als Oscars.
1: Quiet Girl, no. No sé. És algo de Girl, eh? Per això és algo de Girl. Sí.
0: D'acord. Doncs aquella pel·li, per exemple, bueno, té aquest punt, que també molt boig, molt no sé què, però té un punt més de més qualitat i va acabar els Oscars traient-se un guió, eh? Vull dir que no... Deixa d'estar. Què més? Això està dirigida pel Paul Feig, que va ser el director de Les Caçafantasmes del 2016. Bueno, no sé si...
1: Buah, aquella sí que era d'això. Una joven prometedora.
0: Exacte, Promising Young Girl. Correcte. Una pel·li que està molt... No sé si està a plataforma, que tu, Lucía, ho veus. Per dir-li a la gent, perquè qui no l'hagi vist, és una pel·li que està molt bé.
1: Està Prime. Està Prime.
0: A Prime funciona Video, molt bé, sí. És recomanable, eh? Escolta'm, 28 anys després del Temple dels Ossos, aprofito per dir, Catulo, que no estàs explicant aquí l'aventura, que estem promocionant a tope al YouTube, que teniu el Catulo al YouTube fotent-li castanya, explicant aquí, bueno, bé, amb la
1: tercera... Bueno, Catulo i les entrevistes també així una mica més extenses que estem fent i anirem penjant coses, i aquesta és la idea, sí.
0: Però bueno, que estàs liderant tu amb les crítiques cinèfiles de pel·lícules, cosa que jo ara no estic fent allà, i amb el temps de no haver d'anar corrents com fem a l'Instagram, sinó dir, escolta'm, tinc 10 minuts, tinc un quart d'hora, tinc 20 minuts i anem a xerrar sobre tal pel·li, no? I em vas fer una de 28 anys després, tens l'altra de... Com es diu la pel·li, allà?
1: Sin Piedad.
0: Sin Piedad. Sin Piedad. Que no passa la història, no? Vale, exacte.
1: Sí.
0: Doncs, escolta, 28 anys després continuem arriscant i donant-nos coses noves. Això és un mèrit molt gros per mi en una quarta entrega d'una franquícia. I, no sé, per mi l'únic que no canvia és que en Ralph Fiennes segueix estant soberbi, el doctor Gelson.
1: A mi em flipen. Hi ha 3-4 minuts de pel·lícula que... Tota la pel·lícula em va agradar molt, però ja ho dic que, a més, és molt clar en aquest vídeo. Els 3-4 minuts de... Six, The Number of the Beast, de Maiden. Amb...
0: La posen tota,
1: no? Tota. Em flipen, aquells... Clar, però entenc que algú potser pot dir ja porto 2 minuts ben això i en tinc prou, però és que a mi, si hagués durat 10 minuts, estic als 10 minuts allà feliç, eh? Vull dir que...
0: I tant. Jo la vaig veure amb el Jordi Vaquero, que vam estar en un passeig de premsa, sí? allà al Soho, i ell saps que ell té el grup de música, també. Que es diu Puerta, Puerta, no sé, el número d'una porta, no?
1: Vale.
0: I ens vam mirar volent dir, què està passant, tio? És verídic el que estem veient aquí davant, no? Saps?
1: Està molt guapo, està molt guapo.
0: Molt fort. Aquí ja sabeu, aquí la pel·lícula els humans s'erigeixen clarament com els xungos per sobre els infectats, amb la banda del Jimmy, que és com acaba l'altra, una pel·li potser més psicològica, no?, amb dues línies narratives, dues històries, la del Kelson, que és el Ralph Fiennes, amb el macho alfa, amb l'alfa, que és el Samson, per cert, amb la cigala, el membre viril, protèsica, per un tema legal. Ja ho vam dir a l'altre i ho tornem a dir ara, ja que sí. Hi ha menors al rodatge, llavors no pot anar amb la cigala per allà al mig. I la història del Fiennes amb el Samson em sembla meravellosa, buscant la humanitat dintre del monstre, i després la història del xaval, de l'Spike, que se'ns fa gran a hòsties, no? I de com s'ha d'integrar amb la banda dels petits diables capitanejats pel Jimmy, no? I tot això està guai. Fotografia, música, història, tot molt correcte, Cthulhu. Ganes de l'última, no?
1: Moltes ganes, de veritat. La sensació és que encara que hagués posat la directora, no? És com si hagués seguit el Danny Boyle allà, la veritat. La sensació que em dona de continuïtat. No he vist un canvi de dir hem posat una altra directora i això ara ha canviat el tema. No.
0: És que a veure, entre tu i jo, que estava allà. O sigui, vull dir, és que estava allà. És que, a part de ser productors executius, és que les roden juntes. Jo suposo que la segona és allò que has fet una marató i deixem descansar, deixem estirar les cames, I es veu que tant ell com el Garland, la de Costa, la directora, que és la d'aquest de l'últim, els hi havia agradat molt amb Candyman i van dir, doncs, bueno, que ella vagi fent, estem per allà, anem a fer un cafè, anem a fer un plat combinat, tornem i estem allà tots junts, no? Vull dir que és una continuïtat total, tio, total. I la llàstima per mi és que la taquilla ha punxat molt. No els ha sortit bé això d'haver-la rodat tan seguides o juntes, i que s'hagin estrenat amb 6 mesos de diferència. Una llàstima, una pel·li que ha costat 63 milions de dòlars i n'han fet 56, que tu n'haurien de fer 150 per anar bé.
1: Sí.
0: La regla de l'U3, Vull dir...
1: Tampoc és que sigui una pel·lícula pel públic mainstream, també t'ho dic. Si anaven a buscar això,
0: ja,
1: crec que s'equivoquen.
0: Ja. Bueno, escolta'm, saps que porto... Digues, digues.
1: Deixem recomanar un parell de molt ràpides que així d'això. Vull recomanar que ja teniu Gawa, la de l'amic Paul Urquijo. Ja l'has vist o no?
0: No, ho sento, em vaig a fustigar. Ahir trobo un company de la feina que em diu, escolta, què? I clar, la gent me l'explica com si jo ja l'hagués vist, perquè n'hem parlat, hem entrevistat, i em fot vergonya, tio. I dic, si dissimulo em fotran al final, he de dir la veritat. I li vaig dir, escolta, que encara no l'he vist.
1: Ostres, ja em va agradar molt. És una anada d'olla, amb certs aspectes, però a mi m'agrada molt aquest tipus de cinema que fa el Paul. Vale, ja ho sabem de sempre, i ens va agradar molt Irati, i ens va agradar molt Elementari, i ens ha agradat totes, i crec que cada cop es nota que va evolucionant i que cada cop pensant més, o sigui, segur. Bueno, ja la veuràs, no comentarem gaire, perquè això simplement que la teniu a Prime, i que la podeu veure quan vulgueu, que és una hora i mitja, que és una pel·lícula, és un conte, només us diré això, que és un petit conte ambientat a les muntanyes basques, on ell sempre treu el folklore aquest, i ja sabeu, tot el que a ell li agrada, doncs, tot el dimoni, la foscor, totes aquestes coses. Llavors, està molt bé, i també hi ha un punt de crítica una mica social, el tema del masclisme, també hi és per allà darrere, vull dir que bé. Molt bé. la veritat.
0: I a part, que és això, que no només no és que roda en basc, és que roda en basc antic.
1: Ah, no, no, això, mira, perdoneu, mira, ara que has dit això, perdoneu, no s'us acudeixi mirar-la doblada.
0: Ah,
1: no s'us acudeixi.
0: Terrible, no? Clar, molt bé, molt bé.
1: Ho vaig posar al començament i vaig canviar de seguida. No s'us acudeixi.
0: Pues això podria ser una història, dir-ho. Això estaria bé dir-ho a la
1: de
0: gent.
1: De veritat.
0: Són aquelles coses que perquè sí. algú després te la veu i diu, hòstia, que dolenta. No, és que no s'ha de veure subtitulada a vegades.
1: No, no, no. De veritat, s'ha de veure subtitulada aquesta. S'ha de veure en basc subtitulada.
0: En basc subtitulada.
1: Sí.
0: Vale.
1: I per tancar, va, un Big Mac per tots aquests que sé que us agraden les hòsties i us agrada passar-ho bé. Los hermanos de Molición!
0: Ho vas fer, ets un bèstia. Jo no he tingut... Després diré alguna cosa, però amb això jo no m'atreveixo. Va, digues.
1: Jason Momoa i Dave Bautista, què promet? Tu veus Jason Momoa i Dave Bautista en una portada d'una pel·lícula i què esperes? Hòsties, acció, amunt i avall, diàlegs cutres, em rascaré el cul, es farà així, una mica el mono... Pues què fa la pel·lícula? Dona això, i punto, i res més. I van ser 2 hores que vas estar així, i dius, oh, mira, saps allò? Banyo i massatge, que vas fent així, i s'acaba la pel·li, i dius, pues molt bé, pues m'ha donat el que volia i ho ha fet bé.
0: Ja I es veu que hi ha ja alguna està. Escena d'acció que està bé, no? Em sap que hi ha alguna...
1: No, que està dintre del que et dona, ho dona bé. No, així com hi ha vegades que hi ha algunes d'aquestes que són això i no, per mi no ho aconsegueixen, no, que sé, ara, per exemple, no, ara no te les numeraria totes, però l'Statham, per exemple, no, que es va dedicar a fer quasi d'apicultor, de recogedor de vin, de
0: keeper, sí.
1: Aquestes coses, vale, que va fer.
0: Workman,
1: no tinc que estiguin malament, però tenen un punt així més cutrillo en alguna cosa. No, aquesta, de veritat. Ells saben el que et donen i t'ho donen.
0: Has de saber on te vas. Has de saber on te vas.
1: La moralina que hi ha darrere o així, si li vols, no li fotis ni cas. No li facis cas. No, vale, no li has de fer cas, vale. Perquè si t'ho prens en sèrio i te la creus una miqueta, malament. Malament.
0: Hòstia. Vinga, cap a Prime Video la teniu, eh?
1: Sí.
0: Important, una que sé que hem de parlar, els dos hem de dir alguna cosa, almenys, que el temps ja comença a fotre-li canya. It Was a Simple Accident, vale? Ja l'he acabat de veure, que et vaig dir que no vaig poder per una història, és igual.
1: Pell de gallina, només de dir el nom.
0: Total. Què faríeu si l'home que us va destrossar la vida, vale? S'us creu en el vostre camí, a la vida, i bueno, per l'atzar del destí, no? I aquesta és la premissa d'un simple accident, a la pel·lícula que teniu a Filmin, que va consagrat el Jafar Panahi, el director iraní, amb la Palma d'Or de Cannes. Sabeu que ara ja ha fet el gran slam, en Panahi? Ja té el gran slam, dels festivals de Venècia. Ja ha guanyat la Palma d'Or, va guanyar l'Os d'Or a Berlín el 2015 amb Taxi Teheran, que és aquella que va filmar ell mateix mentre conduïa un taxi per la ciutat. D'això se'n podien fer tot un programa, de parlant del Panahi, amb la seva lluita, la seva resistència contra el règim i de com ha gravat totes aquestes pel·lis, com ha pogut. Va tenir el Lleó d'Or a Venècia el 2000 per el Cercle, una crítica social sobre la situació de les dones a l'Iran, i va tenir el Leopardo d'Or a Locarno el 97 per El Espejo, de Mirror, ¿vale? Que el va consolidar en aquell moment ja la seva fama internacional. ¿Vale? I realment és molt heavy. És una pel·lícula, és el que tu dius, és de pell de gallina. No, no és només una pel·lícula. És, primer que és un acte de rebel·lia, de com ho explica, de què explica. Digues.
1: Pues que de veritat, mira que la pel·lícula, no sé com dir-ho, no té res. Vull dir que és una pel·lícula molt simple, amb quatre actors, amb quatre coses, amb quatre localitzacions, amunt i avall, que crec que tu la mires i és aquesta simplicitat que dius, ostres, si això ho podia haver fet quasi bé qualsevol, entre cometes, eh? Però...
0: No,
1: té com aquest punt... No, espera, té com aquest punt, però no, no però alhora no em pregunteu per què, però em dona... Cada cop que dic el nom i que la recordo, em recorre com un calfred a tot el cos d'una cosa que m'ha deixat a dins... Que sobretot pel tros, ara mateix m'està passant, n'estic parlant i m'està passant i no sé el per què, però ho aconsegueix això, i a lo millor un altre em dirà, jo no ho sé, però és que només de sentir una cosa que sento, només de sentir allò, d'imaginar-me aquest so, que al
0: so,
1: final de la pel·lícula,
0: aquell so real
1: em rebenta per dins, tio.
0: Aquell so és el so real que ell recorda de quan va passar el que va passar. I és un so que ell el recorda així i l'ha volgut fer així. Vull dir que sobre venim de la realitat, no?
1: És que em fica, ja et dic, si estic tot el cos en pell de gallina ara mateix.
0: Una pel·lícula...
1: Li dic de veritat, és que em deixa... No sé, Jo la comparo una miqueta, a mi em produeix una miqueta el mateix que incendis, per dir alguna cosa, que n'hem parlat ja moltes vegades, no en parlarem ara.
0: Villeneuve, eh? Denis Villeneuve, sí. A veure, la pel·lícula, deixa'm dir, està rodada clandestinament, sense internet, ¿vale? Amb uns discs durs que va fer arribar a França. Està representant a França els Oscars, eh? Perquè és coproducció francesa, eh? ¿Vale? Va per França, evidentment, a Iran. Passen totalment d'ella, el volen tancar a presó una altra vegada, ¿vale? Un thriller humanista. Saps què passa? Que és que ell converteix aquesta direcció, la càmera, és com un testimoni silenciós amb aquestes preses llargues, amb aquesta tensió que hi ha cada diàleg, no? Que et fa debatir, no? Entre la justícia, la venjança. Estàs tot el rato allà, tio, sense explosions, eh? Però el conflicte moral és molt heavy, tio, és molt heavy.
1: Sí, però inclús els personatges, la sensació és que és que tampoc estan superdirigits, a veure si m'entens, perquè hi ha moments que el personatge principal, diguéssim, el que ho porta tot, hi ha moments que inclús podria fer riure i tot, saps què vull dir? De lo burro que sembla, en certa manera, amb alguna cosa, saps? Però alhora el fa molt humà.
0: I tant. Mireu-la, sisplau, passeu per Filmin, no us la perdeu, i ja sabeu la història del Panahi, no? Que és el que deia, un dia en parlarem, no? El 2010 va apujar la Revolució Verda, el van tancar 6 anys a presó, i el van castigar 20 anys sense filmar pel·lícules, ni escriure de guions, ni viatjar a l'estranger. Imagina quin càstig més animal, no? I ell no es va rendir, el mateix 2011. L'any següent és quan va enviar This is not a film, o sigui, el títol ja està dit, This is not a film, que el va enviar al Festival de Cannes amb una memòria USB amagada dins d'un pastís.
1: Sí. No ho sabia, però...
0: És increïble. Vull dir que totalment recomanada, si us plau, mireu-la, i ja us dic que val molt la pena. Has de marxar, em quedo fent 3 bonus tracks i donem pas a la Maria.
1: Adeu, família. Com sempre, ens veiem a les sales.
0: Us porto un bonus track que m'interessa molt comentar. En busca del futur, la sèrie definitiva sobre el cine de ciència-ficció. Ara, el Catul, no sé si m'estàs sentint, però quan ho sentis em diràs, apa, la que t'has guardat. Es tracta d'un repàs, un documental, sèrie documental, del repàs dels anys 80, des del 80 fins al 89, de les pel·lis de ciència-ficció que es van fer a Hollywood i als Estats Units, bàsicament, als Estats Units en general. També tenim algunes sèries B, Megaforce, pel·lis com La Mujer Explosiva, Flash Gordon, Tron, Odissea 2010, sí, no 2011, 2010, Buck Rogers passant per Blade Runner, passant per Mad Max, passant per Regreso al Futuro, Cazafantasmes, un repàs cronològic a través d'alguns dels protagonistes i tècnics que expliquen què van significar aquestes pel·lis. O sigui, si us agrada la ciència-ficció i la ciència-ficció als anys 80, no us perdeu a Prime Video En busca del futuro. Després d'això, m'ha dit que vaig provar amb la sèrie aquesta que està tenint tant aquest excitasso viral, que es diu Más que rivales, una de les sèries fenomen de l'any, a Movistar Plus està ara. Vaig veure el primer capítol i ho sento, però no és el meu estil. Està basada en novel·les romàntiques amb una comunitat prèvia que segur que va impulsar aquesta viralització. A l'IMDB penso que els capítols tenen 9,9, 9,7. Rotllo algunes sèries de Star Wars on el fandom, vale, els seguidors, pesen molt. S'ha viralitzat molt abans d'arribar a Espanya. Movistar mateix donen per fet que molta gent ja l'havia descarregada i te l'estan venent com, escolta, ara la podreu veure en castellà o la podreu veure en HD, no? Imagina fins a quin punt ha funcionat a fora. És un drama emocional, d'amor secret entre dos jugadors, estrelles mundials de hockey que es lien, una pel·li queer, que ja comença el primer capítol amb sexe entre ells. La química que hi ha, la història d'abans que els triessin per fer el paper, aquests eren cambrers, i ara tenen milions de seguidors a la xarxa. Està funcionant, sembla que funciona molt, però no és el meu estil, ja ho dic. Suposo que per un públic més jove, doncs ha de ser una sèrie que deu funcionar. És ràpida, és dinàmica, és original, no dic que no, vull dir, està innovant, vull dir, la part aquesta del romance queer, en un gènere de rivalitat esportiva, on sempre havien estat, o normalment heterosexuals, doncs això ja li dona un punt, no? Però a part d'això, per mi poca cosa. I deixeu-me parlar de Salvador, la sèrie de Netflix de 8 episodis, està molt bé. Luis Tosar, com sempre, platòric. Valentia Labordà, la radicalització juvenil i l'augment dels moviments d'extrema dreta a Espanya. Vull dir que crec que és un bon moment per veure-la. Es descriu com un thriller adrenalínic, incòmode, que s'allunya de l'entreteniment convencional, no? Per donar-nos un relat emocional i socialment rellevant. El Daniel Carpasoro, que per mi és un especialista, és el director, és un especialista en crear o dirigir pel·lis amb ritme, ¿vale? Productes que enganxin, tot i que normalment tenen poca profunditat. Però aquesta sí que en té. I per què té profunditat? Perquè no és només ell, el que solo dirigeix, però l'Aitor Gabilondo, que és el creador del guió, que és el de Pàtria, la sèrie del 2020, aquella novel·la de Fernando Aramburu, que està en Movistar Plus, que és una meravella, doncs fa que tingui la profunditat que no tindria una pel·li o una sèrie del Calpasoro, no? Que normalment, a part de Salto al Vacío, que és aquella pel·li del 90 i pico, amb la Najwa Nimri, per mi no ha fet quasi res que valgui la pena. Eh? Sé que hi ha molta gent que és fan de la pel·lícula El Correo, que està a Netflix, que sé que agrada molt, però que per mi la queixa és que té molts detalls de direcció moderna, dinàmica, sí, adrenalínica, però després no té cap profunditat, no me la crec gens. I després, perdoneu, el director també té Salto al Banco Central, a Netflix també, seria basada en els fets reals de l'atracament al Banc Central de Barcelona l'any 81, el Miguel Herrán, el Hobbit Keukerian, que és una sèrie que està molt bé, de 5 episodis. En tot cas, Salvador, jo crec que és una de les sèries que l'està petant i que la petarà aquest any a Netflix. Està molt bé, val la pena. I per últim, una mica per acabar, us volia parlar d'El Tanque, a Prime Video, que és una pel·li bèl·lica, va d'un tanc en plena guerra, però que té més d'atmosfera que de drama o d'acció. Que no se m'avorreixin els que vulguin veure Fury, no? Que és Corazones de Acero del Brad Pitt, que la teniu a Netflix. És una altra pel·li d'un tanc, però en aquest cas sí que hi ha acció. Aquesta em va interessar perquè el dire és el de la mítica Ola, la Ola, que us sonarà, que és aquella pel·li que va sobre un cas real de Califòrnia, vale? Un experiment amb els alumnes, no? Que es va implantar, el professor volia fer la prova d'implantar un règim d'extrema dreta de disciplina militar a l'aula, no? Restringint-li les llibertats i se li va liar perquè la cosa va anar en sèrio. No? Això és la Ola. Doncs aquest mateix director és el que ha fet El Tanque. I penso que sí, que funciona. Ja dic, és una pel·li molt claustrofòbica, tensió lenta, duresa emocional, amenaça constant d'estar dintre d'un tanc, no? En qualsevol moment et disparant des d'un altre tanc i et fulminaran. I sí, em va agradar bastant. Al final una miqueta obert, una miqueta raro, fotografia freda com per mostrar-te l'estat mental dels personatges, vull dir, ja dic, molt psicològica, i la pel·li exigeix paciència i predisposició. I si voleu entrar en aquest univers més contemplatiu que narratiu, doncs pot agradar. Se li nota que és cine europeu, no? És cine alemana, en aquest cas, no? I està molt bé. De veritat que una pel·li que està bé a Prime Video. I més que el cine bèl·lic, cada vegada veiem menys pel·lícules de cine bèl·lic, no? que ve de gust, que ve de gust. I per últim, i pels fans de l'Eloi de la Iglesia, teniu Eloi de la Iglesia, Adicto al Cine, a Movistar Plus, i acabo amb això, i us deixo pas a la Maria. El documental nominat als Goya reivindica la figura controvertidíssima de l'Eloi de la Iglesia, militant del Partit Comunista, reconegut homosexual al final de la dictadura, que feia un cine naturalista directe, mostrava les realitats socials i temes incòmodes. Va rodar 22 pel·lícules, diu ràpid. En el documental veurem moltes declaracions d'amics, de companys i companyes de rodatges que parlen d'aquest cineasta lliure, no? Crec que és un bon adjectiu per definir el que va fer, no? Un cineasta lliure, exacte. Si us interessa el director i el personatge, toxicòman, polèmic, radical, sense pèls a la llengua, únic, peça importantíssima del cinema de la transició, no només pel Pico, el 83, el Pico 2, el 84, ostres, podríem parlar de pel·lícules que avui no es podrien ni fer, perquè són de lo heavies que són, no? Es notava que venien d'una dictadura i valia tot, no era aquell punt de la llibertat, no? I va fer El Sacerdote, el 78, La Criatura, el 77, pel·lícules molt, molt, molt heavies. La Setmana de l'Assassino, el 72, amb l'Eusebio Poncela, en aquesta ja... li van rebutjar el guió dues vegades, la censura, li van fer 64 talls de metratge. El Diputado, el 78, amb el José Sacristán, Sacristán, Navajeros, el 80, Col·legues, L'Estanquera de Vallecas, la mítica del 87. Si us agrada aquest director, si us agrada aquest xer, si us agrada saber més d'aquesta època, no us perdeu Eloi de la Iglesia, Adicto al Cine, a Movistar Plus. I sense més, que ja hem parlat prou, us deixo amb la Maria Dunyó, que ve tranquil·la, que ve suau, que ve per parlar de cinema d'una manera relaxada. Espero que gaudiu, que hagueu gaudit. Baixem revolucions. Maria Dunyó, com estàs?
2: Hola, hola. Avui torno al programa, torno al podcast, però no torno parlant de pel·lícules i curiositats com feia la secció dels filmets, sinó que vinc a parlar d'una problemàtica que està sorgint últimament i la qual és molt important que en xerrem en el programa, com és la falta d'assistència a les sales de cinema. Parlar d'aquesta problemàtica em va sorgir quan vaig anar fa poquíssim a la roda de premsa de la nova pel·lícula de Berta García Lac, La vida és Verdi. La vida és Verdi no parla només d'un cinema. Parla de quin model de ciutat volem, de si volem espais amb ànima o només espais de consum. Com molt sabreu, aquests cinemes fan 100 anys. Un centenari de cinemes, d'estrenes i d'històries. És molt important que un cinema com aquest hagi fet 100 anys, tenint en compte de que aquests últims 100 anys, precisament, s'han anat tancant moltíssimes sales de cinema tan icòniques com especials per la ciutat. Vides Verdi s'hi fa un homenatge a la sala i ho fa a partir de la història de la Yanira i de la Sèfora, dues noies gitanes de Gràcia que expliquen la seva voluntat per fer una pel·lícula. Una pel·lícula sobre els cinemes Verdi, cinema en el qual es va casar l'àvia de la Yanira. Elles ho fan barrejant ficció, un documental, i també compten amb personatges importantíssims per al cinema d'aquest país, com és J. Bayona, Albert Serra, Isabel Cuixet... Però no només compta amb figures importants del panorama cinematogràfic, sinó que també compta amb històries particulars de clients i clientes que han anat acudint al Verdi durant tots aquests centenaris. La veritat és que, com a opinió personal, vaig gaudir moltíssim d'aquest film, vaig emocionar-me, vaig riure com feia temps que no reia en una sala, i penso que és important reivindicar les sales com aquestes, perquè mentre hi hagi sales com el Verdi, mentre hi hagi gent disposada a defensar-les, la vida i el cinema continuarà sent una mica més especial. Perquè al final resistir també és això, entrar en una sala fosca i deixar-nos mirar i observar. Des d'un punt de vista innocent, la pel·lícula parla de sales, de butaques, de cues, de barris i de records. També parla de com el cinema ha estat, durant molts anys, una manera de viure la cultura a Barcelona. El punt de partida és, com he dit, el documental de La vida és Verdi, una pel·lícula que explica la història del cinema Verdi. Però, com he dit, en realitat parla de molt més que això. Parla de tot allò que estem a punt de perdre o que ja hem perdut quan tanquen els cinemes de la ciutat. Algun dels testimonis que recull, a part d'aquestes de les figures importants al panorama, són, per exemple, de les treballadores, de les encarregades de la neteja del Verdi. La Fabiola i la Cíntia ens expliquen quin és el seu moment preferit a l'hora d'estar treballant o quines anècdotes divertides s'han trobat, i tot des del punt de vista entrevistador d'aquelles dues nenes que l'únic que volen fer és una pel·lícula per passar l'avorriment de l'estiu. I com el seu testimoni, hi ha desenes, però no us vull pas explicar més perquè tinc moltes ganes de que aneu a gaudir la pel·lícula com ho he fet jo. Ja que els cinemes Verdi han estat durant dècades molt més que un cinema. Han estat un lloc on sabies que hi trobaries propostes diferents, pel·lícules que no sempre arribaven als circuits comercials, creant un públic fidel, intergeneracional i sobretot molt lligat al barri, que és una temàtica també molt important que tracta la pel·lícula. Hi ha gent que hi va cada setmana, gairebé com un ritual, i això, per desgràcia, avui dia no és gens habitual. El Verdi i la pel·lícula representen una idea molt clara, que la cultura no ha de ser sempre fàcil ni immediata com ens estem acostumant, sinó que també pot ser exigent, lenta i compartida. Rememorem-te en el centenari dels Verdi perquè precisament no són una excepció dins d'un context optimista. Barcelona i tot Catalunya ha vist tancar molts cinemes històrics en les últimes dècades i que el tancament ha deixat petites històries. El cinema Urgell, per exemple, era el temple de les grans estrenes. Les cues eren mítiques, donaven la volta a l'illa. Hi havia gent que simplement deia, anem a l'Urgell, ja veurem què fan. Quan va tancar, molts van sentir que desapareixia una part del ritual col·lectiu en el cinema. Va tancar l'any 2013. Els cinemes Loren van marcar tota una generació. Eren el lloc de les primeres cites, de les sortides amb amics, del cinema com a espai social. El seu tancament va simbolitzar el final d'una època, en què en el cinema era gairebé automàtic, setmanal. Les seves diferents sales van tancar entre els anys 2013 i 2015. El cinema París tenia un aire elegant, tranquil, molt europeu. No era modern, però tenia personalitat. Alguns espectadors hi anaven expressament per fugir de les massificacions, tema que aquí a Barcelona coneixem molt bé a l'any 2026. I quan va tancar, molts van dir que Barcelona perdia un cinema amb molta ànima. Va tancar l'any 2007. El cinema Alexandra, al centre, era un punt de trobada per cinèfils. Era habitual sortir a la sessió i quedar-se comentant la pel·lícula a la porta. El seu tancament va coincidir amb la transformació del centre en un espai cada cop més turístic i menys cultural. També va tancar l'any 2013. I el Palau Balanyà, després Arenas, era espectacular. Entrar-hi era com entrar en una catedral del cinema. El fet que acabés convertit en un centre comercial és per molts una metàfora molt clara del canvi de prioritats de la ciutat. Va tancar definitivament l'any 2020. Aquí és on entra el concepte clau. Resistència cultural, perquè resistir culturalment no és viure ancorats en el passat. És defensar espais que aposten per la qualitat per sobre de la rendibilitat immediata. és programa cinema en versió original, quan no és el més fàcil, és apostar per pel·lícules petites, arriscades o incòmodes, i és mantenir sales de barri quan tot empeny cap a grans cadenes i plataformes. No sé si us ha adonat que els cinemes Verdi són un exemple clar d'aquesta resistència. No competeixen en quantitat, competeixen en experiència. En el cinema avui és una decisió conscient. Sortir a casa, apagar el mòbil, seure en silenci amb desconeguts. És un acte col·lectiu en un món cada cop més individual. I per això en el cinema pot ser fins i tot gairebé com un acte polític. Perquè al final, com he dit, resistir també és això. Entrar en una sala fosca i deixar-nos mirar.
0: Doncs, família, espero que hagueu gaudit del programa. Sense més, ens veiem a la propera. Salut i metratge, família. Visca el cinema.
3: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
4: Us donem la benvinguda al Cercle dels Mentiders, un programa d'històries des de Ràdio Arenys. Us parla Joan Carles Martín, juntament amb l'equip del programa, Albert Estengre i l'equip tècnic de l'emissora.
5: Avui tenim amb nosaltres una col·laboradora assídua del Cercle dels Mentiders, que és la Mayra Planells. Hola, Mayra.
6: Hola.
5: Doncs, i avui la tenim amb la seva vessant literària. Va participar no fa gaire en un concurs de relats de la revista Núvol i ens ve a oferir el seu relat. Com és que et va donar per participar en aquest concurs, Mayra?
6: Doncs mira, la veritat és que no ho tenia pas pensat, eh? Participo de tant en tant al taller d'escriptura de la biblioteca i una persona vinculada a aquest taller em va dir, mira, que hi ha aquest concurs. I m'ho vaig estar mirant, el termini acabava al cap de pocs dies, i vaig decidir doncs, enviar-hi un dels relats que havia escrit en el taller. I ja està, sense cap mena de pretensió, perquè realment jo no m'hi dedico pas a escriure.
5: Bueno, bé, et dediques a escriure, et dediques a la ràdio també, de tant en tant. Fas teatre, fas moltes coses en la teva vessant artística, oi?
6: Sí, el que puc, en la mesura que puc, amb tot el que m'interessa, sí.
5: Doncs, molt bé. Escolta'm, i tens facilitat per escriure?
6: Bé, quan m'hi poso, no sóc de les persones que dic ara és el moment d'escriure i em poso allà a pensar, sinó que surt, la idea surt i aleshores agafo el bolígraf i perquè ho faig a mà, no escric pas amb l'ordinador, i tal com raja, tal com va sortint, ho expresso en el paper. I guixo molt, això sí, eh? Esborro, ratllo, redistribueixo, canvio paraules, però no està programat de bon principi. Va sortint, va sortint, va sortint, va sortint.
5: Quina és la temàtica d'aquest relat?
6: La dolçó.
5: La dolçó, en quina vessant? De parella, en general, de la vida?
6: D'una petita experiència quotidiana.
5: Bueno, i es voldries llegir aquest relat?
6: Sí, i tant, i tant, i tant.
5: Doncs res.
6: Es titula Ai, dolçó, dolçó.
7: I ara, un conte.
6: Va entrar al restaurant quan la porta era oberta. De seguida s'hi va sentir a gust. Una barreja d'olors la incitava a avançar sense dubtar. La majoria de comensals estaven fent les postres. Va poder veure des del rebedor estant la taula del davant, on un home havia demanat un catalanet. El cambrer estava banyant el gelat de torró amb un bon raig de ratafia. Que dolç! Ja s'imaginava xuclant els regalims de la cullera. I la dona? Què prenia? Mel i mató! La mel! Quins bons records! Quan era ben petita, veia les abelles obreres omplint la bresca allà a Pagès, als ruscos de Can Riera. Ja una mica més gran, la seva mare li donava gelea perquè cresqués sana i forta i el dia de demà pogués fer la seva, treballar i també ser una bona progenitora. La recordava tant la mare. Quins bons consells li va donar. No et posis en problemes, estigues sempre atenta i no et refiïs de ningú. Ella l'escoltava amb atenció i, com totes les bones filles, es fixava en el seu tarannà i aprenia per imitació. Però aquell dia va transgredir la norma. Aquell dia va saltar-se el consell. No vagis mai a cap restaurant. Aquell comentari sempre li havia semblat una absurditat. i ja se sap que només cal una prohibició per despertar la curiositat, encara que el veto tingui fonament i intenti evitar un gran perjudici. Així que tota sola era allà dins. En un primer moment ningú li va fer cas. Per això va gosar avançar una mica més fins a la segona taula. Oh, aquella velleta duia un perfum immillorable. Li devia haver costat molts diners i amb raó. Ben bé tenia la sensació d'estar enmig d'una plantació de roses com la que hi ha al costat de Can Riera. Hi havia anat tantes vegades. La feien embogir aquell aroma penetrant i el vellut dels pètals. Fruïa amb el contacte amb les flors. L'única sensació que es perdia era el color, que la seva vista no podia percebre. N'era conscient perquè sempre hi havia vist en blanc i negre. Va acostar-se una mica a la velleta, que somreia tímidament a la seva neta perquè li explicava les aventures i desventures de l'escola. Sí, volia percebre de prop aquella flaire. Per això no va dubtar a tensar-se encara més aquell coll arrugat. De sobte, la nena la va veure, va esbatenar els ulls, va aixecar les celles i va obrir la boca. Suaument va dir: "Àvia, no et moguis." A poc, les comissures dels llavis de l'àvia van retornar a la posició de repòs. Tot i no entendre res, la dona li va fer cas. Quasi no va moure ni una arruga, tan sols va arquejar una mica les celles. La nena va agafar lentament el tovalló, el va doblegar amb discreció i amb un gest àgil i veloç va etzibar un cop sec al coll de l'àvia. Damunt la taula, sobre les estovalles, jeia el cos groc i negre de la nostra petita protagonista.
7: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
5: Molt bonic. Escolta'm una cosa, i d'aquest concurs com vas quedar?
8: Doncs mira, evidentment no vaig guanyar tal com m'esperava, però...
5: Evidentment ho diràs tu.
8: Bé, no sé, sí, no sé. La qüestió és que en certa manera sí que vaig guanyar, perquè personalment vaig guanyar, perquè hi havia, no sé si eren uns 250 relats que es van presentar, entre 250 i 300, diria, i van fer una preselecció d'una vuitantena, més o menys, en publicaven un cada dia durant unes setmanes, i el meu va sortir publicat. Per tant, jo amb això em vaig sentir ja premiada.
5: I satisfeta, molt
8: sí,
5: bé.
8: Sí, sí.
5: Com cal. I escolta, tu vas escrivint sovint, o de tant en tant?
8: Molt menys del que m'agradaria, perquè la veritat és que no tinc massa temps i el fet d'anar al taller de la biblioteca, escrivim, es diu, em dona l'oportunitat de posar-m'hi, perquè ens posen deures, no tenim deures, i aleshores és la manera de dir, bé, sé que hi ha una data, per tant... Vaig rumiant i algun moment em forço a seure i a escriure.
5: O sigui que tens més relats escrits.
8: Sí, sí.
5: Bueno, i...
8: Sí, perquè ens van donant idees, no, temàtiques, i la gràcia és que intentem cenyir-nos a les directrius, i llavors doncs vaig escrivint, sí.
5: Doncs un altre dia podries venir i llegir-nos algun altre relat.
8: També.
5: I fins i tot parlar una mica de la teva forma, de la mecànica, de les pautes per poder escriure, també per ajudar la nostra audiència amb vocació d'escriptors o escriptores.
8: Molt bé.
5: Vale.
9: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
7: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
10: Des del davant fins al darrere, a per tot arreu, tothom sabia, tothom parlava, tothom deia, tothom, que el rei més just era aquell que hi havia en el palau. Tenia una fama arreu, de persona justa, tothom anava allà a consultar-li les coses, tothom, i ell atenia a tothom, perquè realment... Era una persona molt justa, molt enraonada, molt bé. Sí. Vet aquí que aquest rei s'estava un dia a una terrasseta d'aquell palau tan gran que tenia i estava prenent el sol. i se'n va adonar que un colom se li acostava primer a la barana i després li va saltar al damunt del genoll i després del genoll aquell colom, sense cap mica de por, li va començar a pujar pel braç i el colom se li va posar així a l'espatlla i el rei se'l va mirar. El colom no semblava pas que tingués ganes de pessigar-lo. El colom se li va acostar cap a l'orella i el colom se li va posar a plorar. Coi, què passa? Va dir el rei. Passa, majestat, li deia el colom. Passa, majestat, que demano aquí. Vinguen aquí per demanar-vos auxili. M'heu d'ajudar, per l'amor de Déu, senyor. Ai, majestat, que m'han dit que vos sou la persona més justa d'aquest món i jo he vingut a reclamar el vostre ajut perquè hi ha un falcó que em vol menjar. I vet aquí que si em menja, què menjaran els meus fills? Pobre de mi, majestat, ara ve el falcó. Mireu-lo, mireu-lo. I sí, era veritat, per allà venia un falcó. Ajudeu-me, protegiu-me d'aquell falcó, que no em mengi pas. I vet aquí que el rei li va dir al colom que el protegiria, que era just que li demanés. I el rei es va amagar el colom a sota de la capa i el falcó es va posar al damunt de la brana. El falcó, en el rei se'l va mirar de fit a fit, així, i li va dir: majestat, vinc a buscar aquell colom que amagueu. De cap de les maneres te'l donaré, perquè aquest colom té fills i si tu te'ls menges, doncs qui li donarà de menjar a aquells fills? Però, majestat, vos sou una persona justa. Sí, i per això el protegeixo. Però, majestat, jo sóc un falcó. I vet aquí que jo també tinc fills. I els falcons som en aquest món per menjar coloms. I si no mengem coloms, doncs els nostres fills tampoc viuran. Majestat, doneu-me aquest colom, que justament és el que jo m'he de menjar. El rei li va dir que no, ja va entendre el que li deia el falcó, ja, però li va dir que no, perquè havia donat la seva paraula de protegir en el colom. I quan estava rumiant això, quan estava dient això, que no li podia donar perquè havia donat la paraula, vet aquí que el colom va sortir de sota de la capa del rei i volant es va posar al costat mateix del falcó. El falcó ni el va mirar al colom. El falcó estava mirant encara en el rei i el colom va mirar també en el rei. El rei, molt sorprès, se'ls va mirar tots dos. I colom i falcó, tots dos, li varen dir que no s'amoïnés, que no s'amoïnés, que havien vingut només a veure fins a quin punt era just aquell rei tan intel·ligent que tenia fama per tot arreu, que ara ja ho sabien. I tal com havien vingut, colom i falcó, falcó i colom, es varen girar i se'n varen anar volant. Diuen i expliquen que aquest rei va continuar sent una persona justa, però mai més va emetre cap judici. Va nomenar jutges i de tant en tant els anava canviant. El rei més savi que hi ha hagut i que hi haurà mai en tot el món ha estat el rei Salomó. I que el rei Salomó tenia una amiga, que era la reina de Saba, que déu-n'hi-do també l'ullesta que arribava a ser. I que cada vegada que es veien, cada vegada, a més d'estimar-se, es veu que es parlaven. I cadascú el que deia eren coses llestes, eren enginys, eren pensaments. La qüestió era ser cadascú d'ells més intel·ligent que l'altre. Un dia expliquen que el rei Salomó se'n va anar a veure la reina de Saba i que la reina de Saba ja ho tenia tot a punt. Ui, ara, no m'atraparà pas, no m'enxamparà pas aquest rei, no? Perquè jo li he preparat una cosa, sí. La reina tenia pensat de fer-li una pregunta al rei. La reina havia preparat en una habitació gran, en una sala molt gran que tenia en el seu palau, tota tancada aquella sala, i havia preparat un jardí. A tots els seus artesans havia dit que li fessin flors de tota mena i que les fessin de tal manera que totes aquelles obres havien de semblar flors i plantes de veritat. Expliquen que la reina de Saba, quan va tenir tota aquella gran sala plena, amb aquell jardí tot artificial, que no n'hi havia ni una sola de natural d'aquelles plantes, vet aquí que aleshores la reina de Saba va anar en el seu jardí tot ple de plantes normals, vaja, naturals. En va agafar una i la va posar entremig de totes les artificials. Expliquen que quan va venir el rei Salomó, la reina de Saba, després de saludar-lo, li va dir: vine, que t'he de fer una pregunta. A veure si ets tan llest com diu tothom que ets i com jo sé que ets. A veure si és veritat. Mira, veus tota aquesta sala? Doncs tot aquest jardí que t'he posat aquí, tot és de flors artificials. Bé, tot no. N'hi ha una d'aquestes flors que és natural i que tu has de descobrir sense tocar-la, sense ni tan sols ensumar-la. Va, vés, passeja-t'hi, ni t'hi acostis. Bé, només amb la mirada. Busca quina és la flor natural. I el rei Salomó es va mirar la reina de Saba. Va dir que sí i se n'hi va anar. I va començar a passejar i a passejar i a passejar. Mirava aquí, mirava allà, mirava més enllà, i totes les plantes, totes les flors li semblaven fantàstiques. No n'hi havia cap que semblés artificial, totes eren molt maques i molt ben fetes. El rei Salomó començava a suar, però no era pas de calor, no. Vet aquí que suava perquè veia que en allà la reina de Saba l'havia enxampat, que era més llarga, més intel·ligent, més llesta en aquell moment que no pas el que ell era. I aquella suor, vet aquí que la reina de Saba la va veure. I la reina de Saba li va dir, que sueu, majestat. I el rei, no ho va voler pas admetre. Va dir, no suo pas, però si voleu obrir alguna finestra, mira, us ho agrairé. La reina va dir que sí. Vam anar que obrissin una finestra i justament d'aquella finestra, quan va ser oberta, d'aquella finestra em va entrar una abella que sense dubtar-ho ni gota se'n va anar de dret a l'única flor que hi havia en aquell jardí que era natural. El rei va estar prou encertat com per veure que era aquella abella. S'hi va acostar, va avisar la reina i li va dir, mireu, majestat, aquesta és l'única flor natural que hi ha. Sí que en sou d'intel·ligent. Diu, no, som més intel·ligents les abelles, però vaja, jo, Déu-n'hi-do. I això és el que a mi m'han dit que va passar fa tant i tant de temps entre la reina de Saba i el rei Salomó. Jo no sé ben bé de qui és la terra. No ho he sabut mai. No sabria pas dir-ho. Sort que no m'ho pregunten. Però hi va haver temps en què els cristians i els sarraïns se la disputaven. Els uns avançaven, els altres tiraven enrere. I quan els altres tiraven endavant, els uns tiraven enrere. I en un temps en què els cristians van ser els que tiraven endavant, els sarraïns van haver de tirar enrere. I expliquen que en la retirada van deixar a Sant Llorenç del Munt, allà a la Serra de l'Obac, i varen deixar una víbria. Ui, una víbria. Un drac, en deien, una víbria petitona, lligada amb unes cadenes a dintre, al fons de tot d'una cova. Aquella bèstia cridava, bramulava per tot arreu, i els cristians, tranquils i creguts que allà no hi havia res, no varen pas pujar a revisar-ho, vull dir. No, de cap de les maneres. Els cristians varen deixar anar a tots els seus pastors, quan dic els cristians, vull dir els soldats, és clar, varen deixar anar a tots els pastors que tranquil·lament per aquelles muntanyes. I quan aquella víbria va créixer, vet aquí que estava enfurismadíssima, lligada allà, que només podia fer quatre passes, cridava, i tanta força tenia que tot d'una va trencar aquella cadena que la tenia en allà, empresonada, i volava per tot arreu, i es menjava tot aquell bestiar, els xais, els pastors també se'ls menjava, i algun bou d'alguna casa de pagès, ple de pallers, havia cremat amb aquell foc que li sortia de la gola. Aquella víbria era terrible, i la notícia d'aquell la mala bèstia va arribar fins a Barcelona, i a Barcelona, al cap i casal de Catalunya, vet aquí que a Barcelona hi havia en aquell temps el nostre comte, en Guifré el Pilós, el primer comte de Barcelona, expliquen, i vet aquí que aquell comte va dir que ell seria el que aniria en aquella serra a fer fora aquella víbria. I va arribar, i amb l'espasa així enlairada va tirar amunt, i amb l'espasa enlairada va entrar en aquella cova. I en aquella cova hi va entrar sortosament per ell, quan el vent bufava al seu favor. Vaja, que la víbria no l'ensumava. De cop i volta es va plantar al davant de la porta. Va mirar així en l'aire, va fer un crit i la bèstia, aleshores, el va veure i ensumar. Aquella bèstia, expliquen, que va sortir enfurismada volant, va tirar cap a fora i va llançar en el comte, en en Guifré el Pilós, muntanya avall. El comte no es va deixar batre, es va enxampar amb el que va poder, va perdre l'espasa allà, i amb el que va poder, que s'havia enxampat, us dic que era un arbrot. Un arbrot que li va servir per tallar el primer cop del foc que li llançava la víbria des de la seva boca. No el va

0: pas de la pell. El comte va decidir anar a buscar a tots els seus soldats, que l'esperaven més avall, i aquells soldats, a tall d'ordre, varen anar buidant aquella víbria. Se'n varen quedar només se'n varen quedar, diuen i expliquen, que la pell. I en aquella pell hi varen anar omplint, li varen anar ficant a dintre tot ple de palla. De manera que varen fer d'aquella pell, de la víbria, d'aquell drac, en varen fer un altre drac, ple, farcit de palla, que se'l varen endur a Barcelona. I diu la llegenda que aquesta bèstia, aquest drac, va ser el primer, i em sembla que l'únic, que va entrar a la ciutat de Barcelona, perquè tothom veiés com era el perill, la víbria, els dracs que havien deixat els sarraïns.
1: I ara, un conte.
2: El carrer de casa meva no és pas el carrer on hi visqui més gent del poble, però potser és el carrer on hi ha viscut la persona del poble més mal parlada que hi ha hagut mai. Diuen que era un pescador. Ja és mort, i és que de tot plegat en fa al voltant de 100 anys. Que de cada 10 paraules, 7 o 8 potser eren malsonants i les altres eren jaculatòries. Bé, sigui com sigui, no era pas mala persona.
3: El meu carrer és fosc i tort.
2: Cada dia se n'anava a pescar. Sortia de casa seva abans que sortís el sol i tirava per vall, per vall, per vall. Aleshores anava a petar el carrer de l'església i des de la plaça de l'església enfilava la riera fins a arribar cap a la platja on hi tenia varada la barca. Doncs bé, cada dia d'aquest Sant Món que anava a pescar, sortia de casa seva en silenci, fins que arribava al davant de la porta petita d'entrada de l'església. En allà, al damunt, hi ha un sant, Sant Elm, patró dels pescadors. I cada dia ell, quan passava per davant de Sant Elm, deia la primera paraula. I no era pas agradable. Es mirava el sant així de reull i li deia 4 improperis. No se sap mai per què, mai ho va dir. La qüestió és que un dia, quan va alçar els ulls per mirar aquell sant i dedicar-li les 4 paraules diàries, va relliscar. Va relliscar perquè va trepitjar un present que un gos, estones abans, havia deixat allà al mig. Ell no el va veure perquè mirava el sant i tot mirant el sant i tot caient, li va semblar que el sant, en la seva caiguda, somreia. Aleshores, el pescador, molt enfadat, es va alçar. Va agafar una fulla seca que hi havia per allà. Va agafar una resta d'allò que havia deixat aquell gos i el va llançar amb tan bona punteria que va anar a empastifar tota la cara d'aquella imatge de Sant Elm. I se'n va anar cap a la platja a pescar. Va començar per empènyer la barca cap al mar, però no hi va haver pas manera. La barca no es va moure ni un pam d'allà on ell la tenia de la sorra, perquè cada vegada que feia força per empènyer la barca cap a l'aigua, cada vegada s'havia d'aturar. Cada vegada que ell empenyia la barca, li venia un fort mal de ventre i no gosava empènyer més la barca perquè aquell mal de ventre li hagués sortit i no era del cas. De manera que quan empenyia la barca i el mal de ventre apretava, ell s'aturava i s'esperava una estona. I això varen ser 3 i 4 vegades. Els companys se n'enreien. Els companys ja tiraven cap a mar, ja tenien la barca a l'aigua, i ell encara no, i veient que tots els altres ja eren fora i que ningú el veia per allà, va tornar a empènyer la barca i quan li va venir aquell mal de ventre es va amagar al darrere mateix de la barca per veure si treia allò que tenia dins que li feia tanta nosa i res de cap de les maneres. Tant era empènyer la barca com tenir mal de ventre. Tant era deixar la barca com acabar-se el mal de ventre. I així s'hi va estar tot el dia. No va poder anar a pescar de cap de les maneres. Quan varen tornar ja a mitja tarda, tots els companys se'n varen enriure encara més perquè el varen trobar allà mateix, tot enfadat. Se'n van tornar a casa seva i aquella nit no va poder pas dormir, no pas de mal de ventre, no, sinó pensant en aquell mal de ventre que havia tingut, que era d'allò més estrany. Va anar rumiant. I després de no dormir tota la nit, abans de que sortís el sol, abans de l'hora que habitualment sortia de casa seva, va sortir de casa seva aquell matí. I va agafar l'escala. I amb l'escala se'n va anar, vigilant que ningú el veiés, se'n va anar a la porta petita de l'església. Va recolzar l'escala en aquella imatge que hi ha al damunt de la porta.

porta a la imatge de Sant Elm i aleshores, mossegant-se la llengua per no dir res, va anar pujant l'escala i amb un drap li va netejar la cara en el sant de tot allò que l'havia empastifat la nit abans. I quan la va tenir ben neta, se'n va anar cap a mar. I aquell dia va poder anar a pescar com sempre. I ell, mentre empenyia la barca i el mal de ventre no li venia, pensava que allò era una cosa estranya, que no podia ser que aquell sant s'hagués enfadat amb ell perquè ell li dedicava aquelles paraules cada dia. D'ençà de llavors, cada vegada que passava pel davant de l'església, per la porta petita, pel davant de Sant Elm, no el mirava pas. És més, per tornar cap al carrer de casa, que és allà on ell vivia també, d'ençà de llavors va fer volta per no haver de passar per davant de la imatge de Sant Elm.

0: Mentider.
1: Mentidera, tu.
2: Mentidera.
1: Mentidera.
0: Sí, què? Que no t'agrada?
3: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
4: Els que expliquem històries...
0: En tenim un.
4: De què?
0: D'aquests cercles.
4: Mentides, mentides i més mentides.
5: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors. Adéu-siau.
6: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
7: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
8: Marilyn Monroe és encara un mite que no ha deixat de fascinar 100 anys després del seu naixement i és la protagonista del nostre calaix actiu.
9: There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come.
8: Amb la Marta Loss també parlem d'història, però de quilòmetre zero. Pau Casals i el Barça formen part de la seva novel·la La casa dels nou hiverns, publicada per Pagès Editors.
10: I bé, i d'aquí surt un llibre molt tafaner que descobriran una Marta Loss molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·la a tots nosaltres, no? Perquè jo si parlo doncs, del Barça, doncs tothom s'hi sentirà, o molta gent s'hi sentirà interpel·lada, o si parlo de la Guerra Civil, etcètera, etcètera. No? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
8: I acabarem el programa acompanyats de Màrius Serra, que ens presenta El mal entès, publicat per Proa.
11: Joan Ferrer és John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua.
12: Hem escoltat el sumari i ara acomodeu-vos per escoltar aquesta edició del Calaix, la número 346 de la temporada 7, capítol 41. Girl's best friend. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Hello.

0: Ara i aquí, Calaix Actiu. Avui, amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socies.
1: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham, talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, a la jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat, però Marilyn va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges i la seva infància traumàtica li va servir per arrodonir magníficament alguns dels seus papers, com la cangura assassina de Boira l'ànima o la seva última pel·lícula, El drama dels inadaptats, amb Clark Gable. Un mite amb una gran persona al darrere, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Marta Alòs és escriptora i ha publicat més d'una quinzena de llibres amb èxits tan importants com La mal malic o El dia que vaig oblidar el meu nom. Ha obtingut diversos premis literaris com el de Narrativa de dones de Castelló per L'ombra de la forca i ha publicat 3 novel·les de gènere negre. La Casa dels Nou Hiverns és, sense cap mena de dubte, una petita joia que l'escriptora Marta Alòs ofereix a tots vosaltres, lectors, perquè l'acompanyeu en un deliciós viatge narratiu que navega entre la novel·la de ficció i la literatura del jo, on cada pàgina us anirà endinsant en l'univers de la pols de la memòria.

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Remenar arxius té un punt de tafaneria semblant a la curiositat que em desperta quan miro per la finestra. En retirar la cortina i contemplar com la gent passeja amunt i avall amb el privilegi de veure sense ser vista. Josep Pla deia que per escriure calia ser amic de tafanejar, perquè la xafarderia és la sal de la vida i de la literatura. Amb aquest fragment dono la benvinguda a la Marta Alòs. Bona tarda, Marta.
2: Bona tarda, Mònica.
1: Marta Alòs, que ens presenta La casa dels nou hiverns, de Pagès Editors, i jo no sé ni per on començar de tantes coses que hi he arribat a trobar. Però la pregunta obligada és per què, quina és l'espurna per decidir escriure La casa dels nous hiverns?
2: Bé, jo crec que l'espurna és doncs descobrir parts de la meva família materna que jo desconeixia, no? Jo sabia que el meu besavi havia sigut sabater, no? Però clar, un sabater d'aquells que el que feien era doncs posar pedaços, no, a les sabates, però no, es veu que era un sabater d'aquests que feia els 200 passos que s'han de fer per confeccionar i per crear unes bones sabates, no? Això ja va ser un punt, però és que després me n'assabento per la família i remenant arxius que havia sigut un sabater que li feia les sabates al Pau Casals. Clar, aquí hi ha una història, no? I després d'altres, no? El meu avi, el seu fill, jugador del Barça, va conèixer Gamper, etc. Clar, tot això a mi em dóna peu a voler remenar encara més arxius, no? I d'aquí surt un llibre molt tafaner, que descobriran una Marta Alòs molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·la a tots nosaltres, no? Perquè jo si parlo doncs del Barça, doncs tothom s'hi sentirà, o molta gent s'hi sentirà interpel·lada, o si parlo de la Guerra Civil, etc. No? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
1: Ja veieu que entre Pau Casals, la Guerra Civil, una nova Marta, aquí hi ha molta, molta teca. Jo ara agafo un dels fills, que és el que tu també has citat, que és el de la família. Escolta, m'encanta quan parles de la teva àvia i de les cançons. Qui no recorda les cançons que cantaven les seves àvies? En aquest cas, la Font del Xirineu d'en Llurba.
2: Exacte, sí, la Font del Xirineu. Jo la cantava a la meva àvia quan era molt... Bueno, jo era petita i ella la cantava. A més, la meva àvia era obesa, vull dir que era una persona molt grassa, no? D'aquestes de vida, que un vas d'aigua li feia profit, i aleshores veure remenar aquell cos, no? Doncs mentre ballava i cantava, doncs jo encara el tinc fixat a la memòria, no? Per tant, també és una manera de parlar de totes les nostres àvies, no? Que ens han acompanyat durant la nostra infantesa.
1: Bé, és obrir les portes, tu deies també aquest inici, a una Marta molt diferent. Jo sempre t'he llegit en gènere negre i t'ho he dit abans, m'ha sorprès, no?, llegir-te amb un altre gènere, però també és tafanejar la família i obrir les portes a que els altres tafanegem la família.
2: Sí, no? És una manera de despullar-se, no? Moltes vegades doncs diuen, oi, cal que la gent sàpigui tantes coses de tu, i per què no, no? És bo jo també que coneguin qui hi ha al darrere d'un llibre, no? O d'un títol. Moltes vegades hi ha un títol i diuen, i qui l'ha escrit? Ah, no me'n recordo. Doncs no, això és imperdonable, no? Cal saber l'autor que hi ha al darrere sempre d'un títol. I és veritat, tu, Mònica, ho has dit, tu em coneixies com a, diguem, escriptora de novel·la negra, però jo només tinc 3 llibres de novel·la negra. Tota la resta de la meva obra literària, si es pot dir així, doncs no pertanyen al gènere ni policial, ni criminal, ni negre, no? Però, clar, la novel·la negra gaudeix d'un públic doncs molt, que llegeix molt, un públic que t'acompanya als festivals, i això fa doncs que la novel·la negra tingui molt èxit i sigui molt coneguda a través dels festivals i de molta difusió que se'n fa. Diguem que encara està de moda la novel·la negra.
1: Està de moda, però tu ho has dit molt bé, 3 llibres, tota la resta, no? Jo us convido... Bé, a mesura que aneu llegint el llibre de la Marta, Aquesta casa dels nous hiverns, jo suposo que us entraran ganes de descobrir-ne d'altres. Jo ja tinc el primer de la llista, que és Cartes a la mare, perquè penso que ha de ser molt, molt emotiu. Però tots aquests fragments els guardarem perquè els llegiu vosaltres en intimitat. Jo ara me'n vaig a la xafarderia i als arxius. T'estimes els arxius?
2: Ah, molt, molt, molt. I m'estimo moltíssim els tècnics, o sigui, els arxivers i les arxiveres, perquè la veritat és que fan una feinada increïble, no? O sigui, quan tu els truques o et poses en contacte amb ells per telèfon o per carta, és que et contesten al minut zero, no? I amb un entusiasme, perquè moltes vegades no es veu aquesta feina, no? I, en canvi, els arxius... són uns grans pous de la nostra memòria col·lectiva, no? I jo recomano a tothom, no? que remin els arxius, que busqui qui era la seva família, no? I moltes vegades no cal ser persones... Home, com més important és aquella família, que no és el meu cas, doncs més diguem, trobaràs als arxius, no? Però moltes vegades doncs, hi havia tants, diguem, els arxius guarden tant la nostra memòria que trobes coses impressionants, no? I després a les esglésies, tot el que és els batejos, els casaments i tot això ho trobes als llibres, no? De les parròquies, no? Llevat aquelles que es van cremar, que van ser moltes durant el període del 1936 al 39.
1: Mira, t'agafo el fil d'aquest període del 36 al 39 perquè és molt present a la teva novel·la i poses una mirada molt crítica en el sentit de reflexionar què significa una guerra, tant sigui del bàndol republicà com pel bàndol nacional.
2: Sí, sí, clar, les víctimes són víctimes, clar.
1: I, a més, parles molt d'aquestes obres d'art, de la destrucció dels orgues que, clar, van lligades a la crema de les esglésies. Tu ets una gran defensora de l'art.
2: Clar, clar, clar, sí, sí, sí, òbviament. Però, clar, durant la Guerra Civil, sobretot el període revolucionari, no?, al principi de la guerra fins al 37, es va destruir patrimoni artístic que no era, diguem, de l'Església. O sigui, aquells anticlericals que cremaven les esglésies estaven cremant el seu propi patrimoni, no? És allò, dius, quants autogols es feien, no?, a la pròpia porteria, no? I aleshores van cremar orgues importantíssims, però importantíssims, no? I això no ha estat substituït absolutament per res, perquè el patrimoni, diguem, es pot anar reinventant i se'n fan d'altres, però el que està destruït, destruït queda, no? I aleshores, doncs sí, jo parlo d'aquest període que, diguem, aquest tema de... Jo crec que se n'ha parlat poc, no? Se n'ha parlat poc perquè durant molts anys hi havia... s'havia de fer justícia a un bàndol i quedava abandonat l'altre, no? I sobretot, doncs, a Catalunya va ser un període de destrucció gairebé total, diguem, total. Va ser a Catalunya, principalment de tot l'Estat, va ser una destrucció de patrimoni i de cultura, que ja, diguem, que ja és habitual, no?, la cultura catalana, però encara més. Qui era catòlic i catalanista havia de fugir del país, perquè si no, anarquistes i comunistes els pelaven, els assassinaven.
1: Realment és una part poc explicada, precisament pel que deies, no?, perquè s'ha patit molt arrel d'aquest bando nacional, no?, que va guanyar, i com que s'ha patit molt la part republicana, aleshores és un punt que sembla que et costi de parlar-ne. Però aquí jo també t'agafo el fil, perquè jo t'he preguntat si t'estimaves els arxius, i t'has dit que els arxius i arxivers, però també els historiadors locals. Jo penso que també has fet una mica de recuperació d'història local en aquesta casa dels nous hiverns, la importància de les petites històries de cada dia.
2: Clar, sí, sí, és cert, no? Diguem que aquest llibre, hi ha molta gent que em diu, és que jo, quan m'he llegit aquest llibre, he vist la meva pròpia família, no? Perquè tots compartim elements en comú, no? Si jo parlo del xup-xup d'un oll a la cuina, és que tothom s'hi veurà representat. Diré, hosti, però si això és la cuina de quan jo era petita, no? Que es feia tantes tertúlies a les cuines, no? O jo quan parlo de la Lleida, no? Del que és la meva ciutat, hi ha molta gent que em diu, oh, aquells carrers, quan tothom se saludava, aquella botiga, aquella cosa, no? O, per exemple, quan parlo de Barcelona, quan parlo del local La Paloma, que ara s'ha tornat a reobrir, és on ballaven els meus avis, no? I hi ha gent que em diu, oh, el carrer del Tigre, que espectacular, no? Doncs bé, és això, no? És això que ens agermana una mica tots i guardem aquesta memòria col·lectiva, que és individual, però també, diguem, bueno, és una mica de compartir un espai comú.
1: En un dels fragments del llibre de la Marta, històries que entren i surten en el corrent anònim en què discorre la vida de la majoria dels homes i de les dones. Tu hi fas molt d'èmfasi i ens fas una passejada, però no només per Lleida, perquè comences a Barcelona, vas a les cases d'Alcanar, anem cap al Picat, anem cap a Lleida, parles de l'exili, vull dir, fas molts viatges, has tingut una família molt viatgera.
2: Sí, sisplau, per força, no? Sí, perquè el meu avi va ser un dels primers, no?, que es va comprar un cotxe doncs a Lleida, no? I aleshores tenen la pensada de l'estiu del 1936 traslladar-se amb la seva dona, amb la meva àvia, amb la meva mare i amb el seu germà, amb el meu tiet, se traslladen a les cases d'Alcanar a passar l'estiu, no? I allà els enganya, els agafa l'alçament, no? I aleshores els hi requisen el cotxe. Hi ha un moment molt còmic que és quan el meu avi diu, jo no em tornaré a comprar un cotxe, no? I mai, jo recordo de petita que mai va voler tornar a conduir ni mai va voler comprar-se un cotxe. Era un copilot molt dolent perquè anava renyant el que conduïa. Has d'anar per aquí i per allà, no? I aleshores, o sigui, era un conductor passiu, com aquell que diu.
1: I després de parlar d'història, de parlar de la Guerra Civil, de l'art, que tornarem a l'art i la literatura, no us preocupeu, ens n'anem al que segur que molts han escoltat i volen saber, al Barça.
2: Al Barça.
1: Explica'ns quin és el lligam de la teva família amb el Barça.
2: Doncs mira, el Barça, el meu, o sigui, el fill del sabater, del meu besavi, no? Manel López Andreu, doncs va entrar a l'Espanyol. Amb 17 anys ell entré a jugar a l'Espanyol. Aquesta era una part que jo no coneixia, suposo que el meu avi s'ho amagava una mica, perquè com era tan seguidor del Barça, doncs bé, aquella etapa de l'Espanyol a casa meva no se'n parlava gaire, no? I després doncs va fitxar pel Futbol Club Barcelona durant uns anys màgics, de Dream Team, no? Que eren els anys 1920, 1924, 28, no? Durant aquest període, doncs el Dream Team ja havia, per aquells que són seguidors del Barça de tota la vida, que ja tenen una certa edat, doncs l'època del Samitier, de l'Home Llagosta, del Sagi Barba, del Zamora, de l'Alcàntara, tota aquesta gent, no? Eren gent boníssima. El meu avi va tenir la mala sort que era davanter centre, i el que era davanter centre titular era el gran Samitier, no? Era el marcava gols anant i venint, no? I aleshores, clar, xupava molta banqueta el López, no? Abans el Barça no era com ara, no? Abans el Barça doncs era un club més modest i aleshores ells pagaven per partit guanyat, partit perdut i partit empatat, i aleshores, clar, si l'home xupava molta banqueta, doncs tampoc cobrava, no? I aleshores el que feia el club, amb el Gamper al capdavant, és que els hi buscava una feina als jugadors, no? I gairebé tots els hi buscava una feina que eren agents d'assegurança. Com hi havia molts diaris esportius, el Gol, el Xut, etc, doncs eren coneguts. Jo he trobat molt recull de premsa doncs, que parlava del meu avi, del Samitier, de l'Alcàntara, etc, no? I aleshores la gent es volia fer assegurances amb aquesta gent perquè els hi parlessin bueno, de la premsa esportiva, no? Els hi parlessin de les jugades, etc, no? Però, clar, xupava tanta banqueta i suposo que s'havia d'alimentar a la família, no? I llavors hi havia un altre jugador, que era l'Eusebio Blanco, que se n'havia anat a Lleida amb una penya, bueno, amb un club de futbol que es deia La Penya Salvat, no? I aleshores aquesta, La Penya Salvat, pagaven cada mes una nòmina. I aleshores suposo que es deurien posar en contacte i li deuria dir el Blanco, López, tu vine a Lleida, que a Lleida cada mes cobraràs i així menjaràs calent, no? I aleshores ell va deixar el Barça i se'n va anar doncs, a jugar a la Penya Salvat i va esdevenir ser el primer entrenador del Lleida, Badompié. Però vaja, el Barça va ser, doncs, vaja, el tornava boig. Quan fèiem un partit per televisió en blanc i negre, doncs ell se feia un plat de sopes de farigola i aleshores ho patia molt pel Barça. Sempre patia.
3: Un plat de sopes de farigola. Sí. Que estan tan bones.
2: Que són tan bones. Tan bones.
3: Ai, que no es perdi mai la sopa de farigola,
2: No.
3: Però escolteu bé, eh? Guanyaven 100 pessetes per un partit perdut. En guanyaven 150 si empataven. I en guanyaven 200 si guanyaven el partit. O sigui, depèn del que passava, ells guanyaven una quantitat o una altra en pessetes. Imagina't, 100 pessetes, eh?
2: 100 pessetes.
3: Clar, a l'època,
2: què dirien els d'ara? Però 100 pessetes eren 100 pessetes. Era important, perquè hi havia gent que estava cobrant 2 o 3 pessetes al dia, no? Llavors, clar, de cop i volta 100 pessetes, doncs clar, sí, eren uns sous importants, però que res tenen a veure doncs, els que ara mouen aquests fitxatges estrella, no?
3: En Samitier, que era un bon figura, i aquí tinc... Clar, jo m'he posat al dia, perquè mira que jo no sóc molt futbolera, però és que m'has fet fins i tot ganes, Marta.
2: Sí, no, és una època molt divertida, perquè a part els hi posaven un sobrenom, no? Un mal nom a tots els jugadors, i llavors feien llistes. Si us poseu al Xut, per exemple, al Campana de Gràcia, o tots aquests diaris de l'època, doncs són molt divertits, molt, molt.
3: Diu, en un dels fragments, diu, com es va atrevir a fer botifarra a 25.000 aficionats, amb tot el que hem suat per aconseguir aquesta xifra.
2: Sí.
3: Aquest era en Sami.
2: Que era en Sami. En Sami doncs, es va enfadar i va fer una botifarra al públic. Ara fan una mica el que volen perquè estan totalment endiosats, no? Perquè, clar, mouen molts diners, no? Generen molts diners, no? Però aleshores eren molt estrictes i aleshores el Samitier, per fer aquesta botifarra, que va ser una ofensa al públic, que al cap i a la fi són els més importants, no? Perquè moltes vegades veiem els jugadors, però qui són veritablement importants i mereixen un respecte és el públic, no? És el que els fa caure o els puja a l'altar, no? I aleshores el Samitier doncs, el van expulsar, no sé, uns quants partits, sí.
3: Bé, jo he comentat que l'art i la literatura hi eren molt presents i és que tu, al llarg d'aquest viatge històric, no?, entre nostàlgia, records familiars, el Barça, el Pau Casals, etc., vas entrellaçant amb pintors, amb periodistes, amb escriptors, parles molt de llibres, podem fer una llista de llibres per després llegir, o exposicions, fins i tot, per descobrir.
2: Sí, el que faig és barrejar aquesta història, no? una mica ficcionada, perquè si hi ha una conversa entre ells, clar, això no ho sabem, no? I per tant jo ficciono, no? El que crec que deuríem parlar, perquè per exemple què podia parlar el Sabater López amb un Pau Casals? Doncs bé, el Sabater López li deuria parlar al Pau Casals de sabates i el Pau Casals li deuria de parlar doncs, de com moure el violoncel, el que era la música, el que era en Bach, no? I aleshores jo ho ficciono això sense grans converses perquè jo normalment no tinc l'estil de crear grans converses als meus llibres, no? Però aleshores això ho lligo amb el que s'entén ara com la literatura del jo, no? Que és aquesta literatura de les hores, que vaig explicant el ben bé el que jo faig, no? Perquè si jo vaig a veure una obra de teatre, és el que tu deies, si jo em llegeixo un llibre, per tant, la gent que llegeixi aquest llibre a la Casa dels Nou Hiverns doncs podrà també fer un recull dels llibres que jo, durant aquestes lectures que jo vaig fer quan vaig escriure aquest llibre, doncs podran remenar aquests llibres també. I fins i tot vaig fer un llistat a l'Spotify de les cançons que jo vaig recomanant, no? Aquí diguem, aquesta literatura del jo que també és tan, ara tan coneguda i que està també tan de moda.
3: Per anar tancant una miqueta l'entrevista, no m'agrada... Bé, em deixaré moltes coses, però ja ho llegireu, perquè si no, no podem explicar aquí tot el llibre.
2: Exacte.
3: Però sí que, entre moltes de les curiositats, no?, i coses que he après, que això a mi m'alimenta, llegir és aprendre moltíssim, sí. Hi ha una història que és la del Tiziano Terzani, Lettere contra la guerra. M'ha resultat molt fascinant la història d'aquest periodista florentí. He trobat un fragment absolutament preciós.
2: Ah, sí. No, em pensava que l'havies de llegir. No, sí, clar, ell... Les lletres contra la guerra, doncs és això, no? És un brindis per la finalització de les guerres, no? I això trobareu molta informació d'aquest personatge, doncs si navegueu per internet, i això hi trobareu també aquesta mena de lectura, doncs, que jo faig a través del llibre, no? Perquè sí que és veritat que aquest llibre parlo de moltíssimes coses, jo crec que no hi ha ningú que es pugui perdre, no? Perquè no ho barrejo, no? Faig capítols separats, no? entre un espai i un altre, no? I, diguem, hi ha la part final, no?, que és el tancament del cercle, no? Jo explico també, perquè vull explicar també per què es titula La casa dels no hiverns, Mònica. La casa dels no hiverns es titula d'aquesta manera perquè jo als 9 anys, i en parlo, jo perdo la meva mare. La meva mare és mort quan jo tenia 9 anys, ella tenia 36, no? I aleshores la casa dels no hiverns són els no hiverns que jo passo amb la meva mare, no? I aquella casa... que ja 9 mesos abans havia mort el meu avi, el jugador del Barça, no? Aquella casa es desfà. I aleshores jo també em plantejo què és una casa, perquè una casa que són quatre parets, ara la gent més jove que ens escolti dirà, no, home, no, una casa és una hipoteca, no, una casa són altres coses. La casa, hi ha l'olor de la gent que hi va viure, no? Els nostres records, és que és tot, una casa és absolutament tot. Per això quan t'entren en una casa és com una mena de violació. I aleshores aquests 9 hiverns que jo passo en aquesta casa, perquè després doncs hi ha una altra vida, no? Doncs jo volia representar-la aquí, no? I jo tanco el cercle després amb el naixement del meu fill, no? És un altre López, no? Que no té el cognom ja de López, però sí que continua una nissaga, no? És allò que en diem la sang, no? Pues a l'arbre genealògic, doncs el meu fill doncs surt també, malgrat ja no porta, clar, el cognom López.
3: Era la pregunta final, no ha calgut perquè tu ja... tu ja ens les has presentat, però m'agrada que ho hagis fet així, perquè moltes vegades, segons quins temes, no sabem ben bé triar la pregunta per fer-la més dolça, no? Perquè els records,
2: sí,
3: a vegades...
2: Sí, el record, el dol... És clar, el dol és molt important que el passem, no? No? A veure, el dol, diuen que el passes durant tota la vida, no? Perquè a vegades li preguntes quan se'm passarà aquest dolor, no? No, no se't passa mai. Simplement aprens a conviure-hi, no? I per tant, jo ja vaig... Diguem, La casa dels no hiverns ja té un primer llibre, que és el que tu deies, que són cartes a la meva mare, que aquell és un llibre de dol també, perquè clar, quan perds una persona, ara molta gent que ens estarà escoltant dirà, doncs mira, jo el meu pare, la meva mare, però quan perds una persona doncs, que encara t'ha d'alimentar, t'ha d'educar, etcètera, amb una data així, doncs o bé te'n vas de cap al psicòleg o escrius un llibre, no? Jo amb cartes a la meva mare jo crec que em vaig psicoanalitzar, no? I és una manera, també és la importància d'escriure, no? D'escriure i de llegir. Moltes vegades t'ajudes a tu mateixa i també ajudes als altres. Aquesta no ho és, aquest no ho és un llibre de dol. Aquest jo crec que és un llibre molt optimista, no? I amb parts de llibre molt divertits, no? Amb anècdotes. Jo crec que la gent tindrà el mòbil al costat buscant coses. I ara el llibre, i ara aquesta cançó, i ara això, i ara allò, no? I ara el Barça, i anirà buscant. Jo crec que és un llibre que convida a llegir-ne d'altres.
3: Jo ja no puc afegir-hi res més. La Marta ja ha fet aquest al·legat final que fan els judicis. Jo l'únic que puc fer... Sí, Marta, és que ja no cal dir res més, perquè crec que ho ha explicat tan i tan bé. És un llibre optimista, és un llibre que té moments en què ens fan riure, d'altres reflexionarem i fins i tot ens arribarem a emocionar. Jo us convido
1: juntament amb la Marta, a llegir Entrar a la casa dels nou hiverns. Marta Los, publicat per Pagès Editors. Marta, mil gràcies.
2: Gràcies a tu, Mònica, i tota la gent que ens està escoltant, i recordar que llegir ens fa lliures.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Màrius Serra és escriptor. La seva obra literària ha estat traduïda a 7 llengües i guardonada amb premis com El Ciutat de Barcelona, Serra d'Or o Lletra d'Or. Ha publicat una trentena de llibres, entre els quals destaquen Mon oncle, Barbàlia, Quiet i La dona més pintada. Ha traduït al català obres de Groucho Marx o Henry Miller i és autor de la versió actualitzada del clàssic Tirant-lo blanc, de Joanot Martorell. El mal entès mostra el pes de l'atzar en les nostres vides. El protagonista és en Joan Ferrer, un traductor de vida tranquil·la que veu com se li ensorra el món quan la seva dona, la Rosa, mor en un accident de trànsit amb la seva filla Alba, poc després que hagués descobert la infidelitat del Joan amb la cangur. La nena sobreviu, però ben aviat el Joan descobrirà que no n'és el pare biològic. Una tragicomèdia tendra i punyent. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: El títol me'l vaig haver de llegir dues vegades, perquè llegeixes El malentès, sí. I després dius, no, és El mal...
2: Pausa.
1: Entès.
2: Molt bé.
1: Com sempre, Màrius Serra, una novel·la on assaborireu com li encanten les paraules, els mots, els sinònims, els antònims, jugar aquest paraulògic, això és inherent. Ja va amb tu, això.
2: Va de sèrie, òbviament, és una qüestió estilística gairebé. Però sí, ja d'entrada, des del títol aquí, provoca malentesos, aquest mal entès.
1: I ara mira, perquè clar, mires la coberta i penses, ui, rellotges, el mal, entès, què serà aquest senyor, de veritat, en Joan Ferrer, pobret meu.
2: Joan Ferrer és John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua. I hi ha les seves relacions, tant amb la Rosa, la seva dona, que de seguida el primer capítol mor d'accident.
1: Sí, ja la mates el primer dia, eh?
2: Mor d'accident ja directament i de seguida anem descobrint quins forats hi havia en aquesta relació. I bé, però també veiem que el dominava. És una persona, en aquest sentit, poc dominant, que descobreix després de l'accident que tampoc és pare biològic de la seva filla, de l'Alba, amb la qual cosa totes les certeses li queden abolides ja d'entrada, ja des del principi. I una mica la novel·la ressegueix el seu periple amb aquesta relació de paternitat incerta amb l'Alba, fins que l'Alba ja és una... ja té 20 anys i triomfa al món de la música, etc. Aquest és tot el periple, però hi passen moltíssimes coses entre mig, clar.
1: Home, n'hi passen moltes. El llibre no és curt, però entendreu el per què, no? Perquè, a més, penso que és un llibre que es pot llegir com una aventura, amb tota la... té la seva trama, evidentment, que no descobrireu fins al final, o potser nosaltres sí, però el pobre Joan se n'anirà a la tomba amb tots
2: no
1: els secrets.
2: Tot, això
1: no sabent-ho tot.
2: Nosaltres sabrem més que ell.
1: Sí, això sí. Sempre. Això aquí el lector hi guanya.
2: Sí, en certa mesura. És veritat que és una novel·la llarga, és una novel·la que té 16 capítols, que podrien ser 16 capítols de dues temporades d'una sèrie de Netflix, perquè jo els he fet amb una voluntat clara que cadascun d'ells sigui força complet. És a dir, en tot moment, el motor, la troballa que a mi em va fer créixer aquesta novel·la és que ens trobem en una situació que queda aturada en un punt àlgid on es diu una frase, depenent de què passi, això marcarà un abans i un després a la vida de Joan Ferrer o a la vida d'altres personatges. No? Llavors, a partir d'aquí, bé, abans, i sabem coses d'abans, microcapítols dins del mateix, després, com que el narrador ho sap tot, també en futur, el futur immediat, i al final de cadascun dels capítols que sempre tenen aquesta estructura, es resol allò que havia quedat suspès i, per tant, en aquest primer mor en accident, la pobra Rosa, ja ho podem dir, perquè és com el punt d'entrada, és el primer que passa, no? Llavors, la meva voluntat... Clar, això vol dir que hi ha 16 conflictes que van avançant, però sempre avancen linealment, és a dir, la novel·la avança tots aquests anys fins que l'Alba es fa gran, però... com que cada capítol t'explica coses d'abans i de després, els personatges van prenent cos.
1: El que sí que he trobat, ara que tu parles d'aquest abans i aquest després, és sí. que és un gran exercici literari.
2: Va ser la troballa, va ser la troballa, i alhora va ser de dir, ui, això em permet anar dibuixant i anar donant-li gruix als personatges, i ho he d'escriure en passat i en futur. Perquè el que passa després està escrit en futur. De vegades és un després molt immediat, les conseqüències, no? De camí, sense acabar de revelar què passa fins al final del capítol, de camí cap a l'hospital, en aquest cas, etcètera, no? Però ha estat un recurs que un cop l'he dominat, un cop l'he trobat, és el que ha fet créixer la novel·la i permet anar incorporant personatges. És a dir, els personatges van apareixent perquè són necessaris en la trama. Si hi ha un conflicte judicial amb la cangur, doncs necessitem una advocada, i llavors apareix la Digna Pena, que és un dels meus personatges preferits. També hem de saber quina vida ha tingut la vida, la Digna Pena, i per què és com és. I això ha estat una novel·la que l'he gaudida molt, fins al punt que durant els 3 anys, des de La dona més pintada aquí, que han passat 3 anys, entremig jo vaig fent coses del Comas i tot, però les novel·les que les tinc sempre al xup-xup, hi ha hagut un moment que jo vivia amb aquests personatges. M'anava a dormir amb la Digna Pena, amb la Conxita Costas Mola, tot. En fi, jo, la meva màxima aspiració és que el lector, un cop hi entri, s'hi vulgui quedar a viure, perquè, en certa mesura, les novel·les reflecteixen la vida.
1: Bueno, és que quan ja tens la trama feta, que això és també és el que tu dius, que es quedin a viure perquè la trama ja la tens feta, o sigui, sí. Ja vas veient. Sempre ens va sorprenent.
2: Sempre hi ha un punt sí. de
1: sempre
2: dir...
1: queda un fil,
2: clar,
1: i tu el vas posant. I encara que sembli que no, no patiu, que el Màrius torna a trobar un fil i li torna a posar. Llavors, clar, no pots deixar perquè has de saber on s'acaba això.
2: Sí, sí. Jo mateix, quan l'escrivia, t'ho asseguro, jo mai m'hauria imaginat que per arribar on jo volia arribar, que és on arribo, finalment, la relació entre el pare i entre el Joan i l'Alba, diguem, això no revelarem res, però jo volia arribar allà, però mai m'hauria imaginat que passaria per la Selva, la Candona, per Chiapas, per Mèxic, per tot... En fi, tot un seguit de coses que han anat apareixent i que anaven prenent sentit conforme creixia el mal entès.
1: Jo estava escoltant el Màrius i anava rient perquè m'anava imaginant algunes escenes del llibre. Jo visca la imaginació i la creativitat.
2: Sí, però t'he de dir que el que dic a la primera pàgina abans de començar, de dir tot el que es diu en aquesta novel·la és ficció, però tot ho ha viscut el seu autor, a tots els llocs ha estat, etc. És gairebé un exercici, eh? És un joc amb mi mateix, però jo, per dir-te només un exemple, jo me'n vaig fugir de casa quan tenia 13 anys, allò amb una rebel·lió, i vaig agafar un tren de Rodalies, que en aquella època funcionava, i me'n vaig anar a Massanet-Massanes. I ara he fet que el Joan Ferrer, amb 16 anys, ell més gran i això, també fugi per una noia, tot, i va a Massanet-Massanes i li passa, diguem, el que passa en aquella estació, que tu arribes allà dient, Massanet on és? Diu, no, això és Massanes. Massanet està d'aquí uns quilòmetres. És a dir, he acabat fent amb una certa voluntat també de donar-li gruix d'experiència a la novel·la, però també de dir, escolteu, tot això està al servei d'una ficció, perquè la novel·la, jo la reivindico, no té per què ser testimonial. És molt digne que tothom faci testimonis, però ara últimament l'autoficció és com una plaga per tot arreu, fins i tot en el teatre. Sembla que els actors només puguin representar allò que són. El seu origen cultural, ètnic, personal, de gènere... escolta, tot això està molt bé, però quina poca fe en la ficció, quina poca confiança en les eines que sempre hem tingut a l'abast, que és la combinació de l'experiència amb la imaginació, no? I en aquesta novel·la, en fi, és veritat que de vegades ja ho fem, això, com que volia començar amb un accident, jo, tots hem tingut al voltant nostra gent que ha tingut accidents greus, de vegades mortals, en el meu cas també havia passat, però no havia estat mai a urgències vivint-ho. Vaig anar a l'Hospital de Sant Pau, vaig amb el cap d'urgències, la cap d'urgències, una doctora que molt amablement, vaig passar tot un dia a urgències amb ella, veient quin pas s'hi donava per poder-ho descriure, no? Però en general no he hagut de forçar res. Bé, també vaig haver de forçar amb uns amics gais anar a bars d'ambient gay, que jo no freqüento, he de confessar habitualment, però que tenia interès perquè hi havia un personatge allà que hi vivia, i també vaig voler, no? Però en general la resta de coses és el que fem els novel·listes, allò que hem viscut o ens han explicat algú molt proper, pum, ho traslladem, no? I això a mi m'ha enriquit. Per exemple, hi ha un enterrament, l'enterrament de l'Eustaqui, que és l'Estaquirot, un personatge que també m'enamora, el sogre, és el sogre del Joan Ferrer, i és la transcripció idèntica de l'enterrament de ma mare, que va morir amb 99 anys i mig, joiosa, i que vam passar un vídeo d'ella i jo rient i xerrant i preguntant quants anys tenia, i ella que no, tal, ai, em moriré. I això ho vam passar i la vam acomiadar d'una manera, una vida llarga i plena, 99 anys i mig, no? I jo aquest personatge el tenia allà i molt estimat, i era l'avi de l'Alba, el sogre del Joan.
1: L'avi o l'avi?
2: L'avi
1: o l'avi. Això ho haig de dir, perquè avi és molt bonic.
2: Avi o l'avi, aquest animaló que li deia la nena, perquè clar, la dona, la Blanca, li deia l'Estaquiró, perquè el tenia per un no ningú, en fi, era una parella això descompensada, i en canvi la neta li diu l'avi o l'avi, no? Clar, quan t'hi poses, però això ho he fet explícitament perquè amb tota aquesta novel·la he provat ja de que tot t'ho podria datar o et podria dir qui és, qui no és, que no té cap interès en general a la vida, però està a favor d'una història totalment inventada de ficció.
1: Sort que és inventada, perquè el Joan no sé si hagués sobreviscut a totes les coses que li has fet fent aquesta novel·la.
2: És una mica desgraciat. Val a dir que és una tragicomèdia. És tràgic el que li passa, però també riureu,
1: Rius molt, per això t'ho dic.
2: Sí, sí.
1: Hi ha algunes escenes històriques... Intimo-històrica, no?
2: Podríem fer un sexe a distància.
1: Bueno,
2: també, no? Que això, moltes parelles actuals de vegades es veuen distanciades i fan videoconferències. Clar, allà hi ha un punt d'erotisme una mica estrany, no?
1: Però, no vull riure, en fi,
2: Però sí. Sí, i és juganera amb la seva relació amb la Muriel Vayreda, una antropòloga que està molt interessada pels malentesos, que d'aquí va néixer, en realitat, la primera idea de la novel·la, que sempre s'han donat en els àmbits colonials, no? Que és allò de l'home blanc, arriba a un lloc i es troba amb gent que no parla altres llengües i llavors ell s'ho inventa tot, no? D'aquí tot va néixer amb l'anècdota del cangur, que quan jo escrivia Res no és perfecte a Hawaii, vaig llegir que el capità Cook havia batejat els cangurs perquè en un dels seus viatges havia vist aquests animals bípedes que salten i l'havia assenyalat, i els aborígens australians havien dit kangaroo, kangaroo, i ell va dir, doncs kangaroo, que és com es diu en anglès, i totes les llengües del món en diuen cangur, d'això, no? I resulta que aquests aborígens li deien, no t'entenc, no t'entenc, no? Llavors, aquest malentès a mi em va fascinar, vaig començar a apuntar-m'ho i vaig dir, algun dia has de fer alguna cosa, però el que ja va ser definitiu és que després vaig descobrir que sí que es deia gangurro en una de les llengües d'allà, i que aquesta història tan bona se l'havia inventat un altre capità que volia desprestigiar el pobre Cook, no? I vam pensar, hosti, és que les fake news, és a dir, les falòrnies, ens acompanyen de sempre. Ara les tenim molt en boca de tothom a les xarxes socials, però realment forma part de la condició humana, això.
1: Sé que forma part de la condició humana, però vull dir, per això us dic que trobareu tantes i tantes coses, i ara me'n vaig una miqueta als personatges,
2: sí.
1: Perquè, pobre Moni, Sí, escolta, el proper personatge que li posis Mònica, sisplau.
2: Sí, que sigui més feliç, no?
1: Una cosa més bonica,
2: sí,
1: Màrius.
2: Sí, la Mònica, pobra, ho té...
1: No, és
2: sí,
1: que vaig pensar, a veure què m'ha tocat.
2: A veure què m'ha tocat. És veritat que, a més, en aquesta novel·la i en general en la seva gènesi, i no ets la primera que m'ho diu, perquè la meva gent literària es diu Mònica Martín, la correctora de proves i amiga, una lingüista, es diu Mònica Molera, i, és clar, totes absolutament... deprimides per els desamors de la Mònica.
1: Clar, ens has donat feina perquè hem de trencar el rol de la Mònica de la novel·la ara. I escolta, ara. Vull dir, jo venia amb el cotxe avui desatada perquè pensava...
2: Què passa aquí, home, ja? Som-hi, no?
1: Però clar, és una novel·la molt coral i aquí també he jugat, que és una cosa que m'agrada molt de tu, perquè jo no he pogut evitar, Màrius, anar pensant en la novel·la de Sant Jordi, sí, que vam fer l'any passat, sí, i en aquesta, amb aquest joc de noms que els hi poses.
2: Sí, sí, perquè...
1: T'agrada molt jugar, ho sabem, sí, i ho fas amb totes les teves novel·les.
2: Sí, sí. Sí, hi ha un punt que això de la digna pena que parlava abans és real, eh? Jo vaig tenir una veïna que se'n deia, una senyora de que era gran ja als anys 80 i per tant espero que, en fi, crec que ja no deu estar entre nosaltres, però, clar, quan vaig dir necessito una advocada que a més és especialitzada en el que serien els culpables confessos, eh? I vaig dir, home, li he posat digna pena, és que és extraordinari com a nom, no? I a partir d'aquí, clar, la terapeuta és la meva preferida, també, aquí no n'he conegut mai cap, però li vaig... de Conxita Costa sí que n'he conegut més d'una, però Conxita Costa es mola, que és com li poso, faig que el Joan, que l'envien a teràpia perquè s'ha quedat vidu, però ell no hi creu gaire, i, tot, i prova de fer una broma, com que és traductor, doctor, li agrada jugar i li diu, cony, si t'acostes, mola. I no li fa punyetera gràcia, no?, a la terapeuta. I acaba la cosa com el Rosari de l'Aurora.
1: El Joan és tremendo amb ella.
2: El Joan és una mica... Sí, aquí entra, de fet, això és com una conya, però darrere hi ha un dels temes que hi ha sobre el paper, o sigui, el gran desconcert que tenim en general a la vida al segle XXI, però la masculinitat també té un gran desconcert del propi concepte, no? I aquí, com que hi ha una possibilitat plana, l'amenaça de que hi havia i podia haver hagut abusos sexuals i tot d'una, aquí hi ha un tema. Hi ha un tema que en la trama serveix per alguna conspiració, però alhora fa que el propi Joan Ferrer s'estudiï la llei de la baix i comenci a revisar el seu passat, perquè és una mica, com t'ho diria, és un desgraciadet. El pobre.
1: És que, pobre home, sí. No sé, si prens decisions et pots equivocar, però és que si no les prens, mare meva,
2: t'equivoques sempre.
1: T'engoleix el terratrèmol.
2: Sí, és això, és un indecís, és algú que... Jo crec que la imatge, si fos un Therian, ara que s'ha posat de moda, ai, saps, sí, aquests Therian, seria un camaleó. Seria un Therian de camaleó. Perquè hi ha una al·lusió que després acaba tenint molta importància a la pel·lícula Zelig de Woody Allen, que és aquella pel·lícula de fals documental d'un home que s'assembla a qui s'acosta, no? Si és un gras, s'engreixa, tot. Llavors faig que revisqui un conte que es diu Zelig, al qual s'al·ludeix, però que té la circumstància, com que jo m'havia imposat, que és un conte que jo vaig escriure en 24 anys del meu primer llibre, el primer llibre dels anys 80, que es deia Línia. I aquest conte a mi em semblava molt interessant, el camaleó, no? I aquí jo crec que 40 anys més tard, bé, no 40, perquè encara no he fet el 63, siguem coquetos, però enguany els faig, eh? Vull dir que els de l'any 63, fem 63 aquest any, tot quadra, tot és quadrat, de manera que el camaleó el definiria, no? I defineix, jo crec que defineix molt a l'home contemporani, a una determinada perfil d'home contemporani que va allà on bufa el vent. Perquè les modes, cada cop, sobretot el jovent, cada cop és més vulnerable a les xarxes socials, a les línies, diguem, a la desverbalització que tenen, que no és el cas del Joan, que és un traductor i està molt verbalitzat, però en canvi no té caràcter, no? I això fa que vagi on bufa el vent i que acabi sent un camaleó veritable.
1: Però ja us dic jo que n'hi ha un altre, i no direm noms, que és un gran camaleó. Perquè no el veus venir...
2: I pam!
1: Ni de lluny. Però aquí ho deixarem.
2: Ho deixem aquí,
1: i tant,
2: i tant.
1: Perquè si ho expliquem tot...
2: No.
1: El que sí que teniu clar és que si en Joan és un traductor, ens mourem en el món literari.
2: El món editorial, el món literari, certament.
1: Aquí està. Sí, que aquí sí. També tu m'agrada, perquè sempre vas posant, eh?
2: Sí, sí. Home, és veritat que parlàvem l'any passat de la novel·la de Sant Jordi, que es reeditava 7 anys sí. Després d'haver-la publicada, i que era una sàtira. És una sàtira absoluta, no? En canvi, aquí és un element, eh? Però l'element del món editorial sí que serveix per vincular molts personatges que acaben publicant llibres. Són experts, tant la Digna Pena com la Conxita Costas acaben publicant llibres sobre les seves especialitats, i això els porta a una visibilitat social, acabar sent, que et diré jo, tertulians o experts amb micròfons com aquests meravellosos que tinc
1: que
2: jo ara
1: tenim
2: a la
1: aquí.
2: Boca. De...
1: Sí, perquè ara tothom, podríem dir que tothom publica, és una frase que es diu molt, no? Tothom publica, tothom escriu, tothom és contertulià.

0: tot el que està passant i tot el món digital i tota la situació acaba tenint un prestigi social, perquè hi van, ja et dic, es podrien comprar un Maserati i fer-se la foto d'un Maserati, en canvi no. Vol fer un llibre, no? O plantar un arbre. Ja està bé, ja està bé.
1: Com a mínim tenim els llibres com a referent.
0: Això mateix. I el món editorial ja en viu d'això. És a dir, és veritat que hi ha molts perfils i que llibres no vol dir literatura. Hi ha llibres de tot, de tota mena.
1: M'agrada, m'agrada que diguis
0: això. És a dir, ja, la literatura és una altra cosa. Són llibres fets amb una voluntat, diguem, estètica i ètica, també, no? I d'obra d'art més aconseguida o menys, però la literatura és una altra cosa. Ara, el llibre com a suport ho admet tot.
1: Jo acabaria aquesta entrevista dient aquests misteris, aquestes píndoles que ens regales, no? Pagar o no pagar aquest preu pot representar un abans i un després en la timorata vida de Joan Ferrer. I ara, tothom a llegir.
0: Ah, això mateix. Gràcies.
2: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia i bona hora! Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Bona setmana a totes, ja que aquest és el darrer Cruïlla d'Europa de la temporada. Bon dia també, Gabriela, tu mateix, contents que estiguis aquí a l'estudi, que et fas que ets car de veure.
3: Bon dia, Teresa.
2: La setmana passada vam cobrir la visita del Papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Havia de venir a Catalunya, però se li va creuar també a l'agenda Madrid i les Canàries. Avui tenim un programa carregat de gent del món de l'art, la cultura i del periodisme. Són gent de nom i relleu. Direm que tothom ha valorat bé, en general, la visita del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família, encara que a nosaltres hi ha coses que no ens han agradat gaire. Una d'elles va ser que uns 600 cantaires, no sé exactament quants perquè eren molts, però no ho sé exactament, no van poder entrar al temple perquè les forces de seguretat els van acusar de la Sagrada... Les forces de seguretat de la Sagrada Família els van acusar de portar, gairebé diríem, fulls clandestins, que no ho eren, però vaja, tenim aquí alguns posat al cap, i no els van deixar cantar. Per això nosaltres ara presentarem a les persones que tenim aquí a l'estudi. La primera, la de les nostres convidades, l'escriptora i música Maria Escales.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia. També saludarem a la llunyania, a través d'internet, el company periodista Vicenç Lozano. Bon dia, Vicenç.

0: Hola, bon dia, Teresa.
1: Uau. Doncs bé, i també tenim aquí en el Jordi Roger, que ell és l'autor del documental, principal no, perquè tot és principal el que fem en aquest programa, però que venim a comentar.
2: Molt bon dia, Teresa.
1: Bon dia.
2: I
1: Digues el
2: gràcies
1: títol del
2: per convidar-me.
1: documental.
2: Sagrada Família, la Bíblia en pedra.
1: Molt bé, tu ens l'explicaràs, perquè a vegades, quan passem per la Sagrada Família, veiem tanta pedra...
3: Sí. Ja està bé, perquè a l'escola, clar, et fan a vegades la visita, aquesta, la típica visita, no?, que et porten a dins i tal, i bueno, tu sí que identifiques mínimament que són alegories religioses i tot això, però clar, no identifiques. Doncs per això està bé també que vinguis una mica, que per fi algú s'hagi dignat a explicar tot això, perquè...
1: Molt bé, doncs ara ens ho explicarà ell amb detall, però primer la Maria Escales aquí ens ha d'explicar què és el que es va preparar ella per cantar en aquella missa. Missa era, no?
4: Era una missa, sí, sí, era una eucaristia.
1: Doncs què tenies preparat i finalment com va anar tot?
4: Bé, clar... Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè és que hi ha gent que diu moltes coses sense saber ben bé què va passar.
1: Sí.
4: No? Aleshores, amb motiu de la visita del papa, unes quantes corals, varen convidar a unes quantes corals, no sé si eren com més de 10 corals, en total eren 600 persones a les cantories, corals de diferent casta, no? Hi havia gent com molt professional i gent més amateur, no? I se'ns va convidar a cantar a la missa. Val a dir que quan ens varen dir de cantar, ens varen advertir molt seriosament de que no es permetria cap mena de manifestació política ni reivindicativa, que estàvem cantant, que hi havia uns protocols, etc etc. I això penso que s'ha de dir molt clar. No? Val. Aleshores, l'acte tenia dues parts. Una és l'Eucaristia, i l'altra era que havíem de baixar tots a les escales per fer allò de les llumetes, dels escolanets i tal. En aquelles escales havíem d'estar els 600 cantants, també amb la llumeta, i havíem de fer uns moviments i tal. I era tot... Bueno, el dilluns vàrem estar...
1: Era a l'interior o a l'exterior?
4: A l'exterior, a l'exterior. En aquell moment en el qual surten els escolanets i sortim tots i s'encén la Sagrada Família i tot això. Era... A veure, ho vàrem estar assajant. El dilluns vàrem estar assajant 7 hores, això. 7 hores. Penseu que les cantories és una alçada com de 5 pisos. És una passada. Hi havia gent de les corals, gent gran, que va pujar i baixar diverses vegades, allò, amb una il·lusió, per fer la història.
1: Perdona, disculpa'm, digue'm pels que ens escolten i que no ho saben, què és una cantoria?
4: Cantoria és l'espai que està preparat per als cantants, no? Pels cantors. Aleshores, a la Sagrada Família... Això es va... Bueno, això segurament ho sabràs millor tu que jo, no? Però es va calcular molt bé on es posaven, a quina alçada, perquè, clar, la Sagrada Família és enorme i, clar, costa molt quan cantes. Clar, nosaltres cantàvem, era tot un muntatge, perquè estàvem amb pantalla, es veiem el director en pantalla, els altres corals les teníem lluny, ens havíem de coordinar molt bé. Va ser un... La veritat, personalment, molt satisfeta de com del resultat final musical. Aleshores, el dimecres vàrem anar a cantar a la missa, no? Clar, jo ara aquí estic parlant potser una mica... Ara em poso en el meu... Faig un testimoniatge meu. Jo no parlo per part de tothom. Parlo només ara com a Maria Escales, com a persona cristiana i com a persona que habitualment va a missa. Per mi era una ocasió... Jo hi anava plorant d'emoció. Jo hi anava plorant d'emoció i sentia que no només hi estava jo, sentia que anava amb mi els meus avis, les persones que m'han acompanyat tota la vida i que pensava que contents que estarien de veure'm aquí, no? Aleshores, vàrem assajar a les 4 i tal, la missa era a 7:45, i de sobte a les 7 hi va començar a haver una cosa molt estranya. Va començar a venir gent i va venir una senyora com a... arranyar-nos com si fóssim nens d'escola. Qui hi ha aquests papers? No sé què, una cosa, però... I nosaltres, què estava passant? Perquè la majoria no sabíem què és el que estava passant. No ens n'havíem assabentat de res. I va resultar que és que hi havia gent que, entre les partitures, tenia a
1: fotocòpies...
4: obries i era una estelada. Però estic parlant d'aquesta...
1: Sí, sí, sí, no cal, no cal que la gent...
4: D'aquest tamany, a 30 metres d'alçada... No sé, 30 metres, no sé, potser estic exagerant, no sé, una passada, una borrada. O sigui, que hauria bastat amb no enfocar-nos. Hauria bastat amb no enfocar-nos i ningú se n'hauria assabentat. Bé...
3: I això va diguéssim, causar el gran drama aquest, no?
4: Va causar el gran drama. A més, resulta que hi havia també la consigna de han acabat el Virulai, que era l'última cançó, entonar els segadors. Hi havia aquesta consigna.
1: Bon.
4: Però és que no ho sabíem. És que la majoria no ho sabíem i no en teníem res. Clar, a veure, jo havia anat a una eucaristia. Jo anava a missa. Hi havia molta gent. Jo, a darrere meu, tenia una amiga que és jueva i ella no anava a missa. Ella anava a cantar a una inauguració d'un temple. Però el que és cert és que tots ens ho preníem molt seriosament i amb molta il·lusió. Clar, jo vaig estar a missa amb un tio a 2 metres mirant-me amb una pistola. M'enteneu? A mi això em va... Perquè supervigilats... Una cosa
1: que... Era les forces de seguretat, ells.
4: Suposo que sí. Jo no surto de casa amb pistola. Va ser... O sigui, ens varen encerclar a tots d'una manera... Mirant-nos d'una manera intimidatòria espectacular. I va haver gent d'altres corals que no varen poder ni combregar, no varen poder combregar. No els varen deixar. I jo em vaig fixar que just abans de... Bueno, pels que no sapigueu gaire de missa, una mica el del final, el que es fa al final és la comunió, a combregar, després es fa un cant i marxem, no? Aleshores, jo veia la tribuna de premsa, estava bastant ben col·locada, i vaig veure que durant la comunió feien fora tots els periodistes. I vaig pensar, que raro. Però com que teníem instruccions de baixar corrents per fer-ho de les espelmes, vaig pensar, això és que van corrents a col·locar-se, no? Va, comencem a cantar el Virulai i jo vaig veure com agafaven el director i literalment l'empenyien fora.
3: Això era després del lo de l'estelada?
4: No, és que l'estelada no va... No, és que no ens en vàrem enterar. Ningú va treure l'estelada perquè no... No, o sigui, no hi va haver res. O sigui, a veure, el meu resum és que varen matar mosques a canonades. Vale. Perquè és que...
3: Justos per pecadors.
4: A part això, jo em vaig sentir com si quan a l'escola n'hi havia dos que la liaven tothom es quedava sense excursió. Val, però jo, il·lusa, vaig dir, clar, com que hem de baixar ràpid per posar-nos amb les espelmes, doncs jo, il·lusa, anava baixant, cantant el Virulai, tota contenta, la meva espalmeta. Sí. Una altra cosa és que les partitures i tot es quedava dalt. O sigui, no podia ningú portar una estelada perquè no podíem baixar amb bosses, només havien de baixar amb l'espalmeta. M'enteneu? I clar, la Sagrada Família, i això ho saps més tu que jo, és un laberint, no? Sí. I clar, vàrem veure que baixàvem i que no anàvem per la porta que havíem d'anar. I jo li vaig dir al policia, no, perdona, que us heu equivocat, que hem d'anar cap allà. No, tireu cap aquí. Dic, no, que hem d'anar allà, que hem de cantar. I jo allà amb l'espalmeta tota naïf. Fins que ens varen, la policia...
1: Hem d'anar ràpid.
4: Perdona, vaig ràpid. Ens va començar a gent que no sabien què estava passant. Empenya, i ens varen deixar amb un tram de l'Eixample. Vàrem avançar, vàrem veure que teníem policies endavant, ens vàrem girar, teníem policies endarrere i estàvem enreixats, sense entendre què estava passant, nerviosos perquè teníem pressa per anar amb l'espalmeta a cantar. I què està passant? Ningú ens deia res.
3: Molta gent éreu, no?
4: Allà. 600, sí. Era els 600. Les 600. Els nens de Granollers plorant, perquè hi havia una coral infantil. Què està passant aquí? Hem d'anar a cantar. Un despropòsit, un autèntic despropòsit.
1: Deixeu-me preguntar al segon convidat. Ell és en Vicenç Lozano, el periodista que sap tantes coses sobre el Vaticà. Bon dia, Vicenç.
0: Hola, bon dia. Com estem?
1: Bé, tu estaves per allà, primera cosa. Si no hi estaves, no cal per contestar. Però si hi estaves, te'n vas enterar de tot això que ens ha explicat la Maria Escales?
0: No, jo me'n vaig assabentar després. Jo estava a Catalunya Ràdio fent el directe, juntament amb els companys. Estava a l'emissora Catalunya Ràdio. Al matí vaig estar a la Sagrada Família fent el programa Els Matins de TV3. A mi aquest afer em sembla realment molt, molt inquietant, perquè realment et dones compte de com estem, no? Contínuament. I a més el tracte que van tenir cap a la gent de les corals, em va semblar absolutament ignominiós i d'una falta de dignitat i de respecte. De tota manera, sempre Jo he pensat des del primer moment que realment vull dir, fer un acte d'aquest tipus a dins d'una església realment doncs, no era potser el lloc adequat per fer-ho. Una altra cosa vull dir, és tot el que va passar i realment vull dir, és lamentable i jo crec que vull dir, en aquest cas vull dir, o sigui, el papa vull dir, no en té cap culpa, va ser la seguretat, sobretot la policia nacional, amb l'ajut també, òbviament, dels Mossos d'Esquadra, no?
4: Sí, realment no tocava. És cert,
1: molt
4: no tocava.
1: Bé, Maria,
4: però endavant. Tampoc tocava el de després. O sigui, va ser ignominiós, és el que has dit, humiliant persones grans.
1: Ho has dit denigrant.
4: Denigrant, absolutament denigrant, absolutament denigrant, perquè és que si haguéssim, a veure, vull dir, jo he estat mestra molts anys, no? Si ens haguéssim vingut i ens haguessin dit, escolteu, hem sentit que hi ha aquestes instruccions.
3: D'una explicació, sí, sí.
4: Escolteu, no malbarateu la feina de la gent que ha preparat això, si us plau.
1: Clar, és que és que era una de les coses més importants.
4: Claro, claro, jo conec personalment, l'Igor Cortadellas, el que va fer tot l'espectacle, no? El de les llums i tal. Clar, evidentment, o sigui, això és una... Que bé que hem quedat els catalans.
3: És el que anava a dir,
4: que bé que hem quedat
3: els catalans. Una pena que s'hagi tacat una mica per això l'espectacle, perquè la veritat és que el balanç de tothom ha sigut superpositiu.
4: Preciós,
3: tothom
4: preciós.
3: Es va quedar impressionat de la realització, del muntatge,
4: de l'elegància,
3: de la recepció, de l'elegància.
4: Del missatge,
3: sí, sí,
4: tot fantàstic.
3: No,
4: o sigui que... quina pena sí, sí.
1: Ara
4: que estiguem així.
1: Ara deixa'm escoltar l'opinió del darrer convidat. El Jordi Roger, bon dia.
2: Molt bon dia. Jo era la penúltima filera a dins de la Sagrada Família, sí. La que donava, la que dona la portada de la Glòria per on entrava el papa. Jo no ho vaig veure. Sí que us veia vosaltres, les cantories estan, no 30, però em sembla, són 14 metres. És molt alt. Hi ha dues cantories. Primer us explico, deies què són les cantories.
1: Sí, perquè és una paraula que no
2: molt bé.
1: Si
2: doncs
1: no,
2: tots tenim clara la visió de la Basílica de la Sagrada Família, que diríem que és allà dins hi cap un camp de futbol, per entendre'ns. Per tenir la dimensió, no? Doncs a terra doncs, hi ha el públic, hi ha els fidels, i a sobre uns 14 metres, no, ara no tinc la distància,
4: però
2: és a dir, hi ha tot uns balcons on s'hi fiquen els cantaires. I a sobre de la cantoria on éreu, encara hi ha una altra cantoria més amunt, que no hi havia gent. És a dir, que és molt gran. I per què això? No? A l'època d'en Gaudí no existia una cosa que nosaltres sabem perfectament que existeix, que és l'estereofonia, el món estèreo. No? I aleshores Gaudí diu, jo vull que els fidels sentin el que ara diríem una música envolvent, no? És a dir, que sentin de tot arreu. Per tant, a sobre dels fidels s'estableix totes les cantories perquè tota la música que provenen dels cantaires doncs, penetri i faci tota la volta al temple. Normalment, ja ho sabem, no? El cor a les esglésies és normalment al darrere, i al davant pot haver-hi, doncs, l'orgue. Doncs Gaudí fa aquest procés. Dit això, jo no vaig veure tot el procés i és lamentable si va haver-hi, com dieu, que hi va haver aquesta actitud coercitiva de la policia. Ara bé, tinc aquí la meva entrada i diu clarament...
4: Clarament, i tant.
2: Diu, prohibit durant tot l'esdeveniment. Motxilles, bosses, roba massa curta, armes... qualsevol, fumar, menjar, beure, i a baix, l'últim, banderes, pancartes o qualsevol símbol reivindicatiu, polític o de qualsevol altra mena. Això ho tenien les 8.000 persones que eren allà. Dit un. I després, potser algú, que no sé qui és, ni m'interessa saber-ho, no va saber interpretar el moment històric que vivia el país.
4: Totalment.
2: I dient, doncs ara, jo, per lliure, després del virulai, doncs ficaré els segadors, doncs, no tocava, i aquesta pensada, de males maneres o no? De males maneres pel que dieu, jo no ho vaig veure, no? Però... Doncs va impossibilitar que 600 persones culminessin un acte extraordinari i, doncs, mira, com que no els vam veure, doncs no vam saber que hi havíeu de ser. Però, és clar, si darrere l'Escolania hi havia 600 cantaires més, allò hauria estat molt més espectacular. Per tant, algú qui va donar o va tenir aquesta pensada no va saber interpretar el moment que vivia el país.
1: Molt bé. Vicenç, em sembla que volies dir alguna cosa, tu.
0: Sí, sí, volia dir que, a veure, evidentment no es va notar amb la retransmissió en directe per televisió, ni tan sols a la gent que era present, doncs, a la Basílica, vull dir, van notar absolutament res, perquè es veu que van posar en marxa una gravació. Van posar una marxa, una gravació...
4: Sí, però això estava previst,
2: Que ja hi era, això.
0: Sí, sí, sí, sí. Per tal de que no es notés absolutament res i el cant fos tal com s'havia de produir. La llàstima és que és tot el que va passar, no?
4: Sí, de fet, estava previst, que a l'acte de fora ja està... Ja, nosaltres es cantàvem sobre playback. Això, això ja estava previst.
3: Ah, sí?
4: Sí, perquè era impossible.
2: Clar, clar. Sí, veieu, hi ha unes imatges de la gravació de l'orquestra.
4: Sí, sí, és que era impossible perquè és que no se'ns hauria sentit. No sé, clar, hi ha tanta gent a l'aire lliure i tot això.
2: S'havia de microfonar i a l'exterior no es podria.
4: És això. És que, per això és que... realment, o sigui, jo he començat dient això, ens havien prohibit portar aquests qualsevol mena, o sigui,
2: armes o banderes,
1: tot, armes
2: i drons.
4: Que tampoc podien
1: portar l'amic de la Maria.
4: Sí, sí, que tampoc podien portar drons. Dic, vaja, l'hauré de treure del bolso, perquè és una cosa que jo sempre porto al bolso, saps, un dron. Però, vull dir, jo és el que he començat dient, vull dir que qui primer ho va fer malament va ser qui va voler, qui va pensar que era el lloc per... però que realment no s'hauria notat que apagar els mòbils, apagar els micròfons, ningú se n'hauria assabentat que allà hi havia aquell pitote, o sigui, que a més no s'hi hauria afegit la majoria de gent, no s'hi hauria... o potser sí.
2: Jo crec que sí, perquè però... és a dir, si tu de cop i volta veus o sents que 600 persones es posen a cantar als Segadors, doncs la gent... interpretaria que això formava part del guió.
4: Sí, sí, sí.
0: A veure, jo crec que una cosa...
1: Vicenç,
0: perdoneu,
1: endavant.
0: Jo crec que
1: si el
0: guió hi hagués previst prèviament cantar l'himne d'Espanya amb la presència dels reis, de tot el govern espanyol, etc, etc, com a element, diguéssim, reivindicatiu, seria just. Seria just cantar els Segadors. No va ser així i, per tant, vull dir, jo ho vaig trobar bastant fora de lloc. Una altra cosa són les estelades, les reivindicacions, els crits al carrer durant aquell quilòmetre escàs.
2: Això, perfecte.
0: Doncs, el papa amb papa mòbil pel carrer Rosselló, etc. Però en aquest cas jo crec que hi va haver un error de planificació i d'estratègia.
4: Totalment. Però d'uns i altres, realment. O sigui, primer els
2: ja et dic jo, que la policia fa la seva feina amb unes formes que molts de nosaltres no ens agraden. Però també una altra cosa, no conèixer com funcionen aquestes coses
4: és molt naïf, és molt innocent.
3: Però és que és el... Perdó, Jordi, és que és el que diu la Maria, perquè, o sigui, quan passen aquestes coses, clar, com que estàs tan distanciat, si un ha fet una cosa en un lloc aïllat, clar, després la policia l'ha vist en aquella persona, però clar, no dona explicacions a la resta i clar, els altres no entenen el que passa.
4: És que va ser jo he anat a moltes manifestacions i a mi ja no era la primera vegada que la policia em deixava algun lloc, m'entens? Però hi havia senyores com la meva mare, que jo veia que havien fet, que estaven fent un esforç espectacular perquè pujar les cantories i baixar físicament, a veure, jo estava cansada el dilluns, com estaria aquelles senyores? No? I en aquelles senyores, uns i altres...
2: Estaria bé que dins del món coral algú també demanés responsabilitats i explicacions a qui va tenir aquesta pensada.
4: S'està fent, s'està movent.
2: I donar-li les gràcies.
4: S'està movent amb dos...
2: Jo ho veig així.
4: Amb dos nivells s'està movent això,
1: Molt bé. Sí, sí. Vicenç, ens expliques què va dir el papa? Va dir alguna cosa? Ho vas saber? Ens dius que no hi eres, però potser després...
0: El papa probablement ho va saber, perquè la seguretat del Vaticà... Fixeu-vos en un detall, cosa que no s'ha produït, mai. El papa, quan va entrar a la Sagrada Família, estava envoltat de guardaespatlles. El mateix passadís central de la nau de la Sagrada Família estava envoltat de guardaespatlles, o sigui, hi havia una seguretat màxima, estàvem amb alerta màxima. Hi havia, des de fa anys, vull dir, el projecte per part del yihadisme radical, de tirar per terra la Sagrada Família i incendiar-la. Està ple de vídeos per internet, doncs, que la Sagrada Família per terra, incendiada, fins i tot amb una torre amb la bandera d'Estat Islàmic, etc. Per això la visita a Barcelona va ser especialment vigilada, més que la de Madrid, que ja ho va ser. Vull dir, o sigui, realment policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, cossos de seguretat de l'espionatge, etc. Vull dir, van intervenir juntament amb l'exèrcit, recordem-ho. Aleshores, vull dir, era realment un cas extraordinari de mesures de seguretat com no s'ha vist mai.
3: És que si tomben, tots sabem que si tomben la Sagrada Família serà com les Torres Bessones, que no es tornarà a construir perquè ha viscut de tot i mai l'han bombardejat, per tant,
0: sí, sí, sí. No, només falta,
3: esperem que segueixi així, perquè...
1: Molt bé, doncs deixeu-me presentar el tercer convidat, que has començat a parlar, però encara no havíem dit qui eres. Ell és en Jordi Roger, cineasta, professor de la Universitat Blanquerna i autor del documental que comentarem aquí, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, que aquest cap de setmana l'has anat a presentar a l'Alguer, aquesta ciutat tan bonica de Sardenya, on s'hi parla una varietat dialectal del català. Com va anar la presentació?
2: Molt bé, molt emocionant.
1: Hem vist imatges i guapo.
2: Jo no hi havia estat, a l'Alguer, i doncs també tenia moltes ganes de veure la realitat també lingüística, i a veure, la presència catalana és molt evident a l'Alguer. Totes els carrers doncs tenen el doble nomenclàtor, el nom en català i el nom en italià, que moltes vegades són diferents, és a dir, el carrer de les Monges i en italià és un altre carrer, no? Perquè això va en funció del període històric en què s'ha fet, no? I bé, doncs allà hi ha una oficina de la Generalitat, doncs, que també doncs ells cuiden molt tota la relació. Després va haver-hi l'endemà, això va ser divendres al vespre, i dissabte al vespre també un concert de corals, amb una coral algaresa, una coral catalana i una coral sarda, d'un poble del costat de l'Alguer, a 20, no se sabia si eren 28 o 31 quilòmetres, però que allà ja no s'hi parla el català, no? I per tant, doncs bé, és tot un... és un petit miracle lingüístic. I aleshores, dir-vos una mica, per tornar a la Sagrada Família, que la transmissió i la visita del Papa, la transmissió a la Sagrada Família, doncs ha estat planetària, i la gent de l'Alguer complia la...
1: Després els escoltarem per la televisió. Sí.
2: Omplia la sala, no? El quarter, que li diuen, no? Que és una sala municipal, doncs realment tothom l'havia vist i tothom s'hi havia emocionat. El síndic, que és l'alcalde, el bisbe, bueno, hi havia totes les forces vives de l'Alguer i de la diòcesi, no? I per tant, ser molt conscients de l'impacte internacional, sí, sí, que té...
3: Ha tornat a posicionar Barcelona, diguéssim.
2: Sí, jo crec que Barcelona mai ha deixat de posicionar-se. Sempre, en la meva presentació, que a més havíem tingut l'ocasió fa 10 dies fer-la a Roma, també, a la Santa Croce, a la Universitat.
1: Universitat.
2: Sí, doncs, jo sempre deia la meva presentació que la Sagrada Família ha sobreviscut a moltes adversitats, atemptats anarquistes, comunistes, bombardejos feixistes, guerra civil, menyspreu d'arquitectes suposadament progressistes i tot això. I el nou repte que té ara la Sagrada Família, des de la meva humil opinió,
1: és
2: superar la pressió del turisme. No?
4: Sí, estàs parlant amb una mallorquina, o sigui que això de doncs, segur, que tingueu bona sort.
2: Sí, és a dir, perquè realment, sí, sí, perdó, són 15.000 visitants al dia,
1: sí, al dia.
2: I no en són més per qüestions de seguretat, perquè si poguessin encabir-hi més gent, i aquest seria, jo crec, que el gran repte de present de la Sagrada Família.
4: Hi ha una cosa de la Sagrada Família...
1: Deixa'm preguntar-li al Vicenç, i estàs d'acord, perquè estaves dient sí? Vicenç?
0: Plenament d'acord, vull dir que és un monument ja no només de Barcelona, que ha quedat novament situada, diguéssim, a nivell internacional com amb un espectacle fantàstic que unia art, espiritualitat, la figura de Gaudí, etc etc, sinó que és forma part del patrimoni universal, òbviament, la torre més alta d'una església doncs, a Europa, vull dir, realment impressionant en tots els sentits.
4: Hi ha una cosa de la Sagrada Família que és com molt nostra. O sigui, que és un temple que hem construït nosaltres, sí, que no s'hi ha posat el govern, que no s'hi han posat les grans empreses, que som nosaltres que l'hem construït, no, que hi hem participat, que hem donat diners per això, no? I això és una cosa que potser fora no sé si s'entén, aquest sentiment que és nostre.
3: És nostre.
4: Que l'hem construït nosaltres.
1: Ahir vam fer un 30 minuts genial, que et demostrava això.
3: Mm-hmm. Bé, és nostre, però sí que és veritat que en relació a això que deia Jordi del turisme, sí que a mi em passa. Jo he vist bastant a prop, perquè he vist que el Guinardó, i a vegades baixo a Sagrada Família i vaig pujant cap a casa, que és un quart d'hora caminant, i sí que em passa. Ahir, per exemple, ahir mateix, que jo sento, a vegades, em sento turista a la meva pròpia ciutat, i sobretot veient un monument que dius, hòstia, és que això és meu, i jo tinc la sort de poder-lo gaudir tots els dies, el que passa que, clar, és com que no el sents tan teu, perquè, clar, és tota aquella llegendada, veus que està tan orientat als turistes i tot això, perquè, per exemple, en molts països, hi ha moltes grans ciutats del món, tu vas, per exemple, als grans museus, al Museu Britànic o al Pardo mateix i tot això, i pels residents és gratuït o es fomenta com molt més, sí, això de visitar-ho. Aquí no, o sigui, la Sagrada Família crec que són 24 euros l'entrada general, que, òbviament, s'ha de finançar d'alguna manera, perquè, clar, allò s'ha de seguir construint i tot això, però no sé, trobo que és com que no una cosa que és nostra, no la sents a vegades tan teva per tot aquest turisme sí, massiu que hi ha, saps? I tot això.
0: Aquest és el perill que existeix amb la massificació turística arreu del món, de tota manera. A veure, abans ens queixàvem de que Barcelona era una ciutat grisa, de que no hi venia ningú, ara ens queixem doncs, que hi ha molts turistes. Evidentment, és una incomoditat que cal patir i cal regular en la mesura que es pugui. És molt difícil, és realment molt, molt complicat. Però sí, és, evidentment, sentimentalment, és un monument de la ciutat de Barcelona i dels barcelonins i dels catalans en general.
3: Uh-huh. Si et sembla, Teresa, presentem ja el documental.
1: El documental que ens ha portat el Jordi Roger.
3: Així és com ho passava en aquest fragment de l'informatiu de la televisió de l'Alguer, que es diu Canal TV, que són bueno, el canal 15, no? Que és un dels canals amb més audiència, diguéssim, d'allà.
5: La Generalitat de Catalunya celebrano al Qualtè l'anno Gaudí con un evento dedicato alla Sagrada Famiglia e al legame con Alghero. Uno dei momenti centrali sarà la proiezione del cortometraggio Sagrada Famiglia, la Bibbia in pedra, diretto da Jordi Roger, che sarà presente all'evento.
1: Molt bé, gràcies.
3: Així és com ho presentaven.
1: Així ho presentaven i ara escoltarem la notícia.
6: Un gran home, un gran català, un grande arquitecte, che ha posato la sperra per cosa? A che Alghe Nostra potesse entrare in una cattedrale meravigliosa, una basilica meravigliosa, come la Sagrada Famiglia. L'Alghe è una delle poche città al mondo che ha questo privilegio. A voi celebriamo a che unione spirituale, culturale, amb il mondo della Catalogna.
7: Bé, enguany i aquesta tarda celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Generalitat de Catalunya ha decretat enguany l'any Gaudí, i l'Alguer no podia mancar aquest apuntament. Gràcies a la col·laboració amb el municipi de l'Alguer, portem l'explicació de per què l'Alguer és present a la Sagrada Família, i aquest vincle històric l'expliquem mostrant també el vitrall central, de la nau central, on es fa referència a l'Alguer. Ens acompanyarà el Jordi Roger amb un documental sobre la Sagrada Família, la Bíblia en pedra, i tindrem la presència del síndic de l'Alguer i del bisbe de la diòcesi algaresa.
8: Cosa hi ha a damunt a rinta d'aquest documentari sulla Sagrada Família?
9: Doncs el documental que veurem aquesta tarda l'anomenem la Bíblia en pedra. Per què? Perquè Gaudí va dir una cosa, diu, no sé si molta gent entrarà a la Sagrada Família, però segur que molta gent la veurà de fora. I aleshores, a dins de la Sagrada Família només hi ha quatre imatges, que és la Mare de Déu, Sant Josep, Sant Crist i Sant Jordi, que és el patró de Catalunya. Però al voltant, a fora de les parets externes de la Sagrada Família, doncs hi ha totes les escenes de la creació, tota la simbologia cristiana, eucarística, etc., perquè tothom la pugui entendre, no? I ara és un moment molt, molt maco. Avui és divendres, dimecres el Papa Lleó va doncs, beneir la Torre de Jesús, que és l'última torre, la més alta, i encara tenim el record molt viu, molt present, molt emocionant d'aquest espectacle de la Sagrada Família que ha tornat a mostrar-se al món gràcies a la vinguda del Papa Lleó.
1: Molt bé, veritat moltes gràcies.
3: Veritat que un dels motius també perquè vingui és que s'ha declarat, veritat, l'església o el temple eclesiàstic més alt del món, oi? Pot ser,
2: sí,
3: que se li havia donat aquesta categoria, em sembla.
2: Del món catòlic.
3: Del món catòlic.
2: I crec que el protestant també ho deu ser, però s'assenyala, evidentment, sí.
4: Ja, ara, això que dius de la Bíblia en pedra, és aquest sentiment, clar, abans durant l'edat mitjana, tot l'art religiós era un art destinat a fer catequesi a gent analfabeta, no? I gent que no, potser no sabia llegir ni escriure, sabia interpretar, doncs, el missatge, no? Els pans i els peixos, o els sarments, etcètera.
2: L'infern i el dimoni.
4: L'infern i el dimoni. I clar, jo què sé, la meva àvia era... vull dir, bueno, no era analfabeta, però gairebé, però tu veia una imatge i sabia si aquella santa era morta en martiri o era no sé què per el que portava a les mans, no? Vull dir que... I així. I una mica, potser ara també ens estem acostant a això, amb una societat cada vegada més secularitzada, temples com els de la Sagrada Família ajuden a la gent que potser no és gaire catòlica, no, gaire, que no sap ben bé a explicar el missatge. I aquest és un sentiment que vaig tenir a la catedral de Mallorca, on hi ha el retaule que ha fet Miquel Barceló. És espectacular el retaule que ha fet Miquel Barceló amb el miracle dels pans i els peixos. I recordo que vaig sentir una guia que explicava amb un anglès tan macarrònic que fins i tot jo l'entenia, explicava als turistes el que significava allò. I jo vaig pensar, ostres, veient això sabràs, no? O sigui, que realment això, l'art com explicar el missatge, no? Em sembla espectacular.
2: La catedral de Mallorca és molt maca, però té dues joies, que és la reconstrucció o la restauració del propi Gaudí.
4: Sí.
2: La capella d'en Miquel Barceló.
4: Sí. I n'hi ha una altra.
2: Moltes,
4: el
2: segur.
4: El rosetó aquell que fa el buit el dia de la Candelera.
2: I hi ha un element que haurem d'estar al cas. Tots sabem que la Sagrada Família, doncs, té la façana del Naixement, sí, la façana de la Passió, i ara s'ha de construir la façana de la Glòria. No hi ha data, no? Sine die. Sí que hi ha encarregat, ja s'ha fet un concurs amb tres artistes que s'hi han presentat per fer aixecar la façana del Glòria, que com en el seu moment doncs se li va encarregar a Subirachs.
3: A veure si sorgirà un Brunelleschi.
2: No, un dels tres és Miquel Barceló.
4: Barceló, sí.
2: Això és públic, i per tant no ens estranyem que algun dia doncs Gaudí i Miquel Barceló tornin a coincidir a la façana de la Glòria.
3: I una cosa, ara també hi ha hagut, bueno, aquesta polèmica, perquè, clar, volen tombar uns aïs.
2: Ara no, fa 100 anys.
3: Però va, barra barbaran.
1: Així ho diuen els joves. Ara, sí,
3: no,
1: sí.
3: Però vull dir que barra barbaran de tant en tant, perquè sí. No sé si és veritat que van dir que, clar, la Sagrada Família no està quasi ni al principi, diguéssim, perquè volen fer com una forma de creu, no? Volen que sigui forma de creu, no sé aquest projecte sigui, perquè això és molt mastodòntic.
2: El que hi ha pendent, o no, el que és l'edifici Núñez y Navarro del carrer Mallorca, teòricament allò ha d'anar a terra perquè hi ha tot una rampa, una passarel·la que entra per la façana de la Glòria, que seria l'entrada natural. Els propietaris d'aquells pisos ja van comprar els pisos sabent que aquesta qüestió, i per tant els preus també eren més barats. De fet, es va construir en època de Porcioles, de l'alcalde Porcioles, degut també hi ha una irregularitat urbanística. És evident que després la vida és complicada, els veïns doncs, legítimament reivindiquen uns drets, un temps, etc. I això s'està negociant. I la Sagrada Família, que té una voluntat clara de negociar i d'arribar a una bona entesa, doncs ningú diu que això no es podrà fer, al contrari. També, políticament, ara estem en temps diferents. En administració Colau, això està absolutament bloquejat. Heu de recordar que l'alcaldessa Colau només va entrar un cop a la Sagrada Família pel funeral interreligiós de l'atemptat de German Wins, perquè ella era profundament contrària al món de la Sagrada Família i fins i tot a posar els peus a la Sagrada Família. És evident el que hem vist ara amb tota la presència del govern socialista, tant de l'estat central, el Sánchez, ha estat l'ombra del Papa.
1: Sánchez.
2: El president Sánchez ha estat l'ombra. Sí.
3: És que jo crec...
2: Illa, el govern català s'hi ha abocat, l'Ajuntament s'hi ha abocat. És a dir, que,
3: és que això
2: dos anys enrere o tres anys enrere, l'Ajuntament dels comuns no hi hauria...
4: Això no s'hauria donat. Vols dir que no haurien aprofitat l'avui entesa?
3: Jo crec que això...
1: És un altre tema, és un altre tema.
2: Institucionalment hi haurien estat, però hi ha hagut ara un entusiasme institucional que és digne de subratllar, no?
3: És que això realment transcendeix a si ets catòlic o no ets creient. Vull dir, és una cosa que, o sigui, és universal, per tant...
1: Jo crec que ara Quim Vicenç ens explicarà com és el Papa, perquè ell ha fet aquest llibre. Ens ho pots explicar? Ara et diré el títol del llibre.
0: Sí.
1: Lleó 14, ombra sota la cúpula, de l'editorial Pòrtic, sí.
0: Sí, sí, és un llibre que està funcionant extraordinàriament bé i és el quart llibre més venut de Catalunya.
1: Sobre el Papa.
0: De llibres de no ficció i no sobre el Papa, sobretot tots els llibres. Tinc aquest privilegi, realment. Per què? Perquè és un llibre que descobreix coses inèdites. Vull dir, realment aquest llibre descobreix, en definitiva, la lluita intrigant, la primera part, la lluita intrigant dels assessors amb el sector més tradicionalista de l'Església per aconseguir, doncs, que Robert Francis Prevost fos elegit. Jo explico tots els intríngulis de misteris, d'espionatge, de lluites entre aquest sector tradicionalista i el sector més progressista o reformista per intentar que el nou papa, doncs, fos realment, doncs, un papa que continués el llegat del papa Francesc, que és inèdit al món, la manera d'explicar-ho, inèdit al món, molts detalls que dono. I la segona part se centra en el que dius tu, Teresa, doncs, de la personalitat d'aquest papa, on ja s'està produint tot el que jo vaig escriure al llibre, doncs, dels temes de la geopolítica, sobretot a nivell internacional, aquest combat, aquest enfrontament, doncs, de lideratges, doncs, amb Donald Trump a la Casa Blanca, i realment, doncs, tot aquest univers, diguéssim, de silenci que ha envoltat el papa durant un any, pràcticament, perquè ha estat un papa que no ha donat titulars als mitjans de comunicació, s'ha trencat, doncs, per aquest enfrontament. I ara hem començat a conèixer, i sobretot a partir del viatge, vull dir, que ha fet, doncs, a Catalunya, a Espanya, a Canàries i a Madrid i tal, amb l'important discurs que va fer el Congrés dels Diputats, on situa, doncs, realment el món de la política, vull dir, en el que de ser. És a dir, en el diàleg i en realment en el progrés, en la justícia social, en la pau, etc, etc. Vull dir, jo crec que és un llibre molt interessant per entendre això, no?
1: Molt bé. Doncs recomanem a tots els nostres oients que l'editorial Pòrtic, ens tornes a recordar el títol i anem...
0: Lleó 14, ombres sota la cúpula.
1: Molt bé. Doncs ara anem a escoltar, amb aquests 10 minutets que ens queden, tan justos, una mica el teu documental, Jordi, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, per la gent que no està acostumada, perquè em sembla que tu mateix deies que era la Clara Curtis, Chiara Curtis, que deia, quan entres allà et surts peregrí.
3: Bueno. Sí, a mi m'agradaria que expliqués també una mica com ha sigut el... Suposo que haurà sigut un repte, no?, tot el tema aquest de rodar dins del temple.
1: Sí, se'ns explicarà ràpid.
3: Suposo que ha sigut una odissea, no?, una mica, el tema dels permisos, tot això, perquè... Uf.
1: No, permisos no, perquè era de la Sagrada Família.
2: Bueno, el documental, de fet, el vam fer ja el 2019,
1: sí.
2: I ara ha tingut una segona joventut.
1: Sí.
2: I aquest documental es projecta permanentment a dins de la Sagrada Família, on doncs els visitants que el poden anar veient i estan al deambulatori.
3: És el del museu, o no?
2: No, és el deambulatori, que això és al voltant del presbiteri, al voltant de l'altar, doncs ja es pot projectar, es pot veure tant en versió catalana, sempre en versió catalana, però subtitulada en castellà o subtitulada en anglès. I ara, arran de la visita del papa i de l'homenatge, bàsicament, de l'homenatge a Gaudí, doncs ens l'han demanat un altre cop i vam ser a Roma i ara hem estat a l'Alguer. Fer coses a la Sagrada Família i tu que has estat cantant ja ho saps, doncs és complicat perquè hi ha un concepte.
1: Però volíeu mostrar els llums, sí, vosaltres,
2: sí.
1: Els llums que se'n deriven...
2: Sí, i tot hi ha les qüestions de seguretat, les qüestions... És molt feixuc, allà. Malauradament, ha de ser així. Malauradament, ha de ser així, com deia en Vicenç. Sí, sí. Doncs la Sagrada Família està en la mira de qui vulgui fer mal, doncs sap que és la Sagrada Família, no? I nosaltres... L'encàrrec que també teníem i la nostra voluntat era explicar a través de la Sagrada Família doncs, tot el relat i tota la iconografia cristiana adreçat no solament a la gent que ja tenim, independentment de les teves creences, però tenim interioritzat tot el món i tota la narrativa cristiana, no? Però adreçat també als milers i milers de visitants que no venen de la nostra tradició, que són musulmans, que són jueus, que són hinduistes, budistes, etc, o que venen d'alt, o no tenen un pòsit de cultura religiosa, que puguin entendre perfectament el sentit de la Sagrada Família. Hi ha dues façanes en aquests moments, que és el naixement i que és la passió, on es poden veure, jo us recomano, a tots aquells que no...
3: Si fes un petit resum, no sé si és possible, perquè hi ha molta cosa a fora de la Sagrada Família, però...
2: A tots aquells que no... Que l'heu vist molts cops, perquè segur que tothom l'ha vista, no?, de fora, però... I passes per allà. Però parar-t'hi a la catedral, que això és de franc, no? A la Sagrada Família, disculpeu, no s'ha de pagar entrada, oi? I començar a mirar, per exemple, la façana del naixement, que és la que dona al carrer Marina, és a dir, la que miraria cap a Mataró.
3: La part antiga,
2: diguéssim. La part antiga, que és la primera. Doncs, i és el naixement. I allà doncs, veiem el pessebre, és com si fos el pessebre. Veiem el naixement, la Mare de Déu i Sant Josep amb el nen, i totes les escenes doncs, pròpies de la infantesa de Jesús. És la fugida d'Egipte, la persecució d'Herodes quan mata tots els nens, doncs Jesús que entra a predicar el temple, els reis mags, i després tota la simbologia animal i tota la simbologia vegetal de la natura. Ja tots sabem doncs, que per Gaudí la referència a la natura és molt important. És molt maco també els dues grans columnes que aguanten la portada de la Sagrada Família. D'aquesta fase, doncs, hi ha una tortuga de mar i una tortuga de terra. La tortuga de mar és la banda de mar, i la tortuga de terra és la que miraria el Tibidabo, com si diguéssim, no? Doncs t'hi pots entretenir moltíssim. I si ens n'anem a l'altra banda, al carrer Sardenya...
1: 5 minuts.
2: Sí, hi ha la passió, la façana de la passió feta pel gran Josep Maria Subirachs, l'escultor. A mi, personalment, és la que més m'agrada. Això és una I va ser molt polèmica en el seu moment, no?
1: Sí, perquè era especial.
2: Trencava molt. Però el propi Gaudí va deixar dites quines serien les imatges que hi hauria, perquè és el Via Crucis, hi ha totes les estacions, hi ha l'últim sopar, la traïció de Judes amb el petó, la negació de Pere, hi ha el gall, el judici... Pons Pilat renta les mans... la flagel·lació, la crucifixió, i és tot, no? I el propi Gaudí què va dir? Que l'escultura que hi hauria a la façana de la Passió havia de reflectir el dolor, havia de ser dura, no? I a fe de Déu que Subirats aconsegueix aquesta intensitat amb la pedra, que a mi sempre em fascina la gent que té aquesta força per treballar la pedra, no?
3: Però les altres parts, o sigui, perquè sí. la part antiga és, òbviament, que contrasta bastant. No sé, t'agrada la moderna, també, perquè també ha suscitat bastanta polèmica? Home, perquè és bastant diferent, el contrast.
2: A veure,
3: el contrast és bastant evident. No sé què en penses, tu.
2: Si agafem la història de l'arquitectura religiosa i de les catedrals, comencen en un segle i acaben tres o quatre segles més tard. I ens trobem des del romànic, gòtic, neogòtic, neoclàssic, barroc... I de vegades veus molts estils, una mica pastitxe que podria ser-hi, i la Sagrada Família no és aliena a aquestes capes de temps. Hi ha unes capes que ens agraden més i unes capes que ens agraden menys. Normalment també defineix de quina època ets, no? Diu, mira, a mi m'agrada aquesta, això és com la música, a mi m'agrada la música de la meva època. Quina és la teva època? Bé, doncs bé. La que quan eres jove doncs t'agradava.
1: Ara ja en queden 4 de minuts només. Ah.
2: Endavant, tu manes.
1: No. A mi m'agradaria recordar unes coses que t'havia dit el pare Lluís Clavell. Ell és de família de Mataró, i quan veu anar-ho a presentar a la Universitat de la Santa Croce...
2: A Roma, sí.
1: Ell et va dir unes coses interessants.
2: Ell va ser un acte molt maco, i ell... La seva intervenció, tota la seva presentació, estava molt vinculada que Gaudí doncs, busca la bellesa com a un punt, com un camí per arribar a Déu. És a dir, que és a través de la bellesa que vol acostar la gent cap a Déu. Això és, jo crec que és molt, molt propi dels artistes. Podem dir els mateixos dels músics. Si parléssim ara aquí, si hi hagués aquí en Johann Sebastian Bach, sí, o Antonio Vivaldi, ens dirien el mateix respecte a la música, les pintures, l'arquitectura, l'escultura.
3: Quan
2: no?
3: Et toca l'ànima, sí, no?
2: El cinema,
4: fet,
2: no?
4: Bach ho deia, faig música en honor a Déu.
2: Sí, sí. I això, doncs ara, en aquella època no hi havia el cinema, doncs també hem d'incorporar les nostres imatges... al cinema, no?
1: I ara quin serà el pròxim pas? No sé si en Vicenç ens escolta encara. Sí,
10: sí,
1: Vicenç?
10: Sí, sí, sí.
1: Molt breu, perquè només ens queden un de minut ja.
0: A veure, jo revelo el llibre una cosa que el papa jo crec que no li ha fet massa gràcia, té el llibre ja, que és el tema del govern col·legiat a l'Església. I seguint el procés sinodal obert doncs, per al papa Francesc, que continua en marxa de fer una església més oberta, una església més d'escolta, doncs intentar cedir responsabilitats, intentar fer un govern compartit a l'Església catòlica. Això és el gran projecte ocult que té doncs, el papa Prevost en aquest moment, i que el va tirant endavant. Veurem coses, veurem lluites, veurem realment desqualificacions quan es produeixin els dossiers que sortiran probablement a finals d'any contra el papa novament per encobriment.
1: Molt bé, doncs ara ja hem d'acabar. Gràcies, etc. Vicenç. Dir-vos a tots vosaltres, agrair-vos que ens hagueu anat acompanyant durant tota aquesta temporada, que començarem la pròxima amb una col·laboració d'alumnes del Tecnocampus, i donar les gràcies bàsicament a tots. Jordi Roger, el primer, Maria Escales, el segon, Vicenç Lozano, el tercer, i a la part tècnica, Pere Sánchez, Jaume Dormois i els nostres companys, Oriol Alsina. Gràcies també a la Carme Ruiz, a en Pep Andreu, de la redacció de Mataró Ràdio i de Mataró Televisió. Moltes gràcies a tots.
3: Que passin un bon estiu.
1: Que passeu un bon estiu i que us banyeu molt.
2: Moltes gràcies, Teresa.
0: Moltes gràcies.
2: Un plaer.
3: Adéu, adéu.
1: Que vagi bé.
11: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició. Temps de salut. un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de Salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda als nostres col·laboradors. Per començar, donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador de Temps de Salut. Hola, Iago, com estem avui?
1: Molt bé, una vegada més aquí. Amb moltes ganes de fer l'entrevista d'avui amb un convidat molt especial.
0: Pues sí, és un convidat molt especial. També ens acompanyarà i participarà en el nostre espai de salut la Eva Sallés. Encantat de tornar-te a tenir aquí amb nosaltres. Què tal, Eva, com estàs avui?
2: Molt bé, ja a meitat de setmana... Ja preparant per venir el cap de setmana, a veure què farem aquest cap de setmana.
0: A veure quina creació, què
2: Exacte.
0: Inventarem, què
2: a
0: farem.
2: Veure,
0: clar que sí. Doncs res, també tenim aquí entre nosaltres en Miquel Àngel Segura. Benvingut de nou a Temps de Salut. Què tal, Miquel?
3: Hola, Josep, què tal, com estàs? Amb un tema molt interessant, no? el que ens portarà el Joan, i a veure què persona... Soc quan ho expliqui tot això. A veure si jo he nascut persona o vaig per bon camí o no.
0: Molt bé, doncs res, abans de res també hem de parlar amb el comandant de la nostra nau, que és en Joan Bosch. Joan, com estem avui? Amb quina nau viatjarem?
4: Bé, avui, escolta'm, jo crec que anirem amb la nostra estimada Agatha Christie, avui.
0: Home, és que perquè sempre avui, ha d'aparèixer.
4: Avui s'ho val perquè, escolta'm, el nostre convidat té una cosa a veure també amb el món de l'escriptura.
0: Molta clar, cosa, molta cosa, és veritat, l'Agatha Christie.
4: I no sé si aquesta persona que tenim avui aquí ha escrit mai en un tren. Potser sí, no ho sabem mai. Això
0: li preguntarem. Li
4: perquè...
0: preguntarem a veure si ha escrit en un tren.
4: Exacte.
0: Mira'l, ja sona.
4: Mira'l.
0: Ja jo no sé si avui tenim alguna cosa que descobrir o hem d'escriure... o fer anotacions d'algun crim
4: Exacte.
0: O d'alguna cosa que ha passat.
4: Ens han enviat una carta.
0: Una carta?
4: Una carta que l'haurem d'obrir durant el programa. Ja veurem a veure cap on ens va, perquè es veu que en Poirot, escolta'm, és fan del nostre convidat. És fan del nostre
0: convidat. Jo diria
4: convidat.
0: Que sí, i no sé si és fan de Temps de Salut, però potser algun dia el convidarem. Algun dia el convidarem.
4: El convidat
0: que vingui l'Agatha Christie, que vingui en Poirot, la Miss Marfell.
4: Qui vulgui.
0: I qui vulgui venir estarà convidat. Doncs res, va, que ara desvetllarem la temàtica d'avui. Vinga, va. Avui a Temps de Salut us presentarem un llibre publicat per febrer de l'any 2026 relacionat amb el desenvolupament personal, amb l'art de créixer i evolucionar, una obra que ens convida a fer un viatge interior per arribar al màxim coneixement d'un mateix o creixement interior, que, per al seu autor, pot venir donat per dos paràmetres, un per al nostre esperit evolutiu de superació i l'altre per al fet de néixer persona. Aquest llibre porta per títol Nacer Persona. Avui el nostre convidat és en Joan Sánchez Fortún Ruiz. En Joan és humanista, psicoterapeuta i escriptor. Ha publicat els següents llibres: Conocerme para evitar el sufrimiento innecesario, Reflexiones para conocerme, crecer y evolucionar, Hombre y mujer en el camino del encuentro, Educación responsable desde el nacimiento, Vivir sin dinero. Quin títol més interessant, Vivir sin dinero. Un dia m'agradaria també presentar-lo aquí, Joan, perquè en Joan Bosch, em refereixo, no el nostre convidat, perquè això d'aquí m'agradaria saber com carai funciona viure sense diner.
4: Estaria bé, eh?
2: Com es fa.
0: I com es fa.
4: Exacte.
0: Aleshores, també hi ha un altre capítol...
4: Això sí que seria un bon misteri per l'en Poirot, eh?
0: No, és que ho és. Vivir sin dinero. També hi ha una altra obra que es diu Sentir es vivir y el decálogo evolutivo. El caballero sin la armadura oxidada y el seu darrer treball, Nacer persona, que avui és el que presentarem i viu a Calella.

0: humana y de vida en relación con uno mismo. La máxima aspiración evolutiva que el humano puede alcanzar en su travesía existencial la valoraremos aproximadamente en una ochentava parte de su conocimiento interior y dominio de su ser. Justamente por su condición de humano, este es su límite. La veinteava parte restante corresponderá a su parte más irracional, oscura o agresiva. El máximo conocimiento o crecimiento interior puede venir dado por dos parámetros diferentes. Uno, por nuestro espíritu evolutivo de superación, y el otro, por el hecho de nacer persona. En el primero lo conseguiremos cobrando conciencia de nuestras actitudes agresivas o conflictivas para ser superadas y modificadas como un bien necesario. La humildad será este otro gran valor imprescindible en el encominable proyecto de vida. El segundo será como un regalo de la naturaleza a quien nace persona, es decir, con todos los valores positivos integrados y erradicados los negativos. A este ser que ha nacido con estos beneficios o cualidades, podemos otorgarle la consideración de persona, la máxima expresión evolutiva alcanzable en su proceso de vida. Por su condición de humano, no puede alcanzar la perfección. Amb aquesta introducció, obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència del nostre convidat. Arrenquem. Hola, Joan, benvingut de nou a Temps de Salut. Com estem avui?
1: Com sempre, Josep, és un plaer compartir aquest espai amb tu i, a més, amb els nostres companys, de veritat. No sé per què tinc el pressentiment que avui serà, si m'ho permeteu, una gran trobada. He dit.
0: Has dit molt bé. Doncs res, també gràcies per acompanyar-nos i per retrobar-nos i esperem que no sigui l'última vegada perquè ja ens inventarem algun tema per aprofundir-lo, tocar-lo, o si no ens inventem una tertúlia, que tu i jo ja som experts. Doncs molt bé, Joan, portes uns quants llibres escrits, no sé si són 7 o 8 amb aquest. Quants en són amb aquest?
1: 8.
0: 8, no? Es diu Nacer Persona. A veure, quan sorgeix la idea d'aquest llibre d'escriure'l?
1: Vaig començar a escriure amb 65 anys. Tinc 85 per allà uns quants dies. Llavors, en aquell moment, vaig veure com molt patiment amb la societat i voldria, d'alguna manera, donar-li alguna sortida. Llavors, aquest primer llibre, el títol era, hauria de ser Transformar-nos en persona, que és la meva línia des de que vaig començar a escriure. Però, un cop ja finalitzat el llibre, vaig veure que per la seva temàtica no era el títol que li corresponia, sinó era Conocerme per evitar el sofrimiento innecesario. Però ja, transcorrit aquests 20 o 25 anys, i quan entrem amb aquest llibre Nacer Persona, tan adones, després de 20 anys o més, que el contingut d'aquest llibre, tema a tema, la comprensió, la tolerància, els valors positius i els negatius, l'erradicació de l'ego, l'egoisme i agressivitat, tan adones després de tants anys que la temàtica d'aquest llibre, qui ha integrat aquests valors i ha fet el trànsit d'humà a persona.
0: Molt bé, ara tot això ens ho aniràs explicant perquè ens fem una mica d'embolic. No per res, perquè hi ha molts d'autors que en parlen dins de la psicologia humanista. Podríem nombrar en Carl Rogers, Abraham Maslow, i aquests personatges i psicòlegs del segle XX que ja en van començar a parlar, no?, de la psicologia humanista, de ser persona, com podem arribar a ser persona. Però en van parlar en el segle XX i ara estem en el segle XXI i tenim aquí davant teu en Joan, que ens explicarà els arguments precisament del que significa per tu néixer persona. Què vol dir per tu?
1: El fet de néixer som humans, però el fet de pensar i per la capacitat que tenim de parlar. Ja hi hem nascut. Llavors, quan aquest nen acaba de néixer, llavors ja pot tenir... El néixer persona implica que ja pot tenir potencialment tots els valors dintre d'ell, els positius, i erradicat els valors negatius. Potencialment. com també té la capacitat potencialment de raciocini, però té que anar a fer-se gran perquè aquest raciocini es vagi aflorant. Per tant, el nen que ha nascut persona té tots els valors positius integrats i els negatius erradicats.
0: Erradicats, o sigui, ja és com un privilegi, és com una cosa innata.
1: És un regal que dona la naturalesa, la vida, sense cap cost. Per tant, aquestes persones

0: persones que han, aquest humà que ha nascut persona no han tingut de fer cap esforç personal
1: no.
0: per poder modificar-se, per poder créixer, evolucionar, perquè, aquests valors positius i la recursió i la erradicació dels, dels negatius no formen...
2: Perfecte, molt perfecte. Tenim aquí el llibre al davant i, efectivament, doncs, ell en parla en els primers capítols, però, bueno, m'agrada recalcar-ne un, encapçales el tercer capítol, d'aquesta manera, consideració d'humà i de persona. Ara entrarem al fons perquè hi ha un capítol que en parles. Ens pots explicar una mica millor quina diferència entre ser humà i ser persona?
0: Ser humà és el fet que hagis, nascut, doncs ja ets humà amb els teus valors que puguis tenir o no. I ser persona és aquest ser humà que ha nascut amb tots els valors positius.
2: Amb tots els valors positius.
0: Sí.
2: Diguéssim que també més endavant del llibre o cap al final parles de persones altament evolucionades. És així?
0: Justament. Aquest concepte que acabes de dir és nacer persona, però amb un altre concepte,
2: per
0: no repetir sempre nacer
2: el mateix,
0: persona.
2: El mateix. No, no, però ja ens agrada, perquè nosaltres ho associem amb persones que tenen altes capacitats, altes qualificacions. Ara m'imagino jo la música, persones que tenen una alta capacitat musical, que tenen altes capacitats intel·lectuals, una alta capacitat memorística, no? I tu atribueixes a l'evolució com a... persona, no?
0: Sí, és arribar al màxim nivell evolutiu que l'humà pot arribar.
2: Ens encanta, ens encanta. Endavant, Miguel.
3: Joan, en un món que premia l'èxit ràpid, la imatge i el tenir sobre el ser, com es pot mantenir la ment freda i posar un rumb intern per no perdre els valors que et fan ser persona?
0: Han dit que la societat ens demana coses, no? Radicalment estic en contra d'aquest concepte socialment reconegut i massa dit. Per què? Perquè hi hem nascut i podem dir des de la nostra irresponsabilitat, entre cometes, que la societat espera de mi A, B, C, D. Però la pregunta profunda és... Jo què espero de mi? Aquest és realment el que té valor. Perquè el que espera de mi la societat pot ser el seu conflicte. Però quan jo sigui jo per la demanda de la societat respecte a mi, estic vivint que tinc una personalitat feble amb valors i estic amb el meu procés evolutiu i que per arribar a dalt tinc un gran camí per poder conèixer-me. Créixer. I
2: molt bé.
0: Jo sé jo sense que ningú esperi res de mi. Perquè si tu no saps qui és tu, quina és la teva vida, cap a on vas. Per tant, no tant el que esperen de mi, si jo com ser humà, què espero de mi. I una cosa, acabo ja ràpidament, es parla molt de les línies d'aquests psicòlegs. Sempre diuen, és que aquest psicòleg o l'altre té aquesta línia. I torna a dir el mateix. Caram, quina és la teva línia? Fixa't aquí. Qui és el teu procés? Qui ets tu en aquest moment de la teva vida, prescindint d'altres línies de personatges famosos i tal? Ja no entro, però si em preocupo molt de jo, qui sóc jo, per a partir d'aquí fer la meva vida doncs,
2: bé,
0: en un procés
2: bé.
0: Evolutiu.
2: No, ens agrada el fet de que tu et manifestis tal i com ets i una miqueta doncs, el que es veu entre línies i quan llegim aquest llibre tan preciós, Nacer Persona. Si cas, farem una altra cosa que sempre preparem en aquest programa, que són els espais musicals. Hem pensat en tu, que tu ets una persona romàntica, una persona que t'agrada doncs, aquest clic, no? Romàntic, proper, i també pues, bueno, que podíem viscut en algun moment a la vida, no? Enamorar-nos i deixar-nos seduir. Endavant, ara ens deixarem seduir amb el primer tema musical que us hem preparat.
4: Doncs vinga, som-hi. Per començar el nostre trajecte musical, ens arribarem fins a Outland de Navarro, a Mèxic, per escoltar la música i la guitarra de Carlos Santana, amb un tema instrumental de l'any 1977 que porta per títol Moonflower, Flor de Lluna.

0: El mexicà Carlos Santana va començar molt petit aprenent el violí, per passar amb 8 anys a interessar-se per la guitarra i arribar a convertir-se avui en un dels millors guitarristes del món. Fusionant blues, rock i jazz, forma als anys 60 el grup Santana Blues Band. Als 70 s'arrisca encara més amb el blues i l'any 1977 publica l'àlbum Moonflower, on trobem els temes Europa, Black Magic Woman i el que porta el mateix nom del disc, Moonflower, la peça instrumental que acabem d'escoltar, amb la guitarra com a protagonista. Després d'aquests apunts musicals, retornem amb la nostra entrevista d'avui, parlant amb en Joan Sánchez Fortun, el nostre treball Nacer Persona.
1: Endavant, Iago.
2: Creus que avui en dia hi ha valors positius? Quins valors creus que hi ha més avui en dia? Positius o negatius? I per què?
3: Home, és una pregunta pròpia de tu, d'una gran personalitat en aquest camp. Fa temps que te n'adones, equivocat o no jo, que l'humanitat, contra més pobre, és més solidària. I els diners, com que era pobre, no era ningú. Tinc diners, considero que sóc un ésser superior. A partir d'aquí, aquests diners em fa creure el que no sóc. Però és ric perquè la fortuna s'ha acostat a tu. Demà la fortuna t'oblida, t'abandona i tornes a ser tu en totes les misèries emocionals que tenies abans. Per tant, malament quan els diners influeix, entren molt en la societat perquè a les persones els hi fan creure una fortalesa interior que no té. La prova evident, abans els pares i el fill vivien junts i avui dia la gent gran com jo molestem. Sempre n'hi ha un perquè en la vida.
2: Creus que la gran majoria de multimilionaris són pobres a nivell d'essència?
1: Sí, va per tu la pregunta, Joan. Creus però, que... No, perdó, t'ha fet una pregunta...
0: No,
1: és que si no ens farem un embolic. Ell t'ha fet una pregunta superinteressant, és que veig que anàveu parlant una miqueta aquí entre línies també i ara el Iago et vol fer aquesta pregunta.
2: Creus que avui en dia els multimilionaris són pobres a nivell de personalitat i valors?
3: És que estàs demostrant la teva essència humana. El milionari, el que té molts de diners, és ric en matèria econòmica, però inversament proporcional amb els seus valors, perquè justament la riquesa el fa pujar a un nivell que a nivell humà, a nivell evolutiu de sentiments, és la seva carència. Per tant, el diner està suplint els valors, més o menys.
0: Joan, jo vull fer una pregunta, a veure què n'opines, eh? Perquè jo és que m'he donat compte d'això una mica. Creus que en els moments de la mort, on estem a un enterrament o d'algun familiar o d'algun pare d'algun amic, o així, ens tornem més bones persones? O sigui, allà traiem l'essència? O quin creus que és el moment que som més bones persones? Amb un naixement, amb una mort? On creus que traiem la nostra essència més de bona persona?
3: Possiblement el contestaré d'una altra manera diferent. Aviam, estem sentats en un lloc, no? Entra dues senyores i entren amb molt aire de grandesa. Tu estàs dient, ja estàs, inconscientment ja l'estàs atacant, perquè va amb aquest aire.
0: Llavors,
3: aquesta mateixa... Altres senyores entren, que són pobres, que veus que tenen moltíssimes mancances, llavors el teu sentiment se n'acosta més cap amb elles. És una forma de donar resposta.
0: Sí, no, perquè jo dic, per exemple, quan estàs en un enterro, no? Et surt aquesta essència de...
1: Sí, et tornes bona persona.
0: Et tornes bo, no? Tot és bo. I potser en aquell moment feia dues setmanes que t'havies discutit amb aquella persona i deies que era una mala persona, o sigui, i allà en l'enterro, bueno, et surt tot lo bo, no? Hem d'esperar a morir-nos per treure aquesta essència?
1: Sí, Joan?
3: És una... Bueno, tot són qüestions bones, però un dia surt aquest pensament... Qui no t'ha estimat en vida s'ha guanyat el dret d'assistir al teu enterrament?
1: No, és una bona reflexió. Qui no t'ha estimat en vida té el dret per estar a l'enterrament? Bueno, aquí hi ha diverses qüestions, perquè a vegades anem als enterros perquè rememorem doncs, altres persones que s'han mort o perquè, en definitiva, volem ensenyar la nostra imatge a nivell social. Hi ha molts motius, eh?
3: Sí.
1: De veritat, a veure... És un moment per la persona que ha marxat, que ha tancat els ulls per sempre. És un moment de pregària per enviar-lo a la llum amb pensaments positius. Bé, això d'aquí és el que jo penso, però fa poc em vam fer un, i la veritat, doncs, aquella família, a veure, havia complert, doncs, diguéssim, amb els seus propòsits, no?, d'estar al costat d'aquella persona que era la seva mare, i entre tots, amb la força mental, espiritual, emocional, semblava que la vam acompanyar, doncs, si ets creient, doncs, a Déu, i si no ets creient, doncs, el retorn a la naturalesa, i si ets espiritual, doncs a la llum, no? Mm. Però jo penso que va haver-hi un bon clima i tot això d'aquí ho fa. Per què? Perquè hi ha amor, perquè hi ha hagut amor per aquella persona. Aleshores, tot això d'aquí suma. A veure...
0: Va fent així.
1: És igual. Sí. La qüestió és que... La qüestió és igual, que jo el que faig doncs, és d'acompanyar sí. una miqueta doncs, aquest programa i no convertir-ho en una tertúlia, ni molt menys. A veure, hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta? Jo. Tu mateix, endavant.
2: Quina importància li dones a conèixer a un mateix?
3: Fill meu, si no et coneixes tu, qui ets, cap a on vas, com adreces la teva vida? Més que humà seràs un pobre humà, perquè no saps qui ets tu. Perquè tu, si no saps qui és tu, què esperes de tu mateix? Cap on aniràs? Podríem ser com una pobra persona, no? Per al nostre desconeixement interior. El primer llibre dice conocerme para evitar el sufrimiento innecesario. Amb aquell contingut dona resposta a la teva pregunta. A través del meu coneixement seré un ser humà, evidentment, amb un nivell evolutiu superior que si no em coneixo.
2: Hola.
3: Més o menys.
1: Més o menys seria això. A veure, hi ha més preguntes i això d'aquí les rescatem. Aquestes preguntes són rescatades del teu llibre, ni més ni menys. I, a veure, ara estic pensant en la vida de l'ésser humà hi ha, o pot haver-hi, dos maneres de gestionar la seva existència. Sentint o racionalitzant. Pàgina 47 del teu llibre. Què és més important per a tu per iniciar la nostra etapa evolutiva? Sentir o racionalitzar?
3: Podríem dir que tu mateix estàs donant la resposta.
1: No, quan... jo només estic anunciant el títol d'un capítol.
3: Entre cometes...
1: No, la resposta la dones tu, Joan. A mi no m'impliquis.
3: Entre cometes i una mica
1: no,
3: el sentit de l'humor.
1: Jo només dic, aquest capítol, aquesta pàgina diu això, i jo et faig la pregunta de dir, per què és més important o què és el més important per tu?
3: Jo et faria com una contrapregunta. I per què entres en aquest tema? Vull dir... En la vida, has dit... Sí.
1: No, només contesta'm la pregunta, sisplau.
3: Són dos, són dos camps diferents. Quan jo racionalitzo...
1: Sí, explica'ns-ho, sisplau.
3: A través, possiblement, de les meves carències, de la meva inseguretat, del meu por, el que pugui venir després, per si me n'equivoco, quan racionalitzo. Sí. Però si sento la persona que... El sentiment està molt arrelat amb ella, ja sí. No és un medio caminante, és un caminant que és molt evolutiu, que ha nascut persona, està amb el seu trànsit d'humà a persona. Per què? Mm-hmm. Perquè la persona que ha evolucionat suficientment ja no té de pensar, no té que racionalitzar. Simplement sent el que fa, el que diu, i no té cortafocs davant d'ell.
4: És com que si sents les coses ve més del cos, no? I el cos mai menteix, no? Seria el una
3: sentiment.
4: Cosa així.
3: Podríem dir que a vegades, quan racionalitzem i fem una cosa i ens equivoquem, ens donem de bufetades, dit metafòricament. Uh-huh. Però quan emprèn un camí, aquell camí que sent, perquè n'hi ha un sentiment, encara que se n'equivoque, mai es podrà empenedir, perquè si posem barreres al sentiment, anem contra la nostra essència humana. Uh-huh. Sentir, vivir, compartir, més o menys.
2: Siguem conscient de que la perfecció no existeix, per tu, quins valors innegociables hauria de tenir la teva persona perfecta?
3: Ego, agressivitat, irracionalitat, violència, actes que no tenen nom en aquest camp, que venen amb el llibre també reflexat o reflectit.
4: En el teu llibre parles de solitud com a valor, no? Quin és el matís evolutiu que veus a la solitud? I quina diferència hi ha amb l'aïllament o la solitud negativa, si és que hi ha?
3: Bueno, la solitud és un sentiment com pot ser l'altre, no? Vull dir, escoltar, entendre, parlar el que sigui. La solitud, amb el llibre es diu que el ser humà té dues coses que li són molt valuoses quan estan integrades amb ell, la solitud i el silenci. Són dos grans amics de la nostra vida. La solitud t'acompanya quan estàs sol i el silenci et parla quan estàs sol també. Per tant, són dos grans valors. Però ja entrem al fin de... o al meollo de la qüestió. La persona que es coneix, el coneixement interior, que evoluciona, madura, és amic de la, solitud i del silenci. Per tant, són valors que mai te'n faran mal. Home, si estàs molt de temps sol i no parles gaire, pots dir, bueno, caramba, però mai poder-te fer mal. Aquest és quan, per això molta gent, quan arriba la meva edat, que ja sóc gran, es queixa molt de la soledat, perquè, perquè és un sentiment que fa mal si no has desenvolupat una personalitat.
0: Però, Joan, més una cosa amb aquest aspecte, llavors som humans, llavors l'humà necessita tenir la part racional, la part emocional, van junts, per això som un humà, som un, aquest conjunt, no? Llavors, no entra l'error en tu, dintre de, no entra aquest error a dintre de racionalitzar una cosa? No creus que no som humans, llavors els que racionem les coses? Clar. O en algun moment racionem i en un altre fem servir el sentiment? Creus Clar. Que no és una humanitat evolucionada? Els que fan servir el raonament o...
3: Bueno, cada persona té el seu grau evolutiu, no? Uh-huh. Llavors...
0: No, jo te deia, perquè clar, si dius s'ha de fer amb els sentiments, hem de fer el que sentim, sí. Més que la racionalitat. Jo crec que el ser humà té les dues coses en si, per això som molts humans, racionalitat i sentiment, no? Llavors, no poden anar junts, llavors, per segons tu?
3: Pot anar junts.
0: Sí, racionalitzar les coses per no fer mal, per no... Encara que, perquè si no trobo una part egoista, no?
3: Bueno, dius tu. És que penso que potser no he pogut expressar-ho no bé. La racionalitat és algo inherent a l'ésser humà, sí. I hem de racionalitzar i hem de pensar aviam el que fem. Però és aquesta forma de racionalitzar, si la fem davant d'un temor al que pugui fer, llavors estic racionalitzant, vaig per aquesta via. I l'altra via és quan ja és una persona que ha crescut suficientment, fa i diu el que tingui de fer o dir sense límit. Es pot permetre, encara que no es pugui entendre, pot parlar sense pensar. Aquí està un cert grau evolutiu, que la persona té un cert domini sobre la seva persona, que es pot permetre dir o fer el que sigui com sentiment, perquè és una persona que ha evolucionat suficientment.
2: L'ésser humà és l'únic animal capaç d'autodestruir-se en ell mateix. Com podríem evitar l'autodestrucció de l'ésser humà, sota el teu punt de vista?
3: Una paraula molt, molt... És una pregunta amb molta profunditat. Aquesta pregunta, que és tan gran com la bola terràquea, té una resposta simple. Creix i evoluciona el coneixement interior.
2: Ens en podries fer 5 cèntims més desenvolupada, la pregunta?
3: Justament. Ja m'estàs dient el que diu el llibre. És els valors positius, la comprensió, la tolerància, la responsabilitat, humanitat, humilitat, acceptació, tenir tots els valors integrats aquest i els valors negatius, com l'ego, agressivitat, estan fora de ti. A partir d'aquí, aquest...
1: Molt bé, ara sí que queda contestada. Que sí? Doncs molt bé, ara ens quedem tranquils, molt ben contestada. De veritat, ens estàs aquí enlluernant i donant molt de coneixement. No, i ara també tindrem un altre coneixement, que és el coneixement musical. També hem pensat en un tema per vosaltres, amics i amigues que ens aneu seguint, i perquè el Joan, doncs, és una persona encara que digui que, entre cometes, és romàntica, per què no dir-ho? Endavant, Joan.
5: Doncs vinga, seguim el nostre trajecte musical i ens despassarem fins a Londres, Anglaterra, per escoltar i recordar un dels grans èxits dels The Rolling Stones, que es va publicar l'any de 1973 i que s'anomena ni més ni menys que Angie.

0: balada preciosa dels Rolling Stones, Angie, va ser escrita principalment per Keith Richards, guitarrista i cantant del grup. És una peça acústica que explica la fi d'un amor. La seva lletra és la mostra d'un amor perdut. Així ho canta Mick Jagger en una emotiva interpretació vocal. Angie, mai no podràs dir que no ho vàrem intentar. Angie, preciosa, ara no és el moment de dir-nos adéu. Encara t'estimo. Recordes les nits que ploràvem plegats? Els somnis que teníem se'ls han portat al fum. Oh, Angie, no ploris. Els teus petons són tan dolços. Doncs ens enfilarem en el darrer tram de la nostra entrevista parlant amb en Joan Sánchez Fortún del seu nou llibre, Nacer Persona. Un llibre ple de valors i de coneixement.
1: Molt bé, doncs continuem amb aquesta entrevista. Ara ens queden res, 7 o 8 minuts per tancar aquest primer bloc, perquè després ho continuem amb la nostra recomanació setmanal i acabarem amb un conte que hem pensat per tu, Joan, i també per la nostra audiència, com no. Quina és l'excel·lència per tu en la relació humana? Aquí ens ho parles i ens ho expliques en el capítol 10. Quina és l'excel·lència per tu en la relació humana?
2: Una pregunta ampla, però d'una resposta ràpida. Tenen integrat tots els valors positius i erradicat els valors negatius, agressivitat, violència, etc.
1: Val. Evolucionar amb els valors positius.
2: Sí.
1: Val. Després, al final, faré una pregunta per discriminar quins són positius per tu i per no, perquè estem teoritzant... Ja has comentat alguns dels valors que m'encanten, ja saps tu que tu i jo pensem molt igual, i em sembla que tots els que estem aquí a temps de salut també pensem força igual, però tu tens més rodatge, no?, que es diu, més rodatge.
2: Som més grans, res més.
1: No, més rodatge. Hi ha persones que són grans i el rodatge el tenen molt petitet. Llavors deixem que en el capítol 17 ens parles d'un tema que mai ens has parlat, Joan. O sigui, jo diria que t'has superat aquí, eh? I t'ho dic amb el cor. Ens parles de la sexualitat en la vida de l'individu. Quina importància té per tu la sexualitat en la nostra evolució personal?
2: Estàs posant el dit en el punt crític.
1: En el punt crític? Compte.
2: Volia dir una altra cosa, però no m'hi ha atrevut. Què no va dir? Una de les qüestions que em faig a mi mateix, em pregunto, Joan, tu de ti mateix quin valor destacaries jo? Per no dir, ho pregunto a la societat. I la resposta que tinc és, quin valor destaco jo del ser humà?
1: Cap. Cap, no en destaques
2: perquè
1: cap.
2: Perquè hem de ser una totalitat.
1: Una totalitat.
2: Ahí va, de front. Ara bé, normalment la societat, des dels grans professionals, no sé per què encara destaquen tant la sexualitat.
1: Sí, es parla.
2: Quan és una banda més del que és la relació del ser humà i de la seva vida. Ara bé, la sexualitat té un valor o un algo diferent d'altres valors. Per què? Amb aquest llibre parla de la descarga. És a dir, quan anem al lavabo, vull dir, fem les nostres necessitats, llavors toquem el botó i es descarga.
1: Sí, tot, hi ha una descarga d'aigua,
2: Totes les restes que n'hi ha aquí dintre. Per tant, contra més aigua té aquest dipòsit, més energia té aquesta descarga.
1: Evidentment.
2: Per tant...
1: Ja vas bé, ja sé per on vas.
2: De veritat, Josep?
1: Jo crec que tots ho entenem. Llavors, què passa? Amb aquesta descarga...
3: Comença a fer la descarga?
4: Llavors ja no cal dir res més.
1: No. Però tu parles d'una descarga que, a veure, que poder és natural.
2: Sí, però, vale. Mestre, em deixes?
1: Només tenim 5 minuts, o sigui que amb això hem de tancar la barraqueta.
2: Ja m'està retallant. Llavors, vull dir, això és una teoria que possiblement està com una mica, li fa una mica de cara a la teoria que normalment des del professional la importància que li donen a la sexualitat, que no dic que no,
1: no,
2: però amb unes certes... Llavors, què passa? Que el ser humà, amb la seva relació sexual, en aquell moment que estàs de malata, ja diguem, amb la persona que estimes, en fi, amb aquell acte, amb la persona que sigui, sí, el ser humà té com una descarga emocional al moment.
1: Sí.
2: Al moment.
1: Sí, sí.
2: Llavors, n'hi ha aquesta similitud, la descarga del lavabo, contra més aigua té, més força té, i el ser humà, quan a través de l'acte té una descarga...
1: Sí,
0: descarga emocional,
2: clar. Sí. Llavors podríem també distingir-la d'una forma, el que hem dit abans. Aquesta descarga, quan una persona normalment equilibrat amb una vida bé,
1: sí,
2: té una certa descarga, però aquesta descarga, el ser humà que pugui tenir una gran descarga al moment de l'acte, podria haver-hi darrers inconscientment molts conflictes, molt algo que li està fent mal, conflictes que no supera, problemes i tal,
1: sí,
2: que llavors aquesta descarga, d'alguna manera, està equilibrant tots aquests conflictes emocionals, de problemes que pugui tenir.
1: Em sembla molt bé aquesta aportació, i a més l'escrius en el llibre. En el capítol 17, m'ha encantat. Doncs el Iago va fer una pregunta i jo tancaré doncs aquest bloc amb un altre. És que el temps va corrent, no tenim més temps perquè aquest programa s'acaba una hora concreta i després n'hi ha un altre de programa. Endavant, Iago,
4: creus,
1: vinga.
4: Que, ara que estem parlant de la sexualitat, creus que la sexualitat ens fa perdre un temps d'or per invertir aquest temps en el que és el coneixement i l'intel·lecte?
2: Pots tornar-la a repetir, que no té la gràcia.
4: Ara que estem parlant de la sexualitat, creus que la sexualitat ens està fent perdre un temps d'or per invertir aquest temps en coneixement i intel·lecte i aprenentatge?
2: Aviam de la teva personalitat de base, la sexualitat tindrà més poder i més potència sobre tu. Per tant, no parlem tant de la sexualitat, sinó de l'evolució de la personalitat de base i la sexualitat com la viu. Com una descàrrega normal o com una gran necessitat per descarregar.
1: Molt bé, molt bé.
3: Sí, sí.
1: Està molt bé. Mira, jo et faré ara una pregunta, sí, per... No, ha quedat molt ben entès. Mira, Joan, què et sembla si ens fas un recordatori d'aquells valors excepcionals que ens afavoreixin a la nostra evolució? Jo te'ls presento i tu em contestes sí o no. Què et sembla? Anem endavant?
2: Sí, endavant.
1: Amb aquests valors tu et dius els que són excepcionals i que són positius per a la persona. Per exemple, la comprensió...
2: És...
1: No m'expliquis el que és, perdó. No m'expliqui... No.
2: Un valor...
1: Només que em diguis que sí o que no.
2: La comprensió, sota el meu punt de vista, és la mare de l'evolució.
1: Ahà. La tolerància?
2: Un eix. Si no n'hi ha tolerància, trenquem la relació.
1: La responsabilitat?
2: És un dels grans valors que l'humà té igualment ignora. Per què? Perquè a través de la persona irresponsable neix la mentida, un dels valors més destructius de la nostra essència.
1: I tant, que sí. La humilitat?
2: Home, si no sóc humil amb el meu medi, humilitat per compartir, per estar i per compartir un espai amb altres persones.
1: Molt maco, molt maco. L'acceptació?
2: És el Déu que no s'evitarà el patiment innecessari.
1: El saber escoltar?
2: Si no sabem escoltar, quin tipus de personalitat tenim?
1: L'egoisme?
2: És un dels valors més destructius d'un mateix i de la relació social.
1: I la culpa?
2: La culpa, no entro en aquest concepte. Parlem de responsabilitat davant d'un fet.
1: La crítica és un valor destructiu?
2: Quan critiquem amb l'altra persona, sempre és un valor destructiu. Una cosa és crítica quan la persona no està davant, i una altra cosa és comentar coses d'aquella persona sense anomenar-la. Perquè quan a vegades tenim algo contra l'altra persona i si l'anomenem ja estem criticant. Però jo que tinc algo contra aquella persona que m'està fent mal, puc dir totes les veritats que m'ha fet però sense anomenar-lo. Per tant, descarrego els meus conflictes i llavors estic bé,
1: molt bé.
2: I no estic criticant a ningú.
1: Amics i amigues, aquests valors doncs surten també en un dels capítols que ell al final sintetitza en aquest llibre, Nacer Persona, per això jo li he comentat perquè ens faci doncs una síntesi de cada valor, i ara ens queda preguntar-te on podem trobar aquest llibre.
2: Sí, està a la llibreria La Llopa, a Calella.
1: La llibreria La Llopa.
2: A Calella, o bé a Barcelona, a la llibreria Alibri del carrer Balmes.
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu, La Llopa, a la llibreria Alibri, al carrer Balmes, dius?
2: De Barcelona.
1: De Barcelona, molt bé, doncs en cas, doncs ara obrirem el segon capítol, la nostra recomanació setmanal.
5: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
6: Aquesta setmana us recomanem un llibre molt interessant que ha escrit i publicat el nostre convidat d'avui, en Joan Sánchez Fortuny. Aquest porta per títol Conocerme para evitar el sufrimiento innecesario, publicat per Ediciones Carena. Primera edició, octubre del 2006. Joan Sánchez Fortún, en aquest llibre, ens ofereix unes aportacions o reflexions sobre el ser humà que ens facilitaran el camí per al nostre coneixement interior i així evitar tant de sofriment innecessari. El propi autor, en la presentació del llibre, diu textualment. Josep, què diu? A veure.
1: En este libro he intentado plasmar los conocimientos que previamente la vida me había concedido. De él he aprendido la importancia de la comprensión porque es el paso previo a la imprescindible en la evolución del ser humano, la tolerancia, porque une, no separa la responsabilidad, uno de los rasgos más constructivos de nuestra personalidad, la aceptación, el Dios que nos evitará tanto sufrimiento innecesario y la ignorancia, el lugar en el que sufrimos porque no sabemos hallar la luz. Joan, una pregunta relacionada amb aquest llibre. No te'n farem masses perquè volem acabar amb el conte i aquí rematar doncs, el nostre programa d'avui. Patir és créixer, avançar. Patir és créixer, avançar per tu.
2: N'hi ha el patiment necessari i el patiment innecessari. Hem d'anar-hi cap aquí. El patiment necessari és que una persona té una situació difícil, en lloc d'enfonsar-se, intenta veure què és el que ha succeït, quina part de responsabilitat té respecte a aquella persona, i a partir d'aquí, quan elabora el seu procés amb aquella persona, entra en una pau interior. Vull dir, aquest patiment és productiu. És improductiu quan aquesta situació que t'està fent dolor continues amb aquest dolor i no intentes entrar amb el kit de la qüestió per elaborar, assumir i aparcar. Problema fora.
1: Però fixa-t'hi que amb tota la teva obra, que són 8 llibres, tots els vas unint i desunint. I a mesura que tu vas evolucionant, que vas creixent, ens vas donant més coneixement, i això ens encanta. Com també ens encanta el conte que us hem preparat, amics i amigues, i també per tu, com no. I ara doncs obrirem aquest tercer capítol. Endavant, Joan!
5: El racó del conte. Un racó de saviesa i ple de reflexions.
3: Combat entre dos llops. Vora el foc, l'ancià cap a cap dels Sioux feia estona que conversava amb els nets. Mentre el capvespre s'enllegia i deixava pas a la foscor, entre les copioses reflexions d'aquell savi, els va dir: un gran combat entre dos llops es deferma en el meu interior. Un dels llops és la malícia, el temor, la gelosia, la ràbia, l'arrogància, la falsedat. L'altre llop és la generositat, la paciència, la serenor, l'honradesa, la joia, l'esforç, la confiança, el seny.
6: El mateix combat s'esdevé en el nostre interior i en el de tots els mortals. Els vailets van restar pensatius. Un llarg silenci s'apoderà de l'ambient fins que una pregunta de la mainada va irrompre en la negra nit. Quin dels llops aconseguirà vèncer? L'avi, sense vacilar, va respondre: s'imposarà de totes totes el llop que tu alimentis.
1: Molt bé, amics i amigues, i ara sí que convertiré aquests 3-4 minuts que queden en una tertúlia. Tots els que estem aquí, esteu convidats a parlar, inclús jo, si m'ho permeteu. A veure, aquest conte ens parla de que s'imposarà de totes totes el llop que tu alimentis. A veure, com podem alimentar la paciència, el silenci, la confiança, la humilitat? A veure, que cadascú respongui lliurement. Com ho podem alimentar-ho? Perquè és una qüestió de pensament, de dirigir i enfocar el pensament cap a aquesta força que ens impera a nosaltres, o és qüestió, diguéssim, d'imposar o de tenir un altre criteri, o de que ens focalitzem en emocions com ara l'amor, la bondat, la responsabilitat, la joia, l'esforç, la confiança. Què en pensem?
3: Jo penso que hem de fer reflexionar una mica al cap del dia o al principi del dia. O sigui, parar, parar una mica i fer una reflexió. Jo és el que faig, perquè el dia a dia ens va portant i potser no pensem el que estem fent gaire. No
1: ho pensem, no hi ha temps, no,
3: no hi ha
1: per
3: temps,
1: reflexionar.
3: No hi ha temps de pensar.
1: Miguel?
0: Jo penso que el que diu ella, però i també veure'ns amb honestedat, amb la màxima honestedat que som capaços de veure'ns, perquè si ens veiem amb honestedat, normalment surten coses que no ens agraden veure, i normalment fugim d'això, no? I això,
1: amb
0: honestedat, sí. Mm-hmm. Per mi és...
1: Molt bé, Joan, tu com
2: molt
1: ens ho explicaries?
2: Algo del que han dit, cobrar consciència de la nostra actitud, i a partir d'aquí, doncs, les nostres forces per ser millor persona.
1: O sigui, entrarem aquí en l'autoconeixement, també, no?, una miqueta.
2: Sí, sense cap dubte, si no em coneixo, com gestiono la meva vida.
1: Va, però fixa-t'hi que moltes vegades, jo ho dic, doncs, per la meva feina, no?, que no és feina, és una activitat d'acompanyament, doncs, a persones que estan passant un mal tràngol a la vida... Doncs jo em trobo en el meu dia a dia que hi ha persones que estan més tancades o més ofuscades amb sentiments, tipus por, fòbia, obsessions, ansietat, angoixa, sentiment de culpa. A veure, jo ho dic perquè és una miqueta que a vegades arriba a guanyar en algun moment a la vida doncs, aquell llop que té que veure doncs, amb aquests aspectes negatius i tan foscos, no? Tots tenim llum, tots tenim foscor... Són paraules que poder tu les defineixes d'una altra manera, però llavors, és clar, com ho fem nosaltres? Hem de fer servir alguna eina, hem de fer servir l'autoconeixement, hem de fer servir l'autoestima per reforçar seguretat, confiança, força interior, valentia, amor propi, orgull propi. Aleshores, això com ens ho maneguem? Si voleu, en un programa, doncs, en parlarem doncs, més extensivament. Ja, endavant.
4: A veure, jo penso que, a veure, tot és relatiu, però hem de pensar en què és el que ens beneficiarà a nosaltres a nivell de personalitat. Què ens beneficia a nosaltres i què ens pot perjudicar a nosaltres que no ens convé. Ja estem prou accelerats pel dia a dia que no ens convé entrar en temes que ens perjudiquen més que ens beneficien. I avui en dia moltíssima gent està entrant en temes que en realitat són irrellevants i li donem massa importància a temes que no la tenen.
1: Sí, sí, el que fem doncs, és, diguéssim, alimentar més...
4: Lo negatiu que lo positiu.
1: I a vegades això passa per la televisió, passa pels mòbils, passa pels diaris, passa inclús per programes...
4: No,
1: deixa'm dir sí, un sí, segon, sí, sí, sí, després sí. Parles. No, programes que són brossa... a nivells de, inclús de ràdio, i no ho dic per la nostra, però sense voler podem parlar d'una manera despectiva, destructiva, i es munten moltes tertúlies, que a vegades van bé per desfogar-nos i per deixar anar una miqueta doncs, aquests fantasmes que tenim a nivell anterior. Iago, endavant, que se'ns està acabant el temps.
4: Passa per el que nosaltres vulguem que passi.
1: Exacte.
3: Jo només vull dir una cosa, Iago, avui tothom sap que hi ha el Papa a Barcelona, que han inaugurat allò de la Sagrada Família, doncs hi ha gent, hi ha voluntat de fer el bé, perquè tota aquesta gent, bueno, si volen, saps, si són cristians, el que es vol és fer el bé, està a tope.
1: Exactament, bé, m'indiquen que hem d'anar tallant. Doncs res, hem de deixar aquí doncs, aquesta petitíssima tertúlia que ha sigut també una meravella, era per tancar el programa i res, m'acomiadaré com sempre i fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Joan, per les teves aportacions, per mostrar-nos la teva experiència i el teu darrer treball, Nacer Persona. Ha estat un plaer.
2: És meu compartir aquest espai amb vosaltres i amb aquest poble i amb tota la comarca del Maresme.
1: Doncs sí, moltes gràcies i res més. Rebeu una cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, la Eva Sallés, en Miguel Ángel Segura, en Joan Sánchez Fortun i a les vies del so, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que... La intel·ligència ens ajuda a reflexionar i a raonar. L'humanisme a sentir i a viure en harmonia interior i a posar la intel·ligència al servei de la humanitat. Abraçades i petons i fins al proper programa de Temps de Salut.
2: Molt guai el que acabes de dir.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el llunyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, pel nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no?
1: 4 temporades,
2: no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada temporada.
2: Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Préstec Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres, per parlar del Préstec Joan, normalment diem Préstec Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Préstec Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Préstec Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. Vale, en el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan. No? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I, a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i, de fet, un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Ell, des de 1130 i alguna cosa, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí. I és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Préstec Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Friderici Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a la de mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Préstec Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriba notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de credo nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Préstec Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristiandat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran,

0: un ésser fabulós, no?
1: Em sembla espectacular.
0: És descendent dels Reis Mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
1: Però no pot creuar el Tigris.
0: Clar, dius.
1: Està totíssim, no? Està, amb un grandíssim
0: està
1: exèrcit.
0: Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests...
1: A un D&D, no?
0: No, a un Thief o algun joc d'aquests de gestió de torns, no?, que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
1: No pots expandir més, no?
0: Exacte.
1: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el Preste Joan?
0: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no?, aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no?, i serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del Preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
1: No.
0: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi, no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la cancelleria romana. És a dir, una suposada carta que aquest Preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya...
1: Suspicious.
0: Bueno, escolta.
1: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
0: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc. No? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople.
1: Mm.
0: Que això va encantar als... Mm. als germànics, no? Mentre que el propi Preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i per tant els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu en canvi ets un duc de Constantinople.
1: Wow.
0: No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del Preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del Preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa.
1: Mm-hmm.
0: Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènics, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació...
1: Ho va posar tot allà.
0: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
1: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
0: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu... Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-nos.
1: Ah, fins aquí bé.
0: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
1: Res, un petit detall de no res.
0: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no

0: no hi hagi cap préstec Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el préstec Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el préstec Joan apareix a Àfrica.
1: Sí.
0: Apareix a, al que és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà. No? Com, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno, pues, en algun lloc ha d'estar. No? I l'últim lloc que queda, no?, és ja en, allà. Però vaja, no el trobaran.
1: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
0: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
1: I ja està.
0: I mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests.
1: 18 minuts
0: de Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
1: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
0: L'Adrià s'està...
1: Segona intervenció del tècnic.
0: Venina, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
1: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
0: Però no li donis idees. Bueno. Abans del separador deixaré una dada.
1: Deixa una dada.
0: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al préstec Joan a Europa. Doncs resulta que o sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del préstec Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Jeliushi de Kitan, ja anirem posant, ja anirem ficant tot això,
1: poc a poc.
0: I una altra dada, aquest Jan, no?, aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
1: Ah.
0: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: A les estepes. És una mostra del famós i mai suficientment ben imitat candifònic mongol, no? Que, com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves... Ens consta que a la carrera et posaves candifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, però no sé per què.
1: Però ho has donat en concret.
0: No, em va donar... Però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa. Vale. En fi...
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? L'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins a l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però, és a dir, espais que permeten generar, via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran ja de diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran algun dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els uns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa. Seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles. I, per altra banda, també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles Tsan occidentals, que donaran origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud, i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia, no? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, pot ser els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, que no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turkmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta
1: més. No, ni que sigui perquè turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks... De tots aquests... Si pensem, no?, de tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no?, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. De fet,
0: meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no he entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Jurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció. El puc fer abans.
0: Com? Ah. Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No et fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Patxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Nestorians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides,
0: gran amic,
1: no? És també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nestorià. I això farà que no sigui gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antirromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagar amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és un nestorià, bueno, imagineu-vos una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435, hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys, aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent de unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus, no ells, els seus rebes avis, no? van convertir-se a Roma, van ser expulsats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia Central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això és que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No? Quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta amb el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels
1: nestorians. Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als quereïtes. Els quereïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins els pobles de l'estepa de parla mongola, són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic amb el, dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa. I ara sí que sí, tenim tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. A ajuntar. No? Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria Xina seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans. No, dels quitans occidentals.
0: Un jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon jan. Ai, és un bon jan. Va, doncs un jan, o un han, o un kang, no, és el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa. No? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? o de termes com wang o xa, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu capdillatge és un capdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un capdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? i d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no soc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els xivels grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Humusos, els Uyherbi... Molts d'aquests pobles, fins i tot, no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però, en tot cas, reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no?, la gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no?, d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no?, com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades, no? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no?, una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sí, com sigui, l'any 1137, no?, uns 10 anys després d'endissar-se a l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukin ad-Din Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després, torna. No? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitat moltíssim, el món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats. No? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090. No? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé.
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofenguis.
0: Va, perfecte.
1: No hi ha problema.
0: Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu d'Així i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i sobre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Geliu d'Així no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, ells, els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no?, aquesta idea del Preste Joan, no?, una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no?, o una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no?, on s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no?, que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no?, la major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època, no la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no?, que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no?, a les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no?, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no?, amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no?, podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no?, aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Fer-ho. Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. O sigui, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Vols participar? Truca al 93 795 79 12.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? Després d'una primera part d'una selecció de temes propis de diferents grups d'havaneres, anem ara per la segona i última. Tornem a navegar en segell propi. Els hi recordo que les cançons escollides són d'autoria de components que formen o havien format part dels grups, tant la lletra com la música. Seran formacions que estiguin en actiu i per ordre alfabètic. Comencem, si els sembla bé, aquesta segona i última part.
4: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
3: I ho farem amb els Pescadors del Francolí, que tenen un repertori que es compon d'havaneres tradicionals i pròpies,

El primer tema que hem escoltat ha estat aquest Amic pescador pels pescadors del Francolí. Continuem i els hi diré que són de Girona, no gaire coneguts, tota l'ombra de terra endins i les anxovetes. El grup vell de Galligans va néixer l'any 2011 de la mà d'un grup d'amics, cantaires de diferents corals i amants de les habaneres que varen prendre la decisió de formar un grup per a cantar-les en festes populars. El 2016 varen publicar el seu primer CD, on hi trobem aquest tema escrit i musicat per dos dels seus components, en Sebastià Gironès i l'Àngel Santiago. Serveix també com a presentació a les cantades i que porta per títol La Colla.

Hem escoltat per al grup vell de Galligants aquest tema que porta per títol La Colla i que, com els he dit, al començament de les cantades el fan servir de presentació. Tot i que estan en un moment de parada, no sé si tècnica o què, però considero el grup Habana Vieja de Montblanc encara en actiu i els hi proposo escoltar aquest tema de producció pròpia i que dona títol al seu primer treball discogràfic. És una peça dedicada al drama humà dels refugiats i que porta per títol La barca del Lamín.

hem escoltat en la barca d'en Lamin el tema que dona títol al seu primer treball discogràfic, d'aquest que no el varen treure físicament, sinó que el varen portar ja directament a les plataformes musicals. Continuem amb La Petita Habana, que es va formar l'any 2012 quan la Gina Spolet i en GP Costa deixen el grup a cau d'orella. Després de varis canvis en la formació, en GP continua al davant del conjunt i fent composicions com la que escoltarem a continuació amb un enregistrament en directe i que porta per títol Torna a Port.

quatre llises i un sorell petit, una canya i un cistell i una bota de bon vi, ben fresc, bicicleta i un farcell. Com enyoro pujar a bord.

hem escoltat de la Petita Habana aquesta composició de l'acordionista en G.P. Costa, que porta per títol Torna a Port. Varen ser tot un revulsiu quan varen aparèixer, tancant tots els esquemes d'aquest gènere musical que coneixem fins al moment. Les veus femenines formaven part de les masculines. A temps ja hi va haver-hi un altre grup d'habaneres en femení, les algues, però de curta duració, i varen passar desapercebudes, al contrari de les anxovetes, ja consolidades i amb un variat repertori de cançons pròpies com aquesta de la Marta Pérez i que porta per títol El viatge.

Hem escoltat El viatge, una composició pròpia per la integrant del grup com és la Marta Pérez. Pere Ferrer Daví ens va deixar massa aviat. Tenia poques però meravelloses composicions seves, com aquesta que va guanyar el primer premi de composicions d'havaneres de Sant Pol de Mar, com encara no portava el nom de Josep Bastons. Durant anys, en Pere va ser l'acordionista del grup L'Espingari de Montcada i Reixac. I escoltarem aquesta preciosa havanera estimada.

l'havanera estimada de l'enyorat Pere Ferrer Daví amb el seu grup L'Espingari. Sempre tindré un gran reconeixement per en Pere Ferrer perquè de les cançons que treia, les cançons que composava, abans no els publicava, sempre me'ls deixava escoltar, i així també ho va fer-ho amb l'havanera estimada, abans inclús de portar-la en el concurs de Sant Pol de Mar. Per Llops de Mar hi han passat compositors com el mestre Salvador de Bau, en Llibori, i també el que durant temps va ser la segona veu i guitarra del grup, en Salvador Ballesteros, que va fer unes quantes composicions pels de Sant Feliu de Guíxols, com la que gaudirem a continuació, El nen i la sirena de Cadaqués.

cançó més de sirenes, aquesta vegada no és de Begur, hi ha la famosa sirena de Begur, sinó que és la sirena de Cadaqués, amb una bonica història acompanyada per aquest nen, que és el que hem escoltat del grup Llops de Mar. Mar i Vent en varen fer 30 el 2025, un grup amb una àmplia trajectòria musical que ha actuat arreu de Catalunya i altres indrets. Els avala una àmplia discografia. Cal dir que per celebrar aquest últim aniversari varen publicar dos treballs discogràfics. Els hi proposo escoltar aquesta producció pròpia de tot el grup, Sols una havanera.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Sols una manera, el tema que acabem d'escoltar del grup Mar i Vent, que ja van per al seu 31è aniversari, 31 temporades en actiu, i des d'aquí els hi desitgem que en puguin tenir moltes i moltes més. Continuaré dient-los que sempre m'han escoltat de dir que Menorca és la illa més avenerística de les Balears. I tenim cantants i cantantes solistes i grups com Maragassa, que es va fundar a Maó l'any 2004. Un dels seus iniciadors va ser en Gerard Anglada, del que escoltarem la següent peça, Menorca, illa estimada.

I per al grup menorquí, Maragassa, aquesta Menorca illa estimada. Els haig de dir que si hi han estat, i si no hi han estat, els hi recomano que hi vagin, perquè Menorca és una illa que s'acaba estimant. I de Menorca, al nord de Catalunya, amb Mariners del Canigó, el grup més representatiu d'aquest territori i que, malauradament, han fet poques actuacions al Principat. No tan sols ells, sinó les altres formacions d'aquests indrets. Marcel Pons, a part de que va ser el director musical, és autor de varis temes que porten els de Ceret en el seu repertori com aquest Camí de Ronda.

la Catalunya Nord, dels mariners de Canigó, hem escoltat i els hem acompanyat amb aquest Camí de Ronda. Josep Bastons ha posat música a composicions de Narcís Oliver, Carles Casanovas, Tòfol Mus, entre d'altres. Ell em va dir una vegada que les lletres només pel banc. El vull incloure en aquest programa amb una peça anònima, és a dir, d'autor desconegut, que ell mateix hi va posar la música. Pot ser saltant la norma i en lletra petita escoltarem amb el seu grup Peix Fregit, Ullia.

Collia, musicada per Josep Bastons i, del tot desconegut, interpretada per els de Palafrugell, el peix fregit. Amb l'arribada dels pescadors de l'Escala, de Quim Mas, Albert Prat i fa poc Ernest Ollero, el grup ha generat una varietat de temes propis. El primer enregistrat en lletra i música d'un component del grup el trobem al disc Salió de Jamaica del 1988 i l'autoria va ser del contrabaixista del grup, en Josep Joli, un tema amb una història molt emocionant. Aquest tema és enyorament.

Hem escoltat aquest enyorament de Josep Joli per als pescadors de l'Escala. En Joli va escriure aquest tema mentre s'estava recuperant d'un accident a la seva habitació, on només hi veia el sol per la finestra, entre d'altres coses, com és normal. En Carles Casanovas és més de lletres que de músiques, tot i que ha fet composicions amb autoria d'una banda i de l'altra. Varen ser les seves primeres composicions, no gaires, ja que es va dedicar a crear lletres i molt ben treballades i bones. Tot un referent dins aquest gènere musical. Els hi proposo una de no gaire coneguda, que és aquesta, El Mulato Genaro.

tot i que l'oració del pescador és la més coneguda tant de lletra i música d'en Carles, avui hem escoltat aquest El Mulato Genaro. El grup són de l'Havana i trobem composicions de Llorenç Fernández, en José Manuel Olaya, en José Luis Blázquez i l'Oriol Roca, és a dir, tota la formació inicial del grup. He volgut escollir, com a cançó de segell propi, la que varen fer Olaya i Roca i que dona títol a un dels seus treballs discogràfics editat el 2022, que porta per títol Les dones del mar.

0: I fins aquí el nostre darrer viatge en segell propi. Hem continuat descobrint les històries i la música que neixen directament del cor dels grups amb la marca autèntica de qui els han escrit i somiat. Gràcies per tornar a acompanyar-nos en aquesta navegació per les veus més pròpies de l'Havanera. Fins a la propera. Adéu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Arenys.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Marta!
6: Ei, hola, com estàs?
5: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
5: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
5: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
5: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
9: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
10: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
11: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
10: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
11: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
10: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
12: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

vulguis. Molt bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta retransmissió en directe des de l'Església de Santa Maria d'Arenys de Mar. Estem oferint-vos en directe aquesta especial de Sant Roc 2026 i ara mateix doncs, estem amb l'ofrena, a l'ofrena de Sant Roc. En aquests moments, els massipets, que són els nens entre 8 i 12 anys, estan entrant des del portal gros pel passadís del mig. Porten petites alfàbregues embolicades que deixaran a l'altar els peus del sant, de Sant Roc, i darrere i arribar també la banderat de la bandera i el masip que llegirà el manifest. Tot seguit també veiem els músics que estan aquí arribant, els músics, els fabiolaires, que estan aquí entrant ja a l'església. Tenim també, com no, el Xavi Salvanyà, que està aquí organitzant el tema. El tenim com cada any aquí al peu del canó. Ara sí, veiem ja aquests massipets que estan portant aquestes petitones alfàbregues embolicades que estan deixant als peus de l'altar de Sant Roc. Déu-n'hi-do, en veiem una força bona colla que estan arribant, doncs, aquí.

0: i parelles, i amb el panó de Sant Roc, amb aquesta bandera que arriba al final de l'església, i està, doncs, amb molta gent. Hi ha moltíssima gent aquí a l'església que està esperant que comenci aquesta ofrena, i sobretot molts massips i massives. Recordem aquest any de nou rècord d'inscrits, gairebé 400 massips i massipes que estan convocats a participar d'aquest Sant Roc, un Sant Roc, doncs, que ens espera amb molt bon temps, molta calor, que segur que ens anirà molt bé una remulladeta a tots i a totes. Per tant, tota la gent que ens estigui escoltant des de casa, els animem a que surtin al carrer i que rebin els massips i massipes i massipets a les seves cases, que de veritat que això val la pena. Una festa major que va començar, recordem, amb la nocturna divendres, una nocturna molt animada, una nocturna que també va ser molt lluïda, en la que hi van participar moltíssimes persones. I després, doncs, aquest dissabte va tenir lloc la pesta, la pesta, que també va estar molt lluïda, en la que hi van participar, doncs, centenars de persones. I avui, doncs, toca el plat gros, diguem-ne, No diguem que els altres actes siguin menys importants, però avui toca, doncs, Sant Roc, aquest Sant Roc que porten, doncs, a terme des del patronat de Sant Roc enguany. Ara arriba el panó, arriba la bandera de Sant Roc, la bandera, doncs, que onejarà sobre un suport a l'altar darrere del Sant, darrere de Sant Roc. En aquest cas és Maria Vilés, la Maria Vilés que porta aquest panó, que és molt gros, la veritat, aquesta bandera immensa. Xavi Salvanyà, que en Xavi que l'ajuda a posar bé aquesta bandera. I ara, quan acabin els músics, molt bé, doncs,
1: bon dia a tothom.
0: Escoltem
1: bon dia
0: l'ofrena que celebrarà Fra Gil
1: Parés. Ens trobem avui aquí, a la nostra església parroquial, per iniciar aquest nostre vot de vila, demanar a Sant Roc que ens acompanyi, que ens protegeixi, a través de les almorratxes, a través dels massips i les massipes que portareu l'esperança, l'alegria a carrers dels nostres carrers d'aquí a Arenys. Ens us posem aquesta petita celebració per enviar-vos, perquè realment aquest dia sigui un dia de joia, d'esperança, de vida autèntica. Ens comencem amb el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén. Doncs demanem al Senyor que ens acompanyi, i ara podem seure i escoltarem el Salm.

Feliç l'home que venera el Senyor i estima de cor els seus preceptes. La seva descendència serà gran al país. Serà beneït el llinatge dels justos. A casa seva hi ha riquesa i abundància. La seva bondat consta per sempre. L'home just, compassiu i benigne és llum que apunta en la fosca.

Sortós l'home que presta de bon grat. Que disposa a consciència els seus afers. El just no caurà mai i deixarà un record inesborrable. Viu sense por de les males noves. Se sent ferm confiant en el Senyor. Té el cor incomovible, res no tem, i a la fi veurà vençuts els enemics.

Reparteix el que té, ho dona als pobres. La seva bondat consta per sempre. Pot alçar el front amb dignitat. L'injust, quan ho veu, es consumeix i estreny les dents d'indignació. S'esvaeixen les ambicions de l'injust.

0: ens posem drets per escoltar l'Evangeli. El Senyor sigui amb vosaltres i amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. Glòria a vos, Senyor. Jesús va cridar els seus 12 deixebles i el donà poder de guarir malalties i xacres de tota mena. Aquests 12, Jesús els envià amb aquesta instrucció. Pels camins prediqueu dient, el regne del cel és a prop. Cureu malalts, purifiqueu leprosos. De franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc. Paraula del Senyor, lloança a vos, o Crist. Podem seure. Més. Unes veus paraules, abans d'escoltar també els massips que ens diran un manifest. Avui complim aquest vot de vila, aquest desig, després d'un moment de dificultats, un moment de dolor, cridar a demanar l'ajuda del Senyor. Precisament el que ara vosaltres d'aquí una estona fareu pels carrers d'aquí a Arenys és un símbol de desitjar que hi hagi alegria, que hi hagi esperança. Quan les coses no ens van bé, quan les coses moltes vegades demanem l'ajuda al Senyor per anar endavant. El gest senzill de beneir, el gest senzill de portar alegria, de portar esperança, és un gest que ha de marcar tota la nostra vida. Farem un moment, anireu pels carrers d'aquí a Arenys amb la gent ruixant-los, no perquè faci calor, no perquè faci molta, perquè hi hagi molta llum, sinó per voler transmetre esperança. Doncs que aquest realment sigui el nostre sentit, aquest dia de festa, una festa d'alegria i d'esperança. Doncs ara, els massips teniu un manifest, podeu pujar.
1: Tot seguit, el que escoltarem seran les paraules d'un dels membres del patronat de Sant Roc.
2: Massips, massipes, aranyencs i aranyenques, hi ha moltes maneres d'explicar què és Sant Roc. Podríem parlar de la seva història, de la tradició que ens ha arribat de generació en generació, o de tot allò que fa única aquesta festa. Però avui m'agradaria parlar-vos del que significa per mi. Perquè per molts de nosaltres, Sant Roc no és només un dia de festa. Sant Roc és el dia més esperat de l'any. Quan era petit, a casa meu, les festes de Sant Roc eren intocables. La veritat és que no eren els meus pares qui insistien en quedar-se arenys per les festes. Era jo. Podria haver-hi viatges, plans o qualsevol altra proposta, però jo tenia clar on volia ser aquests dies. Potser perquè vaig créixer amb Sant Roc tan integrat a la meva vida que el veia com una cosa normal. De petit pensava que tots els pobles era igual, que cada poble tenia una festa com la nostra. Una tradició capaç d'unir generacions senceres i de fer que tothom sortís al carrer amb la mateixa il·lusió. Però amb els anys me'n vaig adonar que no. Em vaig adonar que el que tenim a Arenys és especial, que som afortunats, que les nostres festes són diferents, que hi ha molt pocs llocs on una tradició sigui capaç de generar aquest sentiment de pertinença, aquest orgull i aquesta emoció compartida que sentim cada 16 d'agost. És difícil explicar què té aquest dia diferent. Potser és l'olor del Fàbrega que omple els carrers. Potser són les almorratxes preparades per sortir. Potser és el so dels picarols, de polaines i feixins que comença a ressonar per tot el poble. Potser és aquella emoció que sentim quan arriba el moment de vestir-nos de massips i massipes i sabem que un any més tornem a ser aquí. Durant mesos preparem la festa i dediquem hores, reunions, esforços, nervis, il·lusió i molta feina. I tot això culmina en un sol dia que passa massa ràpid. Però quin dia? El poble s'omple de vida, de rialles, d'abraçades i de crits de felicitat. Es respira un ambient diferent, un ambient que només existeix a Arenys per Sant Roc. Carrers plens de gent, famílies senceres participant a la festa, joves i grans compartint tradició, emoció i orgull de poble. Hi ha poques coses capaces d'unir-nos tant com aquestes festes. I una de les coses que més m'emociona és veure com aquesta festa continua creixent. Quan jo vaig començar a fer de massip, érem menys de la meitat dels que som avui. Any rere any veig més joves implicats, més persones disposades a dedicar-hi temps i esforços, més ganes de mantenir viva aquesta tradició que tant ens estimem. Això ens demostra que Sant Roc és molt més que una festa, és un sentiment compartit, és una manera d'entendre el nostre poble. És el fil invisible que uneix generacions d'aranyencs i aranyenques. Durant aquests dies no hi ha edats ni diferències. Hi ha un poble sencer caminant en la mateixa direcció, orgullós del seu passat i compromès amb el seu futur. I avui, des d'aquí, em sento profundament orgullós. Orgullós d'haver nascut a Arenys. Orgullós d'haver crescut envoltat de persones que estimen aquesta festa amb tanta passió. Orgullós de formar part d'aquesta tradició tan viva i tan estimada, i tan nostra. Perquè amb els anys he entès una cosa. Nosaltres mantenim viva la festa, sí, però també és la festa qui ens manté units a nosaltres. És la festa qui ens fa tornar, qui ens recorda d'on venim i qui som. I ho veig cada any amb molts amics i coneguts que per estudis, feina o per circumstàncies de la vida han hagut de marxar d'Arenys i viuen lluny. Alguns fins i tot a l'altra punta de món, però quan arriba Sant Roc, tornen a casa. Torna per retrobar-se amb la família, amb els amics de sempre i amb aquell sentiment que només es viu aquí, perquè hi ha coses que la distància no pot esborrar. Hi ha coses que es porten dins. Quan era petit pensava que Sant Roc era una festa. Amb els anys he entès que és molt més que això. Sant Roc és casa, és identitat, és pertinença. És aquell lloc on sempre tornarem tots, passin els anys que passin i visquem on visquem. I abans d'acabar, voldria dedicar unes paraules d'agraïment. Gràcies a la Junta actual que assumeix la responsabilitat i l'esforç d'organitzar una celebració tan estimada i tan important per nosaltres. I gràcies també, evidentment, a totes les juntes que els han precedit. Sense la feina i la dedicació i l'estima de tantes persones al llarg dels anys, avui aquesta tradició no seria el que és. Gràcies al rectorat, que sempre ens acompanya i ens ajuda a preservar l'essència i els valors d'una festa que forma part de l'ànima d'Arenys. Gràcies també a tots els col·laboradors, voluntaris, famílies i persones que sovint des de darrere fan una feina imprescindible. Moltes vegades sense buscar reconeixement, però sempre amb una generositat admirable. Gràcies a tot el poble d'Arenys, perquè Sant Roc és el que és gràcies a la gent d'Arenys. Perquè cada any omplim els carrers, participem en els actes, mantenim vives les tradicions i transmetem aquesta estima a les noves generacions. Però sobretot, gràcies a tots i totes, tots els massips i totes les massipes, els que avui són aquí i els que ens han precedit. Els que surten per primera vegada amb aquella barreja de nervis i il·lusió i els que fa anys que continuem vivint aquesta festa amb la mateixa emoció que el primer dia. Vosaltres sou l'ànima de la festa. Vosaltres sou qui feu que l'alfàbrega continuï perfumant els carrers, que els picarols continuïn ressonant pels racons d'Arenys i que l'aigua de les almorratxes continuï portant alegria i beneïna a tot el poble. Que mai perdem aquesta il·lusió, que mai deixem de sentir aquest orgull de poble i que les generacions que vindran puguin estimar Sant Roc amb la mateixa intensitat que ho fem nosaltres avui. Visca Arenys de Mar, visca els massips i les massipes i visca Sant Roc gloriós.
1: Paraules molt sentides, paraules doncs, que ha fet aixecar un gran aplaudiment aquí a l'església de Santa Maria. Paraules del patronat de Sant Roc que doncs, he pogut escoltar en directe per aquí pel 91.2. De nou escoltarem els flabiolaires i tot seguit les pregàries.

0: Invoquem la misericòrdia del Senyor per intercessió de Sant Roc. Tot podem respondre, assisteu-nos, Senyor.
1: Pare Sant, que heu volgut que ens diguéssim fills vostres i que ho fóssim, feu que amb la nostra tradició de ruixals aranyencs ens mogui el cervell i l'amor entre germans. Preguem.
0: No.
1: Pare Sant, que heu volgut que ens comportéssim amb dignitat, mirant de complaure-us en tot. Assistiu-nos perquè sapiguem donar fruit de bones obres com Sant Roc. Preguem.
0: Assistiu-nos, Senyor.
1: Pare Sant, que en Crist ens heu donat senyal del vostre amor, acompanyeu-nos perquè us puguem reconèixer i servir en els germans més necessitats. Preguem.
0: Assistiu-nos, Senyor.
1: Pare Sant, que en Crist clavat en creu heu aixecat una senyera de reconciliació i perdó enmig nostre. Feu que aquest panó que ens acompanya ens ajudi a reconèixer que som enviats a fomentar la pau i la concòrdia en l'esperit de Sant Roc. Preguem.
0: Assistiu-nos, Senyor. Ara ens posem drets i resarem tots junts al Pare Nostre. Pare Nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Si m'aixequeu les almorratxes, les beneirem.
2: Tot seguit, els massips i massipes aixequen les almorratxes per ser beneïdes.
0: Un exemple admirable de caritat. I per ell ens heu encomanat vivament el precepte de l'amor. Beneïu abundosament aquests massips i massipes perquè tot caminant pels carrers de la nostra vila siguin testimonis del vostre amor i omplin d'alegria i d'esperança a tots aquells que trobaran. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén. Ara vindria el cant dels gotxos i em sembla que heu d'agafar el Sant Roc. Ens quedem drets, eh? I agafeu el full dels gotxos.
2: Ha arribat el moment del cant dels gotxos, un dels moments més esperats. S'agafa el Sant, puja el patronat aquí a l'estrada i arriba el moment del cant dels gotxos. Tot seguit començarà. Endavant.

0: Doncs fins aquí els cants dels gotxos. Hi ha hagut un esclat d'alegria, un crit de Sant Roc, a tothom amb les almorratxes amunt, per donar el tret de sortida, ara sí, aquest Sant Roc, aquesta festa de Sant Roc, tot i que ja ha començat. Escoltem en Xavi Salvanyà.
1: No. Vale. Conjunta.
0: Sembla que tenen problemes amb el so. Ara arriba el moment de la foto. En Xavi Salvanyà aquí, com cada any, posant ordre perquè doncs, tothom es posi aquí a primera plana per anar fent la foto de grup. Déu-n'hi-do. Una foto doncs, que, com cada any, és multitudinària amb tota la gent doncs, que ve cap aquí. També tenim els músics i a tota la gent del patronat que s'acosta ja cap aquí. Nosaltres acabarem aquesta primera part de la connexió. D'aquí una estona, el programa especial de Sant Roc, en el que podreu escoltar de primera mà el que vagi passant en aquesta festa, un programa amb Carles Carvajal i tots els col·laboradors que farem possible aquest programa. Ens tornem a escoltar d'aquí una estona, cap a les 9, aquí, com sempre, el 91.2 Ràdio Arenys, també per l'aplicació, i la web de radioarenys.cat. Tornem d'aquí una estona. Visca Sant Roc i visca Arenys de Mar. Fins ara mateix. Gràcies.
2: Sant Roc, a Ràdio Arenys, sona millor.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Moonbikes a Arenys de Munt.
5: La teva botiga de bicicletes de referència.
4: Treballem amb les millors marques.
5: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
4: Elèctriques, BTT, carretera, infantil... Segona mà, les trobaràs a la nostra web.
5: Finançament a 24 mesos.
4: Moonbikes.
5: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
4: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
5: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Al teteo.

0: Bon dia, bona hora, què tal, com esteu? Són les 9 en punt, comença aquí a Ràdio Arenys, un programa molt especial. Aquest diumenge, 16 d'agost, ens trobem als carrers Arenys per viure en directe un dels matins més esperats de la nostra festa major de Sant Roc. Benvinguts, benvingudes, tenim per davant 4 hores de ràdio en directe, 4 hores per explicar-vos tot el que passi als carrers de la vila, per fer-vos arribar l'ambient, les veus, la música i, sobretot, tota la tradició d'un matí molt especial. Un matí d'història, un matí de festa i un matí, sens dubte, també de ràdio. Però aquí a la ràdio no serem sols. Hi haurà tot un equip per fer-vos arribar a la festa on estigueu, on ens escolteu, a través del 91.2 o a través de la nostra web. D'entrada estic molt ben acompanyat amb la Montse Comí. Montse, bon dia,
1: hola,
0: què tal?
1: Hola, bon dia, Carles.
0: Com
1: molt
0: estàs?
1: Molt bé. Fantàstica, fantàstica.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: La Montse serà l'experta, podríem dir, perquè t'has documentat molt.
1: Sí. Bueno, podríem dir que jo, com que ja tinc 64 anys, mira, la meva documentació és, bàsicament, la meva experiència, el meu record, el fet de veure com han canviat les coses, com... Abans hem estat parlant, Carles, i nosaltres, els aranyencs, sempre en diem la festa major petita. Però ha canviat molt. La festa major petita ja no és la festa major petita. Ho diem encara com diem la primera, la segona i la tercera platja. La segona ja no existeix. La primera i la tercera quedarà només per la gent d'Arenys. La gent ara ja parla del cavalló, de la picòrdia i de la musclera. Vull dir, tot va canviant, tot va canviant. I la festa major també.
0: Doncs això és el que explicarem al llarg d'aquest matí, però sens dubte, eh? El que farem nosaltres és molt carrer. Nosaltres estarem aquí a l'estudi. Però anem a saludar ja en Joan Bosch i la Laia, no? La Laia Prats. Laia, Joan, bon dia.
2: Bon dia.
1: En Joan ja l'hem sentit.

0: molt fluida, vull dir, ha començat molt bé, vull dir, tot molt pim-pam, vull dir, sense més preàmbuls que el que és, bàsicament, que és com una mica de preàmbul, com deies tu, d'aquesta festa, que jo no m'atreviria ja a dir que és la festa petita.
1: No, sí. No, és que ja no ho és, és que ja no ho és.
0: Ja no ho és.
2: Recordo l'any passat, te'n recordes, Joan, sí. Que hi ha molta gent que a trobar-los al carrer, això ja ho deia, eh? Hi havia aquest debat ja, que jo crec que sortirà aquest any una altra vegada a la ràdio, d'entre Sant Zenon i Sant Roc, no?
1: Jo crec que són dues festes molt diferents, que no tenen res a veure. I Carles, anem a estar parlant amb aquest dematí. Sí. És a dir, la festa de Sant Zenon és com qualsevol altra festa major. Fira, embalat, circ abans, ara ja no.
0: Ara ja no.
1: Ara ja no. Abans hi havia circ, els concerts, els gegants, totes aquestes coses que són típiques, el brindis, el pregó, les típiques de la festa major. En canvi, Sant Roc és absolutament identitària.
0: Ni més, ni més.
1: És que tenim el dia de Sant Roc dues actuacions que només passen a Arenys, que són els Massips i la dansa d'Arenys, que després s'hi ha afegit amb els anys la nocturna i la pesta, però que, en definitiva, és allò que dèiem, identitat. Uh-huh. Identitat.
2: Doncs en Joan, la Laia, estareu tot el matí voltant, eh?
3: Sí, allà estarem, en el carrer ens podeu trobar.
0: Allà estarem, busqueu-nos. No sabem cap on anirem, mirem cap on bufi el vent. I
1: jo només us puc donar un sol consell. Aneu allà on hi hagi almorratxes i que us ruixin.
3: Això segur.
0: Perquè si no, amb aquesta calor morirem.
2: A més, aquest any hi ha rècord de participants, no? Ho expliquem aquests dies, 350, no? Massips, Massipes, Massipets i 11 grups, no? Que és un rècord, això.
3: I a part de ser un rècord, jo també crec que, vull dir, es van acabar les inscripcions en menys de 24 hores.
1: Sí, és a dir, sí.
3: Tenint en compte Arenys de Mar, el dia que es va obrir, que va ser la nit de Sant Joan, i que tots els joves estiguessin amb el mòbil,
0: a part de festa.
3: Exacte, o sigui, inscrivint-se, sí, perquè jo me'n vaig trobar més
1: lluny. És que ja no havien dormit, home, encara estaven en plena lucidesa.
3: Ho tenien en el calendari apuntadíssim, i a l'hora que es va obrir les inscripcions, molta gent va anar, es va apuntar, i, bueno, això es pot veure, no? Vull dir, la gent d'Arenys té ganes de sortir, els joves d'Arenys estan implicats en aquesta festa.
1: Moltíssim, en aquesta, amb els geganters, ara volen fer una colla de castells, tenim un jovent.
0: No, i molts els veus a tot arreu, vull dir que molts d'aquests estan avui fent Sant Roc, estan allà fent de Massips, vull dir que està tothom molt implicat.
1: I estaven de geganters per Sant Zenon, i en fi, vull dir, toquen totes les tecles del món, tenen moltes ganes i molta voluntat de fer moltes coses, de fer-ho voluntàriament.
3: Total.
1: Voluntàriament. Que això ja costa avui en dia, eh?
0: Exacte.
1: Això ja costa avui en dia, trobar voluntaris i implicació.
0: Implicar-se en una festa del poble, en una tradició, que, de fet, jo crec que una mica aquesta tradició que ha anat passant de generacions en generacions, que és una mica també el que ha fet palès el discurs del patronat de Sant Roc que s'ha fet avui a l'ofrena, no? Aquest sentiment de pertinença...
1: Sí, sí, identitat.
0: Aquesta identitat.
3: I aquest... col·lectivitat, també.
1: Col·lectivitat,
3: no fer-ho sol, vull dir...
1: Sí, és que és això, aquesta és la gràcia de Sant Roc.
0: És Sant Roc, no me'n vaig de vacances...
3: Totalment, és que no es pot anar
0: de vacances. No es pot anar de vacances per Sant Joan.
3: Saps que hi ha 3 dies que no dormiràs...
0: Exacte, perquè la gràcia és que m'he trobat molts nanos que conec, no?, molts joves, que vull dir que és que no han dormit, però estan allà al peu del canó.
3: Sí,
0: estan com si, no, com si haguessin dormit 10 hores.
1: Joan, és que són joves. És que això no m'ho pots demanar ni dir que ja tinc 64 anys.
0: I dic, mare meva, però si esteu més frescos que jo.
1: Home, tenen una altra edat, Joan.
0: Clar, 20 anys, imagina't. Escolta'm, 18, 19, mare meva, és que estan a tope.
1: Ara jo us dic una cosa, trobo a faltar una de les coses que es feia sempre per Sant Roc i que ja no s'ha tornat a fer.
0: Ai.
1: La pedalada.
0: La pedalada.
1: La pedalada.
3: Hola, molt bona.
1: Un absolut èxit. Un absolut èxit. Jo mai vaig agafar la bicicleta, els meus fills sí. A mi em va agafar gran, ja no vaig agafar mai la bicicleta.
2: Però
1: com que passava per davant del carrer, sí, i estava allò amb galledes d'aigua i amb la manguera...
2: Si no recordo malament, això ho organitzava l'Ubica, no?
1: L'Ubica, exacte. Sí.
0: I és una cosa que sap greu que s'hagi perdut.
1: Doncs molt.
0: Perquè molta gent ho ha comentat, no?, ho ha reclamat. A veure si algú...
3: Alguna entitat.

0: Ara que total. Tenim el Club Ciclista d'Arenys, escolta'm, que s'animin.
1: Ah, mira, sí, que teníem un Club
0: Ciclista. Sí, no fa molt. Per tant, escolta'm, Club Ciclista d'Arenys...
2: Mira, proposta.
3: Sí.
2: Ah, escolta, el que farem balanç també al llarg d'aquestes 4 hores és, clar, no només d'aquest matí, sinó també com va anar, no?, la cercavila nocturna, com va anar la festa, que per cert, espectacular ahir l'ambient ahir
0: sí,
2: la nit.
0: No.
1: Tots els dies ha estat...
0: Sí.
2: Tindrem convidats, eh? Sí. No ho farem nosaltres, sinó que tindrem convidats, al llarg aquestes 4 hores.
3: Que ens ho explicaran.
2: Que ens ho explicaran, Montse, perquè, clar, aquí necessitem també la gent experta, I, Joan, Laia, sobretot, vosaltres sereu, al llarg d'aquest matí, qui ens explicarà doncs com van, no?, aquests grups i com va aquest matí de Sant Roc.
0: Sí, tindrem novetats, que seran les promeses, que aquest any doncs es faran, que és aquest ball, doncs, que és especial. Aquesta polca especial.
1: Que ja us l'explicarem.
0: Ja us l'explicarem, perquè tenim ja, que em va passar la Laia, els llocs concrets i les hores. Nosaltres
2: les
0: intentem
2: recordar,
0: coincidir.
2: Si vols.
0: Sí, mira, la primera serà a 9:45.
2: O sigui, d'aquí, re, d'aquí...
0: D'aquí re.
3: Sí.
2: 20 minuts.
0: Carles?
2: Sí, per això us deixarem ara...
0: Que si no, no arribarem.
3: La calor no serà encara...
0: A la placeta de l'Església. Després... A les 10:30 a l'Ajuntament, a 11:15 a l'Ajuntament, a 12:15 a la zona coberta de la Riera, a les 12 al Parc dels Països Catalans i a 12:15 al Calissai. I recordem que s'acaba, es remata a 1:00.
1: Exacte.
0: Amb aquest ball multitudinari, preciós, brutal.
1: L'heu de veure.
0: A la banda, és, a la Riera, que és tota la Riera plena de massips. I... a 11:45, si no m'equivoco, que és l'ofrena als rocs.
1: Exacte, sí.
0: Oi que sí?
1: No sé
0: si
1: podem passar-nos-hi, també ens hi passarem.
2: També intentarem... Volar, perquè és una novetat, Que, per cert, aquest matí ho dèiem amb la Montse, m'ha sobtat 40 rocs sencers a Arenys.
3: A veure, quan en realitat abans...
0: I n'hi ha més, perquè són petitons.
3: Sí, abans no n'hi havien, pràcticament.
0: No n'hi havien.
3: Vull dir que s'ha posat absolutament de moda, de la mateixa manera que s'ha posat absolutament de moda la festa de Sant Roc.
1: Tot ajuda.
3: És un nom molt maco, Roc,
0: És molt maco.
2: Doncs, Joan, Laia, us deixem, que agafeu els bàrtols, que es diu, els bàrtols, i res, d'aquí una estona connectem des del carrer per seguir aquest matí de Sant Roc.
0: Allà estarem.
2: Molt bé, fins ara. Fem una cosa, Montse. Fem una petita pausa musical, et sembla? Per arrencar, posem ordre una mica tot el que tenim.
3: I després ja t'explico coses
2: d'abans. Perfecte. Doncs per cert, no ho hem dit, tenim en Joan Garcia al control tècnic.
3: Ai, sí, ens l'hem deixat, en Joan
2: Garcia. No, ho tenia aquí apuntat i
3: sí.
2: Perquè tot s'escolti perfecte, doncs tenim en Joan Garcia.
3: Evidentment.
2: Doncs va, fem una cosa, anem per una pausa musical i de seguida tornem.
4: Festa Major! A Ràdio Arenys sona millor!

0: Arenys vibra! La festa crida! A Ràdio Arenys!
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
2: El cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
3: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
2: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
3: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
2: Som al passeig Xifré, número 2 d'Arenys de Mar.
3: Reserves al 93 158 60 65.
2: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
3: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
0: Sant Roc a Ràdio Arenys. La música i la tradició sonen aquí.
4: Mateix és un quart de 10 del matí. Som en directe a Ràdio Arenys, al 91.2, a radioarenys.cat, celebrant la festivitat de Sant Roc, que té els masips, les masipes i els masipets com a protagonistes. Des de bon matí s'ha fet aquesta ofrena. L'hem escoltat en directe per la ràdio des de les 8 amb la cantada dels gots a Sant Roc. I tot just a aquesta hora ja començaran a ruixar tothom amb les emborratxes d'aigua perfumada amb el crit de Sant Roc Gloriós.
5: Sant Roc, Sant Roc. Sí, sí, sí, sí.
4: Veig que el dia fa una mica de núvol avui, eh?
5: El mira, sol, molt millor. Molt millor que el sol no empipi gaire, perquè realment, amb aquesta calor que fa, les ruixades que et poden fer els massips, és extraordinària.
4: Sí, sí, sí, sí.
5: Pots anar mullat tot... Bueno, és difícil que avui algú que surti no acabi mullat.
4: Doncs sí, perquè aquí també és la gent que potser no coneix la tradició, la gent que ve de fora... Que...
5: Tenim molta gent de fora, per això.
4: Mira, avui m'he trobat una anècdota aquest matí, aquí al costat de la ràdio, quan hem anat a buscar l'esmorzar. Hi havia una parella russa, de Rússia, que per cert la noia estava aprenent en català i també estàvem preguntant sobre aquesta tradició a les persones que havien al Bargalló.
5: Sí, sí, sí, sí, sí. És que, a veure, això crida molt l'atenció. A més, com que ja és una festa patrimonial, que em sembla que l'any 2021 ja ens ho va dedicar la Generalitat, ja la va declarar com a festa patrimonial, doncs hi ha molta gent, a més, surt a totes les webs, les fotografies s'ha de dir que són excepcionals. Crec que va ser l'any passat que Catalunya Ràdio la va declarar també com a la festa
4: correcte.
5: Més... Perquè els oients van participar. Totes aquestes coses no són més que publicitat. Val? I aleshores fa que la gent vingui, li agradi, o la gent que... potser no estava vinculada a Arenys, però que ja han vingut aquí... Arenys ha crescut moltíssim, moltíssim. Jo recordo quan érem només 8.000 habitants. Ara ja en som 15 o 16 o 17. Ja no
4: I canvia dels 20.000.
5: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vull dir que clar, també venen atretes justament per aquestes coses. La festa de Sant Roc és una festa molt, molt bonica.
4: Montse, clar... Tot ha evolucionat.
5: Tot, sí, sí, sí.
4: Podem dir que Sant Roc no és el mateix ara que fa 25 anys,
5: no,
4: per exemple,
5: no, no.
4: Res a veure.
5: No, no, res a veure.
4: Però res a veure tampoc, i això és el que ara explicarem, fa 50 o en fa més.
5: Jo en tinc 64, per tant, en fa més. Sí, sí. A veure, és el que deia abans. Durant molts anys, Sant Roc va ser exactament la festa petita. O sigui, petita perquè realment no era com una festa major. Tots els diners es gastaven en la festa major. I la festa de Sant Roc només eren pues, els massips i la dansa d'Arenys. Alguna sardana, però es limitava bàsicament a això. I els massips eren joves, o no tan joves, però havien de ser fadrins, havien de ser solters. Aleshores, el jovent, quan es casava, ja no podia fer de... ja no podia fer de massí.
4: Una altra cosa que ha canviat ara.
5: Home, havia de canviar.
4: Havia de
5: evidentment,
4: canviar.
5: Havia de canviar. De la mateixa manera que avui en dia no només són els nois que planten cols, que pengen naps, sinó que les noies planten cols. Però això també va costar, eh? Mm. Va costar, i molt. I molt. Doncs aquest és una de les un dels canvis que també va costar molt. O sigui, aleshores, quan Arenys érem 8.000, 9.000, 10.000 habitants, no hi havia tants edificis alts com ara, les cases, totes les cases obrien les portes a tots els massips. Venien, trucaven a la porta, i per cada, no sé, m'invento potser la xifra, però per cada 5 o per cada 10 massips hi havia una captadora. Les dones només podien fer de captadores. És a dir, portaven una faldilla llarga, un mocador especial, anaven fosques, no anaven amb... O el que jo recordo, no anaven blancs, blanques i vermelles, ni portaven tampoc picarols com els massips, sinó que anaven amb una camisa blanca i una faldilla fosca que els arribava fins als peus. I aleshores passaven un platet. Un platet que hi havia... A sota del platet hi havia com una mena de bossa. I aleshores passaven casa per casa per anar demanant la capta. Que la capta és molt important, perquè et serveix per encarar l'any següent i comprar doncs, el que s'hagi de comprar. Però, bueno, va venir la democràcia, va venir... i va arribar un punt en què no tenia sentit que les noies estiguessin excloses. Aleshores, va venir un moment de lluita, o sigui, va durar anys. Jo diria que...
4: Fins quin any?
5: No, em sembla que això va ser fins al 2005. El 2005, per fi, les noies van poder participar a la festa de Sant Roc.
4: Que no fa tant, eh?
5: No, fa tant. Sí, 20 anys.
4: 20 anys.
5: 20 sí, anys, no, no, fa tant, no fa tant. 20 anys, 20 anys. Com en la resta de les coses de la societat, en totes les coses de la societat veus més dones que homes. Tallers, més dones. Biblioteques, més dones. Segons quines feines, més dones. Pues aquí també. O sigui, el paper de les noies és absolutament fonamental. I aleshores ja van poder participar en la mateixa igualtat de gènere que ho feien els nois. I això va ser sota l'impuls d'una periodista que avui en dia ja no hi és, fa uns anys que es va morir, i que és una de les fundadores de Ràdio Arenys, que és la Nuri Nogueres. Avui ja no hi és. Però juntament amb l'Assumpció Maresma i amb Antoni Esteve van ser els tres impulsors els que van fundar Ràdio Arenys.
4: Pues, el 79, eh?
5: El 79, sí. Bueno, doncs això, el 2005 un grup de noies va organitzar una desfilada alternativa perquè reclamava poder participar com a massipes, mentre el patronat havia arribat a suspendre la desfilada tradicional. És que va haver-hi molt rebombori. La notícia de 3.cat recull que les noies feia anys que protestaven pel paper secundari que tenien com a recaptadores. Total, que el 2005, finalment, elles van poder aparèixer com a massipes amb tots els drets i deures. Clar, amb els drets
4: és que ara, sembla l'any 2026, eh?
5: Sí,
4: hi ha coses que
5: només
4: sembla...
5: fa 20 anys,
4: sí o no, però que sembla impossible que això fa 20 anys hi hagués aquest debat.
5: És que érem...
4: Sí, i haguessin de sortir a reivindicar...
5: Exacte, és que teníem la igualtat de gènere, en teoria, des de l'any 78, que és l'any de la Constitució, i que ja estableix que ningú pot ser discriminat per raó de sexe, en aquest cas, eh? O de religió. I semblava impossible que de l'any 1978 al 2005 encara... Bueno, també passa amb el famós misteri d'Elx, que tampoc no deixen participar les dones.
4: Correcte.
5: Vull dir que bueno, com
4: quan
5: tot...
4: Quan alguns actes de Setmana Santa...
5: Per exemple.
4: En aquest país.
5: Sí. Per tant, com tot, si hi ha d'haver-hi un moment de lluita, i després d'aquest moment de lluita, doncs s'aconsegueix.
4: Però hi ha una cosa molt important, Montse, ho dèiem abans fora de micro, és les tradicions. Les tradicions
5: sí.
4: Estan... O sigui, hi ha gent que creu que les tradicions...
5: No es poden tocar.
4: No pots tocar ni un punt.
5: No,
4: que
5: no.
4: Si el punt aquest és de color blau, m'ho invento, el blau ha de quedar per sempre. Però la majoria de gent creu que una tradició, perquè sobrevisqui al llarg dels anys, les ha de poder modificar i actualitzar.
5: Evidentment, és que si no queda enquilosada. Queda enquilosada. com qualsevol altra cosa, la Constitució que abans parlàvem mateix, està absolutament desfassada, queda anquilosada, que no es pugui transformar és un desavantatge més que un avantatge. I en les tradicions passa exactament igual. És a dir, si nosaltres com a societat canviem, perquè canviem i evolucionem contínuament, les tradicions també han de poder canviar. Perquè, si no, es deixen de fer. Molts balls tradicionals d'aquest país s'han fet amb només homes. I després hi han participat les dones. I han sigut les dones les que han recuperat moltes vegades balls d'aquest tipus. Perquè els homes ja s'havien cansat o perquè... És que no té sentit que la societat canviï i la tradició no.
4: I la mostra és Sant Roc. Aquesta festa que va començar, no?, amb... massips,
5: sí,
4: amb la dansa d'Arenys,
5: sí,
4: però que ara s'ha convertit, podríem dir, amb tres actes que són imprescindibles,
5: sí,
4: eh?
5: Sí, sí.
4: Que és la cercavila nocturna, la pesta, que es va celebrar ahir la nit, i aquest dia Sant Roc.
5: Exacte. Són els tres dies, els tres actes de festa major que han convertit aquesta festa major petita en potser la festa major més gran. A veure, són dues coses absolutament diferents. És que és com voler barrejar pomes i peres. O sigui, per Sant Zenon tens el brindis, el pregó, l'embalat, els concerts... Bueno, l'embalat avui en dia ja no, però les barraques... Veus el que dèiem de tradicions?
4: Correcte.
5: Que hem passat de l'embalat a les barraques. Tens tota una sèrie d'actes, són típics de la festa major, tens espectacles, vull dir, t'esperes un espectacle de màgia, abans circ, ara ja no, però és això, no? I en canvi, la festa major petita, que quasi li ha passat per sobre de Sant Roc, s'ha convertit en una festa que és la identitat, és l'ADN d'Arenys.
4: I això és perquè la festa s'ha actualitzat, evolucionat...
5: Absolutament.
4: I s'ha adaptat, també.
5: Clar, clar, clar, clar.
4: A la gent que viu ara a Arenys, a la gent que ha vingut de fora, també.
5: Sí, sí, sí.
4: A la gent
5: de
4: tota la vida.
5: Sí, sí, sí, sí, exacte, exacte, exacte.
4: I això és molt important, en una festa.
5: Sí, sí, sí, és que és així només com poden perdurar les coses. A més, en una societat que viu de pressa, corrents, que hi hagi joves que es vulguin involucrar, que facin de voluntaris, que organitzin tot aquest tipus de... Tu saps el que costa organitzar la pesta, per exemple? O organitzar la nocturna? Vull dir, si no hi ha gent que esmerça el seu temps i dedica dies i dies i dies i dies i nits i nits, això no surt.
4: Sí, sí, per molt l'Ajuntament que hi aboqui diners, eh?
5: No, això no surt.
4: És que això no es pot comprar amb diners.
5: No es pot comprar amb diners. Que hi hagin 340 massips, això... No. És que és impensable.
4: No és el que dèiem abans.
5: És enorme.
4: Que en unes hores s'acabin les inscripcions demostra que la festa no està viva, no, sinó el següent.
5: Exacte, exacte. I que hi hagi més de 200 voluntaris a l'hora de fer la festa, això és extraordinari. Uh-huh. És absolutament extraordinari. I que la nocturna, des del 1996, que va començar, hagi evolucionat com ha evolucionat, i el jovent se l'hagi agafat i emparat i ja sé que no es pot comparar, però d'alguna manera com les barraques, vull dir que és nit de festa, de pomada, d'anar una mica gat i de no anar a dormir. sort que els altres espectacles es fan a la nit, perquè si no el jovent no sé com dormirien,
4: Sí, sí, ja ho dèiem, que aquí la gent va empalmant dies i dies i nits,
5: Mira, et proposo una cosa, Carles.
4: Digue'm, sí.
5: Una petita pausa per escoltar una miqueta de música.
4: Va, sí, sí.
5: Mira, que sigui de festa major, i després et diré d'on ve la paraula massip.
4: Perfecte. I justament 4 minuts per 9:45 fem aquesta pausa i de seguida també connectarem ja amb en Joan i la Laia, que ja seran a peu de carrer per viure aquest matí a Sant Roc. Som en directe, des de Ràdio Arenys. Estarem fins al voltant de la 1
5: del migdia. De la 1, aproximadament.
4: Doncs vinga, posem-hi una mica de música.
6: Festa major! A Ràdio Arenys sona millor!

0: Sant Roc ens uneix i Radio Arenys t'ho explica. Passen 3 minuts a 2:15. Seguim en aquest programa especial de Sant Roc 2026 aquí a Radio Arenys. Montse, justament a aquesta hora, a 2:10, ha de començar la primera de les promeses.
1: Ah, sí, sí, la polca.
0: I anem en directe, si et sembla.
1: I tant.
0: Joan, Laia, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Ja esteu al carrer, eh?
2: Home, estem aquí, al mig de la placeta de l'església. Aquí hi ha tots els grups preparant-se ja per començar la polca.
3: Exacte, perquè avui, bueno, comencen aquí les promeses.
2: Exacte.
3: Que és el que hem dit fa res. És que nosaltres som com l'Espiri González.
0: Sí.
3: A més... som un llamp.
2: Totalment.
0: Sí. És la primera, no?, de les que es faran. Crec que es faran una, dues, tres, quatre, cinc, no, Joan? Eren cinc.
2: Exacte. Sí, així és.
0: Hi ha molta gent en aquesta primera?
2: Ara mateix deuen ser 3 o 4 colles que s'han juntat aquí, són els que porten la part baixa d'Arenys, diguéssim, i ara ja s'estan organitzant, posant-se en parelles, perquè d'aquí res ja
3: comença.
2: Mira,
3: anem cap allà, que així posarem el micro i podreu escoltar...
0: Perfecte, que també...
3: El dringar dels picarols.
1: Ah, això. Escolta'm,
3: Laia... O sigui, us hem de dir una cosa, la gent ara està esmorzant. O sigui, tots els bars estan a petar, sí o no?
2: A petar. Després també veiem molta gent amb l'outfit oficial, és a dir, blanc i vermell és el dia d'avui.
1: Si has de sortir al carrer, no,
2: ja sabeu. I tant, aquí tothom està vestit de blanc i vermell.
3: Sí, exacte. Però molta gent, eh?
0: Molta,
3: mira,
0: no?
3: Veus? Mira que hi ha noia. Escolta'm, està amb les arracades...
0: Sí, la combinació aquesta de blanc i vermell és...
1: Bueno, és que fa molt d'estiu, eh?
0: I
2: la
1: moda. Les dones estan espectaculars de blanc i vermell.
0: Mira, ja ho escoltem, els primers sons aquest matí.
3: Estan a punt de començar, eh?
0: Ho escoltarem, si et sembla, no?
1: Sí. Endavant. El carrer és el protagonista.
0: Clar, i des de casa, des d'on estigueu, us transmetem la festa per la ràdio.
1: Ei, que podeu posar-vos uns cascos i anar corrents cap on es balla la primera polca.
0: I tant.
2: Exacte.
0: Recordem, 11 grups, 11 colles repartides per tota la vila i aquests 3-4 que ja estan a la plaça d'Església per començar. Mm-hmm. Podríem dir que és com l'inici d'aquest matí després de l'acte més litúrgic que ha hagut a l'Església.
2: Sí. I tant.
3: Correcte, exacte. I ara, doncs, això està a punt de començar. És una mica com ja la prèvia per començar. Mira, atenció, tothom a punt.
0: Escoltem ja...
1: Els crits de Sant Roc.
2: Total.
0: Són els crits que no poden faltar un matí com avui, eh?
1: Exacte.
3: Vinga, atenció. És que volíem agafar alguns massius, però... Però estan...
2: Estan tots ja agafats, com parelles, i tot en dient, espereu un moment.
0: Hi haurà temps durant tot el matí per escoltar-los, com cada any, eh? Intentarem escoltar-los a qui vulgui, eh? Els micròfons de la ràdio estaran totalment oberts.
2: Totalment. Ara ja s'estan agafant les mans, vull dir, això sí que ja sembla que comença. Alguns estan practicant i dient a veure com anava això, primer endavant, primer endarrere, perquè després d'un any és normal que encara costi. Però bueno, amb el que faran avui de la polca, després ja se la prendran de memòria. Em callo ja, que això ja comença.
0: Doncs ho escolteu en directe des de la placeta de l'Església.
3: Falsa alarma.
2: Estan fent aquí una prova. Sembla
1: era una prova.
0: Era com l'assaig, eh? El previ.
2: Exacte.
1: Doncs mira, deixa'm preguntar-li a en Joan i la Laia una cosa.
0: Sí.
1: Vosaltres sabeu d'on ve la paraula massip?
2: Doncs la veritat és que no.
1: No?
3: Doncs jo tampoc.
1: Olsa aquí. Doncs mireu, mira, massip ve de la paraula llatina, perquè això és llatí, mancipium. Mancipium. Aquest era un mot relacionat amb manus, que vol dir mà, i capere, que vol dir agafar i prendre. En llatí, mancipium, hi haurà qui dirà mancipium, significava originàriament propietat o allò que s'adquireix, i es va aplicar especialment als esclaus, perquè es consideraven jurídicament com una propietat. Per tant, massip originàriament volia dir això, un esclau jove. D'aquesta arrel...
3: Carai.
1: No ho sabíeu, això, eh? D'aquesta arrel va evolucionar el mot català massip, que ja està documentat al segle XII. Per tant, l'origen de la paraula té relació amb l'esclavitud. Però, encara que el significat inicial no era exactament esclau, sinó més aviat propietat o persona que està sotmesa a un domini. Amb els segles, aquest significat es va anar allunyant completament d'aquell origen i massip va passar a significar servent o criat. Ja no un esclau. Després va ser un aprenent d'ofici i també un bastaix, especialment tots aquells que transportaven càrregues als ports. Paral·lelament, en català, en el català antic també significava senzillament noi, xicot o jove, perquè realment són els aprenents i els que tenen més força per portar les coses. I a la costa de Llevant va adquirir una excepció molt particular. Era la persona encarregada d'organitzar i dirigir una festa del poble, especialment la festa major. Què us sembla?
2: Molt bé, molt interessant.
3: Però, ai, escolta'm, ens hem posat al dia,
1: I tant, i tant que sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Ara ja no és un esclau, ja no és un servent, però sí que és un xicot jove i organitzador de festes majors. Els aquí.
0: I de fons, escoltem aquesta polca. Aviam si podem escoltar uns segons més, aviam. Ara justament acaba. Mai falla, això.
2: Ara ja estan ruixant a tothom qui està per aquí.
0: Mai falla.
3: Pringarem, segur. No passa res, perquè ens va bé amb aquesta calor, no?
1: I tant.
2: No vull dir. I tant. Ja sabem que anirem ruixats tot el dia.
0: I és ideal.
3: Ben ruixadets.
0: És ideal, perquè mira, ara mateix tenim 28 graus. Què et sembla, 28 graus.
3: Home, 20 graus. Mira, escolta'm, tenim aquí ja una convidada, que
0: va,
3: és que la teníem ja pactada.
0: Molt
3: que
0: bé.
3: És l'Arlet.
1: Molt bé.
3: La teníem ja preparada per l'entrevista, però l'han cridat per ballar a la polca. Oi que sí, Laia?
2: No podíem dir que no la ballés, evidentment.
3: Exacte. A veure, comencem l'entrevista, no? Primer, bon dia, Arlet, com estàs?
4: Molt bé.
3: Escolta, primer any de massipeta?
4: Sí.
3: I què, com et sents? Com estàs visquent ja a les primeres hores?
4: És molt xulo. Tenia moltes ganes de fer-ho i m'ha agradat molt.
2: Com és això de sentir-te i vestir-te ja com una massipeta?
4: Ui, no sé, jo m'he llevat molt d'hora i ara estic molt cansada.
2: I encara et queda tot el dia, eh?
4: Ja.
3: Però bueno, escolta'm, quants anys tens ara?
4: Jo ara tinc 10 anys.
3: 10 anys, escolta'm. Energia té de sobres.
4: I
3: escolta'm, com és que et vas voler apuntar de massipeta?
4: Perquè l'any passat vaig veure els massipets i vaig dir, jo vull fer això, llavors... Bueno, pues em vaig apuntar, ma mare va intentar-me apuntar, clar, nosaltres sabíem que potser no entrava.
3: Era complicat.
4: Hem entrat tots.
3: Què us sembla? O sigui, veieu que la tradició continua, que és el que dèiem abans, no?
4: Sí, que cada cop hi ha més gent.
3: Cada cop hi ha més gent, eh? Aquest any, déu-n'hi-do. I estàs amb amiguets i amiguetes, també, o no? Ja has trobat amiguets i amiguetes, sí, no?
4: Sí, bastants.
3: T'agradaria poder ruixar?
4: Sí.
3: Això és el que falta, no? Que els nens poguessin ruixar, també, no? Però bueno,
0: tot arribarà.
3: Escolta'm, no passa res.
0: Tot arribarà.
3: Aquests dies, escolta'm, vas anar a la nocturna, a la festa. Què has fet aquests dies de Sant Roc?
4: Jo aquests dies he anat a la nocturna per la nit i a veure els catarres, ahir a la peste i avui pues, fent el Sant Roc.
3: Què ho sé? És que aquests nois d'avui dia no es perden res i ara a Sant Roc. Vull dir que estan a tope.
4: Sí, sí, és molt divertit.
3: I què... Per què t'agrada Sant Roc?
4: Pues perquè és molt divertit reunir-nos tot el poble a la plaça i començar a cridar Sant Roc. Perquè veus a tothom.
2: És que és un dia per veure tothom, per entrar a casa ajena i veure com la tenen organitzada, per menjar, per veure... Vull dir, és el dia.
3: És el dia, és el dia per estar al carrer. Arlet, moltes gràcies. Vols dir alguna cosa més? Vols saludar algú?
4: No vull saludar algú.
3: Que
4: m'agrada molt aquest dia i espero que
3: a
4: vosaltres també.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arlet, i que gaudeixis d'aquest dia tan bonic.
4: Gràcies.
3: A tu, moltes gràcies, guapíssima. Clar. Doncs l'Arlet ens atén molt amablement, escolta'm.
0: I Laia, Joan, clar, és que l'Arlet és el futur de la festa.
1: Exacte, és que reflecteix exactament sí. Què significa la festa de Sant Roc.
2: Totalment. Bueno, ella, l'Arlet com a tal, ja és una nena implicada a tot arreu, vull dir, com la majoria de massips i massipes que estan aquí, perquè són gent del poble i són gent que fa en poble, que això és molt important.
3: Aquesta, entre tots, ho fem tot, no? I al final, molts d'aquests massips, massipets, han estat implicats amb la pesta, amb la nocturna, molts d'ells formen part de Gegantès, formen part de la comissió de la pesta. Per tant, és això, no?
1: El és que són vasos comunicants, eh?
2: Sí.
1: Són vasos comunicants. La mateixa gent que està implicada a la nocturna, estan implicats a la festa, estan implicats a Sant Roc, estan implicats a tot arreu. És la festa, és la festa.
0: Uh-huh. Justament, parlant dels geganters, Laia, tu has tingut oportunitat, ara ho escoltarem, de parlar amb els geganters, no?
2: Sí, la veritat és que sí. He estat parlant amb l'Estel Calvo i podreu escoltar una mica un resum del que va passar a la nocturna i també doncs, el que faran avui.
0: Doncs, si et sembla, l'escoltem i quan acabi aquesta entrevista tornem a connectar, us sembla?
2: Perfecte.
0: Doncs vinga, escoltem aquesta entrevista, 2:03 a 10 del matí.
5: Bon dia, doncs ara estem aquí amb l'Estel Calvo.
6: Bon dia, bon dia.
5: L'Estel Calvo és una de... Bueno, fas tantes coses, Estel, vull
6: dir... Però avui gegants. Avui toca gegants.
5: Avui toca gegants i també toca massifs, perquè aquí també et veig vestida
6: massif. Sant Roc gloriós, i tant, i tant.
5: Com ha estat aquests dies d'aquesta festa major petita del poble?
6: Cansada, però és que és el millor de l'any. Bueno. És un any esperant això.
5: Exacte, ja se li nota una mica de veu, eh? Que ja portem 3 dies de càrrega, no?
6: Re, això, una bona dormida ja ho curarà.
5: Exacte, sort que demà, dilluns, sí. Tenim festa als locals d'Arenys. Que això...
6: El dia 17 és dormir, i ja està. No ens busqueu.
5: No.
6: Dormim.
5: Perquè no ens trobareu.
6: Exacte.
5: I ens he trobat 3 dies al carrer tot el dia.
6: Exacte, bueno, 3 dies i tota la preparació prèvia de muntatge, assajos, tot.
5: Com ha anat tot això?
6: Molt contents. La valoració de gegants cap a nocturna és molt contents, la veritat. Potser vam notar una mica menys de gent, però nosaltres cap mena de problema, vull dir, vam poder gaudir-la nosaltres, com si fos del poble, pel poble, per nosaltres, pels geganters. Ens va passar molt bé, no hi va haver cap mena de problema, tot va anar com ho havíem guionitzat, molt bé.
5: M'agrada molt, jo hi vaig també estar present, evidentment com a arellenca, jo crec que tothom, ni que sigui, va sortir per la finestra a veure i a saludar els gegants. Com va ser la ruta d'aquest any, que era molt diferent a altres anys que havíem fet la nocturna, no?
6: Aquest any vam optar per tornar a sortir de la plaça de les Olles, que feia molts anys que no hi anàvem, crec que quasi uns 20.
5: Heavy.
6: I vam fer el sopar allà a l'escorxador, que va anar superbé. Vam sortir a plaça de les Olles, carrer de la Perera, vam travessar Rial Segle Vella, Bonaire, Andreu Guri, i vam anar fins al mercat. Per tant, la Riera la vam fer dos cops, amb tots aquells skydancers amb el confeti, vam passar per tota la Perera, tot el carrer llarg, i les garlandes finals a la plaça. Va ser molt bonic, molt bonic.
5: Molt maco.
6: Aquest any vam tenir la sorpresa de que hi havia un Kiss Camp. Va ser molt divertit.
5: Mare de Déu, mare de Déu. Jo només vull recordar un moment de que ho va donar tot a l'Enric Gali, si m'escolta des d'aquí. O sigui, fan absoluta d'ell.
6: El vaig veure, o sigui, era la que tenia la càmera, i anava fent així a veure qui trobava, no sé què, el vaig veure, i de cop veig que hi havia algú al costat, vaig fer zoom, i ja ho van fer ells tots. La màgia la van fer, tothom va aplaudir. Home, era molt divertit, molt divertit.
5: Molt d'amor. I com anaves trobant a la gent?
6: No,
5: així, eh?
6: Jo tenia un sector que és on hi havia la llum i és l'únic tros que podia gravar.
5: Vale.
6: Llavors treia el zoom, mirava bé què hi havia i si trobava algú i si no anava fent com persones que els hi feia gràcia o que començaven a saludar a veure què hi havia. Molt divertit.
5: Una idea molt xula, la veritat. Aquest any la temàtica quina era?
6: Eren els colors.
5: Vale.
6: Que si pintures, que si colors... Cada carrer començava més o menys de la mateixa manera amb unes garlandes i un pot de pintura, potser no es va veure gaire amb la nit. I llavors allà hi havia que si globus de cada color, un canviàvem globus perquè potser hi havia aigua o bombolles... Tots tenien un color i els filtres dels fanals eren d'un color.
5: També hem de recordar, a mínim, jo quan estava passant per al carrer del Barrera ens està morint de calor en un primer moment. Que és normal, que ve molta gent, vull dir, què és això ja de per si?
6: Clar, però... clar.
5: Vull donar les gràcies a tota aquella gent que, sense tocar els gegants i sense tocar la música, que són superimportants que no es mullessin, ens van tirar l'aigua. Vull dir, jo, de veritat, anava fresquíssima. Ho vaig agrair moltíssim.
6: Això va ser espontani d'uns veïns que es deurien motivar i van dir, vinga, tirem aigua.
5: No, brutal.
6: I ja està. Sí, sí, això... Mira, els veïns passen aquestes coses màgiques a vegades que la gent agraeix. Potser algú es va enfadar, però bueno... Nosaltres, ja, com que ara no estem tan amb sequera, vam posar un punt d'aigua també, clar. Vam recuperar-ho. Bé, molt bé.
5: Brutal, de veritat, brutal. A part d'això, recordar que aquest any la nocturna quants anys feia?
6: Feia 30 anys de la primera nocturna. Sí,
5: mare
6: sí,
5: de Déu.
6: És 30 anys de la primera perquè entre el Covid, un any que es va anul·lar, ben bé no són 30,
5: vale.
6: Però de la primera celebració de nocturna, sí.
5: Què fa?
6: Llavors, nosaltres hem volgut remarcar que som la primera. Perquè després hi ha hagut moltes còpies.
5: Totalment d'acord. Totalment d'acord. Jo crec que vosaltres vau ser punters en agafar els gegants com a algo que al final té molt de pes tradicional, històric, no?, i molt arrelat.
6: Sí, sí.
5: I transformar-ho en una nit boja.
6: Bueno, ells, mira, aquella gent d'aquell moment va dir... Va, i si fem això? I anaven amb quatre focus que anaven movent de carrers a carrers perquè
5: que
6: eren
5: fort.
6: Els quatre matats de la colla i ja està.
5: Que fort.
6: A veure, sempre hi ha hagut cosetes. Mataró sempre ha fet el desbatllugament des de fa 48 anys, nosaltres, no sé què. Són coses diferents, però cada poble ha anat adaptant. I ara hi ha moltes còpies, bueno, cadascú ho fa diferent. Ahir vam veure gent d'altres pobles que venia a mirar a veure què tal.
5: Ah!
6: Sí, que...
5: I els diuen... Aquest dia sí, no, sí, tenim sí, espies! Sí.
6: Però bueno, això... Tots anem a mirar a veure què fan bé, per copiar, per millorar,
5: clar,
6: per a veure què, idees noves.
5: L'any que ve ja teniu més o menys encaminada la temàtica o
6: demà,
5: hem deixat descansar?
6: Demà 17, acabem el 16, comencem a mirar-ho. Ja està, això és començar el compte enrere, 365, 364.
5: Total, total. Estem tot el dia fent
6: sí,
5: coses,
6: sí,
5: però
6: sí.
5: Que bo que puguem estar fent coses.
6: Sí, la veritat.
5: Què avui, Sant Roc? Com ho gaudiràs i què fareu també amb els gegants?
6: Ara massips i a la tarda sortim gegants, anem a buscar autoritats,
5: vale.
6: Anem a l'ofici i cap a la dansa d'Arenys.
5: Mare de
6: sí,
5: Déu,
6: sí.
5: No parem.
6: No parem. A veure com ens dividim, perquè som tants i tots fem tantes coses que sort que som molta gent organitzada i ens podem anar dividint.
5: Una altra cosa que també volia com preguntar-te, perquè també a mi em va generar com molta cosa la nocturna, però vull dir que també jo crec que es va veient, són els gegants i qui porta cada un dels gegants, no?
6: És fort, perquè aquest any hi va haver un moment que sempre hi havia com grupets, segons les edats, segons les alçades, van passant. I de cop, a Elmi Carmet ens vam trobar que tots els nens que nosaltres comptàvem ja han crescut prou, ja van a Roc i Maria, els de Roc i Maria van a Tallaferro, hi va haver un salt generacional,
5: clar.
6: I clar, vam haver de dir, ei, nois... Baixeu una mica, perquè és que necessitem ajuda.
5: Clar.
6: Però bé, bé, superbé, vull dir, s'ho van passar molt bé.
5: És brutal. Bueno, a mi m'agrada molt l'essència del que dius tu, no? Com les diferents generacions veus, no?, cada cop passen de...
6: Exacte, exacte.
5: De gegant en gegant, i penso, hosti...
6: Llavors a Tallaferro-Flalba hi ha un tap, perquè tothom es queda allà. Si fas Roc i Maria i vols seguir pujant, vas a Tallaferro-Flalba. Si no, entre Roc i Maria i Tallaferro-Flalba hi ha... Tothom,
5: queda.
6: Tothom.
5: Sí, sí, sí, sí. Bueno. A part d'això, les xarangues, com li dieu vosaltres?
6: Xarangues, xarangues.
5: Bueno, vaig prou bé, jo.
6: Superbé, aprovadíssima.
5: Brutals.
6: Sí, us van agradar.
5: Brutals.
6: Va ser molt xula. Cada any fem com una aposta, agafem alguna nova,
5: vale.
6: Mirem a veure què. Aquest any vam repetir una i les anem movent.
5: Vale.
6: O sigui, intentem que cap any estiguin al mateix lloc perquè totes les parelles tinguin igualtats. Llavors, l'any passat, la d'Elmi Carmeta d'aquest any va estar Roc i Maria, aquest any l'hem girat, i les altres dues eren noves. I la veritat és que ens han respost molt bé. Ja veurem a veure que l'any que ve com va.
5: Exacte.
6: També el seu calendari de disponibilitat. Nosaltres, a veure quan els agafem. Sí, sí.
5: Jo, bueno, llanço una pregunta per als oients, però a quina de les comparses vau anar-hi? És a dir, es vau quedar més a l'Elmi la Carmeta, vau anar més en Roc a la Maria, o vau estar
6: a Tallaferro-Flalba? No?
5: Exacte. Jo t'he de dir que vaig anar saltant. Vull dir...
6: Jo també anava amunt i avall. He de dir que hi havia molta gent entre Roc i Maria i Tallaferro-Flalba. Em va sorprendre.
5: Molta.
6: Vull dir, molt agraïts
5: sí, sí,
6: i contents,
5: sí, sí.
6: Perquè si no sempre hi ha un tap darrere Tallaferro-Flalba. Que al final no és que els més grans siguin els millors, tots ho fan bé.
5: Total.
6: Llavors, sí, sí.
5: Total. Sí que és veritat que potser jo ho vaig veure com que a Elmi Carmet havien anat com els papis, que
6: sí.
5: Em feia molta gràcia, que era com un ai, que tendres! I
6: sí,
5: de cop,
6: sí.
5: Poc a poc, no es veient també el mateix, el salt generacional, no?
6: Clar, perquè a Elmi Carmet també hi havia els papis una mica dels
5: clar.
6: Nens que arriben però encara no gaire, els de cartolinos, com que no surten els cartolinos, també estan per allà i són els encarregats que si sí, ara anem aquí a tirar globus, ara anem a posar pulseres.
5: Vale.
6: Són com els que tenen també aquestes tasques.
5: Brutal. Bueno, és el que et dic.
6: Sí,
5: a mi,
6: sí.
5: Jo encara veig amb la pulsereta que ja no brilla, però aquí seguirà fins al dia 17.
6: N'hi havia moltes aquest any, moltes.
5: Sí, però és que tot això fa... Es veu, és maco,
6: sí.
5: Saps?
6: Sí, sí,
5: queda
6: i la
5: bé.
6: Gent li agrada
5: I
6: que li
5: tant,
6: donin coses.
5: Home!
6: Tu diràs.
5: I després també els pals aquells inflables.
6: Els aplaudidors.
5: Oh.
6: Ens n'han sobrat, eh?
5: Sí?
6: Ja tenim per l'any que ve, ja està aprofitzat
5: bueno,
6: on miren.
5: Bueno, perfecte, perquè això, vull dir...
6: Sí, sí,
5: tothom
6: sí, sí.
5: Va ser també un gran èxit, eh?
6: És que era increïble.
5: A la gent li dones alguna cosa que pugui tenir a les mans i...
6: És igual, ni que sigui un globo.
5: No, no,
6: sí,
5: no,
6: sí.
5: És això. Doncs
6: pues mira, molt bé.
5: Bueno, doncs avui, a la tarda...
6: A veure si queda veu.
5: Exacte, intentarem.
6: Perquè tan cridar, jo no sé com acabaré.
5: Intentarem. Primer menjarem una miqueta a casa de la gent, no?
6: Menjar, sí. Després veure... de casa no sé si dinaré, eh? Jo crec no. que aniré a fer la migdiada de rigor. Aquella migdiada amb l'aire i apa.
5: I després seguim. Ja ens vestim i sí, continuem.
6: Cap a gegants i dansa.
5: Per tant, doncs, oients, tothom atents, avui a la tarda, gegants, a quina hora comença?
6: No ho sé.
5: És que anem així, anem
6: no,
5: així.
6: No, és que jo vaig amb la dansa, llavors jo sé l'hora que he d'anar a dansa d'arenys i ofici. Els gegants s'ocupen la resta de colla. Però em sembla que cap a les 6.
5: Perfecte. Doncs, igualment, oients, podrem anar a gaudir de l'Estel ballant la dansa d'arenys.
6: Us ho passareu molt bé, ja veureu aquest any. És molt divertida.
5: Exacte, és molt diferent als anys anteriors.
6: No s'assembla gens.
5: I ja està! Moltes gràcies per haver-nos...
6: De res, moltes gràcies a vosaltres.
5: ...explicat totes aquestes coses i anem
6: seguint. A vosaltres, seguint. A vosaltres.
7: És Festa Major a Ràdio Arenys. La música i la tradició sonen aquí. Ràdio Arenys amb la Festa Major. Carrers plens, cors oberts, alegria per tot arreu. Connecta't.
0: Minuts, les 10 del matí, som en directe a l'91.2 a radioarenys.cat en aquest especial Sant Roc 2026. Montse, ho hem escoltat, els geganters també protagonistes d'aquest Sant Roc.
1: Absolutament, absolutament, absolutament. Els geganters és que fan una feina brutal, tant en la Festa Major com, bueno, la Festa Major de Sant Zenon, com aquesta Festa Major petita de Sant Roc, així ens ho dic petita, així amb cometes, eh?
0: Entre cometes.
1: Sí, escolta, perquè la nocturna és absolutament... Digue'm.
0: Que està passant en directe. A la plaça d'Església hi ha la simultània d'escacs que organitza l'Ateneu Aranyenc.
1: Sí,
0: i
1: exacte.
0: I podem anar en directe amb en Joan i la Laia.
1: Oh, i tant.
0: Bon dia de nou.
3: Bon dia de nou. Doncs sí, estem aquí a la simultània d'escacs i estem amb el Joan Carles, que és precisament el que porta doncs, el tema dels escacs a l'Ateneu. Joan Carles, bon dia.
8: Bon dia.
3: Escolta'm, déu-n'hi-do, està a punt de començar això, eh? Tenim aquí tothom preparat.
8: Sí, està ja tothom preparat i en breu comença la simultània.
3: Explica'ns una mica com funciona la simultània.
8: Doncs, bueno, en aquest cas ve en Joan Fluvià, que és un mestre internacional d'escacs, i avui jugarà, per exemple, contra 21 jugadors. Hi ha 21 taulers i ell juga... Va fer una jugada alternativament i va passant tauler per tauler fent la seva jugada i quan ella arriba al tauler la gent li contesta i així es va... aquest és el funcionament.
3: Déu-n'hi-do. I quant de temps portes portant a terme l'apartat d'escacs a l'Ateneu?
8: Pues, de moment porto 4 anys fent classes sent el professor de l'Ateneu. Aquest any serà el 5è. I, bueno, a part, jo soc jugador d'escacs, que he jugat a l'equip de l'Arenys de Munt. Soc jugador federat, també.
3: I, escolta'm, què és el que bueno, anima la gent doncs, a venir aquí a passar una bona estona?
8: Bueno, perquè és una cosa maca. Jugues contra un jugador molt fort, que és un jugador ja... És un jugador que té un títol internacional, és un jugador molt fort. I, bueno, t'enfrontes realment contra una persona que saps realment que és millor que tu, però que això fa que t'hagis d'esforçar i hagis de fer un... Sobretot hagis de pensar a fort, no?, durant una bona estona, i hagis de fer un esforç mental que a la gent li agrada, que és maco.
3: Veiem aquí tothom molt concentrat, no, Laia?
2: Sí, sí, sí. Aquí estan, jo crec que repassant algunes jugades, veient com podran fer, i estan tots ja sentats i pacients, totalment.
3: Sí, sí, està tothom molt preparat, nois? Estan aquí a punt de que... Com comenceu?
8: En teoria començava a les 10, però bueno, el mestre ha anat un moment a... acaba d'aparcar el seu cotxe i ara de seguida ve.
3: Ai, l'aparcament aquí a Arenys,
1: Sí, sí. Sempre és una assignatura pendent, aquesta.
8: Sí, bueno, ara, per exemple, la gent el que està fent, sobretot els jugadors que jo conec aquí, que ja són una mica més forts, és mentalment preparant la partida o pensant què faran, quin tipus d'obertura faran i quines jugades inicials faran. O sigui, ja mentalment estan, com si diguéssim, jugant la partida abans que comenci.
3: Molt bé, doncs, no sé, anem a parlar amb algun o què?
2: Sí, a veure si ens deixen o... Bueno,
3: Joan Carles,
1: sobretot,
3: gràcies,
1: no els desconcerteu,
0: eh? Clar, és que...
3: No.
0: Ara potser...
3: Mira,
0: anem
3: a
0: veure un d'aquests
3: jugadors joves.
1: Anem a trencar-los.
3: Hola, bon dia. Com et dius?
9: Em dic Ot.
3: Ot, escolta'm, estàs preparat per aquesta simultània d'escacs?
9: Sí, sí, jo crec que sí, encara que és molt bo. Jo crec que estic prou preparat.
3: Quants anys tens?
9: 12.
3: 12 anys. Caram. Des de quan fa que jugues? Si és un jugador jove, ho veieu,
1: tant,
3: aquí
1: tant,
3: tenim
1: tant,
3: de totes
1: tant.
3: Les edats. I quan fa, des de quan fa que jugues a escacs?
9: Diria que 3 anys.
3: 3 anys. I què és el que t'agrada dels escacs?
9: Bueno, m'agrada, doncs, pensar estratègies i, doncs, passar-m'ho bé, també.
3: Sobretot passar-t'ho bé, no?
9: Sí.
3: I tens ja pensat alguna estratègia per quan vingui aquest
2: com
3: mestre
2: obria,
3: campió, exacte, exacte.
1: A veure si ho has de descobrir, no? I els altres el copien.
3: Jo no vull dir que digui el secret, jo vull dir si té pensada una estratègia. La tens pensada, Ot?
9: Doncs no, perquè ell pot obrir de qualsevol manera i llavors hauré de veure com fer-ho.
3: Doncs, Ot, moltes gràcies.
1: S'ha de ser
3: i bona sort.
9: A tu.
3: Molt bé, doncs, escolta, hem parlat amb un jugador jove que està aquí preparat.
0: Hi ha gent de totes les edats, no,
3: sí,
0: Joan?
3: Sí.
1: Segurament.
2: Tothom aquí, i a més o menys és que serà molt maco de veure perquè estan tots en una taula en forma de U, llavors anirà passant... Jo crec que serà el que et dic, maco, perquè entre ells es podran anar mirant quines són les jugades que van obrint i com van, doncs, no, fent aquesta dansa al final que fan els escacs. I després, doncs, això, que serà superdinàmic, seguríssim.
3: Si la gent que ens estigui escoltant, que ho vulgui veure també, doncs, aquí a la placeta de l'Església, tothom cap aquí.
0: Durant tot el matí. Doncs aquestes 5 muntanyes d'escacs, eh?
1: Passaran els massips a ruixar-los o no?
0: Clar, mira, els escoltem de fons. Mira,
2: exacte.
0: Els escoltem de fons.
2: Ara estan pujant un grup.
1: Ai.
2: Aquí estan pillant desprevinguts
1: a tothom. Sí, exacte.
0: Les partides, eh?
1: Qui es deixa, qui no es deixa, qui es concentra, qui no es concentra, qui acabarà mullat.
0: I qui no. Doncs fem una cosa, fem una pausa amb vosaltres, Joan i Laia, i de seguida tornem amb aquest seguiment d'aquest matí de Sant Roc.
1: És que ja pràcticament són les 10.
0: Clar, mira, falten segons per les 10 del matí.
1: Nosaltres ja hem complert la primera hora de programa.
0: Sí.
1: En teníem 3, no, em sembla?
0: Sí, 3.
1: 3, no? Em sembla que teníem 3, aproximadament. Sí, perquè jo sé que el senyor director ens deixarà ser... Mira què toca, les 10 en punt.
0: I ensenyar-se horaris, eh?
1: Ah, això mateix.
0: Doncs, Joan, Laia, fem una cosa. De seguida tornem amb vosaltres aquí una estona i nosaltres seguim aquí en aquest programa especial.
3: Fins ara.
1: Adéu.
7: Ràdio Arenys amb la Festa Major.
10: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura. Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
11: Vols anunciar el teu establiment o servei?
10: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
11: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
10: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
7: Moonbikes a Arenys de Munt.
10: La teva botiga de bicicletes de referència.
7: Treballem amb les millors marques.
10: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
7: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
10: Finançament a 24 mesos.
7: Moonbikes.
10: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
7: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
10: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.

M'aguino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat. Estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riures de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

0: Sant Roc a Ràdio Arenys. La música i la tradició sonen aquí. Passen 5 minuts a les 10 del matí. Som en directe a Ràdio Arenys. Montse, tenim ja tot rodat, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. La primera hora ja l'hem passada, que és la que sempre costa una miqueta més. Després ja ve tot rodat, un darrere l'altre, un darrere l'altre. Per exemple, ara mateix, qui acaba d'entrar a l'estudi?
0: Doncs mira, acaba d'entrar l'Aitor Sampere. No sé si ha dormit, jo crec que molt poc, després de la pesta negra d'aquesta representació que vam poder veure ahir pels carrers Arenys. Aitor, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Has dormit poc, eh?
2: Molt poc, 3 hores. I pel mig he donat biberons, eh? Que això té mèrit.
1: Exacte, exacte. Sí. A veure, el moment de presentar l'Aitor Sampere, tu te preguntes com el presentaràs.
0: Clar.
1: Com el presentaràs? Perquè és que és l'ànima de tot. És que està en els geganters.
0: Jo t'he preguntat, Montse,
1: sí,
0: escolta.
1: Sí, sí, sí. A veure, com el podem presentar? No, que es presenti ell mateix.
0: I la Montse m'ha dit, perquè, és l'alma mater
1: de Sant Roc. Bueno. Vull dir, de la festa de Sant Roc. Per tant, que ell mateix digui tota la seva trajectòria.
0: Uau. Com a...
1: Vas començar molt petit, eh? Perquè vas començar molt petit. Amb els geganters, amb els massips, amb la nocturna, ara amb la pesta... Vull dir que hi ha algun lloc on no hi siguis? Ah, no danses.
2: Ah, correcte.
1: Ah, molt bé.
2: Revelaré una cosa.
1: A veure.
2: Jo he ballat la dansa d'Arenys de Munt i no la d'Arenys de Mar.
0: Exclusiva.
1: Per tant, Aitor, explica'ns la teva trajectòria.
2: No, a veure, la meva trajectòria... És molt bonic que em preguntis això. La meva trajectòria comença al teatre amb en Juli Manel Pou.
1: És veritat.
2: I després amb el seu fill, amb el Roger
1: amb
2: Pou,
1: Roger,
2: que són els meus mentors. A partir d'aquí, mira, m'emociono perquè... Vull dir, en Manel per mi ha sigut una persona molt important. A partir d'aquí he fet molt de teatre, amateur, sempre amateur. Hem tingut companyia pròpia amb el Roger, amb l'Enric, el Sergi... Vull dir, vam tenir una companyia, Homo Teatris, actualment encara existeix i funciona, que el Roger és una entitat que la fa funcionar molt. Ens vam desvincular. He fet teatre amb la gent d'Arenys de Munt, amb Sala Cabanyes, amb gent de Barcelona, amb en Pons, vull dir que el que és la part teatral, no? Soc membre dels Seràfics,
1: sí.
2: Vull dir, poc actiu, però soc membre dels Seràfics. Bueno, tinc aquesta part, no? I després, doncs ara, a vegades en parlem amb el Bernat i la Roser, fa 18 anys, no? El 2008, jo me'n recordo anar a Cultura, els hi vaig regalar el programa de Festa Major de Sant Roc, perquè jo l'estava vivint molt intensament, i recordo ser el presbiteri del 2008, a la tarda, fent la renovació del vot, érem 4 massips, 4,
1: sí, sí,
2: 1, 2, 3, 4.
1: Sí, sí, sí.
2: I aquella tarda, quan va acabar tot, ens vam seure a la cruzanteria amb l'Isabel Iglesias i el Manel Calvo, i jo els hi vaig fer una proposta, que era, ei, per què no m'ho passeu? Acabàvem de fer tota la revolució de les noies, portàvem 2 anys...
1: N'hem parlat justament, sí. N'hem parlat amb en Carles...
0: 2005, no? Era?
1: 2005. A partir del 2005, sí, les noies sí. ja comencen de ple dret.
2: Sí.
1: Però és que això va tenir una trajectòria d'un parell o 3 d'anys abans, que ja sí. Anaven nyic-nyic. Sí, justament, sí. La teva generació...
2: La teva generació,
1: amb la Gemma, que jo... A veure,
2: sí,
1: ho vaig...
2: Sí, sí, sí.
1: La Gemma és la meva neboda,
2: sí, sí.
1: Aleshores...
2: La meva millor amiga.
1: La teva millor amiga, la meva neboda. Sí, sí. Ja veieu que aquí Ràdio Arenys és una família, de casa, sí, sí. Sempre. I aleshores recordo perfectament aquesta lluita.
2: Sí,
1: és
2: sí.
1: La generació dels meus fills, mm-hmm. els que van començar aquesta lluita i que va culminar després amb que les massipes van tenir doncs, els mateixos drets.
2: Sí. Eh? Lo curiós que va passar és que el 2005

0: Jo vaig ser... Me'n recordo que anàvem amb un crespó negre, els massips. Els nois anàvem amb un crespó i sortíem a ruixar i eren, no, en protesta. El noi també feia una protesta. Clar. Això és 2004-2005. El curiós va ser que vam fer com tota una revolució, que vam sortir molta gent, no sé què, i de cop els dos anys següents, pop, pop, pop, va caure. I el patronat, pues, no sé, es va fer com la gran revolució, però va quedar totalment, totalment orfe de tot. I aquí és on fem la proposta, no? I jo li dic, escolta, Manel, què et sembla això? Bueno, va, anem a provar-ho. Vaig aixecar el telèfon, vaig trucar al Bernat Salvanyà, que ens coneixíem perquè érem veïns del Bareu i poc més, amb sí. El seu pare, sí, amb en Xavi, jo ja havia fet de geganter, havia sigut cap de colla dels joves, vull dir que jo sí, aquí hi havia fet alguna cosa, però amb en Bernat ens coneixíem del carrer, hola i adéu. El Bernat em diu, et presentaré una amiga que ha fet el treball de recerca que es diu Roser Maresma. Doncs pues vinga, anem-hi. Sabia que era la Roser Maresma per al Marc Maresma, que era el meu monitor del cau. Però bé, no? Aquí ens vam conèixer les tres, els tres. S'hi va sumar gent molt potent, com el Marcel Sala, la Neus Ferrón, l'Ari Bern, no? I aquí el Bernat Bombí. Vull dir que aquí vam sumar una gran colla, el Maiol, Sanauja. Vull dir que ens vam sumar una gran colla, més tots els que ens van perseguir. I aquí sí que va venir... Recordo que el primer any ens vam seure... No havíem ni començat, ens vam seure amb l'Isabel Iglesias... Amb l'Isabel Roig, perdó. I li vam dir, no, volem ser festa patrimonial. Jo crec que la Isabel encara la podíem sentir riure.
1: Sí, des d'aquí la podíem sentir riure.
0: Era un cafè en el capote. I aquí va començar tot. Llavors, bueno, la meva presentació es diria, soc això, un revolucionari de la cultura popular, no vull fer política, només vull fer cultura, i amb això estem. Aquí em presento. Gràcies.
2: Justament aquest matí n'hem parlat, amb la Montse, que dèiem que una festa, si és tradició, tu l'has de saber adaptar, perquè clar, si no, tal qual, només clar. A la tradició pot morir.
1: I
2: ha mort moltes festes.
1: I tant. Wow. És que queden en quilo... La mateixa dansa d'Arenys. Fins jo... que no es va recuperar, la mateixa dansa d'Arenys. És més, la dansa d'Arenys, quan jo era petita, era avorrida.
0: Sí.
1: Avui
0: sí,
1: ja no.
0: Sí.
1: És diferent. Vull dir que totes les tradicions, necessàriament, si la societat avança, les tradicions també han d'avançar.
0: Han d'avançar.
1: Amb la societat. A veure, pots no deixar els elements més tradicionals.
0: Correcte,
1: o sigui,
0: correcte,
1: no m'imagino correcte. Uns massips vestits d'una altra manera que de blanc i de vermell amb els picarols.
0: Sí, però...
1: I amb els morratges de tota la vida.
0: Fixeu-vos, no?, que això l'altre dia també en parlàvem, quan vam fer la presentació del llibre de la dansa d'Arenys. Nosaltres recordem els massips ara, tots els estem veient, hi ha 300 ara fantàsticament...
1: Impressionant.
0: Pel carrer. Tots els recordem, crec que potser de la teva època també els pots recordar vestits, però nosaltres aquí vam implantar un canvi que ningú se n'ha adonat, perquè a vegades parles de canvi i la gent diu, ai. No. Vam fer un canvi que va ser, escolta, la camisa del teu pare del 70 d'en el Johnny's, no, te'l poso jo.
1: Sí.
0: El picarol te'l cosiré jo.
1: Sí,
0: la faixa
1: sí,
0: te la posaré.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: L'únic que hauràs de portar una espardenya, procurem que sigui la vermella. No ens posarem
2: no
0: a buscar el pantone.
1: Sí. No, jo recordava, per exemple, les captadores anaven amb una camisa blanca, però una faldilla fosca fins als peus.
0: Correcte.
1: No podien anar de vermell.
0: Correcte.
1: No recordo exactament els massips. Evidentment, recordo les almorratxes. La colònia l'anaven a buscar a Calabadal.
0: Sí.
1: L'alfàbrega, vés a saber d'on te la treien. I, escolta'm, podem aprofitar per fer la pregunta?
2: Va, aprofitem per fer la pregunta.
1: Vejam, 340 massips, tots porten el morratge?
0: Jo no ho sé perquè no sóc membre del patronat. Jo sóc
1: expert. No podem fer la pregunta.
2: Ho preguntarem després. Ens ha proposat aquest joc avui,
1: de saber-ho.
0: Hauria de ser que sí.
1: Sí,
0: perquè
1: no?
0: Si no, tenim un problema. Jo crec que hauria de ser que sí. Però aquí també és on podríem parlar, no?, de l'evolució de la festa i el control de la festa. O sigui, no parlo d'un control, sinó de com evolucionen les festes, com s'adapten, però també com, hòstia, com donem cobertura a 300 massips o com donem cobertura a 300 persones a la festa.
1: Clar, que hi hagi ara... Sí, és organització pura i dura. Que hi hagi ara 340 massips i massipes és extraordinari, perquè... A la meva època podia ser només massip un jove solter i una noia només podia ser captadora. Però jo no havia vist mai infants que volguessin ser massips. Sí. És a dir, de la mateixa manera que els geganters eren gent jove i que els nens portaven capgrossos, que ara ja avui en dia això a Quirenys ja no és, però abans es portaven capgrossos. Però, en canvi, no tenies els infants a darrere dels massips, i aquest ha sigut el gran canvi. Sí. La gent de la teva generació i una miqueta abans han portat els seus nanos, els han vestit de massips, quan aquí encara no podien ser-ho, els hi donen almorratges fetes amb ampolles d'aigua...
0: Bueno, aquí podríem entrar tot un debat. Perquè jo crec que fins i tot pot entrar alguna trucada. Primer és saber fer créixer les festes.
1: Exacte, això és molt
0: perquè
1: important.
0: Perquè molta gent quan ens hem parlant a mi diu ui, com t'esveres, ui, no volem tanta gent, no? Bla, bla, bla. Jo crec que, per exemple, la pesta és un exemple de com l'hem sabut fer créixer amb menys persones. És a dir, recordem una pesta, no? Jo la primera pesta que vaig fer, la primera, va ser amb 80 persones, i és una pesta recordada. I a partir d'aquí, no, va anar creixent. Ara hem de crescut una miqueta. No? En el cas dels massips, jo crec que passa el mateix, que és sàpiga créixer. Crec que el patronat, i aquí com a membre del Senat ho puc deixar anar, té un repte, no, la nova junta, que és sàpiga créixer. Vull dir, posar 350 persones és un tema organitzatiu, però també de qualitat.
1: Sí.
0: Val? Perquè també podem, potser, posar-nos més crítics de dir ruixen, no ruixen, ballen, no ballen. No? Aquí podríem entrar tot un debat, però això és una cosa del patronat. Jo aquí no m'hi vull posar. On sí podria entrar també, que aquesta és la feina que nosaltres fem al principi, és marcar una ràtio. Jo crec que hi ha un problema, i ara com a pare insisteixo molt, que és la infantilització de les festes. La festa no és dels nens, la festa és dels adults. La festa neix d'un patronat que té més de 450 anys, que va evolucionant, que evidentment ha de seguir evolucionant, no ens hi hem d'oposar, els canvis venen i són positius, però no hem d'infantilitzar aquesta festa. És a dir, per això hi ha la ràtio. Si hi ha 450 massips, toquen X nens per cada lloc. Bueno, tenim altres festes, no? El Salt de Plens, no? De la Patum, etc.
1: Bueno, la Patum li va passar exactament el mateix. Fins que als anys 50 no va haver-hi un senyor que va fer uns ninots per les seves filles, no va haver-hi Patum infantil.
0: Correcte.
1: O sigui, no sé exactament, perquè ara m'equivocaria, però entre els 60... Segurament entre els 50 i els 60 va entrar la Patum infantil, però fins aleshores no hi era.
0: Jo, en el cas del patronat, i com a massip i ex-massip, diguem, i ex-administrador gros de la festa, jo aquí el que us puc dir és, i corre un perill, que és, si fotem molta canalla en les colles, l'adult, que són nanos d'entre 16 i 25 anys, no em ve de gust.
1: Clar.
0: És normal, tu el que vas és... Ho acabo de viure, estàvem a l'església i ho he vist. Vas de festa, has sortit del Johnny, bla, bla,
1: sí.
0: Ho has donat tot, i encara ho donaràs tot durant tot el dia d'avui. Hòstia, tenien allà 50 nanos a la teva colla... també responsabilitat civil.
1: Sí, no? Hi ha
0: tot un tema, però bueno.
1: Sí. No, el debat està servit.
2: Va, tornem a la pesta, eh? De segon parlarem, perquè vindrà la Roser Maresma, però, escolta, un primer balanç
0: molt positiu. Nosaltres som bastant pesats, bastant maníacs, vull dir, jo crec que tenim un toc i tot amb la festa cultural d'aquest poble. Ahir en parlàvem, érem les Tres Maries, estàvem allà en el concert i dèiem...
1: Les Tres Maries estan a les escombraries,
0: Sí, exacte. Érem allà en el concert i dèiem... Vam tancar els ulls i vam dir... Hòstia, recordeu quan la festa dels concerts eren a la plaça, es pagaven 300 euros amb un DJ i potser a les 12 ja érem dormint?
1: Sí.
0: I ara mirem on som, no? Jo crec que amb 18 anys, déu-n'hi-do. Nosaltres som molt ambiciosos i sempre marquem un objectiu a X anys, no direm quants, i cada any hi anem sumant coses, no? I cada any hi anem aportant alguna cosa per poder construir, doncs tot un format. La pesta està en contínua evolució i no pararà. Vull dir, és una festa molt jove, també.
1: Era del 2010, Dèiem abans que havia començat el 2010.
0: 2010.
1: Jo la recordo perfectament. Sí. La primera pesta la recordo perfectament. Mm. Entre altres coses, perquè ja et dic...
0: Sí.
1: Era l'època en què els meus fills tenien 15, 16, 17 o 18 anys. Alguna cosa d'aquesta. I es va fer a la plaça de l'església.
0: No, del mercat.
1: A la plaça del mercat. I ens van fer tota una evolució. Vam baixar pel carrer de les Margarides.
0: Pujàvem al turó i vam acabar a la plaça d'Òmics.
1: Al carrer de la Perera. I aleshores ens vam donar compte que... Jo crec que aleshores els organitzadors se'n van adonar que era petita.
0: Sí.
1: que era petita i que els carrers eren estrets i que l'èxit que havia tingut aquesta primera crida va ser tan gros i tan important que s'havia d'ampliar.
0: Sí, bueno, més que això, que sí, hi ha tot un tema de seguretat. Hi ha molta gent que ens fot molta canya.
1: Oh, això ara, perquè abans no es pensava en això.
0: Bueno, el 2010, qui va signar els papers per un tema de seguretat i responsabilitat civil va ser el patronat de Sant Roc, àlies les Tres Maries i la resta, i estaven molt cagats amb temes de seguretat. És a dir, el carrer de les Margarides és un lloc molt estret, molt petit,
1: sí.
0: I vam veure que moríem d'èxit, sobretot, doncs, no sé, un atac de cor, algú es trenca una cama, has de fer entrar ja la Creu Roja, tot això, uau.
1: Sí, sí, perquè ens vam apinyar, però ben apinyats,
0: Ben apretadets, tots.
1: Hosti, sí.
0: Nosaltres allà el que posem sobre la taula és el tema de circuit. I si us fixeu ara, no és gratuït el circuit que estem fent, sinó és un circuit que el que permet és tenir carrers d'evacuació. Que això, tot això ja està parlat amb policia, Creu Roja, no, ambulàncies... Bueno, tot això està pensat. Vull dir que no és gratuït. Si algun dia canviem el circuit, sempre estarà pensant en com trec la gent ràpid. Si tu poses, no sé, imaginem-nos el carrer de la Torre, hòstia, és bastant perillós.
1: Clar.
0: Perquè tens un trajecte molt llarg i si has de fer entrar en algú, més els carros, la canalla, no sé què...
1: De fet, fa molts dies que esteu assajant cada vespre i fa un parell de dies vau fer un assaig general de tot i, a veure, organitzar això costa temps. Em sembla extraordinari que hi hagi gent com vosaltres que poden perdre cada vespre... La teva família... Bueno, la teva dona i el teu fill no et deuen, no?
0: No. Estic fent de pare. Començaré avui a les 4 de la tarda.
1: Exacte.
0: Començaré avui. Sí, sí.
1: Sort que hi ha iaies.
0: No, a veure, també és molt ambiciós, la pesta que s'està posant sobre la taula, perquè toques dansa, música...
1: Exacte.
0: Toques cor, vull dir que hi ha cant, toques molt de teatre... no sé, crec que he dit totes les disciplines artístiques, podria posar dibuix.
2: I el carrer.
1: Qui va posar la música?
0: La música...
1: Qui se'n va encarregar? Jo recordo l'Anna Xena dirigint la dansa, però la música...
0: Tenim en Pol Ducable, que en Pol el vam conèixer fent de Massips, ell és Flavio Laire, avui està passejant.
1: Per aquí? Sí.
0: És pues, l'ànima mater, diguem, és qui està dirigint. La música original de la pesta és del Marc Egea, també una eminència molt conegut per nosaltres, tots els d'aquí. I bueno, és ell qui crea aquesta ambientació musical i bueno, jo crec que molt encertat.
1: Molt, molt, molt, molt, absolutament.
0: Sí, sí.
1: Absolutament,
0: sí,
1: sí, encertat. Sí, sí. Sí, sí.
2: I la pregunta, cap a on pot evolucionar la festa? O sigui,
0: de Sant Roc?
2: No, sí, de Sant Roc. O sigui, en parlem molt aquest matí.
0: Bueno, jo crec que és una evolució de qualitat.
1: I
0: és
1: tant.
0: És a dir, la pesta, no? Jo estic molt content de la pesta perquè la pesta que heredem es pot comparar amb uns pastorets, no? On nosaltres hem ensenyat a la gent a respirar, a vocalitzar, a projectar la veu, a dançar, no? Hem anat a buscar gent de l'esbar d'Arenys de Munt. Bueno, hi ha l'Anna Marín, vull dir que també té la seva pròpia escola,
1: clar,
0: que també fa la... No? Però vull dir, els d'Arenys de Munt és més pel Vall de Bastons, l'Anna pues, per el Vall d'Empastades. Estem col·laborant també doncs, amb gent d'altres llocs de teatre. Vull dir que no? Hi ha el Pep Mestres, que aporta tota la gent de Sant Pol, tenim gent de Canet, tenim gent d'Arenys de Munt col·laborant... Mm. Vull dir, tenim el capo dels Reis d'Arenys de Munt, que acaba de fitxar per nosaltres.
1: Això és extraordinari.
0: Clar, això és brutal,
1: això és
0: perquè
1: extraordinari.
0: No és d'Arenys, això.
1: No.
0: Que Arenys estem molt orgullosos,
1: sí,
0: però jo
1: sí,
0: el que vull
1: sí,
0: dir
1: sí.
0: amb això és... Hòstia, nois, que estem mobilitzant gent.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt important, vull dir que... No sé.
1: Extraordinari.
0: I hem de guanyar qualitat, amb tot.
1: Nosaltres hem començat dient que... Tota la vida que la Sant Roc ha sigut la festa major petita d'Arenys. I és veritat, quan jo era petita, era la festa major petita. Perquè no era una festa major com és Sant Zenon. Sí. No hi ha embalat, no hi ha circ, no hi ha concerts, no hi ha una sèrie de coses. En canvi, sí que la festa de Sant Roc, ara que és així d'abnorme, és la nostra identitat i el nostre ADN. Sí. Perquè la festa major... tal com dèiem abans, es pot comparar a qualsevol festa major de qualsevol lloc.
0: Sí, sí.
1: Però el que ens dona realment un senyal d'identitat és Sant Roc.
0: Sant Roc. Bueno, aquí hi ha algunes coses. Bernat Salvanyà, que potser entra d'antena ara fent una trucada, el que nosaltres tenim documentat és que Sant Roc no és la festa petita. Sant Roc era festa major d'Arenys de Mar.
1: Ah, Ah, carai.
0: Sant Roc primer neix com a festa del gremi de comparets i terrassans, àlies, podríem dir, els agricultors.
1: Sí.
0: Tenia una seguretat social fins als anys 80. És a dir, els agricultors del poble li pagaven una seguretat social a l'administrador gros, que d'aquí neix tot això. Vale? Aquesta gent eren devots de Sant Roc, al igual que hi havia els devots de Sant Elm, igual que hi ha els devots de la Mare de Déu del Carme.
1: No, no, vale? Sí, al final Sant Zenon és Sant Zenon perquè teníem la relíquia del sant, però...
0: Algú
1: però
0: va passar per aquí i ens la va tirar a l'autopista...
1: I ja està, ens la vam quedar.
0: Els ossos del pollastre.
1: Exacte. Però... Qui era el devot de Sant Zenon? Exactament. En canvi, sí. Qui era el devot de Sant Elm? Sí, els pescadors. Sí. Qui era el devot de Sant Roc? Els agricultors. Sí, vull dir que això té molt de més sentit.
0: Sí. Val a dir que, bueno, la feina que nosaltres fem com a bar, que avui em podeu veure amb la samarreta del bar, perquè també tenim una entitat que es dedica a tota aquesta cerca, el que te n'adones és que els massips no són d'Arenys. Els massips són... Tenim els massips venen de Lloret, els massips són, no?, Santa Cristina, se'n poden anar a Marina de la Selva, vull dir que els massips venen de molt lluny.
1: No, de fet, jo crec que nosaltres compartim massips amb altres pobles, sí. I a la comarca, per exemple, amb Sant Pol, que també tenen un vall del Morratx, no tenen el mateix sentit que el de Sant Roc, però també tenen un vall del Morratx, també tenen massips, al final massip vol dir un fadrí jove.
0: Correcte. La sort que hem tingut els d'Arenys és que aquells quatre massips que van arribar, primer a l'època del Pardo i d'en Quintana, i després nosaltres, no?, vam poder... I ho hem pogut tornar a aixecar,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I no s'han perdut, però els altres pobles sí els han perdut.
1: Sí, exacte.
2: Sí, que l'evolució, clar... Escriure-la és molt complicada.
1: No ho sabem, és que això evolucionarà igual que evoluciona la societat. Vull dir, és el que deies abans d'infantilitzar, o no? O sigui, abans els nanos no eren el centre de la vida d'una família. Eren una part molt important, però no eren el centre. Avui en dia... Nens i mascotes són el centre de la família. Aleshores, de la mateixa manera que evoluciona tota la resta de la societat, això també.
0: Sí, sí.
1: Això també. Sí, sí, I els infants se'ls ha de tenir en compte. Sí, i, de fet, els infants són els futurs voluntaris...
0: Sí. També hi ha una cosa que nosaltres vam detectar amb tot aquest tema d'agafar gent jove molt ràpid i posar-los dins, es crema molt més ràpid.
1: Ah.
0: És a dir, jo sóc d'una junta que jo entro amb 24 anys. Uh-huh. Les juntes que estem fent entrar ara tenen 17. Llavors, clar, quan arribes als 24...
1: Ja estan cansats.
0: No vols sentir a parlar ni del regidor de cultura ni de ningú. Llavors, aquí també correm riscos, a vegades, no? Que és agafar gent, la cremem molt ràpid, arriben els 20 i pocs que diuen... ja no vull saber què.
2: Aquí et quedes.
0: Aquí et quedes. Sí. No? Però, bueno...
1: Escolta, molt bé.
2: Després anem balanç amb, no?, amb la Roser Maresma, que...
1: Que em sembla que ja la tenim per aquí.
2: No?
1: A veure, diu en Joan que no. D'aquí una estoneta.
2: Escolta, felicitats per aquesta festa. Hem vist imatges, molta gent ho ha compartit. Clar, ara les xarxes socials també fa...
1: Molt. De tot, clar. I
2: que puguis arribar a un públic que potser no arribaves abans. I gent que potser ha vist imatges, et ve a veure la...
0: Sí.
2: En persona.
0: Sí, bueno, una altra de les decisions que prenem fa 2-3 anys és no enviar notes de premsa a TV3, RAC1, RAC105. El que hem procurat ha sigut protegir la festa i que quedi pels de casa. Però és veritat que la xarxa social que fa és...
1: Catalunya Ràdio em sembla que va declarar Sant Roc com la festa més no sé què. Sí.
0: Petit tresor dels Països Catalans.
1: Vinga. No hi ha de Catalunya, eh? Països Catalans.
2: Vinga. Però aquesta decisió, suposo, l'heu fet per evitar, no?
0: Sí. Perquè nosaltres creiem que fins que això no tingui el format correcte i la... fins que això no tingui el format correcte i la qualitat correcta, un moment. Això no és Verges. Vull dir, això ha estat en tot un procés...
1: Totalment d'acord.
0: Verges té 1.000 anys. Quan nosaltres arribem als 1.000 anys, ja en parlarem. En moment tenim 18.
1: Totalment d'acord. Només cal recordar la festa de penjanaps i penjacols, com de vegades ha derivat amb gent de fora que ha vingut simplement a...
2: Embrutar la festa.
1: Embrutar la festa, sí.
2: Aitor Sampera, gràcies per haver vingut, de veritat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Escolta, que vagi molt bé aquest dia de Sant Roc.
0: Moltes gràcies.
1: Vés a fer de pare.
0: Vaig a fer de pare.
1: Vés a fer de pare.
2: Va, fem la pausa i de seguida seguim, si et sembla, Montse.
1: Sí, tant. Gràcies.
3: Ràdio Arenys amb la Festa Major.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
9: Marta.
10: Ei, hola, com estàs?
9: Superbé, cada dia em sento millor.
10: I el secret?
9: Doncs ho tens ben a prop.
10: Sí?
9: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
10: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
9: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.

0: més festa major a Ràdio Arenys. La música i la tradició sonen aquí. Ràdio Arenys amb la festa major. Carrers plens, cors oberts, alegria per tot arreu. Connecta't!
1: Passen dos minuts a dos quarts d'onze al matí. Som en directe a Ràdio Arenys en aquest especial Sant Roc 2026. Hem començat ben d'hora, eh?
2: Sí.
1: Des de les 8.
2: Hem fet en directe, hem transmès en directe la missa.
1: Aleshores, i a les 9 ens hi hem posat.
2: Ens hi hem posat, de totes, totes.
1: I escolta, és un dia molt especial, no només perquè hi ha estat tot l'engranatge dels massits, massipetes, no?, i totes les colles pels carrers de la vila, sinó que avui és un dia on s'ha de ballar la dansa d'Arenys, eh?
2: Efectivament.
1: Serà aquesta tarda, com sempre, com cada 16 d'agost,
2: sí.
1: I estem molt ben acompanyats a l'estudi, eh?
2: Sí.
1: Ens acompanya l'Assumpció Puig. Assumpció, hola. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Què tal, com estàs?
3: Molt bé.
1: Et veig molt fresca avui. I no, a veure, que
2: no,
1: la gent...
2: No, espera. no puc endevinar per què.
1: Que la gent de casa ja pensa que li acaba de dir. No, perquè t'han ruixat ja.
3: No m'han ruixat, m'han buidat el morratge.
2: Traient el tap. És que en un dia com avui no es pot passar per la Riera d'Arenys sense que no acabis moll de cap a peus.
3: Jo encantada, eh? Que ens beneixin i més que Sant Roc.
1: Oi tant. Pel que fa a la dansa, tot preparat, no?
3: Tot a punt.
1: Tot a punt, eh?
3: Tot a punt.
1: Novetats aquest any, aviam.
3: Novetats. Sabeu que estem fent un canvi de vestuari, no un canvi, sí, sinó una renovació, i aquest any els nois estrenen les armilles. El anirem fent mica en mica, el canvi. Les noies ja estan cobertes, uh-huh. L'any passat van fer els petits, aquest any els nois agafen aquesta prenda i mica en mica doncs anar afegint.
2: La dansa d'Arenys té l'origen en l'antic Ball de Plaça. És una dansa que ja es ballava a Arenys de Mar des del segle XVII, especialment durant les enramades de Corpus i altres festes locals. Era una dansa realment popular i podia participar tothom, grans i petits, sense un nombre fix de balladors. Però aquesta tradició simplement es va trencar. És el que abans deien de les tradicions, que si s'enquilosen i no es renoven, es trenquen. Però es va recuperar, perquè a començaments del segle XX, exactament cap allà al 1910, l'Esbart Català de Dansaires ja la va incloure en una actuació per Sant Zenon. El 1916, el musicòleg aranyany Xavier Maimí va fer un recull del que quedava de la dansa i posteriorment va ser revisat el 1923. També hi ha reculls anteriors. Però la recuperació definitiva va començar amb la creació de l'Esbart Maragall l'any 1946, sota l'impuls de Marcelí Vila, amb la col·laboració decisiva de Manuel Cubeles, que n'era el director coreogràfic, i dels mestres Lluís Moreno i Joaquim Serra. I a partir d'aquí, doncs, em sembla que es va recuperar la tradició. Basson, segurament que això ens ho pot explicar molt bé.
3: Sí, el primer any es va ballar... any es va ballar l'embalat per Sant Zenon, i a partir d'aquí sempre s'ha ballat per Sant Roc.
2: I no queda... sabem per què, o sí?
3: No. I queda un dansaire viu, un senyor, dels que la va estrenar, en Josep. En Josep,
2: caram,
3: és l'únic senyor que queda viu i ens col·labora quan li demanem, i és un encant.
2: Clar que sí. En aquesta recuperació hi havia dues coses diferents. Una era la música i l'altra era la dansa. Com va anar això, Asun? Ho saps?
3: No, jo sé que el senyor Xavier Maimí va anar recollint aquests fragments que quedaven, i a partir d'aquí el senyor Cubeles, el senyor Moreno, van muntar-la com és ara, que és un casament.
2: Uh-huh.
3: Aleshores, ara sí que no la pot ballar qualsevol, hi ha d'haver-hi una preparació. Entén-me, sí que la pot ballar qualsevol, però no posar-s'hi allà com és
2: com si
3: el
2: fos
3: cas
2: una
3: de la dansa d'Arenys
2: sí,
3: amunt.
2: Sí, sí.
3: S'ha de preparar. I res, hi ha representades totes les figures d'Arenys. És a dir, totes les corrandes que fan i els canvis que fan entre noia i noia són el trenat dels Buixets, els ponts és la Rierada, la flor és la sortida del sol... Vull dir que el senyor Cubeles va tenir la cura d'anar agafant les coses d'Arenys.
2: Mm-hmm. I tant, molt ben pensat. Clar, fa molts anys que la dansa d'Arenys funciona, fa tots aquests anys. Abans hi havia una petita... No eren gaires els dansaires, i eren molt escollits els dansaires.
3: No, era molt endogàmic.
2: Molt endogàmic.
3: És a dir, era molt endogàmic, i era pares, fills... I clar, va arribar un moment que això no... Clar,
2: és, el que diem de les tradicions, que si no evoluciona conjuntament amb la societat,
3: clar,
2: es perden.
3: I és quan ens vàrem reunir un grup d'exdansaires de la meva edat, perquè clar, si els joves érem nosaltres i ja arribàvem a la cinquantena, vam dir no pot ser, i vam decidir obrir-ho a jovent. I mira, fa uns dies, en les emproves, hi va haver un noi que em va fer pensar molt, un dels nanos que ens balla. Em va dir, quan jo vaig començar, els que veníem a ballar la dansa érem els raros.
2: Sí.
3: Diu, i en canvi, ara, diu, la gent ens diu, ah, balles la dansa, eh? Què haig de fer jo? I és l'Arnau Gómez que m'ho va dir. I em va fer pensar moltíssim, dic, ostres, quin orgull que entre ells i nosaltres haguem pogut fer això. Que poder tècnicament no ballaran tan bé perquè no són un esbar i venen només a la dansa i a vegades ens costa que vinguin assaig, però tenen tota la il·lusió.
2: I tant.
3: Perquè tota no, la il·lusió.
2: Ser massiu no costa gaire. Mira, t'agafes, et vesteixes, et poses els picarols, correcte, agafes un almorratge i vas a fer el burro. No, a fer el burro, enteneu-me. Vull dir que...
3: No, no, perdona, ja m'he anat, jo vaig ser de les captadores i vas a rebentar-ho tot i a passar-t'ho bé.
2: Exacte, exacte.
1: Clar, però aquesta dansa...
2: però
1: aquesta
2: dansa
1: clar,
2: ja no és, no és exactament el mateix. I, no, el que dius tu, vull dir que costaria trobar nois joves que volguessin fer de dansadors.
3: Molt.
2: Noies, segurament, que en trobaràs les que vulguis, però nois...
3: Però, bueno, ara en tenim quatre. És que jo els nens del RAM són la meva debilitat. I en tenim quatre que estem esperant a fer l'última estirada. Quatre nois i dues noies. Però, clar, és que els quatre nois són or.
2: Sí, vale? Sí, i tant.
3: I estem esperant això per ja entrar-los, perquè aquests nens han vingut de sempre. Nosaltres estimen la dansa, venen als assajos, quan falta algun noi s'hi posen, alguna noia, i això és un plaer. És un plaer, jo és que són els meus, eh? Vull dir, me'ls estimo tots els que venen, però aquests petits són els...
2: Clar.
3: Meva debilitat i són el nostre futur.
2: És que és el futur, és el futur, sí, exactament.
1: Clar, i és el que deies, eh? Darrere hi ha una feina i un assaig.
3: Sí.
1: Perquè suposo que, clar, una cosa és avui, a partir de 8:45 del vespre, no? Però, clar, darrere hi ha una feinada...
3: Sí, aquest any s'han recuperat tallers, però clar, pensa que molts estan en edat d'estudiar. Els que no tenen exàmens finals tenen selectivitat. Després en tenim, per exemple, en tenim un que el tenim fora i arriba avui. Arriba avui a l'hora de dinar.
2: Mare de Déu!
3: Aquest noi ha ballat diverses vegades. Un altre que ens ha arribat d'Itàlia, un altre que ens ha arribat de Bèlgica, i són aquests nois que, home, ells ja es veuen grans, però cap arriba a la trentena, eh? Són de 20 i pocs. Sí. I ja són els grans. Vull dir que això és una passada. És una passada i que vagin venint i es vagi fent bé. I a més, ara no ens limitem a això, sinó que fa 2 anys vam fer una aposta molt important, que és fer la versió reduïda de la dansa. Perquè ens convidaven fora, però no volien 23 minuts. I ens deien, no, és que si us convidem i un altre grup ja no balla ningú més.
2: Clar.
3: I aleshores es va fer la versió reduïda de 8 minuts i hem sortit. L'any passat vam anar a la Mercè, a Barcelona.
2: Molt bé, molt bé.
3: I tens en una il·lusió quan dius, ep, ens han convidat aquí. Va, i a fora només anem 8 parelles. Vale? Sempre només és 8 parelles i és una passada, és una passada.
1: Avui podrem veure quantes parelles...
3: Avui 26.
1: 26.
2: 26 parelles.
3: Hi ha dues rotllanes.
2: Però que no sabeu que ja la gent no es casa?
3: Doncs mira, la dansa sí i hi ha cua per casar-se.
2: Sí, sí,
3: és veritat. Sí, sí.
1: Clar, però és la mostra de que la dansa està més viva que mai.
3: Sí, a veure, en teoria hauria de ser una rotllana, eh? I 13 és molt forçat, perquè com a mínim han de ser 7 parelles, com a màxim 13 anem molt forçats. Però també estem al moment de sembrar. És a dir, hem de fer que aquesta dansa arribi a la gent jove i després serà el moment de recollir. Que es torna a fer una rotllana, de fet és el que hauria de ser, però a mi tampoc em molesta que siguin dues, m'entens?
2: Sí.
3: Perquè vol dir que la gent ho està vivint.
2: I que estem evolucionant.
3: Exactament.
2: Si és que no parem de dir-ho tot el matí.
1: Tot el matí, eh?
2: Tot el matí. Sí. Si la tradició no evoluciona amb la societat, aleshores s'enquilosa i s'acaba.
3: Sí. Sí, sí. El que no podem evolucionar, que hi ha gent que ens ha dit, home, hauria de canviar algun pas o podríeu fer de colors al vestuari. No, perdona. Això s'ha de fer. Vull dir, les danses de Vilanova són les de Vilanova, la dansa d'Arenys és la dansa d'Arenys. Però sí que un canvi, ja et dic, no tan tècnic, poder més viscut des del cor, des de les ganes de participar. I ara els vèiem, ara me'ls he trobat a tots, per això vaig xupa, que m'han buidat les almorratges. Que avui la tarda sense veu que porten tota la nit els jonis.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Però faran una migdiada d'una o dues hores i vindran a la tarda. I ja està.
2: No, no, sí, de fet... la festa de Sant Roc i tot el que es fa per la festa de Sant Roc són vasos comunicants.
3: Sí.
2: Els mateixos que estan a la nocturna, sí, estaran fent la festa l'endemà i estaran fent de massips, sí, o fent la dansa d'Arenys. Vull dir que són tots els mateixos.
3: Sí.
2: I a més és jovent, sí, i és infantil i jovent, i vull dir que està evolucionant molt, molt, molt bé.
3: Sí.
2: Com porteu la calor?
3: Horrorós. Horrorós. Nosaltres, justament per els vasos comunicants que has dit, resulta que hem de quadrar l'assaig general el dia 15, perquè a més també és quan tenim a molts aquí, que tots tornen per Sant Roc.
2: Clar, clar.
3: I tota la vida, com que venen també de la nit abans els Johnnies, l'assaig general és a les 12:15. Clar, hi havia anys que havíem anat al Maragall a una zona coberta, però dues rotllanes no ens hi caben i hem de fer-ho allà on treballem. Mm. Ahir vam anar-hi a les 10 del matí. I tot això ens vam canviar a la zona del toldo cobert i entre pas i pas, que en van fer dos, es va anar a un súper de davant a buscar aigues fresques, sí, perquè era horrorós.
2: Jo recordo el programa de Sant Roc especial que vam fer, hi havia la regidora de festes i vaig dir: Marta, haurem de pensar què fem amb tot això i com canviem horaris, perquè la calor ha vingut per quedar-se.
3: Sí, els nois els hi hem tret el vellut, que eren molt macos els vestits,
2: sí,
3: de vellut,
2: sí, sí, sí, sí,
3: però balla amb un vestit de vellut,
2: sí,
3: el 16,
2: sí, sí,
3: d'agost.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Saps? Pobres, acabaven...
2: No, és que no li pots donar la mala núvia, perquè segurament no. Et relliscarà de l'escoc.
3: No, és horrorós.
1: Per això que deies, tens tota raó, hi ha festes que s'han de planificar ara amb el tema de les temperatures, o sigui...
2: Sí, sí, tant.
1: No ens podem imaginar fer la dansa d'Arenys a la 1 del migdia.
3: No, la dansa la fem a 8:15.
1: Sí, sí, sí, sempre ha estat al
3: migdia. Però assajar a la 1 del migdia és impossible.
2: Però s'havia fet a les 6 i a les 7 de la tarda.
3: La dansa no. La dansa sempre s'acaba
2: l'ofici. Sempre ha sigut...
3: Sempre. Va. Pugen de l'ofici i llavors es fa la dansa.
1: Mm. Però sí, encara, 8:45 encara, és bona
3: encara,
1: hora, eh?
3: Encara.
2: Sí, i tant. Almenys no teniu el ple sol.
3: No, però l'assaig, clar, justament, clar, sí, per quadrar amb els assajos de la nocturna i de la pesta, sempre l'hem fet el dia 15. I em sembla, aquest any l'hem fet a les 10 i l'any que ve poder anirem a les 8 del matí, perquè...
2: Buscant la fresqueta, buscant, sí, la fresqueta. Sí,
1: clar, sí, sí. És un acte que molta gent espera.
3: Sí, sí. És el que tanca.
1: És, no, és com és la cirereta.
3: Sí, exacte.
4: La cirereta del pastís.
2: Amb això s'acaba la festa.
1: El pastís, no?
3: Sí. Jo recordo quan van començar nosaltres, que es va fer un programa i sortia tothom, fins i tot unes trementinaires, que jo no n'he vist mai eren, i no hi havia la dansa. I clar, els que ho portem tots, i la dansa. Es feia no sé què, i la dansa. I ha sigut molts anys de dir, i ara no, ara ja tothom ens conta. No? Perquè és veritat, entrar molt de jovent, formem part, ens hem ajuntat amb el patronat, ens donen ells cobertura, i clar, vull dir, és el que et dic, els nanos ara és... ballo la dansa, saps?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Deixa'm preguntar a l'Assumpció, perquè durant, sí, tot el matí n'hem parlat, què té Sant Roc per tu?
3: Per mi, què té Sant Roc? Que és la festa del poble. És a dir, a mi Sant Roc m'agrada molt, trobo que aquest any m'ho ha passat molt bé, però l'Ajuntament. En,
2: exacte,
3: canvi, Sant Roc és la festa del poble.
2: És popular, sí, sí, sí.
3: Hi ha molta canalla. Vull dir, nosaltres ja som una mica grans els que la portem, però perquè s'ha d'ensenyar aquesta dansa, s'ha d'aprendre els passos, però tot i això ja veureu que més aviat que tard hi haurà un relleu, no? Però és la festa d'ells. No és una festa de nens, eh? No és una festa de nens.
1: Això n'hem parlat abans,
3: sí,
1: també,
3: sí, sí,
1: amb,
3: sí,
1: l'editor.
3: Vale. És una festa de més grans, però és igual, el jovent del poble... Avui els veies a missa i deies, aquests no van a missa?
2: No. Exacte.
3: Això ho dèiem
2: amb en Carles, tant per Sant Zenon com per Sant Roc.
3: Sí.
2: Hi ha els oficis, hi ha la missa, sí, solemne, i tot el que tu vulguis. Però, a veure, la majoria de gent no està allà perquè creuen, sinó perquè és la festa popular, se la fan seva, renoven la promesa,
3: sí,
2: i jo diria que per tots és un goig veure l'Església tan i tan i tan plena. És que si no vas a les 7 del matí a agafar lloc, no seus, eh?
3: No seus.
2: No seus, no, no seus, no seus.
3: No seus.
2: Vull dir que això és extraordinari.
3: I la dansa també. Vull
2: també,
3: dir que
2: també,
3: ens posen
2: també,
3: cadires,
2: també,
3: eh? Però està plena, que peta.
1: A les 7 de la tarda hi ha gent agafant...
3: Sí,
2: i
3: a les 6.
2: Sí. És que si no, no seus, eh?
3: No.
1: Doncs 8:45, eh? 8:45, com
3: bueno,
1: sempre.
3: Quan acaba l'ofici,
1: que l'ofici és a les 7 de la tarda, no?
3: Sí.
1: Aquesta dansada d'Arenys, podríem dir, que gràcies a l'impuls jove,
3: sí,
1: es manté.
3: Es manté total. Vull dir, nosaltres, és veritat que el grup que som uns quants, 6 o 7, treballem molt, i treballem tot l'any perquè això surti, mm-hmm, bé. Però si no tinguéssim els joves i els nens dels Rams... no sortiria endavant.
2: És que no és una festa infantil. Estic d'acord que no és una festa infantil, però els infants són el futur. Vull dir últimament, aquests últims anys, els mateixos que van fer la revolució per Sant Roc, que són la generació de l'Aitor, aquesta generació, aquests mateixos...
3: Jo vaig ser de les primeres recaptadores, a l'any 86.
2: Sí. Exacte, llavors només podien ser recaptadores... Mm. Ah, quina vestimenta portaves, Asun?
3: Ens la va fer en Calop, el modista, a les noies.
2: Que guapa.
3: Encara tinc... Ens van regalar les espardenyes que ens les van fer especials.
2: Però anàveu fosques.
3: Anàvem amb la camisa blanca, una faldilla negra i llavors la mantellina negra que cadascú duia de casa.
2: Exacte, això és el que jo recordava.
3: I llavors les sabatilles amb vetes, les sabatilles blanques amb veta vermella, i els nois anaven com ara.
2: Com ara, exacte. Aleshores, aquesta gent que va fer la revolució, que va aconseguir que per fi les noies poguessin ser massips, són la mateixa que porten els seus fills.
3: Sí.
2: I que és la mateixa generació que ja no són tan joves i que ara ja porten els seus fills.
3: Sí.
2: I una mica és el que comentàvem, no? Les famílies d'avui en dia, les famílies de quan tu i jo érem més petites, no érem el centre de tot el nucli familiar.
3: No.
2: Nosaltres érem una part molt important, però no érem el centre. Mm. Però avui en dia sí que ho són.
3: Sí.
2: Són el centre. Per tant, això també s'ha de reflectir, i reflecteix, en totes aquestes festes, de manera que tota aquella gent que va fer la revolució ara hi porta els seus nanos, que seran el proper jovent, i el proper que ho farà, etcètera, etcètera. Tot ha d'anar evolucionant.
3: Però els protagonistes, per Sant Roc, ha de ser el jovent.
2: Sí, sí. Però mira, massipets no existien, ni ja n'existeixen.
3: No, quan vam entrar nosaltres...
2: Sí, n'existien.
3: Vam entrar, feina teníem per trobar 40 massips, que eren 4 grups, i a l'entrar les 8 captadores, dues per grup, vam fer entrar 8 massipets, dos per grup. O sigui que érem, el grup érem 14.
2: Mm, i ara està desbordadíssim.
3: Bueno, han hagut de posar topall i nosaltres també.
2: No, i a més, parlarem d'això, suposo que parlarem amb en Joan i amb la Laia, que estan al carrer. Quants rocs coneixies de quan nosaltres érem joves?
3: Molt pocs.
2: I ara?
3: Molts. Mira, avui n'he felicitat un que està a la panxa de la seva mare.
2: Ah, ho veus.
1: Ara de seguida anirem, perquè hi ha aquesta novetat del programa d'aquest any, que és aquest acte que fa l'Ajuntament en homenatge als rocs, que dèiem aquest matí 40, sensats.
2: 40 sensats.
3: 40.
2: Sí. 40. Sí. Són molts, eh?
3: Molts. I el que et dic està a la panxa de la seva mare. Imagina't. O sigui, no està ni sensat.
2: Però sense nom no...
3: Zenons quants
2: no
3: n'hi ha? Tant.
2: No n'hi ha tants, de zenons. No. Jo en conec un parell.
3: Tants no n'hi ha.
2: Un parell i tres, perquè un senyor ja es va morir.
1: Sí. Assumpció, escolta, convidem a tothom aquest vespre.
3: Sí, molt bé.
1: No cal convidar, perquè jo crec que és l'acte, ho dèiem, eh?
2: Ja, però l'Asso no ha de fer. Us vull a tots aquí, a tal lloc i a tal hora.
3: No, jo us convido a venir. Hi ha una cosa que sí que volia dir, i és que hi haurà un espai per cadira de rodes.
1: Perfecte.
3: Perquè pensant que és importantíssim.
2: Gràcies.
3: De res. I la resta, jo, a passar-ho bé...
2: El que no em conegui no ho sap, però jo tinc mobilitat reduïda.
1: Va, fem una cosa. Asso, gràcies, perquè ha començat justament aquest acte. Anem en directe.
2: Ah, sí.
1: Fins a l'església de Santa Maria,
2: hora i lloc.
3: Hora i lloc, doncs, davant del xifrer, quan s'acabi 8:45, quan s'acabi l'ofici.
1: Perfecte. Va, i anem a l'església de Santa Maria, on Joan, Laia, ha començat aquest acte d'homenatge als rocs, no?
4: Doncs sí, anem a escoltar l'alcalde, que està fent un discurs, si voleu.
1: L'escoltem.
5: Jo, com a regidor de Cultura, i 5 persones més. Érem 12 persones fa 23 anys. Com ha crescut és una barbaritat i no té aturador. I, per tant, ja qui som, això és una manera doncs, de fer un reconeixement als rocs i que us animeu, els que encara teniu edat de tenir fills, doncs, d'anar posant el nom de roc. Roca, de moment, no, però roc està molt bé. Llegiré una cosa breu institucional, eh? I era, bon dia a tothom, eh? Avui, dia de Sant Roc, ens trobem aquí a l'església, jo crec que és un acte molt especial i emotiu. Celebrem per primera vegada la trobada de tots aquells que porteu el nom de roc. Perquè avui, entre nosaltres, hi ha rocs d'Arenys que heu nascut aquí, Arenys de Mar, rocs que heu nascut fora d'Arenys, rocs doncs, que per qualsevol circumstància ni sabíeu que existia el nom aquí i heu coincidit doncs, a venir a viure en un lloc doncs, on tenim de patró Sant Roc. Sant Roc va ser, segons la tradició, un peregrí que va córrer camins i pobles cuidant malalts sense demanar res a canvi. Era un temps de por i de pesta. un sant de proximitat i de servei a la comunitat. I si hi ha un municipi que entén el valor d'aquests valors de proximitat i servei, jo crec que som aquí, Arenys, celebrant any rere any aquest vot de vila amb la mateixa il·lusió i orgull de sempre. Esperem que aquesta no sigui l'última trobada, que això sigui una constant i d'aquí uns anys puguem dir doncs, que aquesta trobada dels rocs ja està ben consolidada com totes les altres activitats tradicionals que hem anat fent. No sé si l'hem de fer el mateix dia, si ho hem de fer el dia abans, perquè ja que som massius i els tenim aquí una mica... Doncs, però bé, jo crec que és un dia maco. Nosaltres el que farem, us donarem un record d'aquesta trobada. Ara diré els noms per ordre de cognom, perquè clar, tots han de dir-se, eh? Ens quedarem aquí i farem una foto de família amb tots els rocs. Hauria de ser, els regidors me voleu ajudar, jo aniré dient els noms i aneu vinguent. I bé, i gràcies perquè és un acte que no sabíem si vindria gaire gent i teníem la meitat de l'església plena, per tant, escolta, Déu-n'hi-do, doncs, la gent que ha arribat. Comencem. Aquests són els que us heu apuntat. Si hi ha algú que s'ha apuntat i no ha pogut venir, li donarem un altre dia. I si hi ha algú que finalment s'ha apuntat, igual s'ha apuntat aquest dematí o ahir, l'Ajuntament ja teníem tancat, doncs també ve igual, i l'apunto i fem la foto igual. Roc, Àries Ventosa. Arribat? Sí, l'últim.
4: Doncs bé, aquí teniu, bueno, ara sí. Estan cridant, Roc per Roc, sentim els aplaudiments...
1: Joan, l'església hi ha gent, no?, deia l'alcalde.
4: Sí, sí.
6: Sí, hi ha molta gent, estan aquí tothom sentadet, anem des de nens més petits a gent més gran, vull dir... I ara, poc a poc, van cridant un a un i els hi van donant aquest obsequi.
1: Uh-huh. Finalment, més o menys, sabeu quants rocs han assistit o...?
4: Mira, a veure, si en principi censats n'hi ha 40... El que no sabem és exactament potser quants han vingut, els aniran cridant un en un perquè t'havies d'inscriure prèviament. Llavors, ells aniran cridant a tots els rocs i si estan, doncs sortiran aquí. Si no, doncs els hi guardaran a l'obsequi i els poden anar a recollir a l'Ajuntament.
1: Clar, deia l'alcalde que Joan i Laia, que és un acte que es vol... O sigui, és novetat d'aquest any, però que
2: es vol seguir.
1: Es vol seguir fent,
6: Es vol consolidar. Exacte, es vol consolidar i volen que sigui doncs, una part més, diguéssim, d'aquesta gran festa de Sant Roc.
4: I la veritat és que o sigui, la meitat de l'església està plena. Nosaltres anàvem a dir quanta gent hi ha i jo... Hi ha unes 50 persones, però creiem que ara són moltes més,
6: Ha anat omplint poc a poc
2: la gent
6: i ara són molta gent, i tant. I això és el primer any, és a dir, sempre comencem i costa una mica, per tant, si avui ja ha vingut tota aquesta gent, no m'imagino d'aquí uns anys.
2: Al final haurem de fer una estadística. De veure si segueixen aquests actes, quants nous nascuts hi ha a qui posin roc.
6: Exacte.
2: Ara, que jo
6: molts.
2: Trobo que això és una discriminació també, perquè només poden ser rocs homes, nens.
4: Això ho comentàvem nosaltres.
6: Ara ho estàvem dient nosaltres. Què hem dit? Està molt bé, em sembla superimportant doncs, que es tingui en compte, però clar, noies dient-se roc, evidentment que no, i no tenim un substitutiu,
1: Roca no seria...
2: No seria.
1: Bueno, potser hi ha algú
2: un
1: que
2: Lluís
1: diu
2: i Lluïsa,
1: Roca,
2: però clar. No pot haver-hi una Zenona ni una Roca.
1: No,
6: llavors potser agafar la Maria, agafar un altre referent, no?, que ja tinguem vinculat dintre de nosaltres.
2: Mira,
6: i
2: veus?
6: També.
2: Coses que li podríem dir a l'alcalde.
6: Exacte. Que ho apuntin.
2: Que ho apuntin, que les noies també volem ser.
6: Clar. Vull dir, ens ha passat amb els massius, ens passa amb tot. Sempre les dones anem una mica de retruc, però bueno. Crec que està bé també que nosaltres mateixos ho puguem veure i també canviar, no?,
1: a partir d'aquí. Deixa'm dir una cosa. He buscat ara i sí que hi ha Roca.
2: Hi ha Roca?
1: Roca?
2: En sèrio?
1: Sí. Utilitzat com a nom de dona a Catalunya amb presència històrica i registre estadístic actual. I també Maria de la Roca.
2: Maria de la Roca.
1: També.
6: Ah, mira.
1: Que és la forma composta tradicional de la dona vinculada a la festivitat o patrona de poblacions.
2: A veure, si ho posem
1: de,
2: a veure si ho posem
1: sí, potser
2: de...
1: Roca...
6: De moda.
1: Sí, és correcte. I, a més, està oficialment a l'IDESCAT. Podríem buscar quanta gent es diu Roca, a veure si ho trobem.
2: Ui, no crec que hi hagi molta gent que es digui Roca, però és una cosa a pensar-se.
1: Sí.
2: Perquè al final, si et dius Pilar, també te pots dir Roca, no?
1: Sí, per exemple, per exemple. Entenc, Joan i Laia, que no van dient nom per nom, no?
6: Exacte, bueno, més que nom, que tots són el mateix, estan dient els dos cognoms, perquè clar, així se vagin aclarant tots els rocs. I sí, a poc a poc es van anant omplint, s'estan posant entre aquestes primeres tres escales, després es faran una fotografia de tots els rocs, i veiem això des de gent més gran a jovenets que deuen tenir 5-6 anys, vull dir, també trobem algun altre massip que suposo que deu haver deixat la colla per venir a fer aquí l'homenatge, i després que seguirà, evidentment.
2: Jo la veritat és que no he acabat de sentir exactament què és el que regalen.
6: No ho sabem, perquè ho tenen aquí amb una capsa tancat, o sigui que quan es facin la foto anirem a preguntar fins
2: important,
6: que
2: t'ho obrin. Important, en saber
4: sí,
2: què regalen.
4: Són unes caixes de cartró amb una etiqueta
6: no?
4: De Sant Roc i estan totalment tancades hermèticament, però nosaltres esbrinarem què hi ha.
2: Sí. Heu d'anar a fer el xafardí.
1: Per cert, mira, Roca. Hi ha 6 dones a Catalunya que siguin així.
2: En
1: sis.
2: Sèrio?
1: En sèrio, acabo de buscar l'IDESCAT.
2: I cap d'Arenys.
1: Clar, no em surt la... No em surt la...
2: Laia, que tu que representes
1: el jovent. Espera, no em surt, almenys no sé veure, per població.
2: No.
1: Potser es pot buscar, però ara ho he fet una cerca ràpida, però almenys a Catalunya hi han 6 noies o dones que siguen Roca.
2: Laia, tu que representes el jovent. És que això s'ha de posar de moda.
1: Sí,
6: bueno, ara el que et dic, cada nom, a més ara, sobretot els joves, ens agraden molt els noms curts, crec jo, vull dir que...
2: D'unes a les 5 noves, si pot ser.
6: Exacte, no ho veig malament, eh?
2: No, jo tampoc ho veig malament. Si Roca era un nom que no era gaire posat i s'ha posat de moda, per què no Roca?
6: Total.
1: I Maria de la Roca, que és compost, hi ha una mica més, 27.
2: Carai!
1: Sí,
6: mira.
1: Sí, 27 dones a Catalunya que es diuen Maria de la Roca.
2: Això és que alguna Verge Maria la devien trobar en alguna
1: roca.
2: Mira
1: que descobrim, gràcies a aquest acte que està fent l'Ajuntament. Mira, hem descobert que... I el nom de Roca.
2: Sí. Ostres. Sí, noia. Tot el que no descobreixi Ràdio Arenys.
1: Sí. Entenc que està encara donant obsequis, l'alcalde?
6: Sí, falten, 4 o 5 capses i ja ara es faran la foto.
2: No, i a veure, Joan mateix que vagi... Joan, tu... No, perdona, digues.
4: On Joan Garcia, qui li estàs dient?
2: A tu, que vagis corrents al costat d'alguna d'aquestes persones que tingui una capsa d'aquestes i li demanis que l'obri.
4: Espera, és que ara no podem perquè és que estan davant de l'escenari que faran la foto.
1: No seria...
4: No, és que...
6: No som ni Roc ni Roca aquí.
2: Catxis!
4: Penseu que estan totes les famílies amb el mòbil fent
2: gravant?
4: La foto de família,
2: clar.
4: Gravant, i clar, passar per allà a mig... Veig una mica complicat.
6: Espera que ara els estan reordenant, perquè encara és la foto sigui més estètica, els estan posant
1: Quants compteu? Quants compteu que han pujat a l'escenari?
4: A veure, home, entre grans i petits, és que
6: sí,
4: n'hi ha grans
6: hi ha
4: i petits.
6: Sí, hi ha bastants, molts petitons, petitons que fins i tot van amb la mare, amb el pare acompanyats, perquè no poden ni amb la capsa.
1: Es posa molt, ara,
2: Mira, està de moda.
4: A veure si podem fer la foto. Que nosaltres també podem fer la foto.
2: Que després sortirà per Ràdio Arenys, ja veuràs. L'aprofitarem,
1: l'aprofitarem. Sí, per les xarxes socials. Estem en directe en aquest acte, novetat de Sant Roc, des de l'Església, aquest homenatge a tots els rocs sensats,
2: Sí.
1: Que són aranyencs.
2: Sí.
1: Mira,
2: sí.
1: Són les 11 ja del matí,
2: Ens han passat les hores volant.
1: 11 del matí. Ara s'està fent aquesta foto, no?
4: Sí, mira, Sant Roc. Mira, a veure si podem fer la foto.
6: Juanito traient el mòbil ràpid.
2: Ben fet.
4: Mira, amb Sant Roc i tot, eh?
6: Sí, se l'estan fent amb Sant Roc, el massip, agafat aquí el tant i foto. Foto de rigor.
4: Mira, ens anirem a acostar a un roc. Vine, anem cap allà.
2: Vinga.
4: A un roc. Cuidado. Anem a parlar amb un roc que és massip.
1: Ah, mira, ho té tot.
4: Roc Marcos, sisplau. Roc Marcos, com estàs?
7: Hola, molt bé.
4: Escolta'm, tenim una pregunta important. A veure, primer de tot, enhorabona per dir-te roc.
7: Merci.
4: I atenció, perquè és campió de Catalunya de karts, també.
1: Ah, mira.
4: O no?
7: Sí, és així.
4: que l'hem portat moltes vegades al programa d'Arenys en Joc, i avui et portem com a rock, perquè té aquí una caixa que... Dos rocs massips.
7: Sí, eren.
4: A veure, us volem fer...
6: La pregunta.
4: Farem un unboxing.
6: Exacte. Ara. Què
4: ens agradaria saber què hi ha en aquesta caixa de Sant Roc.
2: A veure com s'ha portat l'Ajuntament.
4: Sisplau. A veure...
1: Aiam.
6: Oh! A veure què podia ser, eh?
2: No ho sé. Farem un concurs.
1: Aviam.
4: Va, feu...
2: Alfàbrega.
4: Nosaltres ja ho hem vist.
1: Una almorratxa.
6: Com t'arriba a ser? Quasi, seria molt cara, jo crec.
2: No, però hi ha unes almorratxes que es fan amb una impressora 3D.
1: Ah.
2: I no són pas tan cares.
1: No.
6: Us posem una pista, és algo de vidre.
2: De vidre.
4: I fa festa major.
2: Una copa commemorativa de cava?
6: Sí.
4: És correcte. Mira. La copa...
6: Per un costat hi ha el logo de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, que després posa Sant Roc, i a l'altre costat hi ha Roc, de nom, i Arenys al cor. Amb una
4: morratxa. Molt bonica.
2: Molt bé. Jo veig el desenvolupament d'aquesta festa, eh? El veig, eh?
4: Senyor Roc, com està?
8: Què tal? Jo sóc en Roc Bernis Artigas, sóc la representació d'en Roc.
4: Els veterans, eh?
8: Anys damunt, per això, us ho haig de dir.
2: Ah?

0: l'ofrena? No has estat. Vale. Pensava que eres tu, no sé per què.
1: Una miqueta similars, però no.
0: No, no, pensava que eres tu. Doncs seguir ruixant, sí. I que vagi molt bé Sant Roc.
1: Merci.
0: Gràcies als tres. Fins ara. Doncs nosaltres estem aquí...
2: Entremig de rocs.
0: Sí, sí. Perdoneu.
3: Tranquil, tranquil.
0: Estava, que anava, van a fer les fotos de Sant Roc.
4: Molt bé, molt bé.
0: Que és que estàvem nosaltres just davant de Sant Roc.
3: Clar, estàveu fent que no es pogués fer gairebé la foto, eh? No?
2: Exacte, nosaltres estem aquí sempre molestant.
4: A veure, jo veig, mica... jo veig el desenvolupament de la festa. Ara mateix els rocs tenen una copa que poden anar col·leccionant cada any. Però i la resta de la gent? Clar. Des de la mateixa manera que per Sant Zenon tenen una copa, per què no Sant Roc?
3: Sí, sí, doncs mira, aquí queda.
4: Aquí queda, aquí queda.
3: Nois, si us sembla, ho deixem aquí la connexió, no?
0: Sí.
3: Aneu a seguir alguna colla, no, ara?
0: Sí, ara anirem a fer una ruta.
3: Va, doncs, de seguida connectem amb vosaltres. Per cert, deixeu-me dir, mira, he buscat rocs,
4: sí.
3: Quan hi ha actualment a Catalunya, amb dades del 2025. A Catalunya, 4.075.
4: Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do.
4: Déu-n'hi-do, són molts, són molts.
2: 40.
3: I al Maresme, i al Maresme, 350.
4: Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí, Déu-n'hi-do.
4: No, no, si és que és aquestes modes de posar noms molt curts als fills, els pots cridar de seguida. A mi, quan em renyaven, per exemple, em deien Maria Montserrat. Clar, és molt llarg, això. No pots renyar una criatura dient-li Maria Montserrat.
3: I curiós, que les comarques...
4: Roc, vine aquí.
3: Les comarques del Pirineu, no sé si per el tema de Roc, és on més es posa.
4: Oh.
3: L'Alt de Ribagorça, la Cerdanya...
4: A veure, sí. És que nosaltres tenim com a patró Sant Roc, però és que hi ha moltes poblacions que tenen com a patró Sant Roc. I després el gos...
3: Correcte, correcte.
4: Que,
3: doncs, Joan, Laia, de seguida tornem amb vosaltres.
0: Vinga, fins ara.
3: Passant 6 minuts a les 11, podem fer una pausa, Joan? Fem una pausa, de seguida tornem, perquè tenim més convidats, eh? De seguida us els presentem.
5: És Festa Major a Ràdio Arenys. La música i la tradició sonen aquí. Ràdio Arenys amb la Festa Major. Carrers plens, cors oberts, alegria per tot arreu. Connecta't!
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.

0: Festa Major! A Ràdio Arenys sona millor!
1: Va, passen 10 minuts a les 11.
2: Però veig en Joan amb molta marxa, que és l'encarregat de la música, i ens està posant uns temes musicals que, escolta'm, si no els balles, malament,
1: No, o sigui, és música totalment ambientada a la Festa Major.
2: Sí, Festa Major, Festa Major.
1: Hem parlat abans una mica de la pista, d'aquest acte, d'aquesta recreació que va tenir lloc ahir a la nit, però en volem seguir parlant, et sembla?
2: I tant.
1: Tenim una altra convidada molt especial, la Roser Maresma.
2: L'altra ànima. Sí. Som les tres ànimes. L'Aitor, en Bernat i la Roser.
1: Sí, ens faltava el Bernat, però jo crec que està representada la Roser Maresma. Bon dia, què
3: tal? Bon dia, com esteu?
1: Has dormit molt o no?
3: Home, no gaire. Però ja se sap que aquests tres dies es dorm poc, es fa moltes coses i que has d'arribar el dia 17 com puguis.
1: Sort que, mira, aquest any ha caigut que demà es fes terreny.
3: Sí, fantàstic.
2: Per casualitat, perquè el dia 16 ha caigut en diumenge.
1: Correcte,
2: i
1: l'han passat
2: el
1: dia 17,
2: Clar.
1: Anem parlat abans, però no n'hem parlat gaire, o sigui que volem fer ja un balanç de com ha anat. Tots els inputs que ens arriben és perfecte. Va anar molt bé.
2: I no va ploure.
1: No va ploure.
3: No,
1: sí, perquè hi havia primer un
3: Jo recordo un moment que em van dir, Roser, està tronant, i jo, bueno, tranquil. No passa res.
2: És més, si cauen quatre gotes, els que fan la pesta ho agrairan, perquè la calor que passa...
3: Això és la contra, no? La meva mare em deia, això ho hauríem de fer el 16 d'octubre, dic, és veritat. Sí. No el 16 d'agost, no? Perquè és veritat que els empastats, els morbers, les empastades sobretot, no? que ballen... Les empastades ballen i porten màscares, els morbers porten les màscares, o els balls de bastons que es passen tot el camí ballant, no? Clar, amb aquesta calorada, no? Doncs vam haver de fer tot... Bueno, els vam posar ple d'aigües al seu voltant, no? Gent que anava pendent de si hi havia un desmais, una mica de botiquín, una mica... Perquè clar, estava clar que això podia ser una mica dramàtic. Però no ho va ser,
1: Millor,
3: va haver-hi un moment, una cremadeta de no sé què... dos coses molt petites que jo crec que ho sabem nosaltres i prou. Vull dir que molt bé. No, en general estem molt contents, vull dir que crec que va sortir molt bé, estem molt contents de la pesta d'ahir, la implicació de la gent, vull dir, tenim més de 300, bueno, més no, però d'unes 300 persones implicades, vull dir que és espectacular.
2: Tot, vestuari, tallers per ensenyar-te a fer les coses, bé, tot.
3: Tu en veus hi ha unes 105, entre 150 i 200 que estan al carrer, però després en tenim unes 100 més que estan a darrere, no? Des de, per exemple, el gener estàvem fent els carros nous, que aquest any hem estrenat els carros nous, doncs el vestuari, perquè també hem fet vestuari per remeieres que eren nous, hem fet uns personatges concrets que també els hem incorporat, hi havia en Josep Riera, que anava a davant de tot i feia també com una obertura, no? També era un personatge nou. Això era una novetat. No? Llavors, tots aquests personatges que s'han fet un vestuari específic per ells, tot això, doncs això, clar, són molts mesos de feina des d'això, ja et dic, des del gener o des del novembre, no? Perquè, clar, no es fan dos dies, tots són voluntaris, tothom ho ha de fer en el seu temps lliure, per tant, per no tampoc fer anar malament a la gent, no? Doncs mirem de fer-ho el més aviat possible, tot això, no? Vull dir que nosaltres... Doncs a l'octubre una mica, al setembre fem vacances, però a l'octubre ja comencem a rumiar i al mes de gener les màquines ja s'engeguen, no? I per arribar tranquils al 15.
2: A mi em sembla absolutament extraordinari que hi hagi tants voluntaris. És a dir, la festa de Sant Roc, lo important és tota la gent que hi participa.
3: Totalment.
2: Si és que hi ha molta gent que la disfruta, però també moltíssima que hi participa.
3: Totalment. I això és el que dèiem abans. Això és
2: el
3: que la fa especial, no?
2: Perquè ADN.
3: El fet de fer-ho tu, no? Tu no vas a mirar un concert, o no vas a mirar unes titelles, o no vas a mirar, no? Sinó que tu ets el que ho fas. Tu ets el que has anat als assajos, tu ets el que has anat a dormir tard, que t'has après un guió, o que t'has llevat el dia, no? Els de la dansa d'Arenys van fer l'assaig general.
1: En parlàvem,
3: ahir al dematí,
1: sí,
3: no?
1: Sí,
3: a les 10, ahir. Clar, vull dir, tu surts de la nocturna, però l'endemà, no? Sí, i hi ha molta gent que fa tot. Hi ha gent que fa la dansa d'Arenys, fa l'empastada, fan...
2: És que són passos comunicants, Roser.
3: Sí,
2: total,
3: home, clar, evidentment.
2: A veure, tu has estat a la nocturna, tu has estat amb els massips, tu has estat a la pesta, has estat en tot.
3: És natural, és una cosa natural, i quan estàs en un lloc, doncs jo a la nocturna, per exemple, sempre hi vaig a donar un cop de mà, no?
2: Ai, espera, que encara hi haurà un element que podrem incorporar l'any que ve, o l'altre.
3: A veure.
2: La nova colla castellera.
3: Ah, bueno, mira, parlem-ne, sí, home. Al segle XVI no n'hi havia aquí, eh? Però bueno, aquí, eh?
2: Aquí, aquí, aquí. Avall, sí, sí, sí.
3: Però bueno, tot és fer una adaptació.
1: Escolta, també una cosa important d'aquesta festa és la gent que ho va veure, com es reparteix. Que això, no, crec que al principi no, hi havia algun...
2: És que la nova festa va entrar,
1: no?
2: L'any 20 o 21, sí, que estàvem en plena pandèmia, sí, que es va haver fer, es va haver de fer a la plaça de la Sardana.
3: El primer any, perquè encara ens pensaven que hi hauria més Covid del que finalment va haver-hi, vull dir, va ser una cosa molt, molt preventiva, potser excessiva, és igual, bé, això, va com va. El vam fer a la plaça de la Sardana. Però després, des del 23, ho fem, al carrer.
2: Jo crec que l'any 20 encara hi havia l'antiga Junta i es va fer...
3: Sí, un vídeo.
2: Sí, exacte, un una cosa...
3: El 21 és l'any que es fa el Joan Maragall. Que fan, posen un escenari i es fa el Joan Maragall. El 22 és l'any que fem a la plaça Sardana i a partir del 23 és quan tornem al carrer.
2: Sí.
3: I llavors, a partir d'aquí, nosaltres ho agafem el 22, és quan nosaltres entrem com a Junta, i, bueno, la primera decisió va ser aquesta per al tema de la Covid, i després, doncs, que tornem als carrers i ho vam fer el primer any, va funcionar mig-mig, bueno, coses d'una mica vagues, la novetada, perquè ens entenguem, i després, a partir d'aquí, doncs, ja hem anat millorant, i ara...
2: I es consolida.
3: I es consolida, exacte. I ara tenim aquest format que una mica, perquè ens entenguem, va assimilar el format d'una processó, el que
1: correcte,
3: ha de ser, i que una mica el sistema és que és igual on estiguis del circuit, que tu veuràs el
2: mateix.
3: Exactament
2: tot.
3: Exactament el mateix, siguis on siguis. Això fa, el primer any no, però després, mica en mica, la gent ho ha anat aprenent i la gent es va repartint una mica més, no? Tu, per exemple, abans ho parlàvem, eh? Posem, per exemple, a l'inici del carrer del Tossol amb Escolàpies. Mm. A l'altra banda, no els cinc cantons, sinó a la punta
2: de l'altra.
3: El primer any que vam passar per allà, no hi havia ningú. Estàvem sols.
2: No.
3: Estàvem sols, quasi
2: feia
3: bé,
2: balcons. Jo feia... Sí, encara no tenia la mobilitat tan reduïda. Per això em va adjudicar el paper dels balcons. Perquè...
3: Clar, per estar més quieta.
2: Exacte, en allà podia estar asseguda i fer tota la meva representació. Però és que realment...
3: No hi havia gent.
2: No hi havia gent.
3: I en canvi, ara, ahir, és que em lio dels dies ja, doncs ja allà hi havia comença a haver-hi bastanta gent.
1: Clar, perquè
3: la gent
1: reparteix clar, a tot el recorregut.
3: Però una mica ho has com d'aprendre, diguéssim, no?
2: Sí,
3: llavors,
2: jo
3: crec que el primer any, doncs, evidentment, això no estava pres, però s'ha notat que el segon i ara el tercer, no? Això, que la gent ja ho ha entès i que està molt més repartida, no? Tot i així, evidentment, a l'inici, el Real de Sa Clavell és on hi ha molta gent, els cinc cantons també és un lloc on es concentra molta gent, no? Vull dir que, evidentment, sempre hi ha punts on és d'allò, però clarament la gent ho ha entès i està molt més repartida. Uh-huh. I això està molt bé perquè també inclús pels balladors i per la gent que actua no està enxubat, poder anar una mica tranquil pels carrers, no?
1: I veure també totes les escenes,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Perfectament, clar, tu col·loques a qualsevol punt... Sí. I és el que dius.
3: Ho vas veient tot.
2: Et passa per davant.
3: Tardem uns 40 minuts, 35-40 minuts a passar tot. Vull dir que, bueno, tens uns 35-40 minuts d'espectacle que et passa per davant. Vull dir que...
2: Sí,
3: què més vols?
2: Sí. No. Perfecte. Clar, aquest any heu incorporat també més nens.
3: Aquest any s'han apuntat molts nens, certament.
2: Molts nens.
3: Sí. Els hem posat a Poble, a Morberia i a Ramelleres, que és una mica els llocs on te poden anar. També s'ha d'anar una mica en compte, perquè, per exemple, tot el que és morbers, empastades i tot això, no, mai ho hem vist clar pel tema de les màscares o bastoners, no? O pel tema físic, inclús, no? I allà sí, els nens s'ho han passat molt bé,
2: sí,
3: vull dir que... Vull dir que fantàstic.
2: Sí,
1: abans ho dèiem, que clar, és una festa que va evolucionant.
3: Sí,
1: perquè
2: absolutament.
1: És una festa, a veure, moderna.
3: Sí, tot, la festa té 15 anys.
1: Té 15 anys.
3: Just, sí.
1: I clar, no se sap ben bé cap a on anirà.
3: No, exacte. Vull dir, el que sí que nosaltres volem intentar una mica és intentar fixar, que en el fons ja hi és, però fixar una sèrie de coses, no? És a dir, hi ha una estructura de la festa, que facis la festa que facis, tots la coneixem, encara que només sigui de fa 15 anys, però tots sabem que hi ha un poble, una morberia, sí, unes empastades, no?
2: Vull dir, unes ramelleres,
3: els bastoners, per exemple, els hem incorporat, però aquests 3 o 4 que et dic jo són sí o sí l'esquelet, perquè ens entenguem, mm-hmm, no? Llavors, mm-hmm, la Mare Rata, el Sant Roc, no, tot això, vull dir, tu no pots... Ningú del món ara ja farà mai una festa sense això, no? Llavors, això està clar que hi és i que són els elements protagonistes. No? Tu no, ja, vaja, difícilment podràs fer mai més una pesta sense les empastades.
2: Vull dir, no, està claríssim.
3: No, això no existeix, no? Ah. O vull dir, diria que fins i tot sense els morbers, no, això no. Podries canviar les campanes, podries canviar els bastoners, hi ha coses que sí, però hi ha coses que són l'esquelet. I jo crec que afiançar i fer gros l'esquelet de la pesta és lo important. Després els formats s'hauran d'adaptar a lo que hi hagi, perquè que en realitat és el que garanteix la supervivència de les festes, adaptar-se en el seu entorn.
2: Evidentment.
3: Saps? Vull dir, llavors, el primer any, per exemple, no, jo el recordo que també nosaltres estàvem també a la Junta del primer any de la pesta i el vam fer al mercat municipal. De seguida es va veure que allà no es podia repetir.
2: Perquè, no, ho estàvem dient abans amb l'Aitor, eh?
3: Perquè allà se'ns va menjar, no? Llavors sí, tu, havíem de canviar de lloc, vam canviar de... No, vull dir, sí. I si no fas això, tu mateix et mors, perquè és que no... No, vull dir, llavors, ha passat una època que eren bolets, ha passat una època... No? Pues la pesta s'ha d'adaptar, com totes les tradicions del món, s'ha d'adaptar a lo que vagi vinguent. I si jo què sé, si un dia la calor o les pluges o no sé què ens obliga a fer-ho diferent, pues haurà de ser així, no? Sí. Vull dir, haurem de pensar de quina manera la seguim fent. Això sí, s'ha de, no? Travar bé aquest esquelet, travar bé tots aquests elements que són els importants i els essencials perquè tothom pugui reconèixer i sentir-se seva la pesta, no? Perquè... Mm-hmm.
2: Jo m'imagino que dintre de la pesta hi havia molta gent d'Arenys, efectivament, però es pot quantificar quanta gent de fora ve a veure la pesta?
3: Molt difícil, o pràcticament impossible. O sigui, perquè, clar, no, o sigui, clar, si tu fessis una entrada i fessis passar la gent, doncs sí, però la veritat és que ni deia. Bé, ara m'escrivia una persona que va vindre de la Garriga, o no sé què, però és molt difícil, és clar. Molt difícil, sí, sí. També hi havia, no sé, al carrer Bonaire, algú em va dir, aquesta gent ha vingut de fora. Bueno, doncs, no, però vull dir que sí, suposo que hi ha un tant percent, sobretot suposo que del Maresme.
2: Sí, sí.
3: Que venen. També dir-te que aquest any que ha caigut en cap de setmana, clar, jo crec que tothom s'ha quedat molt a les festes del seu poble, també. Vull dir, bueno, quan cau en cap de setmana o entre setmana també condiciona molt aquestes coses, no? Bueno, doncs...
2: No, o sigui, però... jo crec que aquest any ha sigut perfecte i rodat.
3: Ha sigut perfecte, sí, sí, de mesura i de tot.
2: Tot.
3: Sí, sí. No tenim, no, no, la veritat és que no ho tenim gens quantificat, tot això, però sí que ho vas sentint. Aquest ha vingut
2: sí,
3: de fora,
2: sí,
3: l'altre no sé
2: sí,
3: què,
2: sí, sí.
3: No? Vull dir que suposo que deu haver-hi un...
2: I on es fa? I on no sé què? Sí. És que vinc de fora.
3: Sí, sí, deu haver-hi com un 15% segurament, no? Algú si 10-15% que segur que venen de fora.
1: Clar, a més, aquest any era un dissabte a la nit,
3: clar,
1: no? Potser
3: sí.
1: Venies
3: sí.
1: a sopar i també t'ho trobaves.
3: Sí, sí, exacte.
1: Que això també passa,
3: jo el que sí que us diré que vaig detectar a la nocturna, no a la pesta, perquè la pesta... Clar, jo a la nocturna estava a la barra de la nocturna servint pomades. I clar, allà tens molta
1: tens
3: més
1: contacte més.
3: No?
2: Sí,
3: a la pesta
2: exacte.
3: Jo m'estava coordinant tot i no, amb la gent hi parlava molt poc o gens. Però allà, no sé per què, molts francesos.
2: És que està ple de
3: francesos.
2: Aquest any no sé què passa, però està
3: jo
2: planíssim, planíssim.
3: Jo vaig haver d'explicar en francès que era la pomada no sé quants cops, saps? Sí. Pomada, clar, perquè pomada, saps?
1: Clar,
3: que això no saben, no?
1: Explicaré.
3: Sí. I llavors un altre que em deia, però per què teniu pomada? I jo, bueno, perquè els gegants van a Menorca, saps? I és perquè, clar, en el fons, encara que siguis de Catalunya o dels països catalans, tenir pomada en una festa major, en realitat, no és habitual.
2: No, no, no, no és
3: segurament
2: habitual, no.
3: Som els únics, eh?
2: Sí, sí.
3: I clar...
1: sí, perquè gent... a mi em ve Menorca, eh? Quan...
3: Sí, clar, la gent em preguntava, però per què teniu pomada, vos ho saps? Vull dir, I clar, no és perquè els gegants, va haver tota una època que anaven molt a Menorca, llavors això ho van com importar, no?
2: Sí, sí.
3: Però, clar, és una anomalia, en el fons, no? Però sí, jo vaig detectar aquest any molts francesos. És la
2: sí,
3: meva...
2: sí, sí, sí, sí, sí, sí. És que n'hi ha molts. Sí? N'hi ha molts, n'hi ha molts. Sí, sí,
1: ho vam anar preguntant a tots els convidats, convidades que han tingut aquest matí. Per tu què és Sant Roc?
3: Ostres! Que difícil. Que difícil. No sé, jo crec que, mira, em surt una cosa molt cursi, eh? Però diré que és amor. Perquè és que és amor al poble, als teus veïns, no? A la gent del teu voltant, els grans, els petits, els joves, tothom, no? És amor, és alegria, és felicitat... surts al carrer sense el soroll dels picarols i dius, bueno, quina meravella, no? Vull dir, inclús t'agrada l'olor aquesta de colònia de Nenuco que et posen als massius, vull dir,
2: sí, sí,
3: tot et sembla tant. Meravellós perquè tot ho vius des d'un amor, jo crec que molt pur, molt intern, molt íntim, també et diria jo.
2: Jo crec que,
3: crec que és una cosa molt íntima, perquè si us hi fixeu, ara, perquè són tants massius que quasi que t'entraven casa amb ells, no? Però si no, tu vens un dissabte al matí, ai, un dia a Sant Roc al dematí a Arenys i no, tu no veus a ningú. Perquè tots els massius estan a les cases, no? Vull dir que és una cosa, en el fons, també molt íntima. molt, molt personal, molt de cada casa de l'aranyenca, sí. I va, no? No és una festa que tu vas a veure algo massific... No es pot anar a veure, en realitat. Si tu, vull dir, si algú ve de fora... La festa sí, no? La festa la pots anar a veure, sí, la nocturna sí, la pots anar a veure, sí, sí, sí. Però els massips és una cosa molt íntima, per això dic... Per
1: molt
3: això parlo de l'amor,
1: no?
3: Sí.
2: Molt... I no dic que s'encomana, eh? Vull dir
3: sí,
2: que
3: però vull que és els massips que van a cada casa, sí. De cada aranyenc, no cada aranyenc els hi dona o diners o esmorzar, o, no? Vull sí, dir, és, un vinc, és una cosa molt propera, sí, no? Que vull dir que... Sí, molt, molt personal, per això parlo de l'amor, perquè és una cosa molt endintre.
2: I em sembla que una vegada vaig haver de canviar un matalàs a casa, perquè va quedar completament moll.
3: Clar, perquè hauríem despertar algú, no?
2: Probablement en Guillem.
3: Clar, clar. Sí, sí, bueno, doncs és, això és aquesta cosa tan personal, no? Que vull dir que si tu, les vegades que ha vingut, o per exemple, tot el... Jo vam estar ajudant amb tot el tema de la declaració de patrimoni festiu, va vindre les tècniques de la Generalitat, va haver un any que van vindre aquí, perquè clar, tot això passa per uns protocols.
1: S'ha de comentar,
2: sí, sí,
1: no?
2: Sí, sí.
3: I clar, vull dir, tu els has de dur a llocs, perquè si no, si els deixes... No, saps?
2: Però és que és impossible passar per la Riera d'Arenys un dia de Sant Roc sense acabar moll.
3: No, això està clar, però també hi ha tot unes
2: ni tu,
3: hores...
2: Ni el cotxe,
3: però
2: ni
3: també
2: ni
3: hi ha tot unes hores que a la Riera d'Arenys no hi ha res, perquè els massibles estan a les cases de la gent.
2: Sí, sí,
3: no?
2: Sí,
3: llavors,
2: sí, sí.
3: No és una cosa que tu la vas a veure a la en massa. És una cosa que, no, les tècniques la vam dur en aquesta casa, en aquesta altra casa, aquí, allà, no? En aquest lloc, aquest altre... Però has de portar la gent de la mà, si no la gent no sap on t'ha d'anar.
2: I què ha sigut el canvi? Què significa... És més, no, diria d'una altra manera, reformularé la pregunta. El fet de que s'hagi declarat patrimoni...
3: festiu.
2: Festiu. Què ha canviat?
3: No, canviat
2: què
3: no.
2: Què ens ha portat?
3: No, el que porta és... Primer, que hi ha una sèrie d'elements que una mica tenen una protecció concreta. És a dir, els gotxos, per exemple, el llevant de taula que li diuen, que és el fet de ruixar amb almorratxes, mm-hmm. La Generalitat garanteix una protecció concreta perquè són elements que tenen 400 anys d'història.
2: Però en què és concreta?
3: Bueno, que si tu una junta decidís que no ho pogués fer, la Generalitat s'hi posaria.
2: Ah.
3: Vale? Vull dir, bueno, o s'hi hauria de posar, clar, sí, després sí. Ja sabem com va tot, però sí. Hi ha un... O sigui, podria posar en el sentit que tu no tindries... Certes coses, no tot, eh? Vull dir, hi ha quatre o cinc elements que la Generalitat expressament protegeix per aquesta raó, perquè els gotxos, les almorratxes, tot això té més de 400 anys d'història.
1: Imagina que ve algú, amb perdó, eh? I sí. Diu, no, ara les almorratxes seran de plàstic.
3: Sí, exacte.
2: Sí, sí,
3: exacte.
2: Sí, sí.
3: O en lloc d'almorratxes portarem porrons.
1: Porrons.
3: No, exacte.
1: No. No.
3: No.
2: Mira, no serà el mateix, eh?
3: No. Llavors, hi ha aquest tipus d'elements que això queda protegit. I després, doncs, evidentment, també hi ha una part burocràtica, que quan les festes protegides, doncs, tenim un punt més a les subvencions o no sé què, que no són la gran cosa, però bé. Fan una petita diferència.
2: Va, molt bé, molt bé, molt bé.
3: Llavors, la Generalitat, això com que ho protegeix una mica en aquestes dues vessants, en la vessant més de la festa com a tal i en la vessant econòmica via aquest punt extra que tens a les subvencions.
2: Molt bé, bueno, eh? Doncs si no, no haguéssim sigut.
1: Sí,
2: no,
1: sí,
2: no haguéssim sabut.
3: Sí, després també formes part d'un catàleg, no? Vull dir, amb les Santes de Mataró, amb la processó de Verges, que, bueno, si algú doncs, va a buscar-ho, doncs també hi ets, no? Vull dir, també és una mica una marca, això. De...
2: I tant,
3: és
2: i
3: com,
2: tant.
3: No, això ara que es porta de l'ISO, que posa, no? L'ISO,
2: sí, sí,
3: tal,
2: sí,
3: certificat.
2: Sí, sí,
3: doncs
2: sí,
3: és una mica l'ISO sí, de la cultura
2: sí,
3: popular.
2: Sí, sí. Déu-n'hi-do el Maresme, eh, el que tenim.
3: Sí,
2: tenim,
3: i tant.
2: Tenim molt bona cosa,
3: tant,
2: el Maresme, eh?
1: Roser, clar, digue'm. Ara ja, 16 d'agost, demà 17, suposo ja pensar... La peça de l'any que ve.
3: Clar, la peça 2027 ja ha començat. Ja està començada, ja l'hem començat.
1: Clar, és que molta gent pensa, eh? No, clar, però hi ha festes que el
3: no,
1: dia següent...
3: No, tot l'any.
1: Sí o no?
3: Sí,
1: que sigui
3: totalment.
1: Una reunió balanç, que sigui una reunió de què farem, de què deixarem de fer.
3: Exactament.
1: Sí, ja comença
3: sí. Jo ahir que vaig enviar un missatge d'agraïment a tothom i tal, a la postdata del final, era ja benvinguts a la festa 2027, a la pesta 2027, us esperem a tots. Eh? Vull dir... perquè sí, perquè s'ha de començar... Evidentment, ens queda recollir coses, hem de fer aquestes coses.
2: Ostres, que gent, les teniu,
3: que no es veuen,
2: coses.
3: Doncs mira, aprofito que em fas aquesta pregunta per agrair a la biblioteca d'Arenys de Mar, que ens deixen la sala d'actes de la biblioteca.
2: Ah, sí, allà sí. Per canviar-te.
3: Exacte.
2: Però va,
3: i
2: a la
3: Intercultural, que és l'associació sí. que de nova creació, no fa gaire, que també aprofito per dir-ho, que també ens han deixat espai, perquè ja no hi cabíem, eh? Necessitem les dues sales per canviar-nos. La Tretzo, de Tretzo ara mateix en tenim molt poc, perquè...
2: Teniu carros nous, heu dit.
3: Sí, els carros nous. Estan amb a la nau, amb les carrosses dels Reis. Tot ben guardadet allà mateix.
2: Ah, bé.
3: Molt bé.
2: El vestuari també deu estar allà.
3: El vestuari, més aviat el guardem a Seràfics, que també aprofitem per mencionar-los, que també és que mig casa nostra.
2: És que
3: no tenim espai, és que clar, és que podries d'anar fent on te pots.
2: I tant. No, però està molt bé que les diferents associacions i entitats ajudin en totes aquestes coses.
3: Bueno, és que al final la cultura popular és això, no? Un teixit, no? Un teixit social a tots els nivells.
1: Molt bé, doncs, Roser, ja a preparar la pesta del 2027. Felicitats per la...
3: Moltes gràcies.
1: Per la gran nit d'ahir, eh?
3: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé aquest Sant Roc.
3: Gràcies, igualment.
1: Gràcies. Adéu, bon dia.
2: Jo diria que em sembla que tenim uns companys preparats que no sé què ens volen dir.
1: Doncs jo crec que ja estan una altra vegada al carrer seguint aquesta matinal de Sant Roc, el Joan i la Laia. Bon dia de nou.
4: Bon dia.
5: Bon dia, aquí estem, a la part alta de la Riera, molt ben acompanyats.
4: I tant, tenim aquí la colla dels frares. I, bueno, estem aquí reunits perquè ens volen cantar una cançó, no?
6: Un temazo, un temazo.
4: Un temazo, diuen per aquí. Així que, si voleu, donem peu a escoltar aquesta gran cançó.
1: Doncs vinga, l'escoltem.

0: Pues ja els esteu escoltant.
1: Quina energia, Déu bueno, meu.
2: Això un aplaudiment, sisplau, per vosaltres, no, perquè ho fem molt bé.
1: Molt bé. Escolta, veig que estan molt, molt animats, aquesta colla, no, Joan sí. i Laia?
2: Mira, s'estaven esperant, i escolta'm, tenim aquí una institució, que és en Nando Missé, també,
3: ah, sí,
2: que no podia
3: que sí.
2: faltar. Escolta'm, Nando, quants anys fa que fas de Massí?
4: 34 anys.
2: 34 Uah. Anys.
4: Avui.
2: Avui, que me'n recordo un dia celebrant-ho amb ell allà, a la, no sé si a la Cruzan, per un pastís que em feia 30.
4: 30?
2: I ara hi ha quants?
4: 34.
2: I escolta, què és per tu Sant Roc, Nando?
4: Bé.
2: T'agrada?
4: Sí.
2: Sense Sant Roc no seria el mateix Arenys, eh?
4: No.
2: Escolta'm, ja has ruixat a molta gent o no?
4: Sí. I l'any que ve no sé què faré.
2: Home, has de continuar
1: Home,
2: la 35, tradició, eh?
1: 35?
2: Veure, 35 has de fer 35, eh?
4: Sí, 35
2: ah.
4: sí.
2: Ah, els 35 els has de fer, eh?
4: L'any que ve.
2: L'any que ve. Vinga, et deixem aquí que remullis. I escolta'm, bueno, ara van a fer un altre ball.
5: Exacte, van a fer un altre cop la polca, s'han reunit aquí els grups, deuen ser també com uns 3-4 grups de bueno, diferents parts i
1: clar,
5: ja s'estan preparant.
1: Entenem que les polques el que fan és 3 o 4 colles s'ajunten, eh?
3: Sí, no?
5: Exacte, es reuneixen a un punt, en aquest cas aquí a l'esplanada del Xifré, després van cap amunt, cap al parc dels Països Catalans, i es van reunint aquí diferents colles com a bueno, punt de reunió per fer aquesta dansa i posteriorment també segueixen per als carrers, anant ruixant a tothom.
3: Escolta'm, Arenys té prou fons com perquè puguin anar renovant les almorratges d'aigua?
5: Això s'hauria de veure. És a dir, hauríem de potser posar més punts, perquè ara, per exemple, només ja aquesta font d'aquí, de l'esplanada del Xifré, que veus un munt de mastips i massipes...
3: A l'esplanada del Xifré hi ha una font?
5: Sí, o sigui, a la part nova on es van fer els concerts abans d'ahir.
3: Sí?
5: Allà hi ha una petita font, que a vegades potser ni es
3: perquè
5: pot veure.
3: Perquè la de la mina,
5: que
3: està molt a prop, no raja gaire.
5: No, ni la del Xifré de la segona planta tampoc. Vull dir, anem una mica escassos.
3: Doncs és una cosa... Això és uns deures que els hi han de posar a l'Ajuntament, eh?
5: Exacte, uns apunts que haurien de tenir en compte per les pròximes edicions.
1: Escolta,
2: ara es van preparant.
1: Es van preparant.
2: Una estona parlarem amb la Ruterça del patronat, que ara
1: perfecte.
2: No podem parlar amb ella.
3: Ah, la gran pregunta, la podrem
1: correcte,
3: fer.
1: Correcte, correcte.
5: Exacte.
1: Una cosa, tota la gent que va passant riera amunt, riera avall, la van ruixant o no? Suposo
5: aquí
1: que sí,
5: tot,
1: no?
5: Fins
1: aquí
5: i tot cotxes,
1: eh?
5: Vull dir, tot el que cau és beneït.
3: Mira, Laia i Joan, jo us demano només una cosa. En el moment en què acabem el programa, pugeu, que hi hagi algun massip que pugi, que ens ruixi, que ens beneeixi, d'aquí a l'any que ve. Creieu que podreu
5: bueno.
3: fer això?
5: Home, ah,
1: però,
5: això...
1: Però, un moment. Ara mateix, en Joan Garcia, director d'aquesta casa,
2: a veure,
1: no li ha fet
2: nosaltres,
1: gaire
2: nosaltres
1: bona...
2: Bueno,
3: intentarem
5: però,
3: no tocar
5: Ràdio
3: per ells. Intentarem no tocar per ells.
1: Sí.
5: Exacte, no. Però
1: no
5: jo crec que sí, que t'ho hem de beneir a tots i també l'emissora com a tal, no?
1: I tant.
2: Home, per
1: i
2: favor, s'ha de beneir tot avui.
1: Tot.
2: Però tot.
1: Tot. Entenc
2: mira, ara
1: que estan a punt
2: ja
1: de començar.
5: S'estan posant una gran fila ben llarga amb això parelles i ara res, decidint a veure com ho fan per començar realment a fer aquesta polca.
2: Vinga, anem a veure el nostre Miquel Músic o què? Anem per allà o què?
5: Sí, tant.
1: Va, mira, que ho escoltarem en directe.
2: Preparats. Atenció, estan donant instruccions. I això està a punt de començar. Anem a veure el Músic. On està el Músic?
5: No el veig.
1: Què? El músic s'ha aparegut.
2: Maria Vilés, noies, la Jana.
6: Hola, bones. Hola, bon dia.
2: Escolta, passava molt el panó, què?
6: La veritat que una mica sí.
2: L'he entrat. Oh, l'ha entrat.
7: Ah, no t'he vist, no t'he vist jo.
2: L'ha entrat. Maria Vilés, que ha portat el panó fins allà que el Xavi Salvanyà li ha agafat allà per posar-lo bé.
6: Molt bé, molt bona experiència. Ho ha de fer tothom, jo crec.
2: I aquesta veu, què?
6: Bueno,
3: de tant de cridar, som rau gloriós.
2: Vinga.
5: Ens apartem d'aquí, que estem al mig, sempre. Nosaltres som...
1: Sempre.
5: Som part.
1: Va, doncs ho escolteu en directe, et sembla?
3: Vinga. I tant que sí.
1: I així fem arribar a tothom a aquest ambient de Sant Roc des de la ràdio.
2: Vinga, va.

0: Espectacular,
1: Sant
0: eh?
1: Lloc!
2: I aquí, doncs, està tothom animat, la festa continua.
0: Clar, és que això és fer arribar la gent que està a casa, sí o no?
3: Molt xula.
0: Sí,
3: tant, tant, tant.
0: La festa, veure... gent que potser no pot sortir avui de casa,
3: quina
0: pel que sigui.
3: Quina llàstima que no tinguem vídeo, eh?
0: Sí, sí, però en Joan i la Leia segur que estan fent un recull,
2: sí, sí,
0: que,
2: sí,
0: per cert, hi ha la nostra companya informatius, la Gemma Roig, que podeu estar actualitzats també a través de la nostra pàgina web. Ho tenim tot preparat avui,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Tot preparat. Escolta, no sé si podem parlar amb els protagonistes, Laia i
2: a
0: Joan.
2: A veure... Mira, un segon, que parlem amb un protagonista. A veure, Laia, sisplau, presenta aquests protagonistes. Va, Laia.
4: Ai, ai, ai, ai, que aquí m'està mullant.
2: Amullen a la Laia, sisplau, un moment, que portem...
3: Home, hem d'estar disposats a estar
0: nois. Ui, el material.
4: A veure, l'Arnau, la Roma ha comentat que l'any que ve ja potser fa un pensament. Què passa aquí? Què m'estàs dient?
5: No, a veure, que hi ha un salt generacional molt gran i al final també un se n'adona quan ha de, diguéssim, donar un pas al costat i, bueno, crec que l'any que ve, doncs, és el moment, que aquest ha de ser l'últim i ja està.
3: Però quants anys tens, Arnau?
5: Deixant moltes coses enrere.
4: Quants anys tens, em pregunten?
5: Tinc 24, o sigui, tinc... Hi ha edat per fer, però al final arriba un moment que quan veus que hi ha gent que havia sigut el teu massipet o massipeta, que comença a fer de massips quan tu començaves i tal, i, bueno, té un moment que ja dius, vale, toca retirar-se, que ja ets dels grans, ets dels veteranos, encara que tingui 24, però, bueno, seguirem la festa d'una altra manera, com a col·laborador o com el que sigui, però sempre vinculat.
4: Anava a dir, dic, segur que et veiem igualment amb la samarreta vermella, si no, no?
5: Sí, sí, sempre, sempre, sempre, sí. Soc d'aquests que pensa que quan un ha sigut massip o massipa mai deixa de ser-ho, i, bueno, al final, pues, l'any que ve no estaré com vestit de blanc, però sí que estaré amb l'ànima.
4: Doncs mira, ja ho escolteu. Per altra banda, aquí tenim un que encara li falten uns quants anys, no? Vull dir...
6: I tant, i tant, és el meu segon any i encara me'n queden 8 o 7 encara, eh?
3: Queden molts, queden molts.
6: Gaudeix i ves a... Bé, bueno, no sé, però disfruta molt d'això perquè és espectacular. És espectacular.
4: On així una anècdota que li vulguis passar, saps allò de dir, vinga, un consell o una cosa que m'agradaria que es transmetés?
6: Mira, el meu consell és que deixeu estar dels mòbils i aquestes coses d'Instagram i feu de massips, que us ho passeu bé, que crideu, que balleu, que foteu... Però va, direu-me les paraules, perdoneu, però una mica l'imbècil, però en bon sentit, simpàtics, i fer molta festa. Només, o sigui, jo com a... Els meus, diguéssim, mentors, Eudal, Codina, Cuspi, sempre em van ensenyar que era el dia que podia fer el que em donés la gana, però sobretot pensant que és una festa que no només som nosaltres, sinó que és el poble sencer i això és el bonic.
3: Laia, Joan, transmeteu en aquest xicot els nostres aplaudiments de bravo, bravo, bravo.
0: I tant, i tant.
3: És que és genial. Mòbils fora. Que no veus que avui es mullaran tots els mòbils?
4: Totalment.
3: Bravo,
4: avui aquí ningú va amb mòbil, vull dir, tothom està parlant, fent colla,
3: sí,
4: ajuntar-nos amb tots,
3: clar,
4: no?
3: Clar que sí.
2: I tant, i tant, i tant.
0: És
2: mira,
0: un dia per
2: deixar la promesa.
0: Instagram,
2: ha sigut
0: TikTok,
2: espectacular,
0: tot.
2: I ara, a dos quarts d'una, anirem davant de la placeta a fer el ball de massips i a fer la polca.
4: Mira, és que aquí tothom ja s'ho sap, eh? Vulguis o no? Estaven, ja és la polca i a més a més ja un altre ball, eh? Que sí?
2: Sí, el ball de massips.
4: El ball de massips, és que aquí cada cop anem incorporant coses noves i aquests s'ho saben absolutament tot. Alguna paraula més que ens vulguis dir?
2: Que és una festa espectacular, que és... fa molt de poble i és molt emocionant, molt el que flipes.
4: Doncs ja ho sabeu, aquest serà el titular.
2: Aquest és el resum, perquè veieu, sí, sí, sí. Mola que flipes. Bueno, Xavi Salvanyà, sisplau, un moment. Xavi Salvanyà, com estàs?
7: Home, el fotògraf de tot.
0: Sí.
2: El fotògraf de tot. Aquesta és la clau.
8: Bon dia a tothom.
3: Ei, Xavi, bon dia.
2: Mira que es posa els cascos.
0: Bon dia, Xavi.
8: Tenim Carvajal, suposo. Sí. Hombre, Carles, què tal?
0: Què
8: com
0: tal?
8: Estem?
0: Què tal? Aquí estem també amb la Montse.
3: Ei, Xavi,
8: jo
3: què tal?
8: Ei, Montse, jo veig que hi ha gent que viu fora d'Arenys que per Sant Roc torna a casa, encara que no siguin d'Arenys,
0: pues sí,
8: encara que siguin de Badalona.
0: Correcte.
8: I en Carles cada any intenta venir a renovar el vot de Vila.
0: Correcte.
8: A Ràdio Arenys. I això doncs, ens orgulleix molt, a tots els col·laboradors de la ràdio i a mi principalment, doncs, perquè, home, recuperar gent de l'alçada del Carles Carvajal i de la Montse Comí coordinant el programa, i que no em descuidi del tècnic, el senyor director.
0: En Joan García.
8: Que si no, no cobraré de tu, al final.
0: Xavi, escolta, com veus aquest matí? Dèiem que hi ha molt d'ambient amb aquestes 11 colles que hi han repartides.
3: Però si només l'has de sentir que està fònic.
0: Ja.
8: Bueno, la fonia ve de veure fred, eh? No de dir res.
3: Jo, sí, ja deus ser això, ja deus ser això.
8: Aquests dies no en rono gaire. Però bé, no, hi ha ambient, hi ha jovent, que és el que agrada. Hem vist una matinal, una ofrena, doncs, com mai. L'església ja no hi cabia ningú més i no sé què passarà l'any que ve, però també hem de dir que avui és diumenge i també la gent doncs, que treballa avui s'hi pot dedicar.
3: Exacte,
8: però
3: sí.
8: l'important, jo crec que el que hem de veure és la quantitat de jovent que s'implica a la festa. Sí. I això, doncs, hem vist els que ja comencem a tenir una edat, veiem una festa que ha anat de menys a més i esperem que no morim d'èxit. Aquesta és la clau. I el perill que hi ha ara és no morir d'èxit.
3: Sí.
8: Però la festa en general funciona i veurem. I avui el dia és llarg. Ahir es va acabar molt tard. Avui ens hem aixecat molt d'hora i el dia serà llarg. A més, hi ha dinars de família i algú anirà a dormir, però n'hi ha d'altres que no.
3: Per sort, demà és festa, és festa.
0: Sí, per sort.
8: No, jo tinc la sort que de festa en tinc moltes.
3: Sí, clar.
8: Tinc molts dies vermells jo en el calendari. Que, per cert, encara no m'han passat el calendari. Això ara faré una queixa. No m'han passat el calendari de les vacances, eh? Això és molt greu. Aquestes alçades no tenir el calendari de vacances.
3: Sí, sí. Diu el senyor director que no toquen.
8: No toquen, vale.
0: Doncs, Xavi, doncs, escolta,
8: no us entretenc.
0: Et deixem fer feina, que sabem que en fas,
8: bueno,
0: i bona.
8: Avui vaig al ralentí, ja us ho dic ara. Avui vaig al ralentí, perquè ahir va ser una tarda dura. Ahir vaig canviar els papers. Ahir vaig deixar la càmera a casa i vaig sortir amb un incenser a donar fum, a donar aroma a nostres carrers per canviar aquesta aroma de pixums de gat i de gossos. Per doncs, la ferum d'incens, que sempre va bé, i poder doncs, reviure una festa vista des d'un altre punt de vista.
3: Molt bé, molt bé.
0: Doncs, Xavi, a seguir fent feina.
8: Vinga,
3: una abraçada.
8: A partir de demà passat descansarem. Vinga.
3: Molt bé.
0: Que vagi bé. És curiós les veus, avui.
3: Sí.
0: No? Les veus de molta gent que estem entrevistant. Són veus trencades.
7: Mira,
0: moltes.
7: Tenim aquí
3: uns massipets.
7: Tenim uns massipets que també volen dir alguna cosa.
3: Molt bé,
7: a veure,
3: doncs vinga,
7: dieu?
3: Massipets.
9: Jo em dic Oleguer.
10: Jo em dic Bru.
7: L'Oleguer i en Bru, escolteu-me, quan fa que feu de massips?
10: Jo, aquest és el meu segon any.
9: I jo porto tots els anys fent-ho.
7: I què tal l'experiència, de moment?
10: Ha estat molt bé.
9: Sí, t'ho passes molt bé.
7: Què és per vosaltres, Sant Roc? Festa, passar-ho bé, no?
10: Sí, és festa, diversió, amb els amics, també.
9: Sí, és una festa molt folklòrica i que és molt d'Arenys.
7: És d'Arenys, ni més ni menys, no?
3: Joan,
7: què
3: jo
7: dieu?
3: Voldria que
7: què
3: els
7: dius?
3: Hi preguntessis unes coses. A veure,
7: em queda clar. Què vols que els hi pregunti?
3: Mira, vull que els hi preguntis. Que no em queda clar sapiguer si es ruixen més entre ells o a la gent del carrer.
7: A veure, em pregunten si us ruixeu més vosaltres o a la gent del carrer? Què us agrada més?
10: A nosaltres.
9: Jo no, jo ruixar-los.
7: A ells mateixos també, clar, a veure,
0: dilema,
7: és important.
0: Sí,
9: amb la calor que fa, és normal.
7: Que fa molta calor, nois, escolta'm. I què més? Vols que els hi pregunti alguna més o no?
0: No, jo tinc una pregunta.
3: A veure.
0: Aviam, si...
7: Bueno, un moment, els hi volia preguntar una cosa. Us ha tocat piscina?
3: Piscina?
7: A la vostra zona?
0: Clar.
10: Aquest any no.
3: Oh.
9: No.
7: És que, clar, això és la clau. Jo, quan anava de massip, el guai era que toqués la piscina, a vegades.
3: Però què és la piscina? De què parles?
9: I ens ha tocat riera.
7: Home, que toca la piscina d'una casa.
9: Cases amb piscina, home, per poder-se refrescar i per com vagi tu.
7: Home, és que jo era brutal. Ja te tires a l'aigua i fresquet, amb el vestit i tot.
3: Això és autoestanding,
7: Home, clar.
3: Has d'anar a les urbanitzacions, almenys, per fer-ho.
7: Què deies, Carles?
0: No, jo la pregunta també, a part de la piscina, és el tema esmorzar. Si han esmorzat molt o poc.
7: Ah, i heu esmorzat bé?
10: Sí, aquest any sí.
7: Què has esmorzat?
0: Sí, això t'interessa.
10: Bueno, entre croissants, aigua, algun trosset de pastís i coses per l'estil.
7: I el que toqui pels carrers, no, que a veure si us donen alguna cosa de menjar. I a l'Oleguer?
11: Jo només una entrapa de pernil i aigua i Fanta.
7: Bueno, escolta'm, anar tirant i ara segur que us donen alguna cosa pel camí, allà a les cases. Mira, ja ens estan ruixant.
3: Moltes gràcies
7: als dos. Que vagi bé Sant Roc. Adéu, apus.
3: Doncs apa, aquests nanos que són petits van també casa per casa, Joan?
0: Sí, sí, clar, no? Sí, cada grup, clar. No?
4: Els grups, cada un dels grups doncs, té els seus massips i massipetes també, doncs que fan això, porten la moina, no?, que se n'en diu.
7: Exacte.
3: Sí. Doncs en els propers que tingueu, els hi pregunteu a veure qui és més generós. O què han trobat de generós.
0: Correcte. No, de fet, podem fer una cosa, si us sembla, companys, i és que, com esteu seguint un d'aquests grups, d'aquestes colles, home, hem d'entrar a casa d'algú, no?
3: Sí, sí, sí, necessàriament.
7: Ho intentarem,
0: Va.
7: A veure si podem.
0: Fem una cosa.
7: Ara nosaltres ens quedem amb ells aquí perquè els hem de seguir.
0: Fem una petita pausa, si us sembla. Posem una mica de música.
3: De festa major.
0: I de seguida tornem amb vosaltres perquè, sens dubte, la propera hora seran el Joan, la Laia, els protagonistes, també.
3: Sí. Laia, tu, sabem que ha de venir algú del patronat i que estareu amb algú del patronat, oi?
7: Sí, és que està ballant, pobra, ha d'estar per aquí.
4: Els tenim aquí, encara estan fent una gran fila, ara no sé quines fotos els hi faran, ara tornaran a fer la polca, vull dir, aquí estem de funció, de veritat.
3: Doncs a la que estiguin disponibles, hem de fer l'entrevista.
4: Exacte.
7: Perfecte, doncs ara que pugui la Ruth, us la passem.
0: Perfecte.
3: Molt bé, perfecte.
0: Doncs va, 10 minuts i les 12, fem aquesta pausa musical, posem ritme al matí ja no, migdia ja,
3: Totalment, perquè ja són les 12 del migdia, quasi.
0: Sí, va passant el matí, volant, portem ja gairebé 3 hores de programa, Sí. Déu-n'hi-do,
3: Sí, sí, sí.
0: Doncs fem això, fem una pausa musical, que en Joan ens porta un ritme, una cançó, i de seguida hi tornem.
12: És Festa Major a Ràdio Arenys. La música i la tradició sonen aquí. Ràdio Arenys amb la Festa Major. Carrers plens, cors oberts, alegria per tot arreu. Connecta't!
13: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
14: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
13: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
15: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
13: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
15: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.

0: Si busques cuina mediterrània de qualitat, vine a Can Dani, al Port d'Arenys.
1: Des del 1984 oferim les millors mariscades, paelles i fideuàs amb productes frescos de la Llotja.
0: Esmorzars, dinars i sopars. També tenim menú diari i opcions per a tothom. Vegans, vegetarians i els més petits de la casa.
1: Gaudeix de la nostra terrassa i vine amb la teva mascota.
0: Reserva ara al 93 792 38 20 i viu l'autèntica tradició marinera.
1: Can Dani, la cuina de sempre al teu servei. Dilluns tancat.
2: Sant Roc ens uneix i Ràdio Arenys t'ho explica.
3: Minuts, les 12 del migdia. Anem passant aquest matí de Sant Roc.
4: T'haig de dir una cosa que si no rebento.
3: Digue'm.
4: M'encanta la selecció musical que ha fet en Joan García.
3: Ah, sí. No, no, aquesta rumba, no?
4: Ai, tan nostra,
3: Gitana,
4: tan nostra.
3: Hechicera, no? Es diu així. Sí, no? És un clàssic que...
4: Totalment, total.
3: A totes
4: total.
3: Les... Ho diré malament, verbenes, eh? Perquè la gent diu verbena.
4: Sí, en lloc de rebella.
3: Sí, però que totes les festes sona, eh?
4: Sí.
3: Altes hores de la matinada, eh? Escolta, tenim el Joan, tenim la Laia al carrer, seguint aquest matí de Sant Roc per la nostra vila, i crec que hi ha convidats. Bon dia de nou.
5: Bon dia, què tal, com estem? Doncs sí, aquí estem amb la Ruth, amb l'administradora petita dintre de...
6: El patronat de Sant Roc.
5: Exacte. Què tal, com estem?
7: Molt bé, amb poca veu ja, però anem fent.
5: La veig igualment superenèrgica, vull dir, avui és el dia, no?
7: Avui és el dia de donar-ho tot, demà si no tenim veu, doncs no passa res.
5: Com està anant aquest dia?
7: Molt bé, la veritat, estem molt contents de com està funcionant. L'únic, evidentment, almorratxes trencades, però com més massius, més almorratxes trencades.
4: Normal.
7: Senyal que s'està movent.
4: Després tenim una gran pregunta per la Ruth. I doncs, serà referent a les almorratxes. Però això ja serà després.
3: Sí.
5: Molt bé. Aquí han començat a les 7, no?, a vestir-se. Explica'ns una mica com han començat el dia per vosaltres.
7: Bé, nosaltres hem començat una mica abans. La Junta ens hem trobat al Carissai a 6:45. Ja ens hem començat a vestir perquè així quan arribessin tots els massips entre 3:15 i les 7 ja estiguessin vestits per poder ajudar. I també amb l'ajuda dels col·laboradors, que sense ells no faríem res el dia d'avui, la veritat. I res, després ja quan hem estat tots vestits, els massipets, cadascú coneixia els seus caps de colla, han baixat cap a l'església ja.
6: I escolta'm, rècord de nou, gairebé 400 massips, gairebé entre una cosa i una altra. És tota una responsabilitat, no? Ho comentàvem ara amb el Xavi Salvanyà o comentàvem també amb l'Aitor, no? Aquest repte que teniu de mantenir aquesta tradició. Una tradició que, fa un temps no era ni la meitat del que és ara, i ara està en un moment àlgid, està en un moment molt dolç.
7: Sí, gairebé 300, de fet, no 400. Però la sorpresa nostra va ser que, com cada any, vam obrir les inscripcions el dia 23 de juny, és a dir, la nit de Sant Joan, la nit del 23 al 24, i en menys de 24 hores teníem gairebé 300 persones. I vam dir, ostres, què fem?
6: Això és, nosaltres ho hem dit, estaven de festa amb el mòbil apuntant-se algun, no?
7: Sí, de fet, nosaltres mateixos vam ser els primers que dir, apuntem-nos ja, perquè si no de vegades dius, ostres, vale, sí, en tenim, no sé, 280. I dius, ai, però és que nosaltres 6 no ens hem apuntat. Llavors ja som més, llavors sí. I molta gent els veies allà a la plaça Les Palmeres, a les 12 en punt, tots així apuntant-se, que dius, ostres, fa il·lusió també.
6: Déu-n'hi-do. I no sé si... Preguntant alguna cosa?
7: No.
6: Vale. Si voleu preguntar des de l'estudi, podeu preguntar,
4: doncs sí,
6: eh? Aquí estem,
4: doncs sí.
6: Nosaltres, a auriculars.
4: Nosaltres teníem una gran pregunta.
6: També. Déu-n'hi-do. Ara.
4: A veure, aquí toca. A veure, aquí toca. Ens toca a nosaltres?
7: Sí, pregunteu.
4: Doncs vale, la gran pregunta. M'ha agradat molt això que ha dit l'Ester de que s'havien trencat algunes almorratxes, perquè l'almorratxa és el símbol de Sant Roc, eh? Vull dir, aquesta mena de càntir amb molts de brocs, no sé quants exactament, sé que es fan tallers per vestir almorratxes, etc, etc. L'almorratxa és un element molt típic català que ja està documentat del segle XIV. Sabem també que durant el segle XVI els artesans de vidre de Barcelona i de Mataró, que tenia un forn de vidre, fabricaven habitualment per tota Catalunya almorratxes. No sé per què servien o per què deixaven de servir, però sí que, a veure, estaven en festes, però sí que se'n fabricaven. Si ara tenim 300 massips i tots tenen la seva almorratxa, deixa'm preguntar-te, Ruth. Perdó, deixa'm preguntar-te, qui les fabrica, les almorratxes? D'on les traieu?
7: Doncs és el gran repte que tenim, la veritat, perquè al final el que és roba, dintre del que és fàcil d'aconseguir. Les espardenyes són fàcils d'aconseguir, les alfàbregues també. El gran repte que tenim, com sempre, són les almorratxes. Llavors, tenint en compte totes les que es trenquen, nosaltres ja parlem amb el nostre vidrier, perquè de forns, com comentaves, ja no en queden.
4: No, ni a Mataró ni a Arenys.
7: Enlloc. I sí que tenim un mestre vidrier que les fabrica en bufador. Porta molts anys dedicant-s'hi i la veritat que estem molt contents amb ell.
4: I es pot saber qui és, Ruth?
7: Sí, es diu Xavi.
4: I està
7: Xavi,
4: on?
7: Li diem Garuti, però crec que no es diu així de cognom.
4: I on te'l aneu a buscar, aquest vidrier?
7: Sempre ha sigut en Garuti, però realment crec que no es diu Garuti de cognom. No.
4: I d'on és, d'on és?
7: Doncs és un home curiós, us he de dir, és un home curiós, perquè de vegades et diu, mira, avui quedem a Barcelona, un altre dia, ostres, doncs vinc de Girona i no sé què, però crec que viu vora entre Cardedeu, Torredembarra, no sé, més o menys.
4: Home, Torredembarra de Cardedeu no estan gaire junts, eh?
7: No, però em refereixo que viu en un lloc o l'altre, perquè de vegades ens diu, no, és que vinc d'aquí, no, és que vinc d'allà, però realment no ho sabem, no ho tenim molt clar.
3: O sigui, és el
7: Simplement
3: Salvador,
7: sabem que acaben arribant.
3: És el Salvador de les almorratxes, eh?
4: Aquest senyor
7: Exacte,
4: té una entrevista,
7: sí.
4: Eh?
7: Sí, sí.
4: Aquest senyor té una entrevista, perquè com amb moltes coses artesanals, el dia que aquests senyors ja no hi siguin, el dia que no hi hagi algú que faci tenores, o que faci flabiols, o que faci almorratxes, no sé d'on te les traurem, eh?
7: Nosaltres tampoc. Esperem que no siguin els pròxims 4 anys i, si no, el problema pels següents.
3: Ruth, una cosa. Us està obrint molta gent les portes de casa seva o no?
7: Sí, la veritat que déu-n'hi-do. Nosaltres teníem poques cases apuntades del formulari i els massipets, com sempre, van tocant tots els timbres que troben i ens han obert algunes cases que hem dit, ostres, doncs no ens ho esperàvem aquí, pisos.

0: la veritat.
1: Això em fa sentir orgull com a poble.
0: Ens han comentat però una colla que els hi han donat croquetes i nosaltres no n'hem trobat encara, però seguirem buscant, croquetes.
1: Això és un esmorzar de forquilla i ganivet.
2: Saps què passa? Que aquesta hora ja pot ser el vermut, l'aperitiu.
1: Sí,
2: o no?
1: És veritat.
0: La veritat és que va bé, eh? Quan comences a trobar coses saladetes i comences a dinar després i així al migdia. Pots fer la migdiada ben feta i va bé haver fet un aperitiu ben fort.
1: Escolta'm, deixa'm preguntar-te una cosa, Rut. Tota aquesta camaraderia que teniu i aquesta companyonia, això s'acaba amb un dinar, amb un esmorzar o amb un sopar?
0: Nosaltres, com a junta, l'acabem amb un sopar de germanor.
1: Molt bé.
3: Però s'ha fet, abans de fer-se, vull dir, avui, es celebra també el sopar.
0: Exacte, també fem el sopar de massips.
4: Acaba el Jonis.
1: Acaba el Jonis.
0: Pot ser.
4: Normalment.
0: No m'ho han comentat, això. No m'acaba de sonar.
1: Molt bé.
3: Mira, quin dia va ser?
0: Va ser el dia 8, el sopar de massips, i res, la veritat que vam tenir bastanta gent. No ens ho esperàvem, i érem sobre uns 140, 150 massips, dels gairebé 300 que som, o sigui, més de la meitat.
1: Escolta'm, i què sopeu? Cadascú porta el seu, o què és això?
0: No, ens porta el càtering la Maria Vilés.
1: Ah, molt bé.
0: Fem poble, també.
1: Molt bé.
4: Que ha portat el panó de Sant Roc.
0: Sí. Uh-huh. També ens agrada que hi hagi presència de noies portant el panó. Des de fa un parell d'anys o tres que ens agrada tenir-hi presència de dones.
1: Molt bé. Doncs, no sé, per la nostra part, si vosaltres teniu alguna altra pregunta?
3: Bueno, nosaltres ara seguirem pujant a més i així a veure si podem colar-nos a alguna casa i a veure si ens donen aquestes croquetes.
1: Això ja seria un extra.
3: Home,
1: un extra, total i absolut.
2: Doncs sí, doncs de seguida tornem a connectar. Us sembla bé, Joan i Laia? No sé, per cert, l'ambient a aquesta hora...
4: Vinga, doncs. Gràcies, Rut.
2: Hi ha molta més gent que fa, per exemple, una hora? O sigui, es nota que a mesura que ens anem acostant al migdia hi ha més gent al carrer?
0: Home, al ser un diumenge es nota que hi ha ambient. També he de dir que jo estic a la colla que està per la Riera, llavors veus molt l'ambient, però altres colles que ens hem anat trobant ens ho han comentat, que al ser un diumenge hi ha molta gent al carrer. Clar. Al final, quan cau en dia entre setmana, al matí potser no hi ha tanta gent, perquè hi ha molta gent que treballa, però al ser diumenge es nota molt.
1: Sí, aquest any ha vingut rodat.
2: I avui deu passar llavors que al ser diumenge potser hi ha molta gent de fora, que ha vingut a la platja. Que ha vingut a fer alguna cosa a Arenys, i que no coneixen la tradició i cada cop i volta es troben tots ruixats.
1: Sí, sorpresos i xops.
0: També hi ha bastanta gent que ens pregunta què feu, què és això, això que porteu, la copa aquesta.
1: La copa. Home, la copa.
2: Sí. Doncs de seguida hi tornem, fem una altra pausa musical i seguim en aquest programa especial. Des de les 9 que portem, acabarem al voltant de la 1.
1: De la 1, aproximadament, sí.
2: En directe aquí a Ràdio Arenys.
5: És festa major a Ràdio Arenys. La música i la tradició sonen aquí. Ràdio Arenys amb la festa major. Carrers plens, cors oberts, alegria per tot arreu. Connecta't.
6: Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam

0: Ràdio Arenys amb la Festa Major.
1: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: Festa Major. A Ràdio Arenys sona millor.

0: Seguim en directe en aquest programa especial de Ràdio Arenys. 3 minuts, un quart d'una.
1: Sí, ja no ens queda gaire temps, eh?
0: Tres quarts d'hora
1: passen rapidíssim.
0: Rapidíssim. I anem a parlar amb la nostra companya dels serveis informatius, la Gemma Roig. Gemma, bon dia.
2: Molt bon dia a tothom, avui, i bon Sant Roc.
0: Ens hem treballat avui, també.
2: Sí, doncs és un dia que m'agrada molt, ser present al carrer, i aquest programa doncs, que esteu fent des de les 9 del matí, que a primera hora ja heu obert la ràdio per poder-vos escoltar, sí, i seguir en directe.
1: De fet, el programa ha començat a les 8, com aquell, exacte, que diu, amb la retransmissió, cert, de la missa. Nosaltres no hi érem, però, sí, però en Joan Bosch sí que hi era.
0: Joan sí, en Joan sí.
2: Ja me l'he trobat passejant per la Riera, ben remullat, perquè imagino que us han remullat o encara no.
1: A nosaltres no, però hem demanat expressament que quan en Joan i la Laia tornin a la ràdio, que vinguin acompanyats d'algun massip o massipa i que ens beneeixin la ràdio.
2: Mm. Sí, que ens beneeixin la ràdio, que ens fa falta tenir-la ben beneïda, eh?
1: Sobretot que no ens caigui el sostre.
2: Sí. Exacte. Sí. Ara que estem pendents d'aquestes obres, que ens beneeixin
0: no,
2: i que tot...
0: No us faltaria que caigués això. No,
2: només
0: no.
2: Falta que anem a veure ara el defensor del ciutadà, que el tenim aquí sota.
1: Sí, ah, sí, sí.
0: Directe. Gemma, per cert, no hi ha cap incidència, no?, que tinguem constància...
2: Del que tenim constància, de moment no, tot i així estarem pendents de fer una valoració final ja el dimarts amb els cossos de seguretat, perquè era molt important a nivell de seguretat la mobilitat el divendres, perquè recordem que el divendres vam haver-hi l'actuació d'un dels caps de cartell durant la nit, que eren els Catarres.
1: Oh, boníssims.
2: Hi havia una previsió que podien arribar entre 3.000 i 3.500 persones, no podem saber la xifra, però sí que vam poder veure els que vam ser-hi presents, doncs, la Riera plena de gom a gom, des del vespre fins que va començar aquest concert, que va repassar doncs, el seu darrer disc, els Catarres per a caigudistes, però també els grans hits, Per exemple, dir-te una de les cançons ara, el diumenge,
1: Jennifer,
2: sense drama, o la Jennifer, no podia faltar la Jennifer, o també d'altres com el rock and roll, cançons doncs, que tothom va cantar, un ambient molt familiar, molt festiu, i també destacar...
1: Que són els Catarres?
0: No, perquè ets aquells grups que li agrada, no?, el més petit de casa, i també a gent més gran.
2: Sí, la veritat que sí, que el públic era de totes les edats.
1: Segur que en Jordi Pujol, si hagués pogut venir, també hauria pogut.
0: Sí, sí.
2: També hi seria, també hi seria. Doncs dir això, que sobretot a nivell de seguretat s'estava pendent de com funcionaria la nit, per si podien haver incidències, tenint en compte que es feia una actuació a la Riera amb aquesta previsió de públic. Tot sembla que a hores d'ara no tenim constància de que hi hagi hagut cap incident destacable. En tot cas, a partir de dimarts ho parlarem. Ahir també va haver-hi molta assistència de públic al concert de Les Cocó, que era un grup de versions, i que també, quan va finalitzar doncs, la pesta, la recreació que es feia al final a la plaça de l'Església, doncs el públic va anar pujant amunt. També van gaudir amb sessions que acabaven a les 3 de la matinada en punt.
1: Mare
2: Això
1: Déu.
2: Sí, sabem que a les 3 en punt doncs, van demanar al públic doncs, que marxés segurament a les 3 de la matinada. Era l'hora que havien d'acabar, a les 3 en punt.
1: Sí, i
2: segurament van anar a acabar la festa en altres locals d'oci. Sabem que el Jonis, per exemple, a la discoteca, ho hem de dir, que no podem...
0: Hem escoltat la paraula Jonis no sé quantes vegades aquest matí.
1: És que jo visc justament en aquest barri. Ja et dic jo que els he sentit durant tota la nit.
2: Jo he vist molt a prop, però he tingut la gran sort que he dormit força bé. Però sempre el sento, també hi vull dir.
1: Sí.
0: Clar, avui dia Sant Roc, a la tarda ho dèiem, la dansa d'Arenys, i ara també la missa, l'ofici, en honor a Sant Roc, a partir de les 7 de la tarda. I després hi ha unes sardanes avui per acabar el dia, Sardanes...
1: Escolteu-me, ens diuen els companys que hem d'entrar en directe des del convent dels Frares, si no m'equivoco.
0: D'on som-hi?
1: Joan i Laia.
3: Exacte, estem aquí al convent dels Frares.
4: Totalment, aquí.
3: I escolta, estem molt ben acompanyats per més massips i massipes. A veure, amb qui estem? A veure.
5: Jo sóc en Roger.
6: Jo sóc la Carla.
7: Jo sóc en Didac.
8: Jo l'Alexandra.
3: Escolteu-me com ha anat avui aquí, bueno, la jornada, valoració de la jornada i el convent, que ja és un lloc mític de cada any.
6: Ha estat superbé, la veritat, que a més som una colla que ha estat supercohesionada, hem anat per tots els carrers, hem fet la polca, hem fet baix, hem fet fins i tot una cançó que...
3: Ja ens l'ha encantat.
1: L'hem sentit, l'hem sentit.
6: No, l'heu escoltat. I res, la veritat que ha sigut xulíssim i poder estar aquí amb els Frares, que sempre ens acullen amb molt d'amor, ha sigut molt xulo, la veritat.
8: És un plaer, ho agraïm moltíssim a tothom.
7: Sí, ha estat molt xulo. A part, la majoria ja ens coneixíem i ens estem passant molt bé, de moment.
9: I voldríem agrair no només als Frares, a tots els aranyencs i aranyenques que ens han obert les portes. Visca Sant Roc i moltes gràcies a tothom.
6: Sí, i volem felicitar perquè és el 34è aniversari d'en Nando fent de Massí.
0: Ah, sí, sí, l'hem escoltat també.
6: Ha sigut genial. L'any que ve us esperem a tots.
3: Doncs escoltem, moltes gràcies a tots quatre. No sé si voleu afegir alguna cosa més, que ara heu de continuar la ruta.
7: Sí. Moltíssimes gràcies al Patro per tota l'organització.
6: Home, Patro!
3: Hombre, que no es jubilin encara, sisplau,
7: Sí, queden tres anyets, no?
3: Ai. Bueno, molts ànims, bona feina i a seguir. Nosaltres continuarem ara, també.
4: Vull dir, ara aquí seguim amb vosaltres.
3: Fins ara! A la ràdio també, adeu. Mira, estan aquí.
0: Es nota, nota que esteu en un convent, pel so.
3: Sí. Volíem parlar amb un dels frares. A veure, volem internar. Podem parlar amb algun dels frares? Fra Gil està?
1: A veure si podem parlar.
3: Bueno, croquetes, no sé, galetes, segur. Mira, tenim amb nosaltres a Fra Gil. Fra, bon dia.
10: Bon dia.
3: Vostè has oficiat aquest matí també l'ofici, sí, que per cert, molt bé.
1: Molt bé, molt bé. Molt.
3: Mira, passo la Montse Comí, que està en els estudis. Mira, tenim el Fra Gil, endavant.
10: Hola, bon dia.
1: Saps una cosa, Fra Gil, que no sé com dirigir-me a un fra?
10: Gil, ja està, tranquil·lament.
1: Gil, ja està.
10: Sí, sí.
1: Molt bé. Vale. M'ha agradat molt aquesta missa que heu oficiat avui.
10: Gràcies.
1: Realment, sí, perquè la missa que es fa tant per Sant Zenon, però sobretot la que es fa per Sant Roc, és molt especial. Connecta absolutament amb tota la comunitat. I, gràcies a Déu, amb la comunitat jove, Fra.
10: Sí, sí, és important, perquè estava ple de joves i era un moment maco. Hi havia una comunió. Important,
1: sí,
10: exacte. És això.
1: Exacte. Sí, sí. Jo, de tota aquesta gent que està a la missa, no sé quanta gent hi ha religiosa o no, però la religió també és això, també és comunitat.
10: És important, és una part important de la... És a dir, d'alguna manera és relació, és a dir, és obrir-nos a l'esperit i a Déu i a la gent que formem aquesta comunitat, aquest poble, que d'alguna manera estem units amb això.
1: Exacte.
10: Llavors treballa, va treballant.
1: Gil, tu ets d'Arenys?
10: No, jo sóc d'Igualada, Sant Martí de Tous.
1: Ahà. Ui, que maco Sant Martí de Tous, m'encanta.
10: Oh.
1: Però... Sí. Sí que és veritat, perquè no sé com es diu la fou aquella, però ja hi he anat.
10: Exacte, la fou. La fou. Bé, bueno, hi coneixes alguna cosa. Sí. No es pot fer res aquí, tothom tot se sap.
1: Ah, i és que catalans n'hi ha tot arreu.
10: Això.
1: Gil, però t'has adaptat molt bé a la vida d'Arenys, a la comunitat d'Arenys.
10: Jo portava aquí fa uns 20 anys, ja vaig estar quasi uns 10 anys aquí vivint, per tant, ja conec molt això, i ara porto un any i mig per aquí, i mirem, i és fàcil. Es tracta d'obrir el cor i endavant.
1: Exacte, i com ho fem per adaptar tots els joves, per cridar tots els joves?
10: L'important és que primer que ells te sentin que d'alguna manera hi ha alguna cosa especial i això, la festa de Sant Roc, que tothom se sent implicat i sortir als carrers amb alegria. L'important, sí, aquesta alegria, aquest desig de viure la festa, sí.
1: Què feu exactament en el convent quan voleu acollir els massips?
10: Ui, res més. Doncs posar alguna cosa a taula, que puguin descansar una estoneta, res d'alcohol, sobretot, i un refresc, i endavant, i que es reposin per agafar noves forces, per seguir endavant.
1: Ah, agafar aigua, que tot això és important, també.
10: Aigua, Coca-Cola, aquestes coses, i galetes, ja està.
3: Però s'ho passa molt bé, ja t'ho dic jo, que és un lloc esperat, el convent.
1: Sí, no? Per què? Què els hi oferiu? Sí, sí. Exactament què els hi oferiu? Què és el que fa tan especial que sigui el convent?
10: Precisament per això, entren al convent, que molts poden no hi han entrat mai, i veuen que és un espai maco, i es tracta de sentir-nos germans i endavant, i que reposin una estona, que comparteixin amb nosaltres i que ens remullin, sobretot que ens remullin, i endavant.
1: Doncs mira, jo trobo que és especialment important el convent perquè la vostra comunitat és poble. És comunitat.
10: Sí, clar.
1: És obrir-se a tot el que ve de fora, el que és...
10: Sí, sí.
1: No sé com expressar-ho, Gil.
10: tots són persones, tots són fills de Déu per nosaltres, tots són germans, i endavant, es tracta que se sentin a casa. Nosaltres tenim el nostre estil, la nostra manera, i d'alguna manera la vida religiosa ens demana això, és viure la nostra vocació, però no és una vocació tancada, és compartir-ho, és acollir, transmetre valors, transmetre vida, i aprendre, perquè lògicament aquests joves també tenen uns dolors, uns dons que cal aprendre i cal compartir-los, això no s'hi sent.
1: Doncs jo ja acabo, ja només et dono les gràcies per ser com sou.
10: A vosaltres. Gràcies a vosaltres. Vale. Adéu-siau.
1: Adéu, adéu, Gil.
3: Doncs mira, Fra Gil, moltíssimes gràcies, de veritat, i enhorabona, bueno, i bona feina.
10: A vosaltres, que hagi estat molt bé. Bona festa, bon Sant Roc.
3: Gràcies. Doncs mira, fins aquí. Nosaltres sortim també. Gràcies. Sí, ja sortim, ja som els últims, ja, ens diuen.
0: Heu perdut gràcies. Els vacips o no?
11: Sí, una mica.
0: Una mica.
3: No passa res.
11: Ràpid els trobem, que entre els flabiols, els picarols i ells que van cantant, se'ls escolta de lluny ja.
1: Molt bé.
0: Doncs de seguida tornem a connectar amb vosaltres.
1: I ara vinga. Seguim amb la Gemma.
0: Fins ara.
3: Fins ara.
0: Doncs estàvem amb la Gemma comentant, el tema d'una mica incidències, havíem dit que...
1: Sí, la seguretat.
2: Sí, de moment el que dèiem, pendent d'aquestes nits musicals, que segurament també tot el dispositiu policial que es va fer per donar cobertura, doncs aquestes grans propostes que han hagut aquests dies, que han centrat aquesta festa major, que ja la podem dir que és una de les nostres festes majors, i ho parlàveu a primera hora, que
1: sí, sí.
2: Ha anat variant al llarg del temps, i de fet, de moment, sembla doncs que no tindríem incidències destacades, estarem pendents si ha passat alguna cosa a última hora. Pel que fa a les nits musicals, ho parlàvem, que també ha estat un èxit. Recordar-vos també que de música seguirem, perquè demà, tot i que el festiu s'ha passat a dilluns, hi haurà una última proposta al vespre de música amb un concert d'havaneres que es farà a la plaça de les Palmeres.
1: Ai, sí, és veritat.
2: Amb Barca Mitjana a partir de les 9 de la nit.
1: Sí,
2: per tant,
1: sí, sí,
2: hi haurà
1: sí.
2: música els 4 dies, perquè avui també tindrem la copla amb la dansa d'Arenys. Per tant, propostes per a tots els públics, que era un dels objectius, aquesta, fer activitats per a tots els públics. Tenim aquests actes més centrals, i parlàvem de la trobada de rocs, que hi ha hagut com a novetat, però també en va haver-hi dues més de novetats, que va ser la Festa de l'Escuma, per un públic més infantil el divendres.
0: Que també va...
2: una proposta nova, i el vespreig del dia 13, que era com el preludi a aquest Sant Roc, doncs que va reunir diverses colles a la plaça de la Sardana, i si heu pogut veure algun vídeo, doncs ballàvem fins i tot en aquell vespreig, ara un dels actes de moda a tot Catalunya i arreu, doncs aquests tardeos vespreig, i que va reunir també un bon públic. Per tant, podem dir que ha estat una festa molt multitudinària.
1: Molt. Bueno, és que Sant Roc és això, és la festa multitudinària.
0: I el bo és el que dèiem aquest matí, que es van afegint actes, o sigui, cada any, no?, hi ha actes novetats, i això fa que la festa no tingui com un calendari més establert d'aquests dies, d'aquests 3 dies, 4 dies.
1: Gemma, tu tens enxufe no sé a qui dirigir-me. Trobo faltant la pedalada.
2: Certament. Mira, n'hem estat parlant, N'hem estat parlant, i de fet ho vam preguntar quan van venir de la UBIC, que eren els que organitzaven aquesta pedalada, i sobretot es troben problemes amb qüestions de mobilitat per donar cobertura en aquesta celebració. Però és cert que jo recordo, em sembla, els meus inicis, doncs, que l'havia pogut viure i veure-la, i ara ja fa molts anys, i era una de les propostes, poder recuperar-la.
1: Era
2: seguirem
1: multitudinària,
2: insistint.
1: Pares i fills en allà.
2: Molt familiar, també.
1: Molt familiar,
2: seguirem
1: molt,
2: insistint,
1: molt.
2: Perquè, de fet, a una de les entrevistes amb la Mireia Cassan, que és dinamitzadora de la UBIC, li vam preguntar,
1: Li vam preguntar si
2: hi hauria la possibilitat de recuperar-la. De moment no. A veure si en els pròxims anys doncs la tenim, perquè sí que és veritat que era un acte molt típic per aquestes dates.
1: Sí, és que tu esperaves els massips i la pedalada.
2: Mira, dir-vos que ara sí que us puc confirmar que no hi ha hagut cap incidència, Les nits de Sant Roc, ni el divendres ni el dissabte, cap incidència destacada a nivell de seguretat. Per tant, també és una molt bona notícia per aquestes dates.
0: Doncs sí, i més tenint en compte que darrerament hi ha festes majors que no acaben com haurien d'acabar altres municipis, malauradament.
1: Aquí em sembla que som tots molt conscients. És que hem parlat de que la Festa Major de Sant Roc és sobretot molt popular, hi ha molts de voluntaris, però ja s'ha anat adaptant al fet de que hi ha molt de jovent, molts infants que seran el nostre futur, però també la nostra societat cada vegada està més envellida. Aleshores, som molta la gent gran. Cada vegada que et vas fent gran, tens més problemes de mobilitat. Aleshores, aquest any, com altres anys, ja fa temps, a totes aquests grans actes hi ha llocs especials per a la gent amb poca mobilitat. Gemma, què n'has de dir d'això?
2: Per exemple, ho trobo...
1: Fantàstic.
2: Evidentment. Persones doncs, que tenen problemes de mobilitat, que puguin tenir el seu espai, que no tinguin tantes dificultats per poder veure i gaudir d'aquestes propostes, jo crec que és un dels èxits a nivell inclusiu del que fan aquestes festes. De fet, em sembla que ja us ho parlaven des de la dansa. Han reservat un espai específic que l'han ampliat. Perquè s'havien trobat anys enrere doncs, que persones que pateixen de mobilitat, tenen problemes de mobilitat, o fins i tot algunes vegades també amb persones amb problemes amb l'espectre autista, també es busquen espais perquè puguin gaudir de la festa amb totes les... que la puguin
1: totes
2: gaudir.
1: Les garanties.
2: Sí, exactament. I jo crec que és aquí, és el futur.
1: La festa ja fa anys que ho està fent, la festa també està reservant llocs per... aquest any em sembla que hi havia un punt a la placeta de l'església i també un punt en el Real de Sa Clavella.
2: I deixeu-me dir-vos que també és molt important que Arenys de Mar doncs, tingui aquests punts liles, liles doncs, que també els hem pogut veure durant aquestes nits de Festa Major, per qualsevol incidència que pugui veure, que evidentment no n'hem tingut, però sí que és important doncs, prevenir-ho, que no es puguin produir situacions doncs, que puguin afectar amb violències o discriminacions o agressions a algun dels assistents.
0: Molt bé, doncs, alguna cosa més?
2: Jo ara mateix crec que vosaltres heu anat repassant tot el que ha anat havent-hi al llarg del matí. Jo només us desitjo que passeu una bona diada de Sant Roc, que gaudiu i que ens remullin i ens beneixin. No només a la ràdio, sinó també a vosaltres.
0: Doncs, Gemma, demà és festa, demà hi ha informatiu.
2: Sí, demà tenim fet, no hi haurà informatiu. Tornem dimarts a l'informatiu a la 1 del migdia i recordar també que a primera hora qui vulgui pot escoltar l'Infopodcast, que serà la informació doncs reduïda en 3 minuts i que les compartim a través de les xarxes socials i seguir-nos a través de les xarxes socials doncs que anirem fent una mica de caliu de tot plegat.
0: Perfecte.
1: Gràcies, Gemma.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Bon Sant Roc.
2: Igualment.

0: Arenys vibra. La festa crida. A Ràdio Arenys.
1: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
1: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.

Sant Roc ens uneix i Radio Arenys t'ho explica.

0: té raó aquest indicatiu, sí, eh? Ràdio Arenys ho ha explicat.
1: Sí, sí, sí. Des de les 9 del matí ens hem posat a les 9, però des de les 8 que hem començat aquest programa especial,
0: estava,
1: eh?
0: Sí, ja estaven allà, però disposat en allà a l'església per retransmetre la missa.
1: I ara passen 5 minuts a 2:15. Ara ja és l'hora aquesta de l'aperitiu, de treure les olives, les escopinyes...
0: Jo estic disposada,
1: el vermut...
0: On tu tens? On tu tens amagat?
1: Mira, no... Mira, podríem haver pensat això, eh? Hem esmorzat, però de moment no hem fet a l'aperitiu, eh? Però segur que el que dèiem, el que escoltàvem, aquests aperitius o aquests esmorzars que molts aranyencs han tret durant matí de Sant Roc per tots els masips, masipetes...
0: Sí. L'aigua és bàsica, també el que deia fràgil, sobretot aigua. Aigua, perquè és que realment segurament deu estar fent una calor tremenda i els nens i les nenes i els joves i joves necessiten aigua per beure, per no quedar deshidratats.
1: Mira, ara mateix, a Arenys, tenim 32 graus. Què et sembla?
0: Em sembla una bestiesa.
1: Sí, no? 32 graus.
0: I la humitat,
1: Clar, l'ambient...
0: Els graus hi fan, sí, però la humitat és la que carda, eh?
1: Per cert, deixem-me dir que a aquesta hora, d'aquí una estona, connectarem amb la placeta d'Església perquè hi haurà aquesta ballada de la polca i del ball dels masips. Podríem dir que és el darrer acte d'aquest matí,
0: que
1: tanca una mica el matí, eh?
0: Jo crec que abans podrem connectar amb en Joan i la Laia, que s'estan dirigint a casa d'algú molt concret.
1: Sí?
0: Per què els hi obrin les portes? Ja ho veurem. Va, ara, de moment, encara no els tenim disponibles perquè deuen estar amunt i avall.
1: Sí.
0: Però sí, ja veuràs com entraran a dintre d'una casa.
1: I recordem, que tot plegat, hi haurà l'hora de dinar, hi haurà aquest parèntesi, i a partir de les 5:45 de la tarda, no? Tornarà tot, eh? Hi haurà també la remullada de les autoritats, que és avui també, eh?
0: Això m'agrada molt, eh?
1: Sí,
0: després,
1: sí.
0: Després, quan veig les fotos
1: aquella
0: de totes
1: imatge.
0: Aquelles autoritats plenes d'aigua...
1: Si algú vol veure, és a partir de 6:45 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, eh? És una imatge que... És el que dius tu, eh? És... imatge de foto.
0: Sí, exacte.
1: Veure, no?, l'alcalde, sí. Els regidors, no?, totes les autoritats ben...
0: remullats.
1: Sí, jo crec que acumulen, no?, tota l'aigua de colònia per aquesta tarda, també. No?
0: Perquè ostres, quedin... no hem preguntat d'on te treuen la colònia.
1: Ah, mira, això no ho hem preguntat. Això ens ha quedat pendent.
0: Haurem de fer l'any que ve un altre... Joan ens pregunta si no han dit que era Nenuco. No ho sé, francament. Quan abans, fa molts anys, sí que és veritat que es traia la colònia de Cala Badal, que la fabricaven ells mateixos, no? A Platja Cassà tenien casa seva.
1: Però és una olor d'aquesta intensa. Jo
0: sí.
1: La recordo.
0: Sí.
1: Olor...
0: Però a veure, és que això ho hem de preguntar-ho als massius. Tu comences amb aigua i colònia, però després vas a la primera font que trobes per tornar a posar
1: per
0: aigua.
1: Per
0: omplir. Aleshores, ja, colònia no n'hi ha.
1: Sí, però la van reomplint, no, també?
0: No ho sé, això ho hauríem
1: sí,
0: de...
1: Jo crec que sí, no?
0: Jo això no ho sé, ho hauríem de preguntar.
1: Aviam si tenim l'oportunitat de preguntar-ho en aquest tram final del programa.
0: No, i si no, us emplacem d'aquí a l'any que ve, eh?
1: Sí. I tant, eh? Recordem això, eh? Fem una mica d'agenda. 6:45 de la tarda hi haurà, des de la plaça de l'Ajuntament, aquesta remullada de les autoritats i cercavila dels gegants. Després hi haurà, a partir de les 7 de la tarda, l'ofici d'honor a Sant Roc, la renovació del vot de vila, 7 de la tarda a l'església, 8:45 n'hem parlat, la dansa d'Arenys, important, a la riera davant del xifrer, i el darrer acte d'avui seran sardanes. Tenim sardanes a partir de les 9, també a la Riera, davant del xifrer, amb la Cobla La Principal de Llobregat.
0: Ah, molt bé.
1: I així acabarà aquesta agenda d'avui de Sant Roc.
0: D'avui, perquè demà encara queden les habaneres, que ens ho ha dit la Gemma. Ja ens ho ha dit la Gemma.
1: Que a partir de les 9 del vespre a la plaça de les Palmeres. Escolta una cosa, clar, ha anat passant el matí... I jo no t'he preguntat com tu recordes quan eres petita a Sant Roc.
0: Bé, és que quan era petita, Sant Roc era la festa petita, per dir-ho així, eh? Això ho he anat repetint durant tot el dematí. No hi havia aquesta gran evolució que hi ha avui en dia. Però sí, era un acte... Sant Roc era molt singular. Jo, de les tres festes que recordo de quan era petita, a part de Nadal, hi havia tres festes puntuals que es feien a l'estiu. I més a casa, que a casa són pescadors. La Mare de Déu del Carme, primer Sant Zenon, que és el dia 9, evidentment Sant Joan. Les festes sempre comencen amb Sant Joan. Després de Sant Joan, Sant Zenon. Mare de Déu del Carme, el dia 16 de juliol, que era una festa espectacular, però superespectacular.
1: La processó, no?
0: Però és que la processó sortia en mar. O sigui que... avui en dia veus els nanos amb patinet o amb bicicleta i porten cascos, genolleres, colzeres... Abans aquestes coses no les portàvem. Portàvem els genolls pelats i els, un trau al cap i els colzes també. Els portàvem tots, tots pelats. Però també és veritat que tampoc no es necessitava gaire per agafar les barques i sortir en mar. Avui necessites seguro, responsabilitat civil, permís de no sé quina, de quin lloc...
1: De costes.
0: Una mica és socorro, no? Abans, realment, la festa del Carme era espectacular, el port. El port estava ple de banderoles, de banderins, hi havia cucanyes... És el que més m'encantava. El que més m'encantava d'aquesta festa era veure la cucanya. Plantaven una biga enorme, com aquelles que de telefònica, te'n recordes? Bueno, no, tu no ho sé. Bueno, doncs a la meva edat els fils telefònics anaven amb un pal enorme, i llavors anaven de pal en pal, no? Bueno, doncs un d'aquells pals es plantava al port, no recordo com el subjectaven, i ple de quitrà o d'alguna cosa d'aquestes que rellisca.
1: Com un oli, eh?
0: Com una espècie d'oli. I aleshores, avui en dia no és correcte, però abans hi penjava doncs, una gallina, un ànec o un pobret animaló, que era el que pujava per dalt, és el que havia de guanyar aquest animaló, que després se'l menjava. Com el matava, no ho sé. La cosa és que
1: però
0: després...
1: Però com acabava, ja se sabia.
0: Ah, sí, sí, sí, sí. Més val que no li posin nom a aquell animaló. I que no sigui de la família. Llavors, per mi era de les coses més fantàstiques i que m'encantava. Evidentment, els primers sempre queien a l'aigua. Però el port estava prou net com per poder caure dintre l'aigua. Es feien també concursos de natació dintre el port, etc. Bueno, era una festa superlluïda, molt lluïda. I després venia Sant Roc. I Sant Roc ja acabava amb totes aquestes festes d'estiu. I després Sant Martí. Perquè els que som d'Arenys no tenim festes de tardor-hivern, però en canvi sí que tenim la de Sant Martí i Arenys amunt, i aleshores em sembla que la gent d'Arenys també aprofitava per fer aquesta festa a la tardor.
1: Sí, perquè abans, per exemple, deien que a partir del 15 d'agost és veritat que es nota, eh? I es nota aquests dies...
0: Sí, venien les primeres rierades.
1: No, i que al vespre comença a enfosquir molt més aviat.
0: Clar,
1: que no passa
0: sí,
1: un mes.
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: això,
0: sí, sí,
1: ara sí que... A mesura que ens hem acostant al mes de setembre es va notant.
0: Sí, sí, sí, sí, afortunadament.
1: Sí, no?
0: Sí, sí, perquè la calor que hem passat aquest any és difícil de suportar. Però sí, sí, sí.
1: I així es tancava l'estiu, no?
0: I així tancàvem l'estiu, exacte. I aleshores, vull dir, l'estiu era això, festa, sobretot. Per exemple, per Sant Roc no hi havia, com el dinar de festa major de Sant Zenon. Jo recordo la casa, per exemple, el dia de festa de Sant Zenon, convidaves a la família perquè estés allà tothom i aleshores feies dinar de festa major. Però no recordo especialment que Sant Roc es fes un dinar de festa major. Era una festa petita, era el que dèiem, una festa petita, i la que tancava el cicle d'estiu.
1: Un cicle d'estiu que es tanca a molts municipis ara, al voltant d'aquest 15 d'agost. Són gairebé 3:15. De seguida connectarem amb el Joan i la Laia, aviam si els tenim a punt, per fer aquesta recta final, perquè al voltant d'aquesta hora ha de començar a la plaça de l'Església, podríem dir que és el tancament d'aquest matí, d'aquesta matinal de Sant Roc, i es fa amb aquesta ballada de polca, que serà la darrera. Crec que n'han fet 5 al llarg de tot el matí. I el veí dels Massips, que això també és una de les novetats fa uns anys, que es fa per fer aquest tancament de matí, abans de la tarda.
0: Penseu també una altra cosa. Vull fer una crida a qui ens estigui escoltant en aquests moments. Queden justament un quart d'hora. M'encantaria que abans d'acabar el programa ens vinguessin a beneir.
1: Aviam si és possible.
0: A veure si és possible.
1: Aviam si és possible que ho hem fet aquesta crida, eh? Sí. Tot i que aquí a l'estudi és complicat...
0: Va, ja sortirem a fora, perquè sortirem ens beneixin a fora. Perquè els aparells no quedin tocats.
1: Sí, sí. Doncs no sé si, Joan, encara no tenim aquesta connexió preparada. De seguida tenim els nostres companys que han rondat per tot arreu aquest
0: molt,
1: matí.
0: Molt. Estan cansats, eh? Estan cansats i acalorats. Sort que avui és la festa de l'aigua.
1: Sort, i que fa que molta gent, això, eh? Potser els hi demani directament, eh? Que...
0: Sí, que el ruixin.
1: Que el ruixin, no? Que vagin directament a aquesta persona...
0: Mira, si és que no hi ha res que em faci més ràbia durant la festa de Sant Roc, que els massips vagin a mullar algú i comencin no, a mi no, ai no, que acabo de pentinar-me.
1: Clar,
0: no, tu has d'estar disposat a que et ruixin. És que no pot ser una festa de Sant Roc sense que et ruixin.
1: Uh-huh. Va, però podem connectar amb ells, crec. Anem a intentar-ho encara que no...
0: Què ens diuen, Joan García?
1: Sí, crec que estan connectats. Aviam si ens poden explicar què està passant ara mateix. Suposo que ja estan a punt d'arribar o estan ja a la plaça de l'Església. Joan, Laia, bon dia de nou.
2: Bon dia.
3: Hola de nou, aquí estem.
2: On som? Estem a la placeta, de gom a gom, això. Està petant, no hi cap ningú, quasi, ja.
1: Suposo que han anat arribant o estan arribant...
2: Però bé, no vas a res.
1: Estan arribant tots els massims, no?
3: Ara, sí, exacte, estan arribant totes les colles fins 11, aquí.
1: Les 11.
0: Se'ls sent, eh?
3: Sí, no.
2: Van apareixent de tot arreu, per la biblioteca, pel carrer de l'Església, per dalt de la Riera, per baix, vull dir, tot el rato van apareixent més.
1: No, s'escolta de fons perfectament.
0: Sí.
1: Mira, si deixem sense dir res, aviam què escoltem, aviam companys.
2: Aquí s'està arrutxant a tothom, no estan deixant a ningú indiferent, vull dir. I després ja una gran cua a la font, perquè, evidentment, com hem parlat abans, no hi ha fons per aquí. Vull dir que potser un altre any hauríem de posar aquesta...
3: Un sortidor.
2: Sí. Mínim en aquests jocs de promesa on han d'anar-hi. I tants massif, doncs potser fer això.
3: Vine cap aquí.
1: Ens ha sortit un dubte amb aquest matí, bueno, fa una estona, amb el tema de l'aigua de Colònia.
0: Ah, sí, és veritat, si ho dèiem. Sí. Com ho fan per refer la Colònia?
3: Ara, mira, t'ho explicarà una massipa.
0: Ah, doncs
3: Nicole,
0: vinga.
3: Com estàs?
4: Molt bé, i tu?
3: Doncs bé, aquí en directe amb la Nicole. Escolta'm, és el primer, quan fa que fas de massipa?
4: Jo és el primer any de massipa, però fa anys vaig fer de massipeta.
3: O sigui, veus? Ja té el seu recorregut. Sí. I escolta, com ho feu per anar omplint les almorratxes? Està costant, hi ha punts d'aigua?
4: Sí, de bueno, per les cases també ens deixen omplir-les bastant, sinó per les fonts del poble, però sobretot a les cases. I anem a beber molta aigua també perquè fa molta calor.
3: Molta calor. I escolta, la colònia com va? A veure, com es renova aquesta colònia? I d'on l'aconseguiu, aquesta colònia?
4: La colònia la van a comprar. I al cap de colla porta la colònia dintre d'una motxilla on tenim tot el que necessitem. Llavors anem omplint l'aigua i posem una mica de colònia també.
0: Ah, molt
3: bé.
0: Què
3: et sembla, Montse?
0: Ah, em sembla estupendo. Era una de les coses que no sabia, no? I que pensava, bueno, i això com s'ho deuen fer?
3: Doncs mira, ja està, ja ho sabem.
0: Sí.
3: A veure,
0: sí.
3: Ara què toca, Nicole? Ara què toca? El planning per acabar ja.
4: Ara farem una dansa. Mira, estan fent una foto de grup, ara.
3: Ah, doncs posa't a la foto, no?
4: Ja està.
3: Mira, posa't. Espera, que surti a la foto, pobra.
1: Home,
3: mira,
1: sí.
3: Mira, que...
1: Pobre.
3: Que estan el fotògraf, que després li farem una entrevista al fotògraf.
2: Home, el Sergi.
3: Bueno, doncs això. I ara, el planning, quin és?
4: Ara, sobre la una o així, ballarem una dansa a tots els massips, després a casa a dinar, i a la tarda tornem amb els gegants per l'Ajuntament sobre les 4. Tornem. I estem per aquí, per poble, mentre els gegants ballen i fem festa.
3: Escolta, tinc un secret. És que jo conec a la seva mare. He trobat a la teva mare que s'ha dormit, vale? I ara baixava, o sigui que s'ha dormit, pobra, perquè hi va anar de juerga. Que la coneixem.
0: Les mares d'avui!
3: Sí. També han d'anar a la juerga.
4: No, i va dir que empalmava, la meva mare, però bueno.
3: Pues mira, ara et vindrà. Bueno, aneu a ballar, ara anem a ballar.
4: Moltes gràcies, Juanito, adéu.
3: Apa, bueno, anem cap allà, perquè això ja comença. Mira, ja s'han trobat la mare i la filla.
1: Entenc, Laia i Joan, que ja estan totes les colles a la placeta?
2: Sí, si no estan totes, potser n'han faltat alguna, però sí, ja estan tots reunits, els caps de colla ja els estan posicionant aquí al mig de la riera i es posaran tots doncs, amb aquestes parelles per fer la polca.
3: Exacte, ara ja estem baixant a veure si ens podem col·locar sí, en algun lloc, perquè serà complicat, però ho intentarem de poder col·locar-nos per veure aquesta folca, aquesta polca, i a veure com...
2: A veure on a veure. Ens posem, perquè el que diem està ple de gent, nanos petits, clar, amb carretons,
1: el fet que
2: hi ha gent
1: dèiem,
2: gran, hi ha tothom.
1: Diumenge s'ha notat
0: molt. És que aquest any ha sigut rodat. Escolta'm, Joan i Anna. Laia. Escolteu-me una cosa. Ens aconseguireu algun massip o massipa perquè ens beneeixin?
2: Home, sí, han de pujar a la una, molt deixar bé, les almorratxes i a tornar-se a canviar. Per tant, evidentment que pujaran alguns a ruixar.
0: Molt bé.
3: Escolta'm, mira, anem a parlar amb algun col·laborador il·lustre, si us plau.
1: Il·lustre,
2: Lluís
3: Benguerel, si us plau, el fem en directe. Un col·laborador il·lustre de Sant Roc, quants anys portes ja?
5: 22.
3: 22 anys ja. Escolta, i quina, bueno, quina és la feina que fa el col·laborador? Quina que fas tu, que tu fas moltes feines?
5: Doncs t'aixeques d'hora, com que visc a prop dels Jonis i els empuixes des dels Jonis cap amunt, vale, els vas fent tirar cap amunt.
3: És una feina important aquesta, nois?
5: Un cop arribes al Calissai, els ajudes a vestir-se, que alguns van en millors condicions que amb d'altres. I pels primers, que és el primer any que s'han de vestir, doncs encara és una mica més complicat, i després ja els acompanyes a l'església. Durant el matí ja els deixes bastant sols i l'únic que has d'anar fent és si s'ha trencat alguna hemorratxa. I a la tarda, els que tornen, els tornes a ajudar a vestir, que encara van més cansats i és més complicat, però bé.
3: És una bona feina, aquesta, eh?
0: Escolteu-me, aquest col·laborador que fa 22 anys que està col·laborant segurament deu tenir nom, però també deu saber moltes coses. Per exemple, d'un any a un altre...
3: Espera't, posa't, que et parla Montse Comí.
0: Hola, col·laborador, Montse. Que no sé qui ets, perquè com que no ens has dit el nom, no sé qui ets.
5: Lluís Benguerel.
0: Ei, Lluís, què tal? Escolta'm, tinc un dubte. De tant en tant es trenca alguna almorratxa, però les almorratxes haurien de passar d'any a any. Això, com ho aconseguiu? I on te les deixeu, totes aquestes almorratxes? Quasi 300 almorratxes, on es deixen?
5: Es deixen aquí al casalet, vale? Aquí al Real de Sa Clavella, sí. I es trenquen bastantes.
0: Al seguir.
5: Perquè... El que passa que moltes es recuperen. Depèn com es trenquen, es tornen a portar al vidrer i les pot recuperar.
0: Menys mal.
5: Per això anem perseguint-les. Saben els caps de colla que si alguna es trenca no s'ha de deixar, sinó que ja estem els col·laboradors que les recollim, les canviem fins que en queden i quan no en queden més ja s'ha acabat fins l'any següent, perquè com que hi ha tant de jovent, doncs, com bé dius tu, són moltes a tenir.
0: Moltes. Molt bé. I també els ensenyeu, em sembla que teniu un taller on els ensenyeu a decorar l'almorratxa, a vestir-la...
5: Sí, bueno, això ho fan ells, ho fan els joves, però sí, hi ha un parell de tallers a l'any que els ajuden prèviament a vestir-les i en principi hi va gairebé el 80-90% dels joves per aprendre a vestir-les perquè cadascú es prepara la seva.
0: Ah, exacte. Hosti, tot això és molt interessant i requereix molta feina al darrere,
5: Sí, una miqueta de feina, però bueno, ja se sap.
0: Molt bé, gràcies, Lluís.
3: Que això ja comença.
5: Et deixo que ja comença, vinga.
0: Vinga.
3: Gràcies, Lluís. Des d'aquí, un reconeixement a tots els col·laboradors que fan possible aquesta festa, perquè són molts i no sabeu la feina que fan darrere
1: perquè
3: això sigui possible.
1: És una feina invisible, no?
3: Sempre ens agrada.
1: Que no, i que és molt important.
0: Per posar
1: ordre, també, clar.
0: També.
1: Tot això comença, no? 6 minuts la una del migdia.
3: Sí.
1: La plaça de l'Església, que està a rebentar, no?
0: És que la plaça de l'Església es diu Placeta.
1: Sí, la Placeta, correcte.
2: Tota. Estan aquí just davant de la Placeta, però a la riera, diguéssim. Els massips s'han posat just per on passarien els cotxes i ja estan en parelles, han fet dues files per la quantitat de massips que hi ha i tota la gent del poble doncs està... banda i banda de la riera.
3: Ara, mira, aquí l'Hectar... Cuidado, la Rau Hectar, que és perillós,
2: Exacte, la Nord, ara tenim aquí el micro, ja
4: posem pressió, que tirin cap amunt, que tirin cap avall, que s'ordini.
1: Que no, no s'hi caldrà. Eh?
0: Clar, clar, per posar-los a tots en rotllo.
4: Home, heu de pensar que 280 persones, coordinar-les perquè fagin totes els mateixos passos, la mateixa dansa, té mèrit.
0: I tant, que sí que
3: té. La veritat, és tot un espectacle. La gent que no està aquí, de veritat, és brutal. Si teniu l'oportunitat, que feu la ràdio, ens escolteu, i a més, doncs, gaudiu d'aquesta festa. Mira, ens van remullant en Tom, escolta'm.
1: Sí. Joan Laia, quantes vegades us han remullat aquest matí?
4: Home... Clar, ens has remullat, però ho bo és que com que veuen que també anem amb tota la
3: parada... Els hi costa, els hi costa.
4: Ens mullen els peus, ens mullen l'esquena, vull dir que dintre del cacà...
0: Sí, són prudents, són prudents.
3: Són prudents. Mira, atenció, que estan donant les indicacions.
4: Ara la Mimi la veig allà amb el micròfon. Aquest any ho hem muntat molt bé, s'han posat aquí quatre grans altaveus i hi ha també un micròfon i aquí ara, doncs això, els estan organitzant, bàsicament.
3: Sí, també veiem a l'Eudal, al Comalat, també hi ha al costat, que són, bueno, històrics, no?
0: Ah,
3: també
0: tenim tingut a la seva mare aquí parlant de la dansa.
3: Sí, correcte. I després, si ens coneixem tots, home, també tenim aquí... Anem a parlar amb ell un moment, anem a veure si podem parlar amb ell un moment. Un moment,
1: escolteu-me,
3: que anem a acostar-nos, a veure si podem parlar amb ell. Està liat. Carles Toribio, com estàs en directe?
0: Home!
3: El nostre esportista de la ràdio.
6: Això mateix, bon dia.
3: Escolta, com està això? A tope?
6: A tope des de l'inici, eh? Vull dir, he anat a les 7 a l'església i estava a tope tothom, eh?
3: Déu-n'hi-do, eh?
6: Sí, són 3 dies que anem a saco, eh?
3: Intens.
6: Arriba un moment ja que els peus ja no s'aguanten. Però bueno...
3: Són tres dies que molen molt.
6: Sí, per
3: exacte, que donen vidilla i que és molt maco veure...
6: No té res a veure amb els esports, però mola molt.
3: També li agrada. El nostre coordinador, un dels nostres coordinadors d'esports de la ràdio, que, escolta'm... Bueno, ara una pausa d'esports, no?
6: Sí, i agost, pausa.
3: L'Arenys en Joc tornarem al setembre.
6: Sí, 4 de setembre.
3: Exacte.
6: I amb l'inici de la temporada de les entitats i dels esportistes.
3: Correcte.
6: I a tope.
3: Ja
6: com aquesta llet, vull dir que no paren. A tope.
3: Doncs, Carles Toribio, moltes gràcies.
6: Vinga, va, que vagi bé.
3: Vinga, doncs l'hem agafat el nostre col·laborador d'esports.
0: Vestit de massip?
3: No.
4: Col·laborador, de vermell el portem.
0: Ah.
3: És col·laborador.
0: Val,
3: mira, tenim aquí la Mimi. Bon dia, Mimi.
7: Què tal, Juanito? Jo també et puc entrevistar, si vols. Mira, per
3: mira,
7: t'escoltarà.
3: No, és que és la que està donant les ordres.
7: Per organitzar el ball de massips. Perquè, clar,
3: és complicat, després, això.
7: Bueno, després de 258 massips, que és massips i massipes, rècord, organitzar-ho aquí al mig costa. Però
3: ara ho deia la Laia.
7: L'any passat ho vam fer amb l'Eudal, amb un megàfon. I aquest any ens han fet una evolució pro, que és un micròfon, i avui estem a tope, ja.
3: A tope.
7: Doncs... Però bueno, heu tingut bon Sant Roc?
3: Molt bon Sant Roc. Vinga, ja comença.
7: Som-hi.
3: Va, doncs, anem-hi, escoltem.
1: Si et sembla, ho escoltem, eh?
0: Absolutament.
1: Falten 2 minuts per la 1, llargarem una mica, eh?
0: Protagonista al carrer.

0: Bravo! Des d'aquí també podem aplaudir.
1: Només amb el so, no?
0: Sí, sí,
1: ja, ja sabem què està passant.
0: I tant que sí.
1: I l'ambientàs que ara mateix als carrers d'Arenys,
0: eh? I tant que sí.
2: Mira, i ara també Catarres, escolta'm.
1: Escolta'm, és la una en punt.
2: Déu-n'hi-do, quin ambient que hi ha aquí, de veritat.
3: Totalment, això és viure real, el Sant Roc que es mereix.
2: Ni més ni menys, Déu-n'hi-do. A veure, no sé si diran alguna cosa més. Ara la polca.
3: Ah, clar, perquè ara hem fet el Ball dels Massips.
0: Exacte.
3: I ara farem la polca, vull dir, el Ball dels Massips és un ball de punta al taló, punta al taló, dono volta a la dreta, punta al taló, dono volta a l'esquerra, i després dansa amb la parella, ruixant-se un i després l'altre. I ara la polca és un ball amb parelles que van agafats de la mà, fan un espai endavant, després enrere, salt al costat, cap enfora, salt cap a la parella i dono la volta. Així que comença.

0: gloriós! Aquí ja tots beneïts.
1: Això increïble,
2: és brutal. Sí, sí, sí, s'ha de viure.
0: S'ha de viure, s'ha de viure.
3: Un dia de Sant Roc. Al Cali vaig anar.
4: Al Cali vaig anar.
3: Em vaig posar la faixa.
4: Em vaig posar la faixa.
3: I em vaig enamorar.
4: I em vaig enamorar.
3: El cor em bategava.
4: El cor em bategava.
3: No preguntis per què.
4: No preguntis per què.
3: Sant Roc és amb nosaltres. I sempre ruixaré.
4: Ale, ale, ale.
3: Em vaig posar la faixa.
4: Em vaig posar la faixa.
3: I em vaig enamorar.
4: I em vaig enamorar.
3: El cor em bategava.
4: El cor em bategava.
3: No preguntis per què.
4: No preguntis per què.
3: Sant Roc és amb nosaltres.
4: Sant Roc és amb nosaltres.
3: I sempre ruixaré.
4: I sempre ruixaré. Ale, ale, ale.
2: Déu-n'hi-do, quin repertori, Laia.
1: Però tot això ho van improvisant o no?
2: Mira, mira, mira, atenció. Canteu amb nosaltres, sisplau.

0: Doncs ja ho veieu, aquí estan tots animats, estem molt karaoke, quasi.
1: Mare meva. A veure si podem sortir una mica cap aquí, perquè si no, no podem escoltar.
2: Tot això està passant en directe, ho estem explicant des de Ràdio Arenys, la 1 i gairebé 5 minuts, eh? Portem més de 4 hores a programa.

0: ens fa també sentit de pertinença, estar dintre d'una identitat molt marcada, molt nostra i molt de casa.
1: Exactament, Laia, tu ho has dit, amb aquestes paraules.
2: I serem... Ni més ni menys, a veure si podem anar cap allà, perquè aquí està tot molt col·lapsat.
3: Enmig de tot, eh?
1: Només falten els grisos. Escolteu-me una cosa, Joan i Laia. Si després podeu agafar algú que sàpiga com s'han recuperat, no com s'han recuperat, com s'han fet de nou aquests cants, aquesta coreografia i tal, perquè és un dels aspectes de què no hem parlat.
0: Doncs això és una mica fàcil. Primer de tot, cada una de les colles crea comunitat i això també fa que durant tot el dia vulguin agafar i fer alguna cosa seu, i com ha sigut, per exemple, la colla dels Frares, que ha versionat una de les cançons. Això normalment ja se n'ha fet, però crec que aquí està la clau en que hi ha coses que s'han preservat any rere any. La polca es va fer un any, va fer gràcia, i posteriorment d'anar-la fent s'ha consolidat com a tal i com una dansa important dintre de la festivitat de Sant Roc. I crec que és això, és poder deixar la creativitat al jovent com perquè pugui també crear, desfer i manegar, però també, evidentment, tenim present doncs, per què venim, per què som massips i que ruixar sigui la culminada de tot això. Però la cultura és viva, els joves tenen molta creativitat i moltes ganes també de ser presents dintre del poble i de les coses que es fan. Per tant, creativitat, no? Deixem que tothom pugui fer la seva dintre d'això, de mantenir i preservar doncs, les tradicions com ja les tenim, però també donar valor i donar...
1: És que han de créixer, han de créixer totalment. I han d'evolucionar. Que és
0: el que
1: portem dient durant tot el dematí.
0: Que, a més. Mm-hmm.
2: Així és. I és el que hem viscut avui. Una festa realment del poble pel poble, ni més ni menys.
3: I ara la pregunta. Doncs, encara queda energia? Encara hi ha energia per seguir de cara a la tarda?
2: Jo crec que sí, el que passa és que ara faran un peron, clar, els massips i massipes, que és el que ens comentaven abans alguns d'ells, no? Com per exemple hem parlat amb l'administradora petita, no? La Ruth, que ens comentava doncs, que faran una mica... Mira, parlem amb una massipa. Jana, escolta'm, ara parlàvem. Jana, què feu ara? Agafareu forces? Com agafaràs forces ara per continuar la tarda?
4: Jo ara dinaré corrents, superràpid, i venir a fer una migdiada, el màxim que pugui,
2: això
4: i ja després directe.
2: Ho veieu? Exacte, això és la clau.
4: La majoria de gent no dorm perquè si no es desperta després.
1: Ben fet, ben vist.
2: Doncs, escolta'm, a dinar fort, una miqueta, tampoc et passis, que la tarda també és llarga, però agafar forces, migdiada important, i a seguir, que encara queda estona. Gràcies.
4: A tu. Adéu.
2: Doncs mira, ja ens comentava la Jana que s'ha de fer una mica de coixí, ara agafar força i després a continuar.
3: Doncs
2: sobretot amb una migdiada pel mig.
3: És important, eh? Ara és aquell moment que és millor, no? Dormir una mica o menjar?
1: Menjar. Bàsicament menjar, perquè
0: menjar,
1: necessiten...
0: Menjar, però bueno, venen alguns...
1: De totes maneres ja venen tips,
0: no?
1: Eh?
0: Exacte, vull dir, aquí han picat, les coses també s'han obert, vull dir, la gent porta menjant des de les 9 de matí que han pogut sortir.
1: Exacte.
0: Hi haurà alguns que jo crec que preferiran dormir, que potser porten dos dies sense haver dormit gaire, eh? O no?
2: Ja t'ho dic jo.
1: Sí,
2: bueno,
1: però són
2: jo. Ja ho he escoltat en Lluís,
1: el
2: Lluís Vengarel, que ho explicava, com els va reconduint.
0: Agafar, home, des del Johnny de les 5 de matí, no? Suposo que deu haver dit ell que estava allà... que viu a prop, vinga, anem agafant a tots aquests i portant-los cap amunt, que si
2: home,
0: no...
2: Home, ja t'ho dic jo. I ara, mira, intentarem que pugi algun massiu.
0: Exacte.
1: Sí, us esperem
2: ara
1: a l'estudi.
2: Ara estan pujant.
1: Us esperem
0: ara
1: a l'estudi.
0: Ara comencen a pujar tots i ara el que et dic, s'aniran al Calissà i es canviaran ja fins a la tarda, que tornaran a agafar les almorratges i a seguir la festa d'avui.
2: Exacte, ni més ni menys.
3: I suposo que, clar, aquesta hora encara ambientar-se a tota la riera, no?
2: Sí. Nosaltres hem canviat de banda perquè, si no, és impossible escoltar-vos.
0: És impossible.
2: Perquè ara ho escoltareu, perquè ara començaran a arribar i els escoltareu des de baix. Com donen el seu caliu i xivarri.
0: Estan animats.
2: Estan animats. Adéu-siau, adéu, Gabriel.
1: Vinga.
2: Gabriel de Retalls, escolta'm.
3: Molt bé. Doncs...
2: perquè el tenim

0: Aquí el Gabriel, que està al programa Retalls de l'Esplai, eh? Si el sí. voleu escoltar, els diumenges. Al dematí, a les 9.
1: Molt bé.
0: Doncs nosaltres seguim pujant.
1: En Joan m'encanta, no sé, perquè va fent publicitat sí, sí. De tota la programació.
2: És que justament és el que cal. La ràdio es nodreix bàsicament dels col·laboradors.
1: I tant, i tant. Doncs no sé si teniu alguna cosa més, si no aniríem tancant ja,
2: sí,
1: no?
2: Sí, i esperant-los a l'estudi.
1: Correcte.
2: I a que ens beneeixin.
1: Perfecte.
2: El que passa, què vols fer? Tancar el programa abans de la benedicció o després de la benedicció?
1: Home, estaria bé després, no? Ja
2: sí?
1: que hem estat
2: doncs
1: des de... No sé si el senyor director ens deixa, però ja que portem des d'aquí...
0: Una benedicció petita.
1: Sí, clar.
3: Sí, home, clar. Perquè si sí, sí, no, sí, no tindrem sí. bona sort aquest any, eh?
0: Home, però... La temporada però... que... començava en aïda.
1: Sí, sí, per això, la temporada que començarà d'aquí un res, dues setmanes, eh? Sí. A partir de principis de setembre, per això que ha de començar ben beneïda aquesta nova temporada de ràdio, eh?
2: Doncs mira, Carles, mentre en Joan i la Laia pugen...
1: Correcte.
2: També ens pugen algunes...
1: Als estudis, eh? I així
2: exacte,
1: els acomiadem aquí
2: exacte,
1: als estudis.
2: Exacte. Mentrestant, que posem una miqueta de música...
1: Posem una mica de música, passen ja, mira, 4 minuts i un quart de dues, ja, eh? Sí. Va, fem aquesta pausa musical i intentem tancar com es mereix aquest especial de Sant Roc. Aviam si podem beneir-nos aquí tots.
2: Sí, sí, sí, efectivament.

anys. La música i la tradició sonen aquí. Ràdio Arenys amb la Festa Major. Carrers plens, cors oberts, alegria per tot arreu. Connecta't!

0: Va, passar un minut d'un quart de dues i ja tenim aquí l'estudi. Durant tot el matí han estat voltant el Joan i la Laia. Ja sou aquí, eh?
1: Ja hem arribat aquí.
2: Presentes.
0: I escolta, i el que heu dit ho heu promès, oi?
1: I ho hem complert. Complirem tots la promesa. I avui
2: vos porteu-nos cap al cel.
1: I avui és el dia de complir la promesa.
0: I de fet, podríem ja escoltar, no?, si et sembla... Què tenim aquí l'estudi? Què tenim
1: veure,
0: aquí l'estudi?
1: A veure.
0: Podem fer sonar alguna cosa o no? Aviam, aviam. Doncs sí, tenim els farcits.
1: Ah! Escolta'm, tenim aquí... A veure, aquí tenim...
2: Com us dieu?
0: Com us dieu? Aviam, espera, posar-vos aquí al micro.
3: Jo sóc l'Oriol.
0: L'Oriol.
3: Està aquí també la Laura, l'Alexandra i en Pol, que és el Flavio Laira.
0: Molt bé. Escolta, com ha anat el matí?
4: Ha sigut molt divertit, la veritat.
0: La
4: crec
0: veu.
4: Que se'm pot que ha sigut un matí molt intens, molt divertit, d'arruixar moltíssima gent i de passar-ho super, super bé, complir la promesa i renovar el vot de Vila, com cada any. Aquí estem un any més.
0: Va, i fem ja... Espera, tenim la Montse.
4: Sí.
0: Re, que hem de fer el que havíem promès, eh? Sí. Han estat venint durant tot el matí tota la vila i tocava la ràdio, no? Què us sembla? Sí. Però no feu gaire... Vigileu perquè hi ha cables i el senyor director ens...
5: Ens està vigilant el senyor director.
1: Cuidado,
0: perquè
1: eh?
0: Vigilem que hi ha cables i tal, però una miqueta sí que podem...
5: Sí.
0: Beneir... Dues gotes, em diuen. Dues gotes, al cap.
1: Però s'ha de beneir.
0: S'ha de beneir.
5: Sí. És necessari.
0: Doncs escolta, us agraïm moltíssim que hàgiu vingut aquí, també.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs mira, va, anem a venir.
5: Vinga, va, a veure,
0: va,
5: com obrirem això?
0: Però molt poc, eh? Vigileu els micros.
5: Una, dues i tres.
0: Salut!

0: Gràcies, de veritat. Mira, Montse, sí, sí, al final
1: totalment
0: ho hem aconseguit, eh?
1: Totalment
0: ho hem aconseguit. Moltes gràcies. Ara ja us heu a canviar, no?
1: Sí.
0: Molt bé, que s'ho hagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies. Gràcies per la beneïda. Nosaltres hem de donar també les gràcies a tots els nostres col·laboradors i els que han fet possible que aquest programa avui de Sant Roc es pogués emetre.
0: Doncs sí. Hem començat a les 8 del matí amb en Joan, que ha estat a l'església. Joan, des de les 8, portem gairebé més de 5 hores de programació, eh?
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí, eh?
1: Se t'han entrat les ulleres, Joan?
0: Sí, sí, sí.
2: Una miqueta.
0: Una miqueta, eh?
3: És normal.
0: I al matí l'Aia ha anat perfecta, no? O sigui, com ho has viscut tu?
1: Vinga, valoració, a veure, la moviola.
4: Home, crec jo que com un any més, no? Podem veure que els joves estan implicats en el poble, que realment és una tradició que ens pertany, que volem que segueixi així, que encara li queda molt de camí, no?, per recórrer, i que veiem això, que el jovent, que tant diuen a vegades, no, que no participem, que a vegades estem és una mica morts o dormits amb el mòbil...
1: Sí, és veritat. La gent gran sol dir mare de Déu, aquesta gent ens han de pagar les pensions.
4: Doncs sí.
1: Però no, però sí. Existeix un altre... Sempre ha existit aquest altre jovent.
4: Exacte.
1: Sempre. El que passa que els altres o es veuen més o fan més soroll, però aquest jovent com el que tenim, sempre ha existit. I me n'alegro, perquè jo no ho sé pas, però heu vist diversos colors entre els massips?
4: I tant.
1: Perquè hem integrat amb molta gent en aquests últims anys. Aquests últims anys hem integrat molta immigració. Mm. Llavors, hi ha alguna presència d'aquesta immigració entre els massips, per exemple, a les festes populars? Perquè al final aquesta és una festa popular, feta pel poble, dirigida al poble. També hem integrat?
4: Evidentment, això es pot veure, vull dir, la societat creix, la societat és diversa i, evidentment, aquesta cosa, no?, i aquests colors es poden veure representats dintre de totes les tradicions i, evidentment, dintre de l'Arenys de Mar.
1: Me n'alegro molt.
4: Sí, i el jove, jo crec que és això, que estem en un punt molt maco de veure com, quin és el nostre poder, quin és el nostre paper dintre de totes les tradicions i com podem fer, doncs, un millor poble entre totes. I, bueno... L'any que ve, jo crec que si aquest any han sigut 285, l'any que ve seguiran sent aquestes persones. Esperem i desitgem que, bueno, puguin haver almorratges, perquè al final, si hi ha aquest
1: corredor
4: i només es poden inscriure aquestes 300 persones, també és a causa de que no hi ha prou material. És a dir, potser hi haurien molts més joves que hi participarien i serien presents. Per tant, també agrair, doncs, a tota aquesta gent, no?, que potser no està de primera mà muntant-la, però que després hi participa i és present dintre de la festa. I, doncs, això, com has dit tu, no?, al final aquesta tradició és del poble i per al poble, i és importantíssim, doncs, que això segueixi sent així.
1: Sant Roc forma part del nostre ADN.
3: Ni més ni menys.
1: És el que ens defineix. Aquesta és una festa que ens defineix a nosaltres.
0: I, escolta, hem acabat que, no sé vosaltres, però jo estic més fresquet.
1: Home, sí! És que aquí l'estudi s'està fresc, eh?
3: Aquí esteu fresquets, eh?
0: No, i aquest aroma d'aigua de colònia que fa aquest estudi de Ràdio Arenys, sí o no?
3: Home, és que és el que tocava avui,
0: sí,
3: no?
0: Sí, home, sí, sí, home, sí, sí, sí. O sigui, han venit tota la vila, no podia faltar la ràdio.
1: No, que més
3: ens
1: fa falta, eh?
3: Ens feia falta una miqueta d'aroma de colònia, del Fàbrega i també de Flabiol, que és molt bonic. Hem pogut pescar el músic.
1: I tant.
3: Això ha sigut total, eh?
1: Això ha sigut total, eh?
3: No és el mateix.
0: Doncs escolta, ho hem de deixar aquí. Havíem de tancar la una i...
1: A veure, ens hem passat 22.
0: 22 minuts, eh? Passant de la una, però valia la pena fer aquest tram final de festa. I us hem explicat, doncs mira, de la millor forma que hem sabut i sobretot, posant el micro de la ràdio al carrer, que això
1: És el que toca.
0: Sí. En un dia com avui, perquè la gent des de casa també tingui aquest ambient de Sant Roc.
1: De festa major, sí.
0: Doncs tanquem, no?
1: Sí, tanquem donant les gràcies a en Joan Bosch, que ha estat aquí des del primer moment. Mm-hmm. Tanquem donant les gràcies a la Laia Prats. Sense vosaltres, aquest programa
3: bon
1: no hagués... Mare Déu, molt.
3: La veritat que sí.
1: Molt, moltíssim. Realment, qui ha fet el programa és en Carles Carvajal.
0: No,
1: jo m'he afegit.
3: I la Montse Comí, eh? Sí.
4: Encara he donat una mà de dades.
1: Home, dades. A veure, experiència en tinc. De fet, em sembla que és el més gran de tot. No, el més gran és en Joan García.
0: I tant.
1: El senyor director de Ràdio Arenys, que a més ha sigut el nostre tècnic, director musical, el que... facilitat que tot hagi sortit de primera.
0: I donem les gràcies també a tots els convidats, convidades...
1: I tant, que han volgut estar davant del micro.
0: A la Gemma Roig dels Informatius, que ha estat amb nosaltres també.
1: Tots els entrevistats.
0: Podeu consultar ja tota la notícia, la web, i a les xarxes socials de Ràdio Arenys també.
3: Hem anat penjant cosetes i ara en penjarem més, o sigui que no us perdeu res del que tenim preparat.
0: Clar, és que això és la comunicació, la ràdio de tota la vida, i també les xarxes socials, que ens podeu seguir i també podeu estar al dia. Doncs res més, tanquem.
1: L'any que ve tornarem, diu.
0: I tant, l'any que ve tornarem. Gràcies a tots per escoltar-nos aquest matí a Sant Roc i bon Sant Roc a tothom.
3: Que vagi molt bé.
1: Sant Roc!
0: Sant Roc!
5: Sant Roc a Ràdio Arenys. La música i la tradició sonen aquí.

és la primera en música.

0: Ràdio Arenys.
1: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
2: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
1: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
2: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
3: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
2: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
4: L'agenda. La vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen en una data clau de les vacances, com és aquest pont del mes d'agost.
2: Tot això coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
1: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
1: En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
2: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Incidències també a Rodalies amb dos robatoris de cable aquesta passada matinada que afecten la circulació de trens.
2: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
1: I pel que fa al temps, després d'un dissabte amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat ha tornat a activar els avisos de perill.
2: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
3: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa. Començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplacen cap a les comarques gironines. I, de fet, s'espera que sobre les 7-8 de la tarda el sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols, i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: I en cultura, el documental Operació Hiperita, la trama civil de la guerra química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival.
2: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
1: I pel que fa als esports, Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus s'enfronten al Llevant a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, Itàlia manté l'atenció amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, una de les dates amb més mobilitat de l'estiu, i el conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen per Europa i Catalunya també viu un dels seus moments de màxima activitat turística de tot l'any.
2: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta a finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
1: A més, el ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. I ahir mateix, dia 15 d'agost, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre consideri que hi ha risc d'immigració irregular o fins i tot d'infiltració terrorista.
2: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i davant la negativa italiana va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar ahir, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera de Fnidek.
1: Tot això, com diem, aquest conflicte entre Espanya i Itàlia continuen marxant, mentre a Catalunya també està en marxa aquesta temporada alta d'estiu i, en aquest cas, de mobilitat turística. Anem, en aquest cas, al turisme, ens anem a fixar, com diem, en aquest turisme interior de Catalunya, que en aquest cas ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem d'estiu.
2: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitant. Norma Lebrero.
4: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França...

0: aquests usuaris.
1: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
2: Mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
1: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz, de Multitud Viatges de Granollers.
3: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
1: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
4: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
5: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
4: I un altre accident a la xarxa viària, en aquest cas una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant que deixa 5 persones afectades, 2 adults i 3 menors. Tal com ha informat el sistema d'emergències mèdiques, els fets s'han produït a l'AP7, al terme municipal de l'Arbós, al Baix Penedès.
5: Per aquest incident s'han activat 6 unitats del SEM i un helicòpter medicalitzat. Entre els ferits hi ha un menor en estat crític traslladat a l'Hospital Sant Pau. Un home en estat menys greu portat al mateix centre mèdic, una dona en estat menys greu traslladada a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona i 2 menors menys greus també desplaçats a aquest darrer hospital.
4: Marxem ara a Rodalies. 2 robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons han informat Adif i Renfe.
5: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
4: Seguim amb successos, en aquest cas amb un incendi, perquè els bombers treballen amb 11 dotacions a l'exterior d'un magatzem proper a l'A22, a Lleida.
5: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un dipòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
4: I també els bombers han hagut de desallotjar un edifici a Berga després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de 3 cases deshabitades.
5: Segons han explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en 3 cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
4: I Catalunya continua pendent durant la jornada d'avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir ja va afectar bona part del territori, especialment el nord i el centre del país.
5: Protecció Civil ha desactivat aquesta matinada l'alerta del Pla Inuncat, però manté la prealerta per la previsió de noves precipitacions intenses. Aquest diumenge es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç nord-oest i a partir d'aquest migdia al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Ahir el telèfon 112 va gestionar 176 comunicacions relacionades amb 103 incidents provocats per les pluges. Els registres temperatures més elevats es van assolir a Artés, al Bages, amb 30 litres per metre quadrat en només mitja hora.

0: hora. A Sant Pau de Segúries, al Ripollès se'n van registrar 29,2 i a la Muntanyola, a Osona, 21,6. De cara a aquesta tarda, Protecció Civil demana extrema la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
1: La darrera actualització d'aquest avís de situació meteorològica de perill, com diem, per part del Meteocat, deixa 7 comarques amb nivell 3 de perill, un perill alt de 3 sobre 6, i 10 més amb perill moderat. S'esperen, com diem, xàfecs que poden arribar fins als 20 mil·límetres per metre quadrat en només mitja hora i que aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, com ja va passar durant la jornada d'ahir. Les comarques són l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i la Selva. I aquest dilluns es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, quan allà mateix es van causar en total 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens dona tots els detalls Norma Lebrero.
2: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
1: Parlem ara de videojocs, perquè durant l'estiu tenim més temps lliure i molta gent aprofita precisament per convertir-se en gaming o en gamer, perdó.
0: Una activitat que pot servir per desconnectar i evadir-se de l'estrès, però que si se'n fa un ús excessiu també pot acabar afectant el nostre dia a dia. Ens ho explica amb més detall Núria Pereira.
3: Jugar a videojocs és per molts una manera de desconnectar. De fet, un estudi recent sobre els hàbits dels jugadors a Catalunya assenyala que el 43,5% els utilitza com una via d'escapament davant de l'estrès. Els experts recorden que per si sol jugar no és una conducta problemàtica. En parla Marta Balaguer, vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
4: Bueno, pues, sí, pot funcionar i de fet funciona, no?, com qualsevol altra activitat que puguem fer en el dia a dia per desconnectar de l'estrès, per disfrutar el que ens agradi.
3: El límit, però, arriba quan el videojoc deixa de ser una activitat de lleure i comença a interferir en la vida quotidiana.
4: Quan tot el nostre dia a dia gira al voltant del joc, quan deixem de dormir i anem cansats de treballar, doncs aquí ja ens hauríem de començar a preocupar. Quan deixem de relacionar-nos, quan deixem quan deixem de banda les nostres responsabilitats.
3: Però el gaming també pot tenir beneficis. Segons l'especialista, depenent del tipus de joc, es poden estimular diferents funcions cognitives. A més, els videojocs en línia també poden ser una forma de socialitzar, especialment quan es comparteix l'activitat amb amics.
4: Si jugues, no, online, doncs a més estàs amb amics, estàs mantenint relacions socials, no són les típiques, no, de quedar amb una persona a fer un cafè i xerrar, però sí que estàs compartint una activitat social. El gaming també està com molt demonitzat, en el sentit de que sempre relaciona molt amb addiccions, amb pèrdua de temps d'alguna manera, amb activitats poc estimulants, però realment no és així. Són activitats, depèn del joc, clar, però pot ser una activitat molt estimulant.
3: En el cas dels infants i adolescents, però, els experts insisteixen en la importància de la varietat. No es tracta només de limitar les hores de pantalla, sinó de garantir que el videojoc comparteixi espai amb l'escola, els deures, l'esport, les relacions socials i altres formes d'oci.
1: Thank you. Obrim plana local, comencem parlant d'obres. Palamós al Baix Empordà, adjudicat aquestes obres, com diem, d'accessibilitat i restauració de la Platja Gran, que començaran just després de l'estiu.
0: Es tracta de la segona fase de la reforma del Passeig del Mar. Ens ho explica des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
5: L'empresa Bigues Grup SL de Granollers és l'adjudicatària de les obres de restauració i millora de l'accessibilitat a la Platja Gran de Palamós. S'ha adjudicat l'obra per un preu de més d'1.300.000 euros, amb l'IVA inclòs, uns 200.000 euros per sota del preu de sortida. El projecte inclou renaturalitzar el que era l'antic aparcament de cotxes i restaurar la sorra de la platja que s'ha vist contaminada per la pols del paviment de Sauló. Laura Lafarga, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós.
6: I la segona fase és la transició entre el passeig i la sorra i la platja. És d'alguna manera ve a ocupar el que era l'aparcament i el que fa és primer la restauració de tota la vegetació que hi havia abans de que hi hagués l'aparcament de Sauló, i després es creen unes plataformes augmentant l'accessibilitat.
5: Un cop acabi l'estiu, aquestes obres tenen una previsió de durada de 5 mesos.
1: I seguim a la demarcació de Girona, perquè precisament a Girona capital es deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Ens ho explica des de Televisió de Girona Xavi Morlans.
7: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.

Obrim ja el bloc cultural. Parlem del documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, que ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12i, coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.

0: El documental dirigit per Toni Orensand i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement del FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hiperita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i també amb el paper que hi van tenir les empreses i laboratoris catalans.
1: Són bombes C5, que són de 20 quilos, de 20 quilos d'hiperita.
2: I seguim amb més cinema. La producció Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell Aparicio, ha rebut dos importants reconeixements de la crítica a la 79a edició del Festival Internacional de Cinema a Locarno, a Suïssa.
0: Per una banda, el Premi FIPRESI, atorgat per la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica, i també el Bocalino d'Oro a la millor pel·lícula, concedit per la crítica independent suïssa. La pel·lícula, una coproducció entre Espanya, Perú i Itàlia, es va estrenar internacionalment a Locarno el passat 13 d'agost.
2: Parlem ara de festivals. Mònica Naranjo ha convertit aquest dissabte el Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà en una celebració dels seus 30 anys de carrera.
0: La cantant de Figueres ha passat pel Guíxols Arena en el marc de la seva gira Greatest Hit Concerts, amb un espectacle de gran format amb llums, coreografia i canvis de vestuari en què s'ha repassat alguns dels èxits de la seva trajectòria, com Desatamé, Sobreviviré, Europa o Empiezo a recordarte, en una exhibició de potència vocal.
2: Són les 2 i gairebé 21 minuts. Moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
0: Els pericos, que només han aconseguit 2 victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho han fet en els 2 últims cursos.
4: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te... vuelvo a decirlo yo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las 2 temporadas anteriores si podemos.
2: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del passat Mundial, també juga aquesta tarda, en aquest cas un nou amistós de pretemporada.
0: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu 5è amistós d'estiu, ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
2: I a segona divisió, amb Girona i Sabadell en competició, també la competició, com diem, ha començat aquest mateix cap de setmana.
0: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Pau Villafañé, Girona FM.
5: L'equip gironí torna a la categoria de plata 4 anys després i ho fa després d'una pretemporada amb poques alegries, tant pel que fa a resultats com pel poc moviment del mercat de fitxatges. Els gironins no defugen l'etiqueta d'aspirants a l'ascens directe, però encara els queden deures per fer els despatxos. De fet, l'equip torna encara a l'inici de Lliga marcat per la inestabilitat a la plantilla, tal com va passar la temporada passada. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
6: I jo crec que amb el que tenim, demà estarem preparats per competir bé. Està clar que haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
5: Amb tot plegat, avui a les 7 de la tarda el Girona es prepara per un debut que pot marcar el to i els nervis de l'afició en aquest inici de temporada.
0: Per la seva banda, el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
2: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. La Lliga F no comença fins d'aquí dues setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
0: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City, malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
7: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé, la primera part crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
8: Sí, yo creo que igualmente que nos ha marcado dos, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
2: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la ciutat esportiva Dani Jarque en triomf de les de Sara Monforte per 1-0 amb gol de Bicho.
0: L'autora de la diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
9: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues, poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
10: Bueno, creo que al final estamos en los primeros partidos, que como bien lo dices es un partido de pretemporada. Creo que todavía nos faltan por encajar piezas y creo que también nos viene súper bien partidos como este para acercarnos más a la competición, ya que está dentro de dos semanas.
2: Per cert, una altra informació en aquest cas del Barça femení, perquè Clara Serra Jordi s'ha lesionat durant la concentració de la selecció espanyola sub-20.
0: La jugadora del Barça i pesa clau en els plans de Pere Romeu s'ha fet mal al canell dret i ja és a Barcelona on li faran unes proves per saber l'abast de la lesió. Serra Jordi s'ha fet mal durant la concentració del combinat que prepara el Mundial que es disputarà a Polònia a partir del 5 de setembre.
2: I encara més futbol perquè aquesta tarda es disputarà el trofeu Vila de Gràcia que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
0: A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'AEM. I a 9:00 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
2: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Soler s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
0: L'atleta batgenca ha quedat 20è en la classificació.
2: Com diem, l'atleta baixenca ha quedat 20è a la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després de que l'equip espanyol hagi quedat tercer per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia. És la tercera medalla catalana en aquests europeus, després de l'or del gabanenc Paul McGrath en la mitja marató de marxa i el bronze de la mataronina Raquel González en la modalitat de marató també en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
13: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
14: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
13: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
15: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
16: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
17: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
18: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
17: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
18: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
17: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
18: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
17: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
19: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
20: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
19: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
20: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935-95-55-99.
19: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
21: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen durant una data clau de les vacances, com és aquest pont, del 15 d'agost.
0: Tot i això, coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
2: Repassem la resta de titulars de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
2: En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages.
0: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I a Rodalies, dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons informa Renfe i Adif.
0: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
2: I després d'una jornada d'ahir amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat torna a activar els avisos de perill.
0: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
22: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa, començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplaçaran cap a les comarques gironines i, de fet, s'espera que sobre les 7-8 de la tarda al sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: I el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026.
0: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Ràdio i Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
2: I en els esports, l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027 enfrontant-se al Llevant a partir de les 7 a l'RC de Stadium. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Itàlia manté l'atenció amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, o en aquest cap de setmana d'agost, com diem, una de les dates precisament amb més mobilitat de tot l'estiu, i aquest conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen precisament durant aquestes vacances, i Catalunya viu un dels moments de màxima activitat turística de tot l'any.
0: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta de finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
2: El ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. Ahir mateix, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre es consideri que hi ha risc d'immigració irregular.
0: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i, davant la negativa italiana, va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar ahir, a més, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera de Fnidek.
2: I mentre aquest conflicte de l'espai Schengen entre Espanya i Itàlia segueix ben viu amb aquest epicentre a Ceuta, a Catalunya la temporada turística d'estiu continua, això sí, sense massa sobresalts. El turisme interior, per exemple, això sí, ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem de temporada.
0: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitants. Ens ho explica Norma Lebrero.
1: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però n'ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
4: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, el turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
1: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
6: Mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
1: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz, de Multitud Viatges de Granollers.
23: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha, mucha, mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
1: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
2: Seguim parlant de turisme, en aquest cas la platgeta de Camarasa a la Noguera, que torna a ser aquest estiu un dels punts de bany més concorreguts de les comarques de Lleida.
0: El paisatge i l'aigua del Segre atrauen visitants d'arreu, també de l'àrea de Barcelona i fins i tot de Llatinoamèrica. Un espai natural, però, que obliga a extremar la precaució. De tot plegat, ens en parla des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
24: La platgeta de Camarasa és una alternativa a la costa on famílies i grups d'amics gaudeixen del riu Segre i d'un paisatge que, per alguns, recorda les seves arrels. Ens ho explica l'Angie Daniela, de Colòmbia.
25: Yo soy de Colòmbia, toda mi familia es de Colòmbia y nos encanta venir aquí porque, claro, es como lo más turístico y como que nos hace sentir realmente como en casa. El clima, el ambiente, el río, el clima, o sea, todo es genial.
24: També la Isabel, que ve des de Bolívia.
26: Vengo la primera vez aquí al río, ¿no?, a pasar un fin de semana. Mi hijo siempre ha venido con la niña, traemos nuestras comidas, lo que siempre hacíamos allá también en mi país.
24: Però cal estar alerta amb els corrents i els remolins del riu. L'any passat, dos joves hi van morir arrossegats per l'aigua. Tot i el perill, encara hi ha persones que no respecten les indicacions de seguretat, tal com explica la Lídia.
5: Pero la gente nunca respeta y ya hemos visto varios que pasan de la boya y se dejan llevar por la corriente y ahí está el peligro de todo.
24: Tot i els riscos, la platgeta continua sent un dels reclams d'estiu de Ponent.
2: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort arran d'una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
0: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: Marxem ara a Rodalies perquè dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons ha informat Adif i Renfe.
0: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
2: I seguim amb més successos perquè els bombers treballen amb 11 dotacions en l'incendi exterior d'un magatzem proper a la 22 a Lleida.
0: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un dipòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
2: I els bombers també han hagut de desallotjar un edifici, en aquest cas a Berga, després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de 3 cases deshabitades.
0: Segons ha explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en 3 cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
2: I Catalunya continua pendent avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir va afectar bona part del territori, especialment al nord i el centre del país. Protecció Civil ha tornat a activar, doncs, l'alerta del pla Inuncat després d'haver-la desactivat aquesta matinada per la previsió, com diem, de pluges intenses amb un llindar que pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts aquesta tarda al terç nord-est del territori.
0: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi de pluges intenses afectarà principalment a les comarques del litoral i prelitoral nord i a la plana de Vic. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent. La distribució del fenomen dins la zona avisada serà de caràcter local. Protecció Civil demana extremar la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
2: I demà es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, que van causar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens en fa memòria Norma Lebrero.
1: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
2: Parlem ara de collites. Comencem amb la pagesia del Penedès, que encara al final de la tercera setmana de la verema més primerenca de la història, avançant cap a varietats com el xarel·lo, un cop collit pràcticament tot el macabeu.
0: Els viticultors viuen un context d'incertesa i condicions canviants de la planta, però coincideixen que la tendència d'enguany serà la d'un raïm més petit, amb baixa acidesa i una quantitat més alta de sucre. Ens ho explica des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
7: Es tracta d'una collita amb un volum lleugerament inferior a l'esperat, arran de la manca d'aigua en els darrers mesos i les altes temperatures de l'estiu, que donen com a resultat un raïm amb una mida més reduïda. Josep Massana és viticultor de Maset Vins i Caves.
8: Normalment, els anys que són així més secs, en surt una fruita, en aquest cas un raïm bastant més dolç i potser no puja tant el grau d'acidesa, i sí que és veritat que després també perd una miqueta el que volem una mica pels caves i pels vins, que és aquest toc àcid, aquest toc més àcid, i sí que ens perd una mica de líquid i també repercuteix en que les collites han de ser més curtes, és a dir, ens hem d'afanyar més a collir el raïm, perquè de seguida amb aquestes calors i aquest sol se'ns fa malbé i comencen a patir i comencen a perdre líquid, o sigui, most, que és el que ens interessa.
7: La verema perfecta no existeix, diuen, però serà una collita de qualitat, tot i que haurà de ser més reduïda en el temps, per evitar que la calor faci malbé al fruit. De cara a les properes setmanes, el sector mira al cel amb l'esperança que la meteorologia no jugui en contra. Una verema, sense dubte, complexa, marcada pels condicionants climàtics i amb els preus del raïm al centre del debat.
2: Seguim, com diem, amb collites, en aquest cas la dels arrossaires del Delta de l'Ebre, que per la seva banda reclamen que les assegurances agràries s'adaptin a la nova realitat del cultiu de l'arròs amb l'avançament de la plantació del cultiu.
0: Expliquen que abans tots els pagesos sembraven pràcticament al mateix moment i, per tant, també segaven a finals d'agost o principis de setembre. Ens ho explica des del canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
9: En canvi, actualment el procés es fa de forma més fragmentada. Això fa que tot l'arròs no estigui al mateix temps i que els efectes d'un temporal de vent puguen ser molt diferents segons la parcel·la. Per això, els arrossaires demanen que l'Agroseguro i l'administració tinguin en compte aquests danys particulars, encara que no afectin a tot el conjunt del Delta. Així ho ha esmentat Josep Antoni Vidal, responsable nacional del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
10: Si venia una fort vent que va vindre l'altre dia i va afectar petits pagesos, no afectaria el general. Per tant, demanem a Agroseguro i a l'administració que, com que ara ja no és un dany generalitzat, sinó particular, se pogués pagar el mal que hi hagués al pagès en aquell moment. Perquè, clar, quan ja no és un mal general ja no costa diners. Llavors, la persona que li afectaria no seria molt greu pel seguro, però sí pel pagès en particular.
9: Els arrossaires consideren que aquest canvi permetria cobrir danys que poden ser importants per a un pagès concret, encara que no representen una gran despesa per a l'assegurança.
2: Anem ara amb un parell de punts a nivell local. Comencem a Girona, que deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Des de Televisió de Girona ens ho explica Xavi Morlans.
11: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.
12: La situació hidrològica a Catalunya és molt millor que fa uns mesos, tot i que, sobretot ara a l'estiu, per al turisme i a més, baixen les reserves hídriques.
11: Borrell considera que la decisió pot ser arriscada.
12: Veient aquests dies com baixa el Rin, el Danubi, i com les reserves a nivell de la península ibèrica dels cabdals dels rius estan baixant, engegar les fonts només perquè siguin bonic, jo particularment no ho trobo massa correcte. correcte. Jo continuaria amb les mateixes mesures que es havien pres en el nivell de la sequera.
11: Ara caldrà veure com evoluciona la situació durant els pròxims mesos i si aquesta reobertura es pot mantenir o si caldrà tornar a aplicar les restriccions anteriors.
2: I marxem ara fins a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, que en aquest cas continua gaudint de la seva festa major i avui viu un dels actes amb més tradició i participació, en aquest cas en l'àmbit gastronòmic. Parlem del Dia de les Paelles.
0: Més de 35 colles i 700 persones s'hi han reunit per compartir un gran dinar de germanor on el xup-xup, la cuina al carrer i el bon ambient han estat els clars protagonistes de la jornada. Se'ns obre la gana només de pensar-hi. Ens ho explica des de 21 Ràdio Alberto Calatayud.
13: Ambient de germanor, olors de sofregit i molta fam han marcat el dia de les paelles de la festa major de l'Aldea. Des de ben prompte, prop de 700 persones repartides en més de 35 colles han començat a cuinar diferents receptes de paella amb l'objectiu de celebrar una jornada amb voluntat de fer poble.
14: Que com Dolorant, la gent del poble, ens reunim aquí per a cadascú una sola colla, els grups d'amics, per a fer les paelles. I jo sóc el que la fa de la meva colla. Es passa amb Dolorants perquè al final se tracta de fer poble, o sigui, si no venim nosaltres, qui vindrà?
15: Bueno, a fer poble, tu. És una activitat que es fa al poble i tot farà festa.
16: Posem l'arròs, posem el pollastre, costell de tocino, los musclos, ja, el joll, la paelleta, i mos queda bastant bona, eh?
13: Una diada multitudinària que ha allargat la sobretaula amb un bingo musical i una festa a càrrec del DJ local Casio.
2: Obrim plana cultural i comencem parlant de cinema. El documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.

0: El documental dirigit per Toni Orensanz i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement al FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hiperita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i en el paper que hi van tenir empreses i laboratoris catalans.
1: Que se han comprado de los stocks sobrantes de la Primera Guerra Mundial son bombas C5, que son de 20 kilos, de 20 kilos de hiperita.
2: Parlem també de la cultura popular catalana, en aquest cas, que ha convertit el centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb els més de 1.200 participants del 38è Aplec Internacional d'Adifolk. Després d'una jornada de cercaviles i exhibicions de diferents disciplines, tots els grups s'han reunit aquest dissabte a Slotsbacken per participar en l'espectacle La Festa Major a Catalunya.
0: L'Aplec es tancarà al vespre amb un espectacle de cloenda a Slotsbacken dedicat a Joan Amades i el costumari català, amb la participació de tots els grups desplaçats a Estocolm. L'actuació donarà pas al tancament oficial d'una edició que durant 4 dies ha traslladat a la capital sueca una àmplia representació de la cultura popular catalana.
2: Són les 2:51, anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem amb futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà el Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
0: Els pericos, que només han aconseguit 2 victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho ha fet en els 2 últims cursos.
4: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te... vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las 2 temporadas anteriores si podemos.
2: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del Mundial passat, també juga aquesta tarda un nou amistós de pretemporada.
0: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu 5è amistós d'estiu ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
2: Baixem ara fins a la segona divisió amb Girona i Sabadell en competició, també en aquest cas començant aquest cap de setmana la competició oficial.
0: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda, mentre que per la seva banda el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
2: El que encara no comença és la Lliga F, que ho farà d'aquí a 2 setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
0: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
5: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé, la primera part crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
6: Sí, yo creo que igualmente que nos ha marcado 2, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
2: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la ciutat esportiva Dani Jarque en triomf de les de Sara Monforte per 1-0 gràcies a un gol de Bicho.
0: L'autora de la diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
7: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
8: Bueno, creo que al final estamos en los primeros partidos, que como bien lo dices, es un partido de pretemporada. ¡Ole! Creo que todavía nos faltan por encajar piezas y creo que también nos viene súper bien partidos como este para acercarnos más a la competición, ya que está dentro de dos semanas.
2: I encara més futbol, perquè aquesta tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà viure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
0: A dos quarts de set de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'AEM i a les 9 de la nit l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
2: Canviem d'esport, en handbol el Barça i el Füchse de Berlín s'enfrontaran a la final del torneig amistós Premium Cup, que se celebra a Nordhorn.
0: Catalans i alemanys, que reeditaran la final de la Champions de fa uns mesos, jugaran a partir de dos quarts de cinc en el que serà el segon partit de pretemporada dels culers. Els de Carlos Ortega van passar a la final després de guanyar a l'equip anfitrió per 41-44, on van destacar Dani Fernández i Dika Mem amb 8 i 7 gols respectivament.
2: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Solé s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
0: L'atleta vagenca ha quedat 20è en la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després que l'equip espanyol hagi quedat tercer per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia.
2: Recordem que és la tercera medalla catalana en aquests europeus després de l'or del gabanenc Pol McGrath i del bronze de la mataronina Raquel González, tots dos en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
9: La xarxa de comunicació local... Ràdio Arenys. Escolta Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Duc. El conductor d'un turisme mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons dades provisionals. I continuem amb successos. Els bombers han desallotjat un edifici a Berga després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de 3 cases deshabitades. Segons han explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en 3 cases al carrer de Buixade de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú. Dos robatoris de cable la matinada passada afecten la circulació de trens, segons han informat Adif i Renfe. D'una banda, els trens de l'R13 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que estan treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles. I Catalunya afronta aquest diumenge una nova jornada de tempestes després d'un dissabte passat per aigua. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant del risc d'inundacions, mentre el Meteocat manté els avisos per xàfecs intensos. 7 comarques, principalment de Girona i Osona, es troben en nivell de perill alt i 10 més en moderat. Les precipitacions poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb tempestes i possibles fenòmens de temps violent. L'episodi s'allargarà fins a les 8 del vespre i afectarà també el Pirineu, el Prepirineu i el Vallès. Les autoritats demanen extremar la precaució. De fet, ahir el telèfon 112 va gestionar 176 comunicacions relacionades amb 103 incidents provocats per les pluges. Els registres més elevats es van assolir a Artés, al Bages, amb 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a Sant Pau del Segúries, al Ripollès, se'n va registrar 29,2. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
3: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
2: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
3: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
2: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
3: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
2: Reserves al 930-234-522.
3: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
1: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens de l'R3 s'ha restablert entre la Garriga i Centelles després que s'hagi vist interrompuda tot el matí en aquest tram per un robatori de cablejat de coure. Renfe ha informat cap a 2:15 que un cop resolta la incidència s'ha reprès el servei. La circulació s'ha vist afectada per un robatori de coure entre la Garriga i Figaró de matinada. Al matí, Renfe ha informat que havia habilitat busos per fer el trajecte per carretera mentre esperava que Adif ho solucionés, i Adif ha indicat que treballava en la reposició del cable robat. En paral·lel, l'R13 continua patint retards aquest diumenge arran d'una altra sustracció de cable, també la matinada passada, entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I continuem amb successos, perquè una baralla multitudinària a Lleida la nit de dissabte s'ha saldat amb 5 persones ferides per arma blanca, 2 d'ells menors d'edat, 3 dels quals amb lesions lleus i 2 amb ferides de més consideració. S'ha detingut una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc a la rotonda situada entre les avingudes Rosa Park i Sant Ruf, i la zona s'ha reforçat amb la presència de la Guàrdia Urbana i els Mossos amb unitats d'arro per seguretat i ordre públic. Els joves ferits van haver de ser evacuats al SEM, pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova i al CUAP Prat de la Riba. A hores d'ara s'investiguen les circumstàncies i les causes que van provocar la baralla. I Catalunya afronta aquest diumenge una nova jornada de tempestes després d'un dissabte passat per aigua. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant el risc d'inundacions, mentre el Meteocat manté els avisos per xàfecs intensos. 7 comarques, principalment de Girona i Osona, es troben en nivell de perill alt i 10 més en moderat. Les precipitacions poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb tempestes i possibles fenòmens de temps violent. L'episodi s'allargarà fins a les 8 del vespre i afectarà també el Pirineu, el Prepirineu i el Vallès. Les autoritats demanen extremar la protecció.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
3: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit. Les 6 de Ravensbrück.
4: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
6: Nom.
3: Generosa Cortina Roig.
6: Dia d'entrada al camp de concentració.
3: Camp de concentració de Ravensbrück. 30 d'agost de 1944.
6: Matrícula.
3: 65.475.

0: Capítol 2. Generosa cortina roig, la resistent.
1: Estiu de 1943. Joan Soldevila ha sortit de la presó i torna a casa, al Pallars, a fer de llenyataire. Un matí sona l'únic telèfon públic d'Esterri d'Àneu, situat a la botiga de queviures, Casa Gallimó.
2: Operadora, bon dia. Necessito parlar amb una persona d'Esterri d'Àneu, en Joan Soldevila, d'Escart.
3: No pengi, senyor, el passa amb la Casa Gallimó. Calo Gallimó, bon dia. Qui demana?
2: Bon dia. Busco el germà en Soldevila, de Casa Mogueu.
3: No vos escolto massa bé, eh? Lo Joan i lo Ricard, dieu? Deuen estar enfenyats, aquests goiats, ara. Un planta trumfes i l'altre serra el llenyol tros. Voleu que us doni algun recado? Amb qui parlo? Qui sou vos?
2: Només digui'ls que sóc amic d'en Suma. Demà a aquesta hora tornaré a trucar.
4: Quin sinyó més afaixat. Quim, au va, estropa't i farga't. I ves com un llamp, però com un llamp, eh? Cridar al Soldevila i no et quedis plantat com un estaquirot. Ves, afanya't.
5: I aquesta trucada és la que permet restablir la comunicació clandestina entre Barcelona i Toulouse, amb la col·laboració dels tres germans Soldevila i la generosa cortina. L'anomenada línia Sol, com diu la historiadora Noemí Riudor, que ens acompanya per explicar-nos la vida de la generosa.
6: De fet, la línia aquesta que ells acaben bastint, els serveis secrets belgues l'anomenen la línia Sol, perquè es deien Soldevila, aquests nois.
1: La línia Sol forma part d'una xarxa més àmplia que arriba fins a Bèlgica, que li diuen línia Jan, que és el nom d'un altre dels agents. I funciona així. El Jaume i la Generosa baixen la informació des de Toulouse a la frontera i Joan i Ricard la recullen i la mouen cap a Barcelona des del Pallars.
6: Casa de la Generosa i casa del Jaume a Toulouse es converteix en la casa segura, en la casa on arriba aquesta informació inicial, que la porta un agent, una dona, del qual no en sabien el nom. I que únicament, doncs, per emmascarar una mica doncs, aquell passeig o aquells freqüents passejos, anàvem un gosset. No en sabem res més. No sabem qui era. No sabem què va passar amb ella. Qui reveia aquesta informació d'aquesta dona era la Generosa. El Jaume

0: baixa des de Toulouse. És massa arriscat. Els germans Soldevila, que coneixen la muntanya com si fos casa seva, decideixen utilitzar el pas de Vinyals, força més complicat, però lliure de patrulles. Un cop tenen el paquet, el porten cap a Barcelona i l'entreguen.
1: I ja està, i ells no sabien absolutament res de per qui treballaven, excepte que era pels belgues, de com es deia aquesta línia de pas en la qual estaven connectant Toulouse amb Barcelona, i aquest, diguem, aquest entramat més macro, evidentment, ells el desconeixien total i absolutament.
2: Per una de les missions, l'anomenada Missió Rock, els belgues necessiten que no només es passi informació, sinó que també es passi persones. Això vol dir que la línia Sol, que fins ara s'usava com una xarxa d'informació, es converteix en una xarxa d'evasió. I amb un altre afegit, si fins ara la informació anava de Toulouse cap a Barcelona, ara es necessita que es moguin en direcció contrària, de Barcelona a Toulouse.
1: La missió en qüestió es deia la Missió Rock i tenia per objectiu introduir un militar belga a l'inrevés del que seria normal, no? És a dir, l'evasió fa que un aviador, un militar o qui sigui, doncs, surti de França i passi cap a sol espanyol. En aquest cas, calia fer-ho a l'inrevés, utilitzant aquesta línia que el germà Soldevila, que la Generosa, doncs, tenien organitzada. Era qüestió d'introduir un militar belga que anés en la direcció contrària, de Barcelona cap a Toulouse.
0: Però què passa? Que es precipiten a l'hora d'engegar la Missió Rock. Han de portar aquest aviador belga cap a Toulouse sense que estigui del tot ben articulada. I això fa que el germà Soldevila es trobin en una situació que el supera. Tots sols han d'idear la manera d'introduir aquest militar cap a França. Cal tenir present que el Joan i el Ricardo són persones pràctiques del terreny, coneixen bé la zona, com apuntava la Noemí, però no tenen formació militar, no estan entrenades per fer aquest tipus d'estratègies. Són uns bons passadors, però no són uns bons estrategues. La missió no està del tot ben elaborada. Per guanyar temps, amaguen l'aviador a Casa Moreu, que és la casa de la família. Ens ho expliquen la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, renebots de la Generosa.
3: Bueno, del belga jo l'únic que sé és que lo tenien a casa.
4: A casa dels padrins.
3: Dels padrins, el tenien, i ningú ho sabia. Només ho sabia la padrina, que li portava les coses bàsiques.
4: Los que viure, sí.
3: Res, per poder-se'n rentar, poder menjar. Ni els fills, ni els... Ningú sabia res d'aquest senyor. Va tindre que fugir perquè algú se va enterar i va dir que a Cas de Moreu tenien una persona ingressada.
4: I qui ho va dir, això?
3: Ah, lo capellà. Segons que el capellà ho havia dit.
4: El capellà del poble una mica de dretes.
3: Sí. I va tindre que fugir per les muntanyes, aquest senyor, que la meva padrina li sabia tan greu, perquè va marxar un dia de nit, potser a l'hivern, que no sé si on era, i va tindre que fugir, perquè el senyor diu que li mataven la família o alguna cosa.
2: El fet que hagi de fugir de Casa Moreu precipita encara més l'operació i la falta de coordinació fa que la missió falli.
1: Què va comportar? Que aquest agent, en un poble que es diu el Pont de la Taula, a molt a prop de la frontera, fos detingut. El ser detingut mai no va arribar a Toulouse. I, amb tota la documentació que portava, els alemanys van trobar l'adreça de la Generosa i del Jaume a Toulouse i, evidentment, doncs, van acudir i hi van anar.
0: Ara que els alemanys tenen l'adreça de la Generosa, es presenten a casa seva. Però no la detenen directament. Primer, li fan la jugada de fer veure que són ells els destinataris del paquet que ella amaga, a l'espera que li reculli la persona que normalment ho fa, la dona que passeja un gosset.
1: Quan van arribar allà, només hi havia la Generosa. Amb tota la prudència del món, com que no era la dona que passejava el gos, no els hi va voler donar, però la insistència va ser tan gran i el poder de convicció va ser tan intens que va acabar per creure que veritablement aquella dona no havia pogut vindre i que aquells que tenia allà al davant eren els agents que substituïen aquesta dona que venia a buscar o que venia a portar aquesta documentació. En el moment en el que ell els dona el paquet, què passa? Que se'n va tot en ordres. La Generosa és detinguda.
2: La Generosa és detinguda per les forces de l'ocupació nazi a Toulouse, el maig de 1944. La seva implicació a la resistència és evident. El paquet que dona la Gestapo n'és la prova. És immediatament empresonada a Sant Michel de Toulouse.
0: El rol que desenvolupa la generosa a la resistència és un dels papers habituals de les dones dins de l'organització de lluita.

0: lluita clandestina. Un rol que ha quedat silenciat i desprestigiat al costat de la lluita dels maquis o de la direcció dels grans moviments, tal com explica la Judit Mellado Ganau, formadora i divulgadora en qüestions de gènere.
1: No totes les dones tenien el mateix paper a dins de la resistència. N'hi havia algunes que estaven polititzades, que ja venien d'una activitat sindical, política, amb una consciència social molt potent, i aquestes eren les que realment tenien, organitzaven i tenien càrrecs, no?, dintre d'aquesta resistència. Tanmateix, hi havia altres dones que participaven com a correus, portant informació d'un costat a un altre, no?, per col·laborar, d'acord? Per exemple, els doblecs de les faldilles o dels abrics, com que sabien cosir i descosir, es ficaven missatges de paper, no?, i tornaven a cosir, i com que eren elles les que anaven a comprar, les que anaven al mercat, les que feien, sortien, anaven a buscar aigua, prim, pram, són les que es movien, podien anar transportant aquests missatges. No dubtaven d'elles perquè eren dones senzilles que anaven a fer coses de dones, però que eren com radiopatio, perquè anaven repartint informació i això ho portaven al doblec de la faldilla. Llavors, quan arribaven a puesto, feien res, no? Feien esquixar el doblec, treien el missatge i, oi, mira, se m'ha desmuntat aquí el forro de la faldilla, me'l vaig arreglar. I ningú es parava a pensar que allò havia estat un canal de difusió, aquell foradet o aquell descuido de portar la faldilla esquixada, no? Llavors, és veritat que no totes les dones que van participar tenien el mateix nivell de compromís ni assumien les mateixes responsabilitats, però també és important reivindicar aquestes que, tot i que només fessin aquests papers d'enllaç de correu i tal, també assumien una responsabilitat i un risc personal, no? Encara que no tinguessin uns càrrecs importants dintre de lo que era la resistència. I al final també van pagar igual que les altres, no? Perquè als camps de concentració hi havia moltes dones només pel fet de ser dones o pel fet de ser família de, o per tindre una cultura determinada o unes creences determinades, no? O pertanyer a una ètnia.
0: És el que passa a la generosa Cortina Roig, la Gestapo la deté per la seva implicació a la resistència. En el moment que se l'enduen, el Jaume, el seu marit, no hi és. Però atenció, perquè qui sí que hi és l'André, el fill únic de la generosa i el Jaume. L'Anna Cortina, filla de Son i de Casa Moreu, reneboda de la generosa, en parla.
2: A mi el que em va xocar més, que clar, quan la van anar a buscar els de la Gestapo per empresonar-la, ella tenia un fill de 5 anys i el fill el va tindre que deixar amb una veïna i la veïna pues, ja va saber aquí avisar de la família perquè se l'emportessin perquè ella ja se la van endur empresonada de la Gestapo.
0: Sabem que l'André el cuida en un primer moment una veïna i finalment l'acull una germana de la generosa que també viu a França. Ho sabem gràcies al testimoni de la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, també renebots de la generosa.
3: Amb els familiars, igual amb la tia Antònia, que estava allà, o la tia Teresa, perquè la tia Teresa és una germana de la tia generosa que se va casar a l'os. Diu, feia una cosa que el nen i el papa i la mama, i el papa i la mama, clar, que això li deve explicar al seu pare.
0: L'André presencia la detenció de la seva mare, la generosa, però i el Jaume Soldevila, el seu marit, on és?
4: Havia portat un grup d'aviadors britànics i canadencs al Pallars. Els havia portat i els havia deixat a mans dels seus germans perquè els poguessin portar fins a Barcelona. En el moment que ell retorna a Toulouse a casa, es troba que l'esperen i el detenen també.
0: En Jaume també és immediatament empresonat. La pena es decideix ràpid i al cap de poc es troba davant d'un escamot d'afusellament, cara a cara amb la mort.
4: Es porten fins a un lloc que es diu Castellmoro i aquest grup de presoners els hi donen una pala a cadascú i comenceu a acabar. Tant el Jaume com els altres veien clarament què és el que estava passant allà, quina era la seva sort, què era el que els hi passaria immediatament. Però què és el que passa? Hi havia un dels camions que s'havia d'acostar fins allà amb un altre grup de militars doncs, que estaven també amb aquest grup de gent i fa sonar el clàxon per fer-se notar que estava allà. La qual cosa el que fa és que els que els estan vigilants es distreguin un moment per poder fer venir el camió fins allà. Aprofitant aquest moment de distracció, el Jaume al cap li va únicament el pensament de que perdut per perdut apreti a córrer. Llança la pala i comença a córrer. És una zona emboscada, s'està fent fosc. El Jaume, evidentment, és una persona que està molt acostumada a anar pel bosc, a anar per la muntanya, a anar pel terme. En el moment en el que comença a córrer el Jaume, no hi ha manera que el puguin seguir. El Jaume únicament, amb la ràfaga de trets que se genera en aquell moment, se'l fereix una mica en una cama, però el Jaume sobreviu. Es pot amagar, pot contactar doncs, amb la resistència, el poden amagar durant un cert temps.
0: Som al maig de 1944. França serà alliberada pocs mesos després i el Jaume pot sobreviure amagat fins a l'alliberament. Els renebots de la Generosa, el Josep Maria i la Montse Xucla Cortina, saben que va rebre ajuda durant la seva fugida.
5: Li disparen, el fereixen la cama, però ell s'escapa. I s'escapa i aterrissa en una casa...
3: De camp, en una masia, com en una masia.
5: En una masia, però que casualment un dels que hi ha allí...
3: És metge.
5: És metge.
3: Metge que s'havia amagat, s'havia també refugiat allí i el va curar.
6: A l'agost de 1944, els aliats recuperen París, gràcies, en bona mesura, a la resistència, nodrida de republicans i republicanes catalanes i espanyoles, com la Generosa Cortina o el Jaume Soldevila i els seus germans. El Jaume pot tornar a casa, però es troba una casa buida i l'angoixa i la incertesa total de no saber què ha passat amb la Generosa.
7: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
11: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
12: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
11: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
12: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
11: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
12: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
11: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
12: Info i reserves al 93 131 11 00.
11: Visiteu www.elportinyol.com.
13: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
14: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música. Yeah, yeah, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens de l'R3 s'ha restablert entre la Garriga i Centelles després que s'hagi vist interrompuda tot el matí en aquest tram per un robatori de cablejat de coure. Renfe ha informat cap a 2:15 que un cop resolta la incidència s'ha reprès el servei. La circulació s'ha vist afectada per un robatori de coure entre la Garriga i Figaró de matinada. Al matí, Renfe ha informat que havia habilitat busos per fer el trajecte per carretera mentre esperava que Adif solucionés. I Adif, per la seva banda, ha indicat que treballava en la reposició del cable robat. En paral·lel, l'R13 continua patint retards aquest diumenge arran d'una altra sostracció de cable, també la matinada passada, entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Berà. Catalunya afronta aquest diumenge una nova jornada de tempestes després d'un dissabte passat per aigua. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant el risc d'inundacions, mentre que el Meteocat manté els avisos per xàfecs intensos. 7 comarques, principalment de Girona i Osona, es troben en nivell de perill alt i 10 més en moderat. Les precipitacions poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb tempestes i possibles fenòmens de temps violent. L'episodi s'allargarà fins a les 8 del vespre i afectarà també el Pirineu, el Prepirineu i el Vallès. Les autoritats demanen extremar la precaució. I en successos expliquem que el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z en el terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i del Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals. I continuem amb successos, perquè una baralla multitudinària a Lleida la nit de dissabte s'ha saldat amb 5 persones ferides per arma blanca, 2 d'ells menors d'edat, 3 dels quals amb lesions lleus i 2 amb ferides de més consideració. S'ha detingut una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc a la rotonda situada entre les avingudes Rosa Parks i Sant Ruf, i la zona s'ha reforçat amb la presència de la Guàrdia Urbana i els Mossos amb unitats d'arro per seguretat i ordre públic. Els joves ferits van haver de ser evacuats pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Engeguem una nova edició d'aquesta història que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 amb el nostre himne, el que ens va deixar, el que ens va prestar, la línia musical, la filosofia del programa i també el títol, See You Later, Alligator. See you later, alligator. Hasta luego, cocodrilo. Com estan els meus cocodrulos avui? L'altre dia en el grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, algú va dir: despedirse no duele, duelen todos los momentos que se irán con ese adiós. Ah, però ara t'estem dient hola, i ho fem, com sempre, junts.
2: Albert, sóc l'Àngels de Castelldefels i voldria la Queen of Hearts de la Juice Newton i senador de l'Olivia Newton-John.

Juice Newton, nascuda el 1952 als Estats Units, és cantant, compositora, guitarrista, especialista en música country. Queen of Hearts, la reina de cors, però l'amable amiga comunicant del contestador automàtic també ens demanava Xanadu. La música de la Electric Light Orchestra i la veu de la Olivia Newton-John.

Xanadu, cançó principal de la banda sonora original de la pel·lícula de 1980 del mateix títol. Un conte meravellós que, si no has vist, et recomano que la recuperis on puguis, en alguna plataforma, en un DVD, si és que encara queden alguns DVDs, em sembla que sí, perquè et resultarà tonificant, et permetrà somiar en colors. Al costat d'Olivia i de la música de la Elo hi havia el gran ballarí i actor Gene Kelly. Olivia era britànica australiana. Ens deixava l'agost del 2022 als 74 anys d'edat, però nosaltres ja la posàvem molt abans de que fos molt popular al participar a la pel·lícula Gris, Brillantina, el 1978, al costat de John Travolta.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents horaris per la FM, algunes d'elles però també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. L'altre dia, en una emissora de ràdio de Baltimore, demanaven a l'audiència, preguntaven quina cançó et fa feliç. Les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès que es diu Jacob Jolich perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons tenien un tempo que anaven més ràpides que el promig de les cançons pop.

també per les lletres que parlaven d'esdeveniments positius, com festes o experiències romàntiques, o senzillament perquè no tenien cap sentit. Bé, hem de dir que les cançons escollides perquè donen bon rotllo per l'audiència d'aquesta emissora tenen un tempo de promits entre 140 i 150 bits, que és com es mereixen aquestes coses, per minut. I això és un par de dotzenes de bits més ràpid que la cançó pop promits. Però el neurocientífic també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i les associacions personals, i que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura, i que hi havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. Amb molt de gust compartirem les 10 més votades en aquesta enquesta que va fer Radio Baltimore, perquè crec que ens poden anar molt bé, tal i com estan les coses, per augmentar una miqueta el nostre estat d'ànim. En el número 10 es veia venir Walking on Sunshine de Katrina and the Waves.

Walking on Sunshine. Passejant amb el sol. El primer gran èxit de Katrina i la banda The Waves al 1983. Llavors vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-la en directe al meu programa que es deia Los Musicales de la cadena catalana. Records de tota una història. Perquè tu i jo sabem, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? Encantats encara avui dia de compartir amb tu tants bons records en forma de música. I concretament ara, les 10 cançons que més bon rotllo, segons uns oients de Ràdio Baltimore, et poden donar. Walking on Sunshine en el 10 i en el 9. Gloria Gaynor, I Will Survive.

I Will Survive. Sobreviviré. Que ha tingut moltes versions pràcticament fins a l'actualitat, però aquesta és l'original del 1978. En la seva versió de luxe. En la versió maxi. Gloria Gaynor, que en diverses ocasions ha actuat en concert a Barcelona, al Palau de la Música. En aquells finals dels 70s i principis dels 80, era l'autèntica reina de les pistes de ball, competint amb la gran Donna Summer. Però, com deia el doctor neurocientífic, les lletres de les cançons són importants perquè es considerin de bon rotllo. Però jo aquesta cançó sempre he pensat que és més que una cançó per molta gent que ha viscut la història que explica la cançó i que la té com un himne. I que en poques paraules li ha dit, sense tu sobreviuré, fins i tot millor. Perquè ets un podrit i un malparit i etcètera, etcètera, etcètera, que ja us podeu imaginar, oi? La cançó que li dedica al que ja és el seu ex. Que ja la paraula és fastigosa. O sigui, ja, és que jo tinc una ex, eh? Estava en el número 9, en el 8, Bon Jovi! Living on a Prayer, des del 1986.

Living on a Prayer. L'estaves cantant? A mi no només em dona bon rotllo la cançó en si, sinó també quan tinc un bolo, quan compartim aquest programa cara al públic en directe i adaptat a Sessió de Ball en temps de festes majors, i al punxar-la, les milers de persones que m'acompanyen la canten. Jo només he de baixar una miqueta el volum del disc i vosaltres feu la resta quan arriba això. Bueno, ja he dit moltes vegades que quan un DJ que hi triomfa, quan se li omple la pista o quan tothom canta la cançó que ell ha decidit posar, és el més semblant a un orgasme, eh? I en aquest aspecte n'hauré tingut molts, perquè jo calculo que he fet més de 10.000 sessions de DJ. Però també sento quelcom semblant quan he de fer un paper en un doblatge i resulta que el director de doblatge em diu a la primera que ha encaixat perfectament el to, la sincronia, etc, etc. En el número 7 està Cyndi Lauper i aquest temazo de 1983. Girls just want to have fun, que ve a dir que les noies només volen divertir-se. Segons sembla, els nois, quan surten, busquen alguna cosa més.

de Cyndi Lauper, recordo que més o menys quan va sortir aquesta cançó el 1983 es va fer una enquesta d'aquelles que fa gent que té poca feina, oi? I va estar declarada l'artista pitjor vestida del món musical pop. La veritat és que aquesta cançó s'ha convertit en un autèntic himne feminista, que en el seu moment va arribar a ser número 2 als Estats Units, que ha aparegut a moltes bandes sonores. Bueno, és un tema clàssic de la cultura musical dels anys 80. Són les 10 cançons més votades com a cançons que proporcionen bon rotllo, les que t'ajuden a tenir bon humor, les que et tonifiquen, en una multitudinària enquesta realitzada per l'emissora internacional Ràdio Baltimore. En el número 6, una de les dues cançons dels anys 60 d'aquestes 10. The Monkees, Unbeliever.

0: eren The Monkees. Un producte televisiu amb gran impacte comercial i per al qual van treballar algun dels millors autors dels Estats Units dels anys 60, com Neil Diamond, que els hi va regalar aquest tema, Unbeliever. Concretament del 1967. Bueno, la cançó va tenir una segona vida l'any 2000 quan es va utilitzar amb nous arranjaments com a tema central de la primera part de la pel·lícula Shrek, la divertida primera part de Shrek. Oh, yeah, yeah, yeah. Cançons que donen bon rotllo. Aquesta està en el número 6. De seguida compartim les 5 primeres. Algú va dir que la bona sort és la germana bessona del treball intens.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Què tal? Com estàs? T'hi trobes a gust aquí al club? Et recordem que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'ns un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Per participar en qualsevol de les seccions habituals o senzillament per dir-nos quina cançó vols compartir amb els cocos. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. I no et preocupis, dedica't a ser feliç, o almenys a intentar-ho. Segons molts psicòlegs, les preocupacions és el principal problema que tenim al llarg de la vida. És que som uns... Bé, millor no dir-ho, però és que contínuament ens preocupa alguna cosa. I l'experiència ens demostra, com diuen els psicòlegs, que la majoria de coses que ens preocupen no arriben a passar mai. Valdria la pena deixar-les una mica aparcades. I si amb una cosa tan habitual per nosaltres, tan familiar de tota la vida com la música, poden oblidar-se, ni que fos momentàniament, del nostre caparronet, doncs perfecte. Mil sobre hojuelas, que diuen en castellà. He may have to litigate, don't worry. Be happy.
1: Look at me, I'm happy.
0: Per si serveixen d'alguna cosa, estem compartint les 10 cançons que en una enquesta de Ràdio Baltimore van escollir els oients com cançons, podríem dir, edificants, no? Se'ls va preguntar quina cançó et fa feliç. I les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès, Jacob Jolig, perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons, per exemple, tenien un tempo més ràpid que el promig de les cançons pop, que anaven més ràpides. També per les lletres, que parlaven d'esdeveniments positius, com festes o experiències romàntiques, o senzillament perquè eren cançons que no tenien cap sentit. Que això també està bé, eh? O sigui, ja anem prou de cul en els dies feiners. Sempre vull dir que seria un autèntic luxe programar que tal dia, de tal hora a tal altra, a la teva agitada agenda, està previst no fer absolutament res. Allò, perdre el temps dolçament. Don't worry, be happy. I si a prop tens el nostre programa, potser t'acompanyem i encara t'hi trobes millor. Recorda que si has fet tard, si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Spotify o a Podcast Google. És molt ràpid, és gratis. I així et descarregues els programes i els portes amb tu allà on vagis. Clar, els pots tenir al teu mòbil, per exemple, eh? O qualsevol dispositiu i escoltar-los quan vas en cotxe, en metro o en bus, o quan passeges, el coco al teu costat. Be happy now. En el 10, Walking on Sunshine, de Catherine and the Waves. En el 9, I Will Survive, de Gloria Gaynor. En el 8, Living on a Prayer, de Bon Jovi. En el 7, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. En el 6, escoltàvem fa uns moments els Monkees amb Unbeliever. I en el número 5, una cançó que Sylvester Stallone va demanar com a banda sonora de la seva pel·lícula Rocky 3. Després, el temps ha demostrat que la cançó ha sigut molt important, bastant més que la pel·li. Del grup Survivor, L'ull del tigre. Eye of the Tiger, 1982.

Eye of the Tiger, l'ull del tigre, a banda de donar bon rotllo, segons molts oients de l'emissora Ràdio Baltimore, també us asseguro que agrada molt a la gent més jove, ho he comprovat moltíssimes vegades, en els bolos del cocodril de festa major, sí. Quan adaptem aquest programa en directe i adaptat a sessió de ball. El grup Survivor i la cançó més important d'ells per tota la vida, encarregada per Sylvester Stallone el 1982. I després... L'amic Billy Joel. Uptown Girl.

Cap Chanel, noia de la part alta de la ciutat, que explica la història d'un obrer que intenta lligar a una pija. Cançó del 83. Billy Joel. En el 4 de les 10 cançons que donen més bon rotllo. El neurocientífic que va investigar per què també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i de les associacions personals. I que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. És clar, depèn de quan escoltes la cançó i amb qui l'escoltes també, eh? I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Atenció, arribem al número 3. I hear the sound of el gran clàssic de 1966 dels Beach Boys, en el seu moment la cançó més cara de la història, la gravació de Good Vibration.

original, espectacular Good Vibrations Beats Boys. Donant-nos bones vibracions des de 1966. I 10 anys més tard... en el número 2... ABBA, Dancing Queen.

Dancing Queen d'Ava és la subcampiona d'aquesta classificació. De les 10 cançons més votades que donen bon rotllo. Dancing Queen de 1976 i d'Ava. N'hem compartit moltíssimes de cançons que ens ajuden a estar de bon humor, a veure les coses d'un altre color. Però potser tu encara tens alguna que no ha sonat al programa. No te la guardis per tu sol, per tu sola. Ens ho dius per correu electrònic, que estarem encantats de compartir-la amb tots els cocos. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Recorda també que pots seguir-nos al Facebook. El grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Hi ha més de 20.000 amics que hi col·laboren amb records musicals i de tota mena, les 24 hores del dia i de la nit. Però ens faltes tu. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club i digues la teva. Sí, allà també podràs estar al corrent de totes les nostres activitats. Així que sí, repassem les 10 més votades per aquesta enquesta que ha fet Radio Baltimore. Són Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, I Will Survive de Gloria Gaynor, de Bon Jovi Living on a Prayer, de la Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, els Monkees Unbeliever, Eye of the Tiger dels Survivor, de Billy Joel, Uptime Girl, Good Vibrations, les bones vibracions dels Beach Boys, aquesta Dancing Queen que escoltàvem fa uns instants d'Ava, i en el número 1, una cançó de 1979 que en principi va passar, home, no diria jo que desapercebuda, però no va ser un gran èxit. I en canvi, com els bons vins, quan han anat passant els anys, han anat adquirint una importància tan important com que aquests oients d'aquesta enquesta la van situar en el número 1 de les cançons que donen bon rotllo. És una cançó de Queen amb Freddie Mercury al capdavant, Don't Stop Me Now, No M'aturaran.

El gran Freddie Mercury amb la seva veu irrepetible, això ho han dit científics, tècnicament no ha hagut ni hi haurà mai més una veu com la seva. I Don't Stop Me Now, No M'aturaran, del 1979, la cançó escollida com la que dona més bon rotllo.

0: La cançó Prota avui. De l'espai de les versions. De l'amic Ramon Castells de Barcelona.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
3: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
2: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
3: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
2: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
3: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
2: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
3: Info i reserves al 93 131 1100.
2: Visiteu www.elportinyol.com.
4: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
5: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
4: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
6: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
8: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
9: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
8: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
9: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
8: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
6: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
0: Ràdio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
3: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
2: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
3: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
4: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
5: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
1: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Adrià Duc. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons dades provisionals. Els viatges de llarga distància guanyen pes entre els usonencs aquest estiu, a Àsia, les illes i el nord d'Europa, entre les destinacions més buscades. Ens ho explica des del 9FM Arnau Jaumira.
2: Tot i la calor, les vacances de platja continuen sent un clàssic, però cada vegada guanyen més pes els viatges de llarga distància. Per als qui busquen sol i descans, les Canàries han recuperat demanda. Per la seva banda, Madeira, les Açores o Cap Verd també han guanyat protagonisme gràcies a les connexions directes.
3: Doncs es torna a anar molt a les Canàries, però sí que, com que tenim una colla de destins que, d'illes que han posat vols directes, doncs són destins que realment han estat de moda aquest estiu.
2: La calor també condiciona cada vegada més l'elecció de destí. El nord d'Europa és una de les alternatives amb Islàndia i els països nòrdics entre els més demandats. I una altra tendència, els qui poden, cada vegada més, intenten evitar els mesos de temporada alta i concentrar els viatges un cop passats el juliol i l'agost.
3: Els últims anys veiem que estan intentant agafar vacances fora de la temporada més alta.
2: Amb tot, des de Viatges Alemany, asseguren que malgrat la guerra al Golf que va provocar una aturada al febrer, ara ja s'ha tornat a la normalitat.
1: Gràcies, Arnau. I d'altra banda, la circulació de trens de l'R3 s'ha restablert entre la Garriga i Centelles després que s'hagi vist interrompuda tot el matí en aquest tram per un robatori de cablejat de coure. Renfe ha informat que un cop resolta la incidència, s'ha reprès el servei. Pastors d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit aquest diumenge al concurs de gossos d'atura de Llavorsí, al Pallars Sobirà. Un total d'11 pastors amb els seus gossos han fet una exhibició d'agilitat, destresa i complicitat. La coordinació entre els pastors i els animals ha hagut de conduir un ramat d'ovelles per un circuit i fer-lo entrar en un recinte marcat. El certamen, que serveix per homenatjar l'ofici de pastor, ha reunit gairebé 1.400 persones. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
5: In olden days, a glimpse of stocking was a looked on as something shocking, but now God knows.
6: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

0: Molt bona nit i molt benvingudes i molt benvinguts un dijous més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a la música i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si us agraden els espectacles de teatre musical, des d'ara i fins a les 10 us acompanyarem en Joan Bosch i la Mar Vico a les Vies del So, i aquest que us parla en Jordi Serra Ribugent aquí rere els micros per fer-vos passar una bona estona amb músiques i cançons d'espectacles que s'han pogut veure i alguns fins i tot encara es poden veure a Broadway, al West End de Londres, a Barcelona, a Madrid i a molts més altres indrets del nostre planeta. I entre aquests musicals n'hi ha de molt, molt coneguts i d'altres que no ho són tant. I els d'avui són molt, molt coneguts. I d'alguns fins i tot ja n'hem parlat amb anterioritat aquí al nostre programa. Cada setmana el nostre programa té una temàtica molt concreta i totes les cançons estan relacionades d'una manera o altra amb aquesta temàtica. Després de l'art i els artistes, les dones d'empenta i dels esports de la setmana passada, avui farem una ronda de nit. I viatjarem en el temps i en l'espai i anirem a visitar alguns dels locals d'oci nocturn més coneguts dels musicals. Els visitarem de manera cronològica, tenint en compte a quina època està ambientada, doncs, cada musical. Començarem aquesta ronda de nit al París de finals del segle XIX i l'acabarem també a França, concretament a Saint-Tropez, a la dècada dels 80 del segle passat. I entremig també anirem a visitar altres indrets i altres èpoques, tot visitant antres de bona i de mala mort, on la gent de l'època anava a conèixer gent, a veure unes copes, a gaudir de bona música o d'un espectacle, a ballar, a treure el ventre de penes, a desinhibir-se, a trobar parella, a lligar, en definitiva, llocs on la gent anava a passar-s'ho bé. I començarem anant a París. A París, a la ciutat llum, i concretament a un mític local d'espectacles que va ser fundat el 1889 per un empresari teatral català, el terrassenc Josep Oller i Roca, juntament amb un empresari francès de nom Charles Joseph Zidler. Aquests dos senyors, col·legues, amb molt bon rotllo entre ells i amb molt bona visió de futur, ja eren els propietaris del Teatre Olímpia, que els hi anava molt bé, però van decidir que volien muntar un nou local, una nova atracció per a les nits parisenques. I això es va fer realitat quan el 6 d'octubre de 1889 van inaugurar als peus del turó de Montmartre el ja mític Moulin Rouge, que encara segueix en actiu. I, per tant, doncs, segueix en actiu. Per tant, si aneu a París, encara podeu gaudir d'algun dels seus espectacles de varietats i prendre una copa, o totes les que vulgueu, de xampany francès. En aquest mític local nocturn d'oci parisenc és on se situa l'acció del musical Moulin Rouge amb exclamació final, adaptació teatral de la pel·lícula amb el mateix títol, dirigida per en Baz Luhrmann i protagonitzada per la Nicole Kidman i l'Ewan McGregor, que ja en si era una pel·lícula musical, i a la vegada també era un jukebox, perquè totes les músiques i les cançons que sonaven al llarg de la pel·lícula i de l'espectacle són totes molt i molt i molt conegudes i ja existien abans de que s'estrenés la pel·lícula, el 2001, o el musical a Broadway, el 2019. Per exemple, per posar-vos un exemple, el fragment que ara escoltarem a continuació, que es titula The Sparkling Diamond, el diamant brillant o el diamant espurnejant, i sonaran cançons de la Shirley Bassey, la Madonna, la Marilyn Monroe i la Beyoncé, que de ben segur reconeixereu. De ben segur. Serà com una mena de cançó Frankenstein de les nostres, que ara fa un temps que no en posem cap, però que la nostra tècnica, la Mar Vico, n'està preparant algunes per propers programes i les posarem. Doncs entrem ja al Moulin Rouge i anem a escoltar la Satine, la protagonista del musical i estrella del local, un dels vèrtexs del triangle amorós d'aquest espectacle, un espectacle basat en La Traviata de Giuseppe Verdi i La Dama de les Camèlies d'Alexandre Dumas Fill, un musical ambientat al París de finals del segle XIX, però amb cançons del segle XX i de principis del XXI. The Sparkling Diamond, del musical original de Broadway del 2019.
1: Ladies and gentlemen, bohemians and artists, coquettes and boulevardiers, may I present you our sparkling diamond, the unique, the indomitable, the one and only...

Time.

ens va dir. I després del Moulin Rouge de París, ens anem al The Hot Box de Nova York. The Hot Box, que podríem traduir com la capsa calenta o la capsa ardent, és el club nocturn on treballa, bueno, on treballa i on actua, la senyoreta Adelaide, l'artista estrella dels shows que ja s'hi poden veure, que és l'eterna promesa de Nathan Detroit, el protagonista del musical Guys and Dolls, que és jugador professional i propietari d'un local de jocs i d'apostes. He dit l'eterna promesa de Nathan perquè, tot i que porten 14 anys junts, no hi ha manera que trobin el moment idoni per casar-se i formar una família com a ella tant li agradaria. A partir d'unes històries curtes d'en Damon Runyon, escrites als anys 20, amb música i lletres d'en Frank Loeser i llibret de l'Abby Burrows i en Joe Swerling, Guys and Dolls, que podríem traduir com a nois i noies, o xicots i nines, es va estrenar a Broadway el 1950. El West End de Londres hi va arribar el 1953 i se va fer una versió cinematogràfica el 1955 amb Marlon Brando de protagonista, cantant amb la seva pròpia veu i ballant i fent tot el que es fa en un musical. Crec que va ser l'únic musical en què va participar al llarg de la seva vida. I a més a més, estava molt ben acompanyat per en Frank Sinatra, la Jane Simmons i la Vivian Leigh. Una pel·lícula que jo realment us la recomano molt, molt, molt. D'aquest musical se n'han fet

diverses reposicions, tant a Broadway com al West End, i també s'ha pogut veure a d'altres països. Sense anar gaire lluny, el 1998, el Teatre Nacional de Catalunya se'n va fer una versió amb la qual es va tancar la primera temporada del TNC. Va ser un musical dirigit per en Mario Gas i el personatge de l'Adelaide va ser brillantment interpretat per la Vicky Peña, que fins i tot cantava cançons fent falset que mantenia al llarg de tot l'espectacle. Al West End de Londres, el 2023, se'n va fer un muntatge que era totalment immersiu. Els espectadors estaven asseguts al voltant d'una mena d'escenari central de forma rectangular i disposats de tal manera que per moments semblava que estiguessin als carrers de Nova York, al local d'apostes de Nathan Detroit o a l'interior del club nocturn de Hotbox, on hi actua cada nit la Adelaide. L'artista estrella del local, molt ben acompanyada de les seves ballarines, la Kitty, la Mimi, la Carissa, la Lisa i la Maggie, més conegudes totes elles com les Hotbox Girls. I el de Hotbox és on ara ens n'anem de pet. Ara mateix ens n'anem directament cap allà, perquè veig que les noies ja estan preparades en un lateral de l'escenari. Hi ha gent per totes bandes, uns beuen, altres fumen, aquells d'allà mengen, hi ha diversos matrimonis. Aquell senyor d'allà, penso que la senyora que l'acompanya no és la seva dona, però bé. També hi ha un grup de molts homes, que semblen homes de negoci, de la manera que estan vestits i que ara estan fent un brindis. Una parelleta d'enamorats, se'ls veu molt acremalats, la veritat. I ara acaben d'entrar al local dos nois vestits amb barrets com si fossin gàngsters. I mireu, mireu, mireu, i ara puja una senyora a l'escenari que deu ser la mestra de cerimònies. I sí, sí, sí, és la mestra de cerimònies perquè li acaben de posar un focus al davant perquè tothom es fixi en ella. I ara sembla que la banda del local, mira, ja s'està preparant. Anem a veure què ens explica aquesta senyora.

0: ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.
1: Acabem d'escoltar l'Adelaide, interpretada per la Marisha Wallace, cantant la cançó Abaixa'l en apec, del musical Guys and Dolls. Abaixa'l en apec és una expressió en anglès que significa gran quantitat, molta quantitat. I normalment quan es parla, quan es diu Abaixa'l en apec, fa referència a la quantitat d'afecte i d'amor que tens cap a la gent que t'envolta, cap als enamorats, sobretot. I de Nova York... Mira, això que sona. A veure com sona. Sí. I de Nova York ens n'anem a Berlín, al Berlín de 1929, amb el nazisme ja començant a guanyar força a Alemanya, i a un local d'oci nocturn molt i molt i molt conegut pel que fa als musicals, el Kit Kat Club, on succeeix gran part de l'acció del musical Cabaret, del qual ja n'hem parlat en altres programes, però recordarem, això sí, que es va estrenar a Broadway el 1966, després d'haver estat unes setmanes de proves a Boston. A partir de la novel·la Adéu a Berlín, d'en Christopher Isherwood, i la posterior obra de teatre, basada en aquesta novel·la, titulada Soc una càmera, d'en John Van Druten, el 1966 es va estrenar Cabaret, amb música d'en John Kander, lletres d'en Fred Ebb i llibret d'en Joe Masteroff. El 1966 aquest musical no va tenir massa èxit, la veritat. Però el 1972 se'n va fer una versió cinematogràfica dirigida per en Bob Fosse i protagonitzada per Liza Minnelli, en Joel Grey i en Michael York, que va revitalitzar i popularitzar el musical i les seves músiques i cançons. Als anys 80 i 90 se'n van fer noves reposicions a Broadway i a Londres, on ja s'incloïen les noves cançons creades expressament per a la pel·lícula i per al lluïment de la Liza Minnelli. I el personatge de la Sally Bowles va començar a tenir molt més protagonisme al musical, al igual que a la pel·lícula. En el musical original era un personatge que passava per allà, més aviat un secundari. El 1992 a Barcelona se'n va poder veure un muntatge protagonitzat per la Nina, en català. La Nina feia de Sally Bowles i comptava amb el gran Ovidi Montllor i la Sílvia Tortosa en el seu repartiment. D'aleshores ençà s'han pogut veure diversos muntatges tant a Barcelona com a Madrid, on actualment hi ha un cabaret immersiu, el You Music Hotel Teatro Albéniz, amb l'Abril Zamora com a mestre de cerimònies, que es podrà veure per ara fins al 10 de maig. El 2021, al West End de Londres, se'n va fer una reposició que tenia com a protagonistes a Lady Redmayne, aquell actor pèl roig protagonista de la pel·lícula sobre la vida de Stephen Hawking, que era qui feia de mestre de cerimònies, i la Jessie Buckley com a Sally Bowles. La Jessie Buckley és una gran actriu de teatre de text i de teatre musical britànica, que havia participat i ha participat a sèries de televisió i a pel·lícules, sempre amb personatges secundaris, però que aquest any ha estat el seu any, gràcies a l'èxit de la pel·lícula Hamnet, basat en les supervendes de la Maggie O'Farrell, perquè la Jessie Buckley és l'actriu protagonista de Hamnet i recent guanyadora de l'Oscar a millor actriu pel personatge que fa de l'Agnes, la dona d'un tal William Shakespeare, que interpreta en aquesta pel·lícula. Anem al Kit Kat Club, on ja tenim preparada la Sally Bowles, interpretada en aquesta ocasió, com us dèiem, per la Jessie Buckley, per oferir-nos un dels seus números musicals més coneguts, el número musical de la cadira, el Meinhard.
2: You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr.

l'esport ens va bé. El Gran Tonet és el propietari d'un local al Paral·lel on cada nit la gent pot anar a prendre's una copa, fumar i gaudir dels espectacles de varietats que en un petit escenari ofereixen copletistes, mags, humoristes, transformistes, bailaores i bailaores de flamenc i altres artistes. El local del Gran Tonet és un dels indrets de la Barcelona de finals dels anys 20 del segle passat on transcorre l'acció del musical Flor de Nit. Producció dels de Goy de Gom, estrenat el 1992 al Teatre Victòria, amb música original de l'Albert Guinovart i lletres i llibret d'en Manuel Vázquez Montalbán. I tot, tot molt ben supervisat per en Joan Lluís Bozzo, el director de la companyia i d'aquest muntatge. Entrem ja al local del Gran Tonet, on entre els clients hi ha molts més homes que dones. Hi ha algun noiet barbamec que s'ha colat i també alguna dona vestida de manera molt masculina que fa un pols amb un jove mariner a la barra del bar. I un matrimoni vellaios que deuen ser del barri i aprofiten per venir a l'espectacle. També hi ha un altre mariner que està amb una noia d'aquelles que fan cantonades per les Rambles. Sembla que l'actuació és a punt de començar. La Mimí, la copletista estrella del local, és a l'escenari preparada per explicar-nos una història ben peculiar d'un triangle amorós. Aneu-la a escoltar.

Estem escoltant de fons Aquarius, en versió instrumental del musical Hair, un musical de finals dels 60 amb un esperit molt hippie, on els nois protagonistes de la història, tots ells també molt hippies, no es volen tallar el cabell per anar obligats a la guerra de Vietnam. I concretament, en plena guerra de Vietnam, és on se situa, cronològicament parlant, el musical Miss Saigon, aquella adaptació lliure a teatre musical de l'òpera Madame Butterfly, amb música d'en Claude-Michel Schoenberg i lletres de l'Alan Boublil, els mateixos creadors dels Miserables, i que es va estrenar a Londres el 1989. L'acció d'aquest musical té lloc a Saigon, una de les ciutats més poblades de Vietnam, que actualment té com a nom oficial el de ciutat Ho Chi Minh, tot i que encara hi ha molta gent que la segueix anomenant Saigon com se la va conèixer durant molt de temps. Amb la guerra de Vietnam darrere fons, a Saigon hi trobem un altre de mala mort que es diu Dreamland. Dreamland, que en anglès significa terra de somnis. Una mena de barreja entre bar de carretera i sala de ball, que és on treballa la Kim, la protagonista d'aquest musical. Una noia vietnamita de 17 anys que, després que se li morís tota la seva família a conseqüència de la guerra, va marxar del seu poble i se'n va anar a Saigon a buscar-se la vida. Ara treballa al Dreamland, un local regentat per un home al que tothom anomena l'enginyer. L'enginyer. I que no és altra cosa que un proxeneta, que té diverses noies al seu càrrec, en el seu local, aparentment, com a cambreres, per acontentar els soldats estatunidencs que abandonen per unes hores la guerra. I van al Dreamland a beure alcohol, a fumar i relacionar-se amb les noies del local, amb qui, a canvi d'uns dòlars, poden passar la nit. Quan comença el musical, al Dreamland es du a terme la celebració de l'elecció de la Miss Saigon del local. Totes les noies s'exhibeixen en biquini i poca roba més, ben descarades i sexis amb els clients, exhibint tot el seu potencial seductor per atraure clients per aquella nit. Anem al Dreamland, que la festa per escollir la noia que serà la Miss Saigon d'aquesta temporada és a punt de començar. Anem-hi.

El 1959, el Paper Shop, que era una sala de ball de la ciutat alemana d'Aquisgrà, hi havia d'actuar una banda en viu, però els músics van tenir problemes i no van poder actuar. En aquella època, a les sales de ball s'actuava amb música en viu. Al gerent d'aquesta sala se li va ocórrer una brillant idea per no haver de suspendre la vetllada. El que va fer va ser utilitzar un tocadiscos i anar posant discos perquè els clients poguessin ballar tota la nit. Aquesta innovació puntual d'un dia va marcar el naixement de la cultura disco. A finals dels 60, el concepte de discoteca es va anar estenent per tota Europa i pels Estats Units d'Amèrica, transformant la vida nocturna i donant lloc a nous estils de música i ball. L'apogeu, per dir-ho així d'alguna manera, de la música disco i l'era daurada de les discoteques es va produir a la dècada dels 70 en discoteques icòniques com l'Estudio 54 a Nova York, que es va convertir en sinònim de glamour, exclusivitat i llibertat. Ben aviat hi va haver discoteques arreu d'Europa, dels Estats Units i de molts altres països del món. Aquí a Arenys hi va haver un temps que en vam tenir quatre com a mínim que jo recordi, funcionant a la vegada. El 1800, el Quijote, el casino transformat per dies i hores en discoteca, i el Johnny's, que de les quatre és l'únic que encara està activa i hi ha gent que té molts records, però en el guió té el rècord de ser la discoteca més antiga de Catalunya, i la tenim a Quirenys, sí senyor. I us preguntareu que per què tot aquest rotllo sobre les discoteques. Doncs perquè ara mateix ens n'anirem a una. Una ubicada a la ciutat de Nova York, que no és l'Estudio 54, no té tant de glamour ni tanta exclusivitat, però és una discoteca que està d'allò més bé per anar-hi un dissabte a la nit a ballar una estona. El nom d'aquesta discoteca és 2001 Odissea, que no sé si té alguna cosa a veure amb la pel·lícula d'en Kubrick. Però que és la discoteca on va ballar cada dissabte a la nit un noi que es diu Tony Manero i que és el protagonista del musical Saturday Night Fever, La febre del dissabte a la nit, un musical basat en la mítica pel·lícula del mateix títol de 1977, protagonitzada per en John Travolta, actor molt vinculat d'una manera o altra als musicals del setè art. Antoni Manero és un noi amb una vida gris i plena de conflictes personals i familiars que aprofita els dissabtes a la nit per esvergir-se i anar a ballar amb els amics a la discoteca i de pas també conèixer noies. En aquesta discoteca trobarà l'amor i juntament amb ella, amb aquesta noia, es convertiran en els reis de la pista. No sé si nosaltres, la Mar, en Joan i aquest que us parla, també ens convertirem en reis de la pista, però el que farem ara a continuació, i us animo els que esteu a casa també a fer-ho, és veure una mica l'esquelet a ritme d'una cançó de les que sonen en aquesta discoteca i que de ben segur que reconeixereu. Disco Infierno. Anem tots a ballar. Vinga.

0: Acabem d'escoltar Disco Inferno, que he dit infierno, no, i és inferno, del musical Saturday Night Fever, febre del dissabte a la nit, concretament del muntatge original que es va poder veure el 1998 al West End de Londres. I ara ens anem cap a França, que és on acabarem aquesta ronda per locals d'oci nocturn que avui estem fent aquí al Tot ens va bé. I jo us pregunto, què us sembla si ens n'anem a Saint-Tropez?
1: Tot ens va bé.
0: I el Saint-Tropez dels anys 80 és on hi trobem un nightclub molt exclusiu on s'hi fan espectacles de transformisme. Homes que es disfressen, ballen, actuen com si fossin dones. Als anys 80 d'això se'n deia transformisme. Avui dia això ho coneixem com espectacles de drag queens. Aquest local està regentat per dos homes que, a més, són parella, en George, que és el gerent del nightclub, i l'Alvin, que es converteix cada nit en la Zaza, l'estrella dels espectacles que ja s'hi poden veure. En George i l'Alvin són els protagonistes del musical La Cage of Fools, la gàbia de les boges, el títol del qual fa referència al nom del nightclub que regenten. El musical de La Cage of Fools està basat en una comèdia teatral d'en Jean Poiret, i tant la comèdia d'en Jean Poiret de 1973 com l'espectacle de teatre musical de 1983 van ser pioners en posar al damunt d'un escenari com a protagonistes una parella d'homosexuals. Aquesta parella, formada per en George i l'Alvin, reben la visita del fill d'en George, un fill que aquest va tenir amb una novieta de joventut, que ve a presentar-los la promesa. De fet, especifiquem-ho. Aquest fill ha tingut sempre més bona relació amb el seu pare i l'Alvin que amb la seva mare, que ja porta uns quants anys desapareguda i que no saben on para. Els ve a presentar la seva promesa, amb qui aviat es casarà. Amb la seva promesa també hi venen els seus pares, els futurs consogres d'en George, que no són altres que un destacat polític ultraconservador i la seva dona. I a partir d'aquí emboliga que fa fort i el musical es converteix en una comèdia d'allò més divertida. Amb música i lletres d'en Jerry Herman, el mateix creador dels musicals Hello Dolly i Mame, i amb llibret del polifacèctic Herbie Fierstein, el musical La Cage of Fools es va estrenar a Broadway el 1983, a Austràlia el 1984 i al West End de Londres el 1986. I d'aleshores ençà se n'han fet diverses reposicions tant a Broadway com al West End, com a Austràlia, com a molts altres llocs del món. El 2001, per exemple, es va poder veure a Madrid un muntatge d'aquest espectacle titulat La jaula de les loques, amb, escolteu-ho bé, protagonitzat per l'Andrés Pajares i en Joaquín Cremel, com a George i Alvin. Va ser un rotund fracàs, la veritat. I el 2018 es va poder veure una nova versió, primer a Barcelona i després a Madrid, aquesta vegada amb el títol original, La Cage of Fools, protagonitzada per l'Àngel Llàzer i l'Ivan a la banda com a parella de protagonistes. I ara entrem ja a La Cage of Fools, on ja estan totes les drag queens ben preparades per acompanyar l'estrella de l'espectacle, la Zaza, que ens oferiran, totes juntes, el número musical de benvinguda al seu nightclub. We are what we are, som el que som. Una cançó que amb la seva variant, que canta enmig de l'espectacle en solitari, l'Alvin, després de treure's la disfressa de Zaza, es va convertir en tot un himne per a la comunitat LGTBIQ+, i en una de les cançons més conegudes de la Gloria Gaynor, el I am what I am, soc el que soc. Però ara nosaltres anem a escoltar el We are what we are, un dels primers números musicals de l'espectacle que pertany al muntatge original de 1983.
2: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Here we are at the Pride of Saint-Tropez, the envy of the cabaret world, the jewel of the Riviera. Only champagne from now until the finale. Oh, I see so many old friends, so many new faces. Bonsoir. Oh, bonsoir. Monsieur Dame, the inevitable is upon us. Welcome to the 15th edition of our world-famous review, starring the one and only Zaza, and featuring the notorious and dangerous Kajal. And now, I beg you, open your eyes. You have arrived at La Cage

Aquesta cançó que esteu escoltant pertany al musical Sweet Charity, on també hi ha un local d'oci nocturn, el Fandango Ballroom, on hi treballa la Charity, la protagonista del musical. Però us he de dir que aquesta cançó se'ns ha disparat sola, sí, la màgia de la ràdio. Perquè aquesta cançó que esteu escoltant és una de les cançons que sonarà en el proper programa, que la setmana que ve és Sant Jordi, diada de llibres, roses i amor, i farem un programa dedicat a l'amor. I pot ser que ens surti un programa molt malós i fins i tot una mica empalagós. Però això sí, la gent que fem aquest programa, en Joan Bosch i la Mar Vico, les Vies del So, i aquí rere els micros, aquest que us parla, en Jordi Serra, riu gent, preferim mil vegades fer l'amor que fer la guerra, com fan alguns impresentables i assassins que corren pel món. Ens acomiadem ja de vosaltres i us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us esperem la setmana que ve amb molt d'amor, de nou, aquí, al Tot ens va bé, de Ràdio Arenys. Bona nit, que descanseu i fins la setmana que ve.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: Ràdio Areny, la primera, també amb bona música.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
4: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
5: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
6: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
5: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639-21-32-82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
7: Moonbikes a Arenys de Munt.
5: La teva botiga de bicicletes de referència.
7: Treballem amb les millors marques.
5: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
7: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
5: Finançament a 24 mesos.
7: Moonbikes.
5: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
7: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
5: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
8: Homes, fem camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Homes és un programa per posar sobre la taula, connectar, veure i parlar sobre què és ser home avui, d'on venim i cap on volem anar. Reflexionem sobre maneres de pensar i sentir que potser s'han de revisar perquè siguin més útils per tothom. Una aposta per una millor qualitat de vida com a persones. Homes, cada diumenge a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Arenys. La primera amb la igualtat.
1: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a X, on ha recordat que aquest es suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies. Illa ha defensat que la solidaritat i la cooperació són essencials davant les emergències. El president ha conclòs reafirmant tot el nostre suport a les persones afectades i als professionals que hi treballen sense descans, ha dit. Els bombers han rebut entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda una vintena d'avisos relacionats amb les pluges, 14 dels quals provenents de la regió de Girona. La majoria dels serveis són per branques i arbres caiguts a la via pública. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar aquest matí l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses al terç nord-oest. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, ha emès un avís de vigilància en observar la superació del llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà i ha demanat precaució en desplaçaments i zones inundables per l'acumulació d'aigua. En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema de emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons dades provisionals. I els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de primera hora d'aquest diumenge per descobrir els guarnits de la festa major d'enguany. Molts assistents han avançat la visita per evitar les aglomeracions i la calor, especialment intensa, aquest estiu. Els visitants consideren que l'afluència és similar a la d'altres anys i asseguren que durant les primeres hores del dia es pot passejar amb comoditat. Les decoracions han incorporat enguany novetats amb propostes més lluminoses i innovadores. També es valora positivament que diversos carrers s'hagin unit sota una mateixa temàtica. La Festa Major de Gràcia manté una de les seves tradicions més populars i continuarà atraient milers de persones. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.

Molt bon dia i bona hora. Una altra vegada estem aquí en dijous, en el programa Temps era Temps, amb la Marina. Avui la Martina no, la Marina. Canvia una lletra, eh? A més, aquesta és la jefa. O sigui que m'haig de portar bé perquè si no em fumarà bronca, eh? Bé. Estem la Marina, allà fora hi ha els de redacció, també hi ha el gran jefe en el despatx, i la Rosa Montner, perquè junts ho passem molt, molt i molt bé. L'altre dia, quan vaig marxar d'aquí, em vaig trobar amb el Biel i el Pau, que són, bueno, el relleu que jo espero que sigui el dia que nosaltres ens jubilem. I clar, ell és... Hi ha el Guiu, hi ha la Pia, hi ha en Fèlix, hi ha en Pau, capitanejant-los a tots, hi ha en Biel. En Biel és el més gran de tots, té 7 anys, o sigui que anem d'extrem a extrem. Tenim oients de 100 o 103 anys i tenim oients... de 7, 6, 5, 4, 1... Bé, és un programa que dona per tot. I el Biel em va demanar Mamma Mia. O sigui que escoltem Ava amb Mamma Mia. M'agradaria, en aquests moments, m'agradaria per un foradet poder-lo veure com balla, perquè és una fera. Vinga, endavant.

Molt bé, doncs, Biel, com pots veure, ja t'hem posat la cançó. Ara, a continuació, resulta que jo sóc molt poc, m'agrada molt cuinar. Últimament no tinc gaire gana, però vaja, que m'agrada molt cuinar i encara que sigui per mi no em fa mandra. Però no sóc gaire d'anar a restaurants ni a terrasses a prendre alguna cosa. No. Amb el meu marit, el cel sigui, quan sortíem a les 7 de la tarda a donar una volta, ara aquest temps així, pujàvem des de casa, allà a la platja de Cassà, fins aquí dalt, aquí al Calissai, donàvem la volta, baixàvem i dèiem, ens prenem una cerveseta, val? Passàvem un restaurant, una terrassa, passàvem l'altra, bueno, aquesta no, l'altra, i quan arribàvem al Capote dèiem, ens la prenem a casa, i ens assentàvem a la terrassa i ens la prenem a casa. O sigui que no sóc gaire aficionada. Però hi ha una cosa que sí que faig sempre que vinc a la ràdio, i és anar a la Cruzan i prendre'm uns cruzanets, que en diuen argentins, que estan fenomenal, amb un tallat que em fa el Pedro, que ja fa, potser fa 24 o 25 anys, perquè l'he anat seguint allà on he anat treballant, em fa un tallat amb amor, que és una delícia, no? Llavors, ara hi ha uns nanos, dos noiets, que estan a l'estiu, que estan estudiant tots dos la presentació, i a l'estiu, doncs, treballen. I avui els ja he dit que si em demanaven una cançó, doncs els hi posaria. Llavors, per ells i per tota la penya de la Dana, no me'n recordo com se diu el seu marit. Tu saps? Tu no, perquè no els coneixes. Bueno, és igual, per tots els de la Cruzan, escoltarem a Oques Grasses amb Sort de tu.

0: tant tinc de tu.
1: Molt bé, doncs aquesta cançó tan bonica després, la cançó de Sort en tinc de tu, de d'Oques Grasses, doncs escoltarem un amic meu, molt amic, molt, que me l'estimo moltíssim, l'Ernest Rosselló, que no sé per què, ahir buscant, fent el programa, vaig trobar-li aquesta cançó. En té més i molt maques. El que passa és que no les trobo. Haig de parlar amb ella seriosament, tant d'ell com del Joan Borràs, que són tots dos. L'Ernest havia cantat amb l'Orquestra Meravella i té una empresa de sales d'assaig i, en fi, sempre s'ha mogut en el mateix món i ja veureu quina veu que té. L'Ernest ens interpreta No em deixis mai.

I a continuació, aviam, eren tres. Era en Joan, l'Ernest i en l'Albert, que pobret ja fa uns quants anys que ens va deixar, però anaven sempre tots tres junts. Inclús en un vídeo que em van fer el dia del meu aniversari, estan tots tres en una fotografia i semblen els tres mosqueters, perquè els tres havien estat actuant en un restaurant que hi havia, doncs, no sé si era Molins de Rei o Vallirana, però allà, que feien el sopar dels bandolers. I llavors anaven vestits d'època i tal, i la veritat que semblaven els tres mosqueters. I en la vida real també, perquè sempre anaven junts. Tots tres eren cantants. I, en fi, un dia posarem també de l'Albert Montoliu, que té una cançó que és preciosa, doncs també la posarem, però ara no la tinc a mà. De moment, en Joan Borràs ens interpreta Reviure.

0: Blanca.
1: Bé, i després d'haver escoltat en Joan Borràs amb aquesta cançó, vaja, és que m'importen uns records meravellosos, doncs després d'haver-lo escoltat amb ell, escoltarem el nostre gran Serrat amb una cançó també profètica que va escriure fa molts anys i que realment, tristament, és el que està passant. Plany al mar.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Moonbikes a Arenys de Munt.
3: La teva botiga de bicicletes de referència.
2: Treballem amb les millors marques.
3: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
2: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
3: Finançament a 24 mesos.
2: Moonbikes.
3: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
2: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
3: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Ràdio Arenys, la primera.
6: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
7: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
6: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
7: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
6: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
8: Marta.
9: Ei, hola, com estàs?
8: Superbé, cada dia em sento millor.
9: I el secret?
8: Doncs ho tens ben a prop.
9: Sí?
8: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
9: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
8: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Doncs després d'haver escoltat aquest Plany al mar, escoltarem una altra cançó, que a més jo quan vaig per la Riera i vaig a una parella gran que van agafats de les mans, els hi canto i s'agafen de les mans els vells amants. I en Serrat, amb aquesta cançó, que hi ha una paraula que diu, o sigui, una frase que diu: s'estimen com jo voldria ser estimat si els costums que segueixo permeten. I afortunadament per ell sembla que sí, que la cosa li ha funcionat. Jo la primera vegada que vaig escoltar aquesta cançó vaig pensar que per poder-la escriure en Serrat havia d'haver anat a casa dels meus avis, perquè la cançó és un retrat del que jo recordo dels meus avis. Per tots els vells amants.

93 795 79 12. Si voleu trucar, ja ho sabeu. I ara escoltarem en Lluís Llach amb una cançó de les seves primeres cançons, meravellosa. Cal que neixin flors cada instant.

Meravellosa cançó, i de veritat cal que neixin flors a cada instant. I ara escoltarem Charango amb en Joan Dausà, que interpreten Tanca els ulls.

estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor. Que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

Molt bé. I ara escoltarem una cançó, que és una cançó que s'ha cantat en molts idiomes. I en Raimon en va fer la versió en valencià o en català, que és del Víctor Jara, et recordo Amanda. I en Víctor Jara va ser un cantant de cantó, de cançó protesta, com es deia aleshores, que en l'any 73, quan hi va haver el cop d'estat a Xile, el van agafar, el van detenir i li van tallar les mans, i com li havien tallat les mans, li van tirar una guitarra i li van dir, i ara toca. Tristament va morir. Però les seves cançons ens han quedat i són tan meravelloses com aquesta. Et recordo, Amanda.

Doncs ara escoltarem una cançó tradicional i aquesta li dediquem a la Montserrat Fita. La canta en Serrat i és una cançó típica catalana molt bonica. Rossinyol, si vas a França. O Rossinyol, que vas a França. Endavant.

Molt bé, i després d'aquesta cançó tan bonica, escoltarem una cançó que és que va ser de la marató, d'una de les maratons de TV3, que a mi m'impressiona. Sabeu que jo sóc molt... crec molt en allò que diu en Christian en aquella cançó de Cantaré, cantarem, o cantaràs, de tots humans sense fronteres, i que la barreja, per mi, és riquesa cultural. Llavors, en aquest cas, en Lluís Llach canta amb l'Estrella Morente, que és una cantant de flamenc, com era son pare, que va morir relativament fa poc. No sé, recordo perquè el temps passa molt de pressa. Però, veritablement, jo ahir, quan preparo les cançons, normalment ho miro en el YouTube, i és en vídeo. Veritablement és impressionant veure en aquesta noia cantant en català i amb el ritme que se li estan tots dos, l'Estrella Morente i en Lluís Llach, amb el ritme flamenc que li ha posat en aquesta cançó, cantada en català. La cançó... Vida, exacte. La cançó es diu Vida. Escolteu-la perquè de veritat és preciosa. Davant.

0: Ràdio Arenys. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
2: Com pot ser, si sempre feu fotos?
1: Sí, però no són de veritat.
2: I si li regalem un reportatge?
1: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
2: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
3: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
4: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
3: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
4: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
5: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
6: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
7: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
6: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
4: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
3: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
4: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a X, on ha recordat que aquest es suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies. Illa ha defensat que la solidaritat i la cooperació són essencials davant les emergències. El president ha conclòs reafirmant tot el suport a les persones afectades i als professionals que hi treballen sense descans, ha dit. Els bombers han rebut entre les 12 del migdia i les 5 del vespre una vintena d'avisos relacionats amb les pluges, 14 dels quals provinents de la regió de Girona. La majoria dels serveis són per branques i arbres caiguts a la via pública. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar aquest matí l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses al terç nord-est. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, ha emès un avís de vigilància en observar la superació del llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà i ha demanat precaució en desplaçaments i zones inundables per l'acumulació d'aigua. El telèfon d'emergències ha gestionat fins a les 8 del vespre 151 trucades que han generat 31 incidents per les pluges intenses d'aquest diumenge. La majoria de les comunicacions s'han originat al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà, i per municipis destaca Esterri d'Àneu. Pel que fa a la costa, Protecció Civil ha informat de que hi ha bandera vermella a les platges de Sarriera i Racó de Begur i les platges de Calonge i Sant Feliu de Guíxols per tempesta elèctrica. En aquest sentit, ha recordat que està prohibit el bany i que cal fer cas de les indicacions dels socorristes. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals. I acabem parlant dels carrers de Gràcia, que s'han omplert de visitants des de primera hora d'aquest diumenge per descobrir els guarnits de la Festa Major d'enguany. Molts assistents han avançat la visita per evitar les aglomeracions i la calor, especialment intensa aquest estiu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.

Doncs ja tornem a estar aquí. Ja tornem a ser aquí. Ei, fem-me'n una. Ah, vale, perfecte. Gràcies. És que tenim aquí el gran fotògraf tècnic i de tot, locutor de tot, en Xavi Salvanyà, que ens ha fet una foto. Així després la podrem penjar al Facebook perquè la vegi tothom. Bé, doncs ara escoltarem. Me l'envieu, per favor? Doncs ara escoltarem el Pablo Alborán, també amb una cançó de la Marató, amb Només que tu.

Bé, doncs aquesta, després d'aquesta dolça cançó, que va ser el que va llançar a la fama el Pablo Alborán, evidentment en castellà, el que passa és que per la Marató la va gravar en català i ara comentava que pronuncia molt bé el català, però clar, és que amb la seva mare parlava francès, aleshores li és més fàcil la vocalització. Però la cançó és molt maca i feia molt temps que ell cantava en cafeteries, en bars, per allà, a Màlaga. I amb aquesta cançó, doncs, la va encertar de ple i a partir de llavors, doncs, les coses li han anat molt bé. I ara, a continuació, escoltarem una clàssica de Lluís Llach, A cara o creu.

Molt bé, i ara escoltarem una altra vegada en Lluís Llach, en Serrat, amb una cançó també típica catalana, molt significativa, i que jo la primera vegada que la vaig escoltar va ser quan va tornar de Mèxic, quan va tornar de l'exili, que Franco ja era mort, en el Palau Blaugrana. Bueno, de fet, va estar fent recitals o concerts a tots els barris de Barcelona. Com que jo llavors estava molt posada a Ràdio Espanya i anava amb la Marta, o la Marta em deixava el seu carnet i no pagàvem, entràvem. Llavors el carnet de la ràdio servia per entrar a tot arreu. Ara ja és una miqueta diferent. I el vaig anar a veure a tots els concerts que va fer. I li vaig sentir per primera vegada el Testament d'Amàlia. Jo la trobo preciosa. A més, és una cançó típica catalana. Endavant.

I després d'aquesta cançó tan dolça i patètica a la vegada, però són coses que passen, i passen a les millors famílies. Escoltarem en Lluís Llach una altra vegada del disc Verge 50, Els meus ulls aquí.

I ara tornarem a escoltar a Charango, però aquesta vegada acompanyat de Jarabe de Palo, que ens interpreten Mil ocells.

Doncs ara, també de les cançons dels anys 70 d'en Joan Manuel Serrat, escoltarem una que he escoltat milers de vegades, que és Cançó pel meu amic.

0: escric pel meu amic.
1: Ràdio Arenys.
2: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
3: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
4: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
3: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
5: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: El cervell humà pot inventar colors que no existeixen realment a l'espectre visible. Aquests colors s'anomenen colors impossibles. Normalment, els nostres ulls detecten la llum gràcies a tres tipus de cèl·lules sensibles a diferents longituds d'ona: vermell, verd i blau. El cervell combina aquests senyals per crear tots els colors que percebem. Però hi ha combinacions que, en teoria, no haurien de poder veure al mateix temps. Per exemple, el vermell i el verd solen activar mecanismes oposats dins del sistema visual. Tot i això, en experiments especials on les imatges es mantenen perfectament estables davant els ulls, algunes persones afirmen percebre tonalitats estranyes que semblen una barreja simultània de vermell i verd o de blau i groc. Els científics encara discuteixen exactament què experimenta el cervell en aquests casos, però el fenomen mostra que la percepció de color no depèn només de la llum física, sinó també de com el cervell interpreta la informació. Això significa que el color no és simplement una propietat dels objectes, sinó una construcció mental creada pel nostre sistema visual.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: I ara tornarem a escoltar una altra de les primeres cançons de Lluís Llach. I, clar, aquestes cançons ara no sonen gaire. Cop de destral.

I ara tornarem a escoltar en Serrat, aquesta vegada amb una cançó que surt a la pel·lícula, la primera pel·lícula que va fer en Serrat, La llarga agonia dels peixos, que, bé, jo recordo haver-la anat a veure al teatre, l'estrena, al teatre, al Cinema Coliseum, i estava de gom a gom. Però, com va dir ell mateix un dia que li van preguntar que com era que no s'havia dedicat més al cinema, que va fer un parell o tres de pel·lícules només, va dir que veient una pel·lícula d'ell se sabia per què no... quedava molt clar perquè no feia cinema, volent dir que no era el seu. Doncs escoltarem Temps de pluja. La cançó és preciosa i anava amb l'argument de la pel·lícula. Endavant.

Bé, doncs ara ens tornem a anar molt enrere amb l'Emili Vendrell, que ens interpreta una cançó clàssica catalana que jo recordo haver-la sabut tota la vida. Tota la vida. La meva mare la cantava, la meva àvia la cantava, i jo també la cantava. No precisament perquè s'escoltés per ràdio en aquells moments. L'Emili Vendrell ens interpreta L'Hereu Riera.

Bé, i una altra vegada en Serrat. Aquesta vegada ens interpreta Saps. No hi ha res etern. Bueno, sí, esperem que sí, però en aquest món, no. Saps.

Bé, i una altra vegada Serrat. Ja sabeu, jo soc serratista amb vena, ho he dit moltes vegades. I avui estic una mica nostàlgica. Aquesta cançó és nostàlgica total, sobretot pels nois de la nostra època, de la meva i de la gent que ens està escoltant, i de molts que ja no hi són. La primera.

el meu fill, des que va néixer fins que es va fer gran, sempre, sempre venia amb mi, no? Anàvem on anéssim, anàvem amb el nen. I en un concert que va fer en Serrat al Coliseum, al cinema Coliseum, ell era petit i se'n va dormir als braços. I en Serrat havia cantat aquesta cançó que posarem ara, que és la cançó de la cançó de Bressol. I un noi que hi havia allà en el cinema es va aixecar un momentet i va passar per davant, i quan va veure el nano dormint als meus braços em va dir: això sí que és bo, dormir-se amb una cançó de Bressol tan meravellosa com la d'en Joan Manuel Serrat. El meu fill, clar, a base d'escoltar-lo, també és un serratista, però jo també he de dir que després em va agradar Queen, Police, Supertramp, Evangelis i tots aquests que eren els que escoltava el meu fill quan va fer 15, 16 anys. O sigui que ens vam enriquir músicament, amb música culturalment, ens vam enriquir ell en mi i jo amb ell. Fins aquí arribem, Vull dir, ara posarem la cançó de Bressol i jo ja em despedeixo. Nosaltres ja ens despedim ara, la Marina i jo, fins dimarts que ve. No sé qui hi haurà el control dimarts, si hi haurà la Martina o la Marina, no sé, és igual, una de les dues. I, per descomptat, jo procuraré no faltar. O sigui que fins dimarts, si Déu vol, bon Sant Roc, bon vot de vetlla, de vila, bona processó de la pesta i a gaudir la nocturna, tot el que es fa, que són moltes coses en el poble aquest cap de setmana, a gaudir-ho i a disfrutar-ho i a pensar que tenim molta, molta sort de viure en una vila tan meravellosa com la d'Arenys de Mar. Ja sabeu, jo sóc més aranyenca que la puntaire. Així que fins dimarts que ve, amb la Rosa Montner, perquè tots ho passem molt, molt i molt bé.

0: Ràdio Arenys.
1: L'univers infinit.
2: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són, més o menys, 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes. Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època es deia Disolis, que vol dir el dia del Sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Disolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Duque. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a X on ha recordat que aquest es suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies. Illa ha defensat que la solidaritat i la cooperació són essencials davant les emergències. El president ha conclòs reafirmant tot el suport a les persones afectades i als professionals que hi treballen sense descans, ha dit. Els bombers han rebut entre les 12 del matí i les 5 del vespre una vintena d'avisos relacionats amb les pluges, 14 dels quals provenents de la regió de Girona. La majoria dels serveis són per branques i arbres caiguts a la via pública. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar aquest matí l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses al terç nord-est. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, ha emès un avís de vigilància en observar la superació del llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà i ha demanat precaució en desplaçaments i zones inundables per l'acumulació d'aigua. El telèfon d'emergències ha gestionat fins a les 8 del vespre 151 trucades que han generat 31 incidents per les pluges intenses d'aquest diumenge. La majoria de les comunicacions s'han originat al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Per municipis destaca Esterri d'Àneu amb 88 trucades. Pel que fa a la costa, Protecció Civil ha informat que hi ha bandera verda a les platges de Sarriera i Racó de Begur i a les platges de Calonja i Sant Feliu de Guíxols per tempesta elèctrica. En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. I els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de primera hora d'aquest diumenge per descobrir els guarnits de la festa major d'enguany. Molts assistents han avançat la visita per evitar les aglomeracions i la calor, especialment intensa aquest estiu. Els visitants consideren que l'afluència és similar a la d'altres anys i asseguren que durant les primeres hores del dia es pot passejar amb comoditat. Les decoracions han incorporat enguany novetats amb propostes més lluminoses i innovadores. També es valora positivament que diversos carrers s'hagin unit sota una mateixa temàtica. La Festa Major de Gràcia manté una de les seves tradicions més populars i continua atraient milers de persones. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Com sabeu, la passada setmana vam iniciar el nostre viatge a través del projecte més ambiciós de Wagner, la seva tetralogia de l'Anell de Nibelung amb, precisament, l'Or del Rin, coincidint amb el 150 aniversari de la seva estrena completa al Festival Wagner de Bayreuth a Baviera. Avui és el torn, doncs, de La Valquíria, un títol dividit en tres actes, amb text i música de Wagner. De fet, és la segona de les quatre òperes d'aquest cicle de l'Anell del Nibelung. L'estrena oficial de La Valquíria va ser el 26 de juny de 1870 al Teatre de la Cort de Múnich, també abans de concloure la totalitat del cicle que es presentaria el 1876. L'estrena catalana va ser el 25 de gener del 1899 al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges que intervenen en aquest títol, doncs el recordareu de la passada setmana, tot i que n'hi ha alguns que apareixen de nou i assumeixen un gran protagonisme, com és el cas de Brunilda, la més gran de les Valquíries, una col·laboradora fidel i entusiasta del seu pare, el déu Wotan, un paper de Brunilda que ha d'interpretar una soprano dramàtica de gran força, potència i resistència vocal. De fet, és el paper més emblemàtic, podríem dir, de tot el cicle. Wotan és el déu pare germànic que ha creat a la Terra el llinatge dels Valse, amb els seus fills Sigmund i Siglinda. És un paper per baix baríton o baríton, té grans escenes en què ha de demostrar una gran humanitat, com podrem escoltar al final del programa d'avui. Sigmund és un dels fills de Wotan, que va mantenir-lo amb una mortal, és el germà i enamorat de Siglinda, paper aquest per tenor dramàtic, tot i que és menys fort que el de Siegfried, per la major brevetat del rol. Siglinda és l'altra filla de Wotan, amb una mortal, germana i enamorada de Sigmund, tot i que van casar-la amb Hunding, paper per soprano dramàtica amb serrells lírics. Frica és l'esposa de Botan, deessa de l'amor i el matrimoni, paper per mezzo-soprano o soprano, i Hunding, un home primitiu del bosc que va casar-se a la força amb Siglinda, paper per baix, de veu fosca. Destacar que hi ha fins a 8 valquíries més, de menys rellevància, que apareixen al llarg del títol que ens ocupa aquesta setmana. Amb la Valquíria, Wagner va arribar al cim de les seves creacions dramàtiques i musicals. No és precisament en la narració on trobem el major mèrit de les obres de Wagner, ja que la coherència argumental, podríem dir, genera més d'un dubte. Tot i això, el final de la Valquíria és un dels moments de major intensitat poètica i emotiva de tota la tetralogia de Wagner, aquest conegut com a comiat de Botan, que realment és una obra mestra des de la primera i fins a la darrera nota. L'impacte d'aquest gran final hauria estat molt major si en les primeres representacions l'haguessin escenificat cantants, produccions escèniques i directors d'orquestra que haguessin estat a l'alçada d'aquesta complexíssima composició. Malgrat això, la Valquíria va engrandir a Wagner i va consagrar la importància que té tot el cicle de l'Anell del Nibelung. Per tant, anem a endinsar-nos-hi situant-nos a l'inici de l'acte primer.

És molt important entendre que durant aquest primer acte de la Valquíria, Wagner juga amb els noms i les identitats dels personatges. La identitat de Wotan i Siegmund, nom que significa, per cert, protector de la victòria o l'escut, i també Sieglinde, que significa victòria plàcida, no es descobreix el nom fins ben avançada l'òpera. Però situem-nos. Durant una tempesta molt violenta, Siegmund busca refugi a la casa del guerrer Hunding. Hunding no es troba ara mateix a la casa, per la qual cosa Sieglinde, la malaurada esposa de Hunding, rep a Siegmund. Siegmund narra a Sieglinde que està fugint d'uns enemics. Beuen hidromel i Siegmund es prepara per anar-se'n, però abans li diu a Sieglinde que la mala fortuna el persegueix. Sieglinde li prega que s'hi quedi, dient-li que no pot portar mala sort en una casa on la mala sort ja hi viu. Quan Hunding torna a casa, s'ho pensa dues vegades abans d'oferir-li una habitació a Siegmund, encara que per tradició es veu obligat a oferir-li una cambra. Sieglinde se sent cada vegada més fascinada per l'hoste i li demana que li expliqui la història de la seva vida. Siegmund comença a narrar que en un viatge a casa junt amb el seu pare va trobar la seva mare morta i que la seva germana havia estat segrestada. Després va viatjar amb el seu pare fins que ambdós van emprendre diferents camins. Un dia, Siegmund es va trobar amb una noia que estava sent obligada a casar-se i va lluitar contra els parents de la jove. Les armes de Siegmund van ser fetes malbé i en creure que la noia havia mort va fugir trobant refugi a la casa de Hunding. Al principi, Siegmund no diu el seu nom i es fa anomenar Boeful, que pot traduir-se com ple d'afliccions. Un cop Siegmund acaba amb el seu relat, Hunding li diu que ell és una de les persones que estava perseguint el guerrer. Hunding permet, malgrat això, que encara que enemic seu en sigui hoste per una nit, però a l'alba caldrà que lluitin l'un contra l'altre. Hunding es retira, ignorant les preocupacions de Sieglinde. Siegmund, doncs, lamenta la seva mala fortuna i recorda la promesa que el seu pare li va fer. Li va assegurar que trobaria una espasa quan més la necessités. Siegmund és el tenor James King, dirigit per Georg Solti amb la Filharmònica de Viena.

Siglinda torna i li diu a Sigmund que ha posat una substància en la beguda de Hunding perquè s'adormi profundament, i després li diu que ella s'havia vist obligada a casar-se amb Hunding, i recorda que durant el banquet de bodes un home d'edat avançada va aparèixer i va clavar una espasa al tronc d'un arbre. Ni Hunding ni els seus companys han pogut mai arrencar l'esmentada espasa en aquest arbre. Acte seguit, Siglinda confessa la seva atracció per aquell heroi que sigui capaç d'extreure l'espasa i alliberar-la. Sigmund expressa, doncs, el seu amor per Siglinda i ella hi correspon. Així que ambdós comencen a confessar els seus sentiments, fet que coincideix metafòricament amb l'eclosió de la primavera. Siglinda descobreix per què la veu i el físic de Sigmund li resulten tan familiars. Sigmund diu que el nom del seu pare era Valse. Siglinda li diu que el seu nom és Sigmund, no Boeful, i que l'ancià havia deixat una espasa per a ell. Sigmund allibera l'espasa amb gran força i Siglinda confessa el seu propi nom, a més del fet que és la seva germana bessona. Sigmund dona per nom a l'espasa Notung, que significa necessitat, i després ell i Siglinda fugen cap a la casa de Hunding. James King és de nou Sigmund, mentre que Regent Crespin és Siglinda.

segon acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de la Valquíria de Wagner. Wotan es troba en una muntanya amb Brunhilde, la seva filla Valquíria. Wotan ordena que Brunhilde protegeixi Sigmund quan hagi de lluitar contra Hunding. Però Brunhilde li diu al seu pare que es prepari, atès que s'acosta furiosa Frica, que és la dona de Wotan. Frica, esposa de Wotan i deessa del matrimoni, apareix i demana que Sigmund i Sieglinde siguin castigats per cometre adulteri i incest. Frica sap que Wotan, disfressat com un mortal anomenat Valse, és el pare de Sigmund i Sieglinde. El cant guerrer de Brunhilde va a càrrec de la soprano Birgit Nilsson, mentre que Wotan és Hans Hotter i Frica, Krista Ludwig.

Malgrat les exigències de Frica, Botan argumenta que necessita un heroi que no tingui cap relació amb ell per dur a terme els seus plans. Però Frica el contradiu dient que Sigmund no és més que el paó de Botan. Botan es veu acorralat i promet que Sigmund morirà. Frica es retira i Brunilda es queda amb el seu pare, ara notablement desesperat. De fet, Botan narra els seus problemes. Erda, la deessa de la Terra, li havia fet una advertència al final de l'Or del Rin i aquest l'havia seduïda per poder esbrinar més coses sobre la profecia. Brunilda va néixer d'aquesta unió. Botan va criar Brunilda i altres 8 filles com les Valquíries, guerreres encarregades de recollir l'ànima dels herois caiguts per poder formar un exèrcit per lluitar contra Alberich. L'exèrcit del Valhalla no seria possible si Alberich arribés a apoderar-se novament de l'anell, que es troba en mans del gegant Fafnir. El gegant s'ha transformat ara, però, en un drac, utilitzant l'elm sagrat que coneixíem al títol anterior, i s'ha amagat dins d'una caverna al bosc amb el tresor dels Nibelungs. Botan no pot robar-li l'anell a Fafnir perquè li va donar la seva promesa. Per tant, necessita a un heroi que derroti a Fafnir en el seu nom. No obstant això, tal com diu Frica, Botan està creant esclaus que puguin assolir els seus propis desitjos. Amb mala gana, Botan ordena a Brunilda que assassini el seu estimat fill, Sigmund. Mentretant, Sigmund i Siglinda es troben en un camí que passa entre una muntanya quan Siglinda es desmaia per cansament i remordiment. Brunilda s'apareix en aquell moment a Sigmund i li revela el destí que li espera. Sigmund refusa seguir la Valquíria al Valhalla si Siglinda no pot anar-hi amb ell. Brunilda queda, doncs, impressionada pel valor de Sigmund i decideix, aleshores, desobeir el seu pare i protegir-lo. Hunding apareix i ataca Sigmund. La protecció de Brunilda dona un poder extraordinari a Sigmund, la qual cosa li permet dominar Hunding durant la batalla, però Botan apareix i destrueix l'espasa Notung amb la seva llança. Sigmund aleshores es troba desarmat i Hunding acaba amb la seva vida. Brunilda fuig, però no sense abans emportar-se Siglinda aplegant els fragments de l'espasa Notung. Botan veu amb gran tristesa el cos del seu fill i després mata Hunding d'un llamp per finalment perseguir a Brunilda. Siglinda és Regent Crespin, Hunding és Gottop Frick, Sigmund James King, Brunilda Birgit Nilsson i Botan Hans Hotta, tots dirigits per Georg Solti amb la Filarmònica de Viena l'any 1965.

0: Tal com sentíem a través d'aquesta genial versió dirigida per Georg Solt i amb la Filarmònica de Viena i protagonitzada per la Brunhilde de Birgit Nilsson, a l'inici del tercer acte de la Valquíria de Wagner, les Valquíries es reuneixen a la base de la muntanya transportant herois cap al Valhalla, és la mítica vaja cavalcada de les Valquíries. Les Valquíries se sorprenen quan Brunhilde apareix amb una dona que encara és viva. Brunhilde demana ajuda, però les seves germanes no gosen desafiar les ordres de Votan. Brunhilde decideix distreure Votan mentre Sieglinde fuig. També li diu que Sieglinde va quedar embarassada de Sigmund i anomenarà el seu fill Siegfried, que significa alegria en la victòria o pau en la victòria. Votan apareix furiós amb intenció de castigar la desobediència de Brunhilde. La seva filla deixarà de ser Valquíria i es veurà desposseïda de la seva immortalitat. A més, la condemna a que dormi a prop de la muntanya i sigui una presa fàcil per qualsevol home que passi per allà. Les altres Valquíries temen pel seu destí i fugen. Brunhilde, però, demana misericòrdia i li recorda el valor de Sigmund i la seva decisió de protegir-lo, i que això era el que Votan realment desitjava. Votan, commogut, li decideix d'ésser rodejada d'un foc màgic que la protegirà de tots els homes, menys del guerrer més valent, que, esclar, aquest guerrer, ja us avancem, serà Siegfried. Votan col·loca a Brunhilde al damunt d'una roca i la sotmet a un estat profund de son. Votan invoca el déu Loge, el déu del foc, perquè encengui la flama que protegirà Brunhilde. Desposseït de dos dels seus fills, Votan es retira amb una gran tristesa. Hans Jota protagonitza aquesta impressionant escena plena de tristor per la decepció de Votan, però alhora amb la fortalesa d'un déu. Tornem la propera setmana amb el següent títol de la tetralogia wagneriana, Siegfried. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera.

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Ràdio Arenys.
1: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
2: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
1: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
2: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. In olden days, a glimpse of stocking was a look on to something shocking, but now God knows anything goes. Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

Benvingudes i benvinguts un dijous més al Tot ens va bé, un programa que l'única pretensió que té és fer-vos passar una bona estona des d'ara i fins a les 10 amb músiques i cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Avui sonaran temes de Broadway, del West End londinenc, de musicals produïts a Madrid en castellà i també de musicals autòctons fets a casa i en català. Una mica de tot és el que avui tindrem aquí al Tot ens va bé, però tot relacionat amb les Maries dels musicals, és a dir, personatges que es diuen Maria que formen part d'un musical, bé com a protagonistes, bé com a personatges secundaris. Maria és un nom propi femení d'origen hebreu, el significat del qual i la seva etimologia encara avui dia són debatuts. No entrarem en aquests temes perquè no és la nostra feina i això és un programa de teatre musical. Però el que sí m'agradaria afegir és que el nom de Maria, al igual que les seves variants Míriam o Màriam, són noms estesos per tot el món, sobretot als països que tradicionalment han estat de religió cristiana, per haver estat el nom de la mare de Jesús de Natzaret, segons el Nou Testament, reverenciada ella com a mare de Déu de les esglésies catòlica, luterana i ortodoxa. Dit això, també m'agradaria dedicar aquest programa a totes les Maries, amb totes les seves variants, les Marietes, les Mariones, les Míriams, les Màriams, les Maris, les Maruques, les Marutxis, etc. I molt en especial a una Maria, la meva àvia, que ens va deixar fa pocs mesos a l'estiu. Va per ella el programa d'avui. I comencem el programa d'avui amb una Maria històrica, una Maria que va existir i l'autobiografia de la qual va inspirar un dels musicals més coneguts i populars de la història. Comencem per la vida d'aquesta Maria, que segurament, a mesura que jo us vagi explicant coses sobre la seva vida, endevinareu de qui es tracta. Es deia Maria Augusta Kutschera. Va néixer el 26 de gener de 1905 a Viena i va morir el 28 de març de 1987 a l'edat de 82 anys. Va morir als Estats Units, que això no ho havia dit. Quan tenia 7 anys va quedar òrfana i als 18 es va graduar al Col·legi Públic per a l'Educació Progressista de Viena. Acabats aquests estudis, va entrar com a novícia a l'abadia de Nürnberg, un convent de monges benedictines de Salzburg. Mentre era a l'abadia, se li va fer un encàrrec molt especial: anar a fer de mestre dels 7 fills d'un capità de l'armada que recentment havia quedat vidu. El nom d'aquest capità era Georg Ludwig von Trapp. Ben poc se'n sap del que va passar en aquella casa mentre ella feia d'institutiu. Mentre ella estava fent d'institutriu, poca cosa se'n sap i poca cosa ha explicat ella. Però el que sí sabem és que el 1927 la Maria va abandonar el convent i es va casar amb en Georg, amb qui va tenir 3 fills més, que sumats als 7 del primer matrimoni, feien un total de 10 fills i filles. El general von Trapp va ajudar una amiga, la senyora Lammer, amb unes inversions econòmiques i la cosa va anar tan malament que es van arruïnar. La família es va arruïnar. I per sortir de la ruïna van decidir, pares i fills, dedicar-se professionalment a la música. Van participar de diversos festivals i fins i tot alguns els van guanyar. Feien actuacions per tot Àustria. I cada vegada més eren més i més i més populars. Eren coneguts com els cantaires de la família von Trapp. Econòmicament es van anar recuperant, però quan Àustria va ser annexionada pel Tercer Reich l'any 1938, ells van decidir marxar del seu país i es van exiliar. Però no se'n van anar a Suïssa, no se'n van anar a Suïssa com a la ficció, sinó que van anar a Itàlia. I a Itàlia, doncs ja sabem també què va passar, amb la pujada al poder del feixisme i amb Benito Mussolini. Torna a fer les maletes i torna a anar cap a l'exili. I aquesta vegada se'n van anar als Estats Units, on van seguir actuant com a família musical i van convertir-se en un grup molt i molt popular. Molt popular i amb molt de prestigi. D'ells se'n va fer càrrec un agent artístic, que el que va fer va ser canviar-los el repertori musical que ells tenien i també canviar-los el look. Canviar-los per convertir-los en més nord-americans i menys europeus. La Maria, ara ja Maria von Trapp,
va escriure la seva autobiografia i gràcies a ella tothom va conèixer aquesta història. I aquesta història va inspirar un parell de pel·lícules que es van rodar a Àustria i Alemanya. I també va inspirar un espectacle teatral amb composició musical de Richard Rodgers i lletres i llibret de l'Oscar Hammerstein II. Estic parlant de The Sound of Music, el so de la música, aquí més conegut com a Sonrises i Làgrimes o Somriures i Llàgrimes, i també conegut a indrets de parla hispana com a la Novicia Rebelde. Aquest musical es va estrenar a Broadway l'any 1959, i des d'aleshores ençà no hi ha hagut dècada que no s'hagi estrenat o se n'hagin fet reposicions en algun lloc o altre del món. A Londres, a Madrid, a Barcelona, a Mèxic, DF, a Rio de Janeiro, a Buenos Aires, a Tòquio, Ottawa... Se n'han fet gires pels Estats Units, gires per Anglaterra i molts muntatges també als instituts i a les universitats d'Estats Units i d'Anglaterra. Un musical que no ha parat de representar-se des del 1959 i que agrada i és odiat a parts iguals. D'aquells musicals. És un d'aquells musicals que o t'agrada i molt o no el suportes i el detestes. Però que, això sí, no deixa indiferent a ningú. Part de l'èxit d'aquest musical també ve de la versió cinematogràfica de 1965, dirigida per el Robert Wise, amb la Julie Andrews, donant vida a la Maria, en Christopher Plummer, com a capità von Trapp, i una esplèndida Eleanor Parker, com a baronessa. És que a mi m'agrada molt l'Eleanor Parker. Què hi podem fer? M'agrada, és una actriu que sempre m'ha agradat molt. També dir que entre els actors secundaris hi havia la Marnie Nixon, que feia de la germana Sofia, una de les novícies del convent. La Marnie Nixon va ser una gran actriu i una gran cantant de Hollywood, però que va ser totalment invisible. Segur que aquest nom no li sona a ningú. A ningú. A vosaltres segur que aquest nom, Marnie Nixon, no us sona de res. Però ella va ser qui va enregistrar la veu de les cançons del Rei i Jo, del My Fair Lady i del Boy Side Story, perquè la Deborah Kerr, l'Audrey Hepburn i la Natalie Wood, grandíssimes totes tres com a actrius, no cantaven gens bé. Però clar, els productors les volien a elles de protagonistes. La versió cinematogràfica de The Sound of Music, de gairebé 3 hores, va guanyar 5 Oscars de Hollywood, entre ells el de millor banda sonora adaptada, millor direcció i millor pel·lícula. Del musical original, del de 1959, protagonitzat també per una Maria, la Mary Martin, de qui ja en parlarem en algun altre programa, n'escoltarem el tema descriptiu i de presentació que en fan les monges i novícies del convent de la seva companya Maria, la protagonista del musical. Entre altres coses, diuen d'ella, en anglès, i per això ara jo us ho explico, que és bellugadissa, que xiula pels passadissos de l'abadia, que és irresponsable i sempre arriba tard a la capella, però en canvi és la primera en arribar a l'hora de dinar. També diuen d'ella, doncs, moltes coses. Tots són retrets, menys una novícia, companya d'ella, que el que diu és que la fa riure i que sense ella el convent està apagat i no té vida. Escoltem la cançó, ara sí, la cançó titulada Maria.

La següent Maria és fictícia. Va ser creada a partir de l'any 1933 per l'escriptora, actriu i periodista australiana Pamela Lyndon Travers. Amb la Maria novícia de The Sound of Music té algunes característiques en comú. Totes dues són joves, són solteres, són mainaderes i a totes dues l'imaginari col·lectiu els posa la mateixa cara, ja que totes dues en les versions cinematogràfiques van ser interpretades amb només un any de diferència per la mateixa actriu, la gran Julie Andrews. De ben segur ja heu esbrinat de qui estic parlant, i és que estic parlant de la mainadera Mary Poppins, que arriba a Londres pel cel, procedent de no sabem on, gràcies a un paraigua volador que, a més, parla. I què va fer Londres? Doncs a fer-se càrrec dels fills de la família Banks, la Jane i en Michael. Uns infants un pèl descuidats per part dels seus progenitors, un pare dedicat de ple a la seva feina al banc i una mare sufragista que és més temps fora de casa que a casa. Amb la seva manera de ser, és una institutriu severa i molt estricta, però també gràcies a la seva alegria, jovialitat, espontaneïtat i els seus trucs de màgia, farà aprendre als infants Banks més d'una lliçó que els ajudarà i els servirà durant la seva infantesa i també la vida adulta. En aquest cas, primer va ser la pel·lícula, l'any 1964, i després el musical de 2004, al cap de 40 anys. A ningú se li va ocórrer fer un musical abans? Sí, a molts productors, entre ells la pròpia productora Disney. Però la resposta de l'autora de la sèrie de llibres de la Mary Poppins, la Pamela, sempre els deia que no els donaria el permís ni els vendria els drets. De la relació tibant entre en Walt Disney i la Pamela Lyndon Travers perquè aquest aconsegueix els drets per fer-ne la pel·lícula de 1964, n'hi ha una pel·lícula molt interessant que es titula Salvant el senyor Banks, de l'any 2013, on queda molt ben reflectida aquesta relació que van viure l'autora i el creador dels dibuixos animats, ells interpretats per l'Emma Thompson i el Tom Hanks. El 1993, el productor teatral Cameron McIntosh es va reunir amb l'autora de la Mary Poppins i va aconseguir convèncer-la perquè l'autoritzés a convertir la seva sèrie de llibres en un musical. A causa de la seva disconformitat amb la versió cinematogràfica de 1964, la Travers va imposar una condició, i és que només creatius anglesos i ningú directament involucrat en la pel·lícula de Disney participessin del projecte. Per tant, no es podien incloure les cançons originals de la pel·lícula. Què va passar? Doncs la senyora Travers ja tenia una edat i el 1996 es va morir. I un cop morta, el McIntosh va iniciar converses amb el president de la Disney Theatrical per fer una possible col·laboració. I amb aquesta col·laboració, doncs, així poder utilitzar les cançons dels germans Sherman. Amb l'acord de les dues parts, un primer esbós del llibret va veure la llum el 2002. D'altra banda, hi va haver uns nois joves, un compositor i un lletrista que es diuen, perquè estan vius, George Stiles i Andrew Drew, que van escoltar que s'estava preparant un projecte sobre la Mary Poppins. I el que van fer va ser gravar una maqueta amb una cançó en la qual presentaven el personatge. La cançó és la que ara escoltarem. Practically Perfect. Van gravar aquesta maqueta i amb tota la garra, amb tota la barra del món, i sabent que el pitjor que els hi podia passar és que els diguessin que no, li van enviar la maqueta, doncs, al productor, en el senyor McIntosh. El McIntosh la va rebre, la va escoltar i va quedar encantat i immediatament va dir: aquests nois me'ls heu de contractar, perquè aquests nois seran els que es faran càrrec de composar les noves cançons del musical. I així va ser. I el musical es va estrenar el 15 de desembre del 2004, ara fa gairebé 20 anys. Doncs anem a escoltar la Mary Poppins.

Poppins, la Mary Poppins, que és un personatge que es considera a ella mateixa gairebé perfecta en tot, com la cançó que van enviar-li aquests nois en el Macintosh. El Macintosh els hi va comprar, els va contractar, i mira per on. Tenim un musical meravellós que des del 2004 es pot veure a diversos punts del món. La Mary Poppins, una dona amb l'autoestima ben alta i molt empoderada, perfecta, molt perfecta, tant que no podia formar part del Club de les Imperfectes, les nostres companyes de ràdio, que cada dimarts, a la mateixa hora que nosaltres, ens parlen de la imperfecció, de dones i també d'homes, per descomptat, i que no paga la pena ser tan fastigosament perfecta com la Mary Poppins. No, no. Perquè tot el que ens fa imperfectes, com éssers humans, és un tret distintiu de la nostra personalitat i la nostra manera de ser. I que no cal ser tan perfectes com ens imposa la societat en què vivim. I que cal ser feliços tenint en compte les nostres imperfeccions i fent-nos càrrec d'elles, tot acceptant-les i millorant-les si s'escalau. I ara ja, després de tot aquest parlament que us he fet d'imperfeccions, escoltem ja la Mary Poppins cantant-nos la cançó Practically Perfect, pràcticament perfecta, amb la veu de la Laura Michelle Kelly, que és qui va donar vida a la Mary Poppins a la versió teatral del clàssic de la factoria Disney que es va poder veure a Londres l'any 2004. Practically Perfect.

Pel que fa a la següent Maria, hi ha molta controvèrsia sobre la seva existència i sobre qui era realment ella. D'aquesta Maria se'n fa menció al Nou Testament i també diversos evangelis apòcrifs. Qui era realment encara segueix sent un enigma. Parlo de la Maria de Magdala, també coneguda com a Maria Magdalena. Magdala era un poble de pescadors i Magdalena el seu gentilici, com Arenys i Aranyenc, perquè ho entengueu. L'Església Catòlica ens ha venut una imatge molt concreta d'ella, la d'una dona que després d'haver estat una gran pecadora decideix abandonar el pecat i seguir a Jesús de Natzaret per redimir-se i canviar de vida. Sense acabar-ho d'afirmar obertament, l'Església insinua que Maria Magdalena va exercir la prostitució. Per tant, pecadora, prostituta, redempció, fidel seguidora de Jesús, i fins i tot algú ha arribat a dir d'ella que era una escalfabraguetes que seguia Jesús amb tal de fer-lo caure en la temptació. Així és com ens la descriuen alguns membres de la Santa Església Catòlica. La Santa Església Catòlica d'aquí, perquè pel que fa al cristianisme oriental, sí, sí, a l'Orient no només hi ha musulmans i budistes, també hi ha altres religions, entre elles el cristianisme. El cristianisme oriental venera i honora aquesta santa perquè la consideren propera i molt fidel a Jesús i, a més, la consideren una més del sèquit d'apòstols que ell tenia. És una figura molt apreciada, per tant, la Maria Magdalena a Orient. Què diuen els historiadors? Doncs els historiadors en diuen de tots colors. I n'hi ha alguns que consideren que aquesta Maria de Magdala no havia estat mai prostituta, no era cap pecadora i tampoc era ni deixeble ni apòstola de Jesús. Únicament era la seva parella, la seva muller, la seva dona. I també hi ha qui encara fila més prim i assegura que era la mare dels seus fills. D'aquesta manera es desmuntaria una mica la imatge que sempre ens ha arribat de l'Església Catòlica, tant pel que fa de la Maria Magdalena com del Jesús de Natzaret. I, evidentment, la Maria Magdalena no podia faltar al musical Jesucrist Superstar, una òpera rock creada el 1970 mà a mà entre l'Andrew Lloyd Webber i en Tim Rice. El primer va fer la composició musical i el segon va escriure les lletres de les cançons. Aquest musical, que es centra en els últims dies de la vida de Jesús de Natzaret a través de la mirada de Judas Iscariot, es va estrenar a Broadway l'any 1971, després de l'èxit que havia tingut un disc conceptual que es va editar un any abans i que en principi es va crear sense cap mena d'intenció de convertir-lo en un espectacle teatral. El muntatge teatral es va estrenar a l'octubre del 1971 i ben aviat va aconseguir fer-se un lloc al pòdium dels musicals del Broadway d'aquella temporada i de les següents. I després de l'èxit aconseguit a Broadway, se'n va fer una nova versió l'any següent al West End i el 1973 se'n va fer una versió cinematogràfica que, al igual que el muntatge teatral, no conté cap mena de diàleg. Tot el musical és cantat, com les òperes. De fet, el Jesucrist Superstar sempre ha estat considerat una òpera rock i no pas una comèdia musical. Doncs bé, ens anirem a escoltar la cançó. I la cançó que escoltarem, avui, pertany a l'encara recordat muntatge que es va poder veure a Madrid l'any 1975, concretament al Teatro Alcalá Palace, que actualment és el Teatro Nuevo Alcalá, on sovint també s'hi poden veure musicals com Matilda i Billy Elliot, i dir que la versió espanyola va ser protagonitzada per l'aleshores popularíssim, era el cantant més popular d'Espanya, jo crec, Camilo Sesto, que interpretava el personatge de Jesucrist i que a la vegada va ser l'impulsor i productor d'aquest projecte teatral. Estava molt ben acompanyat per un altre gran actor i cantant, però que a la vegada va ser un pèssim gestor de les GAE, en Teddy Bautista, que era qui es va posar la pell del traïdor Judas. I també ben acompanyat de la noia que escoltarem ara, que era l'actriu i cantant que donava vida a la Maria Magdalena, que no era altra que l'Àngela Carrasco, una cantant dominicana que en aquell temps començava a ser força popular, però no com a cantant, sinó per sortir a la televisió com a presentadora. Els programes que presentava també aprofitava per cantar una mica de tant en tant, i en un d'aquests programes el va veure el propi Camilo Sesto, que era el qui produïa el musical, i va decidir que aquella noia seria la Maria Magdalena. Escoltem ara sí la cançó de la Maria Magdalena, que es titula Es más que amor, la cançó en la qual expressa que sent quelcom diferent i molt especial cap a Jesús de Natzaret, molt diferent del que ha sentit per altres homes fins ara. Una vegada més ens trobem que la Maria Magdalena és definida pel lletrista de l'òpera rock en Tim Rice com a dona que ha anat amb molts d'homes amb els quals l'amor només era fingit.
i així seguia doncs, una mica la imatge que d'ella tenim i que ens ha venut l'Església. Pel que diu la lletra, pel que diu la lletra de la cançó, ara sembla que ha trobat l'amor de veritat, l'amor pur i profund en la persona de Jesucrist de Natzaret. Escoltem-la. I don't know how to love him, era el títol original, jo no sé com estimar-lo, que en la versió castellana la van titular com Es más que amor, que pertany al musical Jesucristo Superstar de 1975, interpretada per l'Àngela Carrasco com a Maria Magdalena. Vas

A continuació farem una mica d'arqueologia del teatre musical. I no, tranquils, no ens n'anirem a l'antiga Grècia, on les tragèdies també comptaven amb música i cançons enmig de tanta declamació. No, ens anirem al Broadway de fa 102 anys. A l'any 1920 es va estrenar un musical titulat The House That Built Jack, la casa que va construir en Jack. Es tractava d'una comèdia amb un argument, uns diàlegs i unes cançons. I dic això perquè en aquella època el que es podia veure a la majoria dels teatres eren el que coneixem com a revistes, vodevils, o en argot de Broadway, els folies. Eren espectacles que comptaven amb coreografies espectaculars, amb dones també espectaculars, que exhibien gran part del seu cos mentre ballaven i cantaven. També en aquests espectacles hi havia sketchos humorístics per fer riure la gent, actuacions musicals de cantants solistes o de grups i algun que altre número de màgia o d'espiritisme. Això eren els folies. Però la casa que va construir en Jack era una comèdia, amb un argument, amb cançons i amb personatges. Els personatges eren, per exemple, en Jack. En Jack del títol era un noi ambiciós que volia fer-se ric per poder construir un niu d'amor i compartir-lo amb la seva enamorada, la Mary. Tenia un plan per fer-se ric i aquest plan consistia en la construcció d'unes cases que podien ser transportables perquè si et cansaves del lloc on vivies, doncs te'n poguessis anar a un altre, únicament movent-la de lloc i estalviant-te una mudança. Recordem que estem parlant d'un musical de 1920. Una idea brillant, la d'aquest noi en Jack, que no obstant no li va anar massa bé. Però quelcom extraordinari passava a l'argument i acabava la història d'allò més bé, amb en Jack ric i casant-se amb la seva enamorada Mary. Aquest musical va ser tot un èxit i una de les seves cançons, la que avui escoltarem, es va convertir en tot un hit musical de la dècada dels anys 20, del segle passat. Una cançó famosíssima en aquella època, però que ara no coneix ni reconeix gairebé ningú. Es titula Love Nest, niu d'amor, amb la qual en Jack ens explica el seu desig de formar un niuet d'amor amb la seva enamorada Mary. Aquest personatge, la Mary Howells, que va caure tan bé al públic, segurament pel carisma de l'actriu que l'interpretava, la Jeanette Belly, va caure tan bé que els espectadors, quan parlaven d'aquest musical, l'anomenaven com el musical de la Mary. Era el musical de la Mary, el musical de la Mary. I era tan i tan repetitiu que aquest musical es va acabar convertint en el musical de la Mary. I els productors, sense canviar ni la història ni les cançons, el van rebatejar amb el títol de Mary, el musical, que és com ara se'l coneix. Escoltem ara, doncs, i us demano una mica de paciència i comprensió, perquè el que escoltarem és l'original de 1920 i sentireu el cric-cric del disc, que aleshores encara no eren vinils. No, els vinils van començar a aparèixer a finals dels 80, principis dels 50. Eren uns discs d'una altra textura. Doncs anem a escoltar la cançó Love Nest, niu d'amor, interpretada per l'actor i cantant John Steele, del musical Mary, de 1920.

0: Acabem d'escoltar Love Nest, del musical Mary. Una cançó que va ser una de les que més va sonar a la ràdio d'aquell temps. A la ràdio d'aquell temps, dels anys, de principis dels anys 20. Una cançó que va ser interpretada per molts solistes diferents, cantants d'èxit d'aquell moment i les més famoses orquestres dels Estats Units la incluïen al seu repertori. Fins i tot es va convertir en la sintonia d'un popular programa de ràdio titulat Burns and Allen Show, que presentava el mític George Burns juntament amb la seva muller, la Gracie Allen. Parlant de ràdio, la ràdio serveix per entretenir, que és el que estem fent ara mateix nosaltres. I també per informar. Nosaltres també us informem i donem dades sobre els musicals, però nosaltres, perquè nosaltres, doncs sí, en sabem una miqueta de musicals i ens informem i tal, tal, tal. Però nosaltres no som periodistes. No som periodistes com la Gemma Roig, l'Enric Sierra o l'Elisabet Teixidor, que us informen de temes molt més seriosos que el teatre musical. Parlant de periodistes, la propera Maria també és periodista. Treballa a un diari, mira, com l'Enric Sierra, també treballa a un diari, però no forma part de la direcció del diari perquè en aquella època no hi havia dones en càrrecs de tanta responsabilitat com té el nostre company Enric Sierra. És periodista, redactora, i cobreix tota mena de notícies relacionades amb crims. Ella es diu Mary Sunshine, treballa pel Chicago Evening Star i és un bombonet de personatge secundari del musical Chicago, creat l'any 1975 pel duet format per en John Kander i en Fred Ebb, que ja havien sigut els creadors també del musical Cabaret. Ambientat al Chicago de finals dels anys 20 del segle passat, ens explica la història de dues convictes que es troben a la presó. Elles dues són la Belle McKelly i la Roxy Hart. I la Mary Sunshine, la nostra següent Maria, cobreix les notícies sobre els seus respectius crims i els seus posteriors judicis. Aquesta periodista, en lloc de fer carnassa i sensacionalisme, com fan altres companys del gremi, es dedica a ser amable i sempre intenta posar-se al lloc de l'altre, intentant veure-hi la part bona, fins i tot a una assassina com la Roxy Hart. D'això, l'advocat Billy Flynn se n'aprofita molt astutell per vendre-li la moto, i molt ben venuda, per netejar la imatge i la reputació de les seves representades davant l'opinió pública. La utilització dels mitjans de comunicació per part dels advocats és un dels temes que tracta aquest musical, entre d'altres, d'aquest musical que es va estrenar a Broadway l'any 1975. El personatge de la Mary Sunshine, ei, i ara aquí faré un spoiler, i si no has vist mai el Chicago al teatre, perquè la pel·lícula aquest personatge no hi té gaire importància, la veritat, si no has vist el musical del teatre, abaixa el volum uns segons i després torna a pujar, val? Perquè aviso, i qui avisa no és traïdor, ara faré un spoiler, sí? El faig, tu pagues, vale? Vinga, el faig, Isaac, l'Isaac em diu que sí, el nostre tècnic, l'Isaac Albarracín, em diu que sí, doncs vaig a fer l'spoiler, perquè segur que alguns dels que ens estan escoltant ja l'han vist i ja saben el que diré. Doncs aquest personatge, la Mary Sunshine, una senyora d'una edat inconcreta, molt femenina ella, molt amable, molt dolça, molt carinyosa, al final de l'espectacle es descobreix que és un home! És un home! I habitualment és interpretat per actors, homes. I el programa demà, quan agafes el programa demà, el seu nom doncs ve amb una inicial i punt. I dic que si, per exemple, és Isaac Albarracín, com el nostre tècnic, seria I.Albarracín. Per tant, pot ser una Isabel, pot ser... I això fa molta gràcia. A la pel·lícula, però, ho va interpretar-ho una dona, tot i que la pel·lícula amb prou feines tenia cap mena d'importància aquest personatge. La pel·lícula va ser la Christine Baranski, una gran actriu de musicals i de pel·lícules de Hollywood. Una actriu molt coneguda, que si la busqueu al Google, Christine Baranski, segur que quan veieu la seva foto dieu, ah, mira, sí, la Christine Baranski. I ara ja no m'enrotllo més, i ara sí que és el moment d'escoltar la Mary Sunshine, que ens canta una cançó en la qual ens diu que hi ha una mica de bondat en totes les persones, fins i tot en les que cometen crims. A little bit of good, una mica de bondat.
1: Now look, in a few minutes there'll be a whole bunch of photographers and reporters, and that sob sister from the Evening Star is coming. I don't figure we'll have any trouble with her. She'll swallow hook, line, and sinker. Her name's Mary Sunshine.

La propera Maria potser és la Maria més coneguda dels musicals. És una noia jove, entre 15 i 17 anys, porto-riquenya, alegre, divertida, somiadora, una noia amb un encant especial, recent arribada a Nova York, on viurà amb el seu germà Bernardo i la seva promesa Anita, que es convertirà en la seva millor amiga i confessora. En una festa s'enamorarà d'un noi que es diu Toni, i en Toni també s'enamorarà d'ella. Un amor impossible, degut a que cadascun d'ells pertany a dues colles de joves rivals, els Jets i els Sharks, que lluiten per fer-se amb el control de l'Upper West Side de Nova York. Estic parlant, lògicament, de West Side Story, un musical ambientat al Nova York de finals dels anys 50, que és l'època en la que es va estrenar a Broadway. La producció original va ser de l'any 1957 i li va costar 10 anys, exactament 10 anys, composar-la al Leonard Bernstein, el seu compositor. Les lletres d'aquest musical i de la cançó que ara escoltarem d'aquí uns moments, doncs són d'un dels més grans compositors de tota la història dels musicals, que és el Stephen Sondheim. West Side Story, per qui no ho sàpiga, és una versió actualitzada del Romeo i Julieta de Shakespeare, on les famílies Montescos i Capuleto han estat substituïdes per colles de joves adolescents, els Jets i els Sharks. Quan un exmembre dels Jets, en Toni, s'enamora de la germana petita del líder dels Sharks, la Maria, aleshores comencen tots els problemes que poden provocar un amor prohibit entre membres de diferents colles. Es va estrenar l'any 1957 al Teatre Winter Garden de Nova York, a Broadway, sota la direcció i coreografia de Jerome Robbins. El 1961 se'n va fer una versió cinematogràfica dirigida per el Robert Wise i el propi Jerome Robbins, amb la Natalie Wood com a Maria, i que comptaven el repartiment amb grans actors com la Rita Moreno, en George Akiris, en Ross Tamblyn o en Richard Weimer. Aquesta pel·lícula va guanyar 10 Oscars de Hollywood, entre els quals hi havia el de millor pel·lícula. L'any 2021, l'Steven Spielberg va fer una nova versió que també va guanyar un Oscar, el de millor actriu de repartiment. El 1996, Ricard Reguant en va dirigir una versió teatral a Barcelona, al Teatre Tívoli, sota la producció de Focus. I el 2018 se'n va fer una nova versió a Madrid, que es va poder veure al Teatre Calderón, produïda per Som Produce. I el proper juliol del 2025, concretament els dies 29 i 31 de juliol, es podrà veure, més que veure, escoltar el Gran Teatre del Liceu, on es farà una versió en concert i l'Orquestra Simfònica del Liceu estarà sota la batuta del gran director musical Gustavo Dudamel. Escoltem ara ja el tema que porta per nom Maria, del muntatge original de 1957, en què en Toni clama al cel l'amor que sent per aquesta noia que acaba de conèixer a la festa, aquesta noia que es diu Maria. La cançó és interpretada pel primer Toni de la història, el primer actor que va fer de Toni, que era en Larry Kert. Maria.

i ja sona la sintonia i ens n'hem d'anar, i se'ns han quedat unes quantes Maries encara per posar. Però bé, intentarem posar-ne una, però ja aprofito per acomiadar-ne. Avui a les vies del so ha estat l'Ivan Albarracín, qui us ha parlat aquí al darrere dels micros, en Jordi Serra, i d'un Romeu i Julieta nord-americà passarem a escoltar l'últim tema d'avui, que no ens dona massa temps, per presentar-lo, però passarem a un altre Romeu i Julieta, en aquest cas català i 100% autòcton, que és el Maricel. Al Maricel hi ha una Maria, que és una secundària, un personatge secundari d'aquest musical. És la germana petita de la Blanca, la protagonista, i ella doncs, té un número musical que és Les Pomes, que l'interpreta juntament amb el Gromet Idris, que és amb el que avui acomiadarem el programa d'avui. Dir-vos que la setmana que ve tornem, i la setmana que ve ens posarem ben guapos perquè ens n'anirem de casori. Sí, sí, repassarem alguns dels casaments més famosos de la història del musical. Res més, nois i noies. Res més afegir, només que passeu una bona nit i us deixem amb aquesta última cançó, Les Pomes.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Thomas, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda amb aquest programa en directe des dels estudis de Radio Reins, des d'on mirarem de, amb més cura, què volem que sigui un espai on aturar-nos, on reflexionar, on qüestionar i on revisar què vol dir ser home avui en dia. En un món que canvia constantment, un espai on les dones també seran benvingudes, perquè aquesta transformació ens inclou a tots.
1: Revisarem maneres de pensar i d'actuar que durant anys han estat norma, però que potser ja no ens serveixen. Volem parlar de vulnerabilitat, de rols, de paternitats, salut emocional i sexualitat, amb veus diverses i amb la voluntat d'explorar una masculinitat més sana, sense fer-nos mal i sense fer-ne els altres. Perquè revisar-nos no és debilitat, sinó és evolució i valentia.
0: Si vols participar en directe, ho pots fer a través del nostre telèfon al 93 795 79 12. Repeteixo, 93 795 79 12. Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i...
1: en Joan Carles Palacín.
0: I avui al so tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
2: Bon dia, com estem?
1: Il·lusionats.
2: Il·lusionats? Jo també.
1: El nostre primer directe, després de 3 anys de fer potis...
0: És el primer directe.
1: És el primer directe, que guai!
0: És el primer directe i ens volem estrenar amb un... Crec que serà un episodi que no deixarà... I que a més, hi haurà més seqüeles. Hi haurà segona temporada, tercera i de més.
1: Sempre deixem sagues.
0: Avui, el títol l'he volgut posar com l'espai que queda. Conversa sobre el dol perinatal. Avui des del programa Homes, com hem dit, volem començar una nova etapa. Hi ha un canvi d'horari, hi ha un canvi de dia i sobretot hi ha un canvi de quan s'està fent, que és en directe. Si vols entrar en directe al programa, pots trucar-nos, com he dit abans, en el 93 795 79 12. I per encetar aquesta nova secció, aquesta nova etapa d'Homes, avui no portem blocs. Portem cadires per seure i per parlar d'una realitat que sovint es viu en un silenci sepulcral, el dol perinatal invisible. Aquella pèrdua que no té nom, perquè socialment sembla com si no s'ha vist el nadó, no hi ha dolor. Però el dolor hi és. Les dones ho pateixen. I els homes sovint es converteixen en la cuirassa per poder sostenir a la resta de la família. Per tractar amb aquest tema tan i tan especial, m'agradaria donar les gràcies als convidats que avui tenim a l'estudi. Per un cantó tenim amb el Guillem Comí.
3: Hola.
0: Bona tarda.
3: Bon dia.
0: També tenim a la Belén Reina.
4: Hola, bon dia.
0: Que són els orgullosos pares d'un nen que també està aquí a l'estudi amb nosaltres. Vull dir que si sentiu de quan en quan que algú es queixa, potser és a l'Arnau, que també ens acompanya.
1: Que ara que plena.
0: I també ens acompanya la orgullosa àvia de l'Arnau, la mare d'en Guillem, i que es diu Montse Comí.
5: Hola, bon dia a tothom.
0: Molt bon dia. I també avui hem portat una altra convidada d'excepció amb nosaltres, la Laura Benavent. Bon dia, Laura.
6: Hola, bon dia.
0: Ella és infermera i s'ha especialitzat en el dol perinatal invisible per experiència, malauradament, que ha transformat el seu propi dolor en un acompanyament en un llibre que, de fet, avui me l'ha regalat i m'ha fet molta il·lusió quan me l'ha donat, que es diu Essència viva, quan l'ànima parla, que, a més, és una cosa molt curiosa perquè té com dues portades, una del revés i l'altra del dret, perquè amb un cantó està en català i amb l'altre en castellà. I ja no hi ha excuses per no llegir-ho en l'idioma que vulgueu. Faltarà en anglès, però això no sé com ho farem per posar-ho aquí dins.
1: Això és una bona, molt bona campanya de màrqueting,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Dos en un. Tot que és català, eh?
0: Sí. En aquest llibre el que proposa és no tractar d'oblidar, sinó d'integrar. És una brúixola que trenca tabús i reivindica el vincle emocional que hi ha entre el nadó perdut, defugint de tòpics que sovint invaliden el patiment, convidant-nos a validar què és sentir la pèrdua, quin és un acte de dignitat i d'humanitat que necessàriament és obligatori passar per això per poder-ho pair, no? Jo llenço aquí la pregunta i que respongui qui vulgui. Aquí ja m'agradaria aquí poder tractar, sobretot és amb molt de carinyo, amb tot el carinyo al món, perquè és un tema que, per sort, en el meu cas, jo no he tingut cap tipus d'experiència. més enllà del que hagi pogut llegir o imaginar o seguir. Jo, arrel de, per exemple, a la Laura la conec des que té 5 anys, potser?
3: Sí.
0: Jo amb ella la conec des que té 5 anys. Son pare i jo, bueno, el seu pare era el meu jefe, Editorial Praxis, com deia el meu exsogre Parxís, Editorial Parxís, i jo algun més un cop, vull dir, va ser el meu jefe, és un gran amic, i més una vegada hi he estat dinant i sopant a casa d'ells, i ja la conec per això des que era molt, molt petita. Més o menys he anat seguint de manera així la seva evolució, fins que s'ha convertit amb un referent, o s'està convertint ara en el que és un referent d'aquest tipus d'aquest patiment, malauradament.
1: O experiència de vida.
0: O experiència.
1: Segons jo aquí, com ho vulguis mirar, eh?
0: Jo aquí començaria...
1: Que és un gran aprenentatge passar per aquí.
0: Sí, sí, sí. Jo aquí començaria amb les meves famoses preguntes, que a molta gent li van tremolar, i començarem amb la Belén, amb la primera pregunta, la Belén. Més difícil posar-me les teves sabates perquè ni sóc pare ni sóc dona i l'únic que puc fer és imaginar-me què deu ser passar per una experiència tan terrible. Quan passa una cosa així, què et passa pel cap i què et dius?
4: Culpabilitat.
0: Culpabilitat.
4: Sí. O sigui, jo malauradament he tingut 3 aborts. Uh-huh. Cadascun ha passat per un moment diferent. I el primer, per exemple, jo sóc auxiliar veterinària. Quan jo em vaig enterar, jo estava fent anestèsies i jo em pensava que era degut a tota l'anestèsia que estava fent amb els animals. Per això no havia tingut. Després se't treu del cap. El segon embaràs, com tinc el gen de la protrombina, que és la sang espessa... Uh-huh.
1: Però no s'escolta l'àudio?
0: Ara. Vale.
4: Sí?
0: Sí.
1: Perfecte.
4: Com tinc la sang espessa, jo m'he de punxar l'heparina.
0: Vale.
5: Gràcies.
4: I la ginecòloga no volia, mira, ja està fent, l'Arnau ja està fent de les seves. La ginecòloga, doncs, no va creure convenient punxar-me parina en aquell moment. Uh-huh. Diguem que vaig començar a sagnar i el vaig perdre. Va. I el tercer, la culpabilitat va ser perquè jo ara complir els 40, va ser uh-huh. l'any passat, i va sortir pues, que no era viable. Li van fer el cribatge i no, en Jordi no era viable. Va sortir amb síndrome de Down, però... que no era factible per la vida. Va. Llavors, clar, la culpabilitat és soc massa vella, és un embaràs geriàtric. Llavors, és el que em ve al cap. Perquè a mi, perquè ha estat molt buscat, però sobretot ha sigut la culpabilitat.
0: Vull dir, el que passa pel cap principalment és culpabilitat.
4: Què he fet perquè no surti endavant. Uh-huh. És això.
0: Interessant. Guillem, et toca a tu. Vaig a per tu.
6: Vinga.
0: En el teu camí, amb 3 pèrdues a l'esquena, vas sentir que la societat t'empenyia a congelar el teu dolor per cuidar de la teva parella? I si és així, on va quedar el teu espai per ser pare d'aquells nadons?
6: El meu espai sota les pedres.
0: Sota les pedres.
6: Sí, o sigui, jo patia sobretot per ella. Uh-huh. A cada pèrdua que vam tenir, doncs clar, s'incrementava aquest patiment perquè ja el patien... el seu augmentava i la meva preocupació per ella també augmentava i jo em vaig dedicar exclusivament a ella. El meu dol va quedar per mi enterrat i va ser dedicar-me a ella sobretot amb... nosaltres ens en vam sortir o ens en sortien fent servir humor negre.
0: Humor negre.
6: Sí,
0: bueno, intentava camuflar-ho amb una mica d'humor.
6: Jo li preguntava cada dia quin nivell de tolerància tens i pues, feia unes més bromes o menys bromes. I així mm-hmm. intentàvem una miqueta sortir del pas. Ella, de fet, es va fer un tatuatge aquí en el braç, mm-hmm. que és el vaixell de Peter Pan.
0: Sí.
6: I es va ficar 3 estrelles, una estrella per cada nano. Bueno, per cada nadó.
0: Per cada nadó.
4: Sí.
6: I, per exemple, una broma d'aquestes era, doncs mira, t'has fet un tatuatge que és actualitzable. Que si passava una altra vegada podia ficar una altra estrella.
0: Espero que el tatuatge sigui petit perquè no quepa més estrelles.
6: Ara el tatuatge s'actualitzarà ficant la figura del Peter Pan
4: perquè protegeixi els seus germans.
0: Que bo. Uh-huh. Ah,
5: sí, que si un nen li haguessin posat una campaneta.
0: La campaneta i si no...
6: Exacte.
0: Que xulo.
6: El Peter Pan. Uh-huh.
0: Que bonic. Que bonic. És una manera de tancar un cercle.
4: Intentar-ho.
6: Sí, intentar-ho, sí.
4: Mai es tanca. No, mai es tanca.
0: Bueno,
4: sobrevius amb ell, però no es tanca mai.
0: Bueno, jo el que em refereixo, o que volia dir des del punt de vista de tancar, no és oblidar el passat, sinó saber de què és possible la vida, de què és possible aquest somni que ara es diu Arnau, i que gràcies a això doncs podeu seguir cap endavant i pot seguir la vida, entenc jo. Des de dolç aquest tipus, jo no he perdut mai a cap fill, però sí he perdut a éssers estimats. Ara, per exemple, fa... la setmana passada va fer 39 anys de la mort de ma mare, i jo encara la conec i encara la recordo, i fent una reflexió vaig dir, hòstia, jo la vaig perdre quan tenia 17 anys, dic, i són molt més temps que he estat sense ella que no amb ella, però tot i així mai l'oblides, però tires cap endavant, com tu dius, aprens a sobreviure i aprens a viure i a tirar cap endavant d'això.
1: A mi també m'agradaria fer-te una pregunta. Quan tens pensat desenterrar i treballar?
6: No ho penso. Ha quedat enterrat i no... No, em surten... La veritat és que ens passa, per exemple, escoltant certes cançons o recordant certes experiències, doncs, que et ve aquest mal. Jo, per exemple, patia molt escoltant doncs, alguna cançó de la infància i pensava, dic, ostres, no podré... disfrutar amb el meu fill o ensenyar-li certes coses, ensenyar aquestes històries, i aquí és on pues, potser em feia una mica més de mal.
5: Mm-hmm. Ara hem enviat la criatura amb l'avi.
0: Sí, sí, hem demanat que l'avi vingui donant-nos un cop de mà, perquè la criatura s'estava començant a moure. Sí. Vull dir, ara, bueno, podem... Igualment, podria, si hauria sortit, doncs...
5: Sí, sí,
1: que no passa res, és el protagonista, també.
0: Valent, tu que... De primera mà ets el que ha estat veient aquesta cuirassa que ha tingut de posar-se el Guillem. Vas percebre que ell es guardava el seu dolor per deixar espai amb el teu?
4: Sí.
0: O veu poder plorar plegats?
4: Ploràvem quan ell, com ell ho ha dit, quan escoltàvem les cançons.
0: Uh-huh.
4: O, per exemple, ara el segon abort, ell treballa a Cabrera, i fins a l'Hospital de Mataró va rebentar la bici elèctrica. Quan el vaig trucar, li vaig dir, estic sagnant, vine cap a l'hospital. Es va plantar des de Cabrera a Mataró amb la bici elèctrica en 10 minuts. O sigui, la va patar la bateria. El vaig veure plorar allà. Però ell no és de plorar. Però quan li poses una cançó tipus Tarzan o les cançons de Bola de Drac, que ens hem criat nosaltres, que volem que el nostre criu vegi Bola de Drac, perquè és com ens hem criat nosaltres, és quan el veig plorar i plorem els dos. Però sempre s'ha amagat, perquè sempre m'ha estat cuidant a mi. Fins i tot del tema de... Si estàs bé i veig que t'animes una miqueta més, jo sóc molt Disney. Ens anem a Disneyland i allà, doncs... O sigui, no s'ha preocupat per ell, s'ha preocupat per mi.
0: Uh-huh. Sí, és curiós perquè aquesta mateixa reflexió, abans, quan estàvem esmorzant aquí al... Ara que faré una publicitat en directe a la Bargalló, és a l'espai de perdició el meu diari, és el meu ritual diari de... No diari, sinó... De...
1: És el nostre ritual, del cafetó.
0: El nostre ritual del cafetó, abans del programa, que estava parlant amb la Laura i ella va dir que va viure una cosa semblant. Laura, ara et toca a tu, ja comences a entrar aquí dins. Com acompanyaries o com acompanyes amb aquest home que se sent secundari en el teu propi dol? Perquè ens consta que, tant com a societat, per reconèixer que ell també ha perdut un fill... Com és que costa tant de que... Normalment, quan perdó, Mantet, és normalment quan hi ha una pèrdua d'un nadó que no ha arribat a néixer, la societat es volca amb la dona. El que passa que la percepció que jo tinc, no? L'home també ho pateix, perquè també és part implicada a nivell emocional.
3: Sí, jo aquí diferenciaria dues coses. Primer, que la societat no valida tant un dol perinatal, tant si ets una dona com si ets un home. O sigui, no et dona el teu espai, no et deixa dir la teva, no et deixa validar aquest dolor. Llavors, jo crec que el que li diria a un home que està passant per una situació d'un dol perinatal és que té tot el dret a sentir-se escoltat, a dir el que necessiti dir per poder ajudar a validar el que està passant. Perquè no és només... o sigui, jo, per exemple, amb el que és la meva feina, jo m'he catalogat amb dol perinatal invisible, curiosament, perquè, com ha dit en David, tot el que no es veu és com si no existeix. Llavors, a partir d'una segons quina setmana de gestació, no està reconegut aquesta pèrdua. Llavors, només la reconeixen els propis pares o la gent propera, com són els avis o la pròpia família. Llavors, jo aquí...

0: Jo crec que aquí la importància és donar-li el valor a la situació que està vivint en cada moment, en aquest cas, aquell home.
1: Interessant.
2: Sí, de fet, si m'ho permeteu, amb això que deia, es volguen en la dona quan està embarassada, però també quan tens el procés de l'avort, en el nostre cas, a mi en cap moment se'm va preguntar res. Tot era exclusivament ella, que estàvem d'acord en tot moment. Però jo era una persona en la cadira i ja està. No se'm preguntava absolutament res. I tampoc si estava malament. Ella sí que se li van oferir uns certs serveis, però jo durant tot el procés...
3: En cap moment se't dona.
2: Era una part.
3: Clar, hi ha una part que és fisiologia pura, que el que porta el nadó i tira cap endavant és, per dir-ho així, i amb tot el carinyo, la incubadora, que és la mare.
2: Sí, sí, completament.
3: Però a part d'aquesta part, hi ha una altra part que també ens composa a totes persones, que és tenim una ànima i també tenim una part emocional. I aquesta part emocional, les dues persones estan implicades. Clar, de vegades es deixa una mica de cantó amb l'home, perquè es pensem que només afecta la dona, o bueno, jo dic aquesta conclusió, però potser estic completament errat, no? Clar, des d'aquest punt de vista és... I això com ho podem canviar? O com podem fer aquesta visibilització, potser, en programes com aquests per començar a prendre consciència, no?
2: Sí, però clar, a veure, jo també entenc que el fet de que, com que evidentment ella, és, com t'has dit, és la incubadora, és el que es fa tota la feina, clar, o sigui, jo entenc que a mi no em preguntin perquè jo no pugui influir-li a ella de no facis això o fes-lo altre, que aquí ho entenc perfectament, però clar, com ho mesures això? És a dir, com evites la influència o anem a ajudar aquesta persona? I és un punt que no...
4: És admirable, eh? És admirable això que esmentes. I aprofito per fer un petit encaix i per convidar els nostres oients, homes i dones de Catalunya que ens esteu escoltant en aquests moments. Si heu passat per aquesta experiència o esteu passant per aquesta experiència, sisplau, truqueu-nos al programa i compartiu la vostra experiència. I si és dona, si també estàs passant per aquesta experiència o has passat, si vols unir amb aquesta conversació, sereu benvinguts tots dos a compartir la vostra experiència. Després...

0: una cançó molt suau i molt dolça de Coldplay que es diu Fix You. Per donar una miqueta d'espai i poder respirar i poder baixar, perquè avui és un programa
1: potent, eh?
0: Potent.
2: Avui és potent.
0: Avui no són dels que prensatans amb el directe, Déu-n'hi-do, eh?
2: Com sí, sí, estem baixant a nivell ben alt, eh?
0: Ara ja com superem això.
2: Vinga, va, que hem començat a bullir i ara comencem a treure la llàgrima.
0: Vinga, Laura, pregunto, amb el teu llibre, Essència Vida, quan l'ànima parla, parles de validar el dolor. Quins senyals ens envia el cos quan intentem ignorar el dol i fer veure que aquí no passa res?
3: Bueno, primer de tot, somatitza, o sigui, el cos al final t'acabes trobant malament, o sigui, pots tenir molt nerviosisme, atacs d'ansietat, mals de panxa, mals de cap, o sigui, tot el que és a nivell de somatitzar físicament, i això et fa pues estar emocionalment també malament, o sigui, estàs més irritable, tot et senta malament, vas fent una miqueta de muntanya de símptomes i lamentablement ho acabes pagant amb la persona que tens més a prop.
0: Clar, el que tens allà al costat.
3: I normalment, si estàs passant per una situació d'aquestes, la persona que tens més a prop, doncs és la teva parella.
0: Sí, sí, aquí una de les coses que hem de tenir en compte és de que Laura no parla perquè sigui... perquè ho hagi llegit en llibre, sinó aquest llibre surt d'una experiència que ella ha tingut i que ha viscut. També va tenir, si no recordo malament, 3 pèrdues,
3: sí.
0: Però aquí sí que li passo la paraula amb ella i jo sé que serà una cosa que, si sentim que es trenca la veu, són temes tan summament dolorosos que és normal. Jo no ho he patit, però només d'estar-hi aquí també ho pateixo i ho sento i potser a mi també se pot trencar la veu. Laura.
2: Ja se'ns està trencant.
0: Laura, explica
2: endavant
0: una mica la teva història.
3: Doncs mira, jo... soc mare, a part de tenir 3 angelets al cel, tinc una princesa a la terra, que es diu Carmen.
0: Sí, sí, la conec també.
3: I, bueno, té 9 anys. Llavors, nosaltres, el meu marit i jo, sempre hem sigut pares molt, molt actius, en el sentit que hem tingut molt clar que sempre volíem ser pares i tenir canalla. Llavors, vam tenir la Carmen sense cap tipus de problema, sense on sigui un embaràs normal i tot perfecte. I llavors, el 2023, ens vam decidir, doncs, a tornar a intentar. Amb aquell intent, vam tenir un embaràs sense cap tipus d'ajuda i amb les primeres setmanes de l'embaràs, doncs, vaig tenir un avortament natural, sense necessitat de que em fessin res de manera quirúrgica, ni medicació, ni res. Llavors, al cap de 2-3 mesos, em vaig tornar a quedar embarassada. També de manera natural, tot se suposava que anava bé. Al jo tenir aquest avortament anterior, doncs, quan jo anava a les ecografies, a vegades, doncs, no veien bé on estava l'embrió, no deien, bueno, com t'ha passat això, doncs, hauràs tingut algun problema ginecològic, anem a donar-li més temps, a veure si es veu. I jo sóc infermera quirúrgica, he vist moltes coses durant tota la meva trajectòria i jo vaig tenir una conversa en aquell moment amb el ginecòleg que m'estava atenent i jo els hi vaig dir que jo sospitava que jo tenia un embaràs ectòpic. Vale? Un embaràs ectòpic, per qui no ho sàpiga, és un embaràs on l'embrió neix fora de l'úter. Vale? Pot créixer a l'ovari, a la trompa, al fetge, a qualsevol lloc del cos. Vale? I em van dir que, bueno, que era massa aviat, etc. Jo, com no me n'enfiava, vaig demanar una altra opinió i amb aquesta segona opinió em van practicar un lagrat perquè veien que sí que hi havia alguna cosa a l'úter que no era un embrió que estava creixent i mentre jo estava esperant aquests resultats jo vaig tenir una hemorràgia interna.
0: Uau!
3: Val? O sigui, jo ho visc, bueno, t'ho dic ara i és com si ho estigués vivint en aquell moment. L'embrió m'estava creixent a la trompa dreta. Jo ho sospitava, però jo vaig trucar al 061 dient el que m'estava passant. El 061 m'han dit, Laura, tira a l'hospital, perquè és mortal. O sigui, és mortal.
0: Clar, se te'n va la vida amb això.
3: Sí, sí, se te'n va la vida. Llavors jo vaig trucar al meu pare, vaig trucar on el meu marit acabava d'arribar a casa, i entre el meu marit i el meu pare vam anar a l'hospital. Vam trigar unes 3-4 hores a parar l'hemorràgia. I en quan em vaig despertar, jo era tant el desig de ser mare que jo no vaig preguntar com estava. jo el primer que vaig preguntar va ser si jo podia tornar a tenir fills.
1: Uau.
3: Val? O sigui, jo era, era com una cosa bueno, molt, molt, molt arraigada i que jo volia tornar a ser mare i estava amb aquest tema. Llavors, jo a l'equip on, a la clínica on em van operar, jo ja havia treballat i jo coneixia tot l'equip mèdic. Llavors, la infermera que em va atendre, que em va assistir, em va venir a mi i em va dir: Laura, t'ha anat de 10 minuts.
0: De 10 minuts?
3: De 10 minuts. Si no arribes a venir en 10 minuts, no...
1: No comptes.
3: No ho expliques. Llavors, clar, jo... En aquell moment, us torno a dir, no era conscient del perill que jo... O sigui, era conscient perquè jo soc sanitària, però no era, no ho pensava fredament. Jo insistia en el meu desig de tornar a ser mare. Llavors, això va passar al març del 2024 i jo, en quan vaig poder tornar a intentar ser mare, ho vaig tornar a intentar. Però ho vaig tornar a intentar a través d'una fecundació in vitro, perquè em van dir que si jo tornava a intentar de manera natural, doncs podia tornar a patir un altre embaràs ectòpic i jo no estava mentalment...
1: Ni jo ni ningú,
3: però jo no estava... O sigui, jo vaig passar un infern i no volia
1: tornar. Normal.
3: I llavors, clar, això és l'altre meló que es trenca, que quan t'assenyalen que pots fer un in vitro, normalment et diuen que l'in vitro és com que és la solució per tu quedar-te embarassada, i no és la solució. O sigui, perquè cada cosa és diferent, la teva reserva ovàrica és diferent, bueno, cada persona és un món.
4: Clar.
3: Llavors, jo vaig fer tot el cicle de l'in vitro,
1: amb el que correspon econòmicament, que l'in vitro no és fàcil i no és barata.
3: No, perquè a més jo vaig intentar-ho fer-ho per la Seguretat Social, però al tenir una filla ja no estàs inclosa. O sigui, si jo no hagués tingut a la meva filla, a mi m'ho haguessin pogut fer per la Seguretat Social, però al tenir-la ja quedava exclosa.
1: Ok.
3: I llavors, doncs, vaig fer tot el procés, van sortir només dos embrions, i en quan els embrions es van fecundar i van ser com aptes per fer transferència, em van dir que els dos embrions no eren aptes. I jo continuava
1: amb
3: RQR. I aquí va ser gràcies al meu marit, que em va dir: Laura, prou.
1: Tanquem la botiga.
3: Jo també vull tenir fills, però jo vull tenir-te tu. O sigui, jo no vull que tu passis cap risc per tu aconseguir un altre... O sigui, per tu, per nosaltres, perquè ell també ho desitjava, però vull dir que... I llavors, aquí va ser una mica ell el que em va fer tocar...
1: De peus a terra.
3: De peus a terra, o sigui, la figura de l'home que dèiem abans. Doncs en el meu cas, ell va ser qui em va fer tocar. I em va fer respirar, i em va fer... agafar distància. I jo sempre ho dic, i ho dic amb el llibre, perquè tot això ho relato amb pèls i senyals allà, però jo li dic que gràcies a ell, jo ara li dono les gràcies, que en aquell moment no...
1: Era un procés que tu havies de passar tu.
3: Exacte. Però ara, avui en dia, jo li agraeixo infinitament el que ell en aquell moment hagués comprès, m'hagués ajudat a prendre aquella decisió.
1: Clar, perquè fet i fotut, el pobre home l'únic que estava defenent és que jo vull tenir a la meva filla i vull tenir a la mare de la meva filla. M'explico, no em vull quedar pas sol i criant una nena sola. O sigui, que no sé què és pitjor, m'explico.
3: Sí, sí,
1: que tot
3: sí,
1: es fa la vida, evidentment. Però passar per aquest tràngol, com a home... Déu-n'hi-do,
4: eh? I si no, pregunteu-li a en Guillem. Sentint a la Laura, és ben bé... Totalment com els hi ha passat amb ells, també.
0: Sí.
4: Excepte lo de l'ectòpic. Però també la vida de la Belén també ha estat en risc. Aleshores, és molt dur que s'hagin hagut de parlar entre ells dos qui salvem, si la criatura o la mare. Pregunta'ls-hi, llavors.
0: No, sí, aquí és una cosa que, mentre anava parlant la Laura, jo anava veient per aquí les cares, i anava veient com anaven assentint amb el cap, anava dient que sí, sobretot la Montse.
4: Són històries paral·leles.
5: I perquè estem en aquest punt. Jo segueixo volent ser un altre cop mare.
4: I nosaltres l'estem frenant.
5: I ells m'estan frenant. Llavors m'he sentit molt identificada amb el que està explicant ella.
0: Clar.
4: És que penseu que l'embaràs de la Belén tampoc ha sigut fàcil, perquè quan ho haguéssim pogut veure molt abans, pràcticament a punt de tenir la criatura, se'n van donar compte que tenia placenta prèvia.
0: Què és això de la placenta prèvia, per la gent que no ho sap?
4: Doncs per la gent que no ho sap...
1: Per nosaltres,
4: també. Sí, per vosaltres. Vol dir que el criu, si hagués volgut néixer, no hagués trobat mai de la vida al forat.
1: O sigui, no. Estava tancada. Estava dins un globus que no tenia...
4: Que no tenia sortida.
1: No tenia sortida.
3: La placenta tapada.
1: Vale, vale.
4: Sí. Exacte. Això, clar, fa 200 anys enrere que ha sigut mortal per la criatura i per la mare.
0: Ara, per fortuna, existeix. En aquests casos, seria molt de dir, anem amb una cesària.
5: Jo tenia una cesària programada. El problema va ser que jo no em podia moure. No podia sortir al carrer, però molt poquet. Dos dies abans de la cesària programada vaig començar a sagnar, però era un sagnat actiu, molt, molt actiu, que vam haver de trucar a l'ambulància. Uh-huh. Llavors aquí era la por que teníem nosaltres, el patiment de, bueno, doncs hem de treure l'habitació perquè no. Per sort el tenim allà plorant amb l'avi, però l'hem patit molt. I clar, ara tenen ells la por que jo vull intentar un altre cop. I tot el que ha parlat Laura és tot el que en Guillem i la Montse i tota la meva família, però en aquest cas en Guillem és el que m'està aturant el cap.
4: Sí, doncs aquí... sí, perquè a veure, havent passat ha sigut molt dur, molt de patir. Llavors, tornar a passar una altra vegada per la mateixa experiència els hi costarà molt. A veure, heu preguntat a en Guillem.
1: Us costarà molt.
4: Sí, però, a veure, nosaltres que som els avis, patim d'una altra manera, d'una altra manera.
0: Hi ha una cosa que has dit al principi, que era una pregunta que jo volia tirar. Era que tu deies, diu, normalment els avis tenen un patiment, un dol doble.
4: El doble,
0: tenen,
4: sí, clar.
0: El dol. Per què diem un dol doble? No és que siguin més, sinó simplement que tenen el dol d'haver perdut amb un fill, bueno, amb un net, i com ho està passant el fill.
4: Exacte, i veure que estan tan enfonsats. O sigui, una de les conseqüències d'haver perdut aquestes tres criatures, i ja em corregeixen si m'equivoco, és que no han pogut disfrutar de l'embaràs.
3: No
4: l'han disfrutat. O sigui, fins que no han passat els 5 mesos i els hi han dit, sí, tot va bé... No l'han disfrutat.
0: Després,
4: més problemes, tenim placenta prèvia. Però és que fins i tot ara que la criatura és al món, en Guillem exagera tot el que li pot passar. Ai, té una miqueta de moquitos, anem cap a l'hospital, anem cap al pediatre. No, o sigui, és tant la por i el patiment de que alguna cosa pot sortir malament, que un embràs que és el millor moment que té una dona, és el millor moment, estàs al 100% amb les hormones, la il·lusió, el tot, és que es viu... Vaja, jo, per mi, és que no et surt ni pèl en els embarassos. O sigui, vas a depilar-te i dius, hòstia, si no en tinc. No, n'hi ha. No s'ha pogut disfrutar. I a mi això em sembla una pèrdua terrible, perquè jo els meus dos els he disfrutat molt. I això m'ha semblat una pèrdua terrible, i encara ho estan pagant, i ho pagaran.
3: Però perquè...
0: Digues.
3: També és el... Jo penso, des del meu punt de vista, crec que també és el moment més feble. O sigui, amb aquest garbuix que dius, no?, hormonal, és quan també tu et trobes més feble. Perquè jo, per exemple, quan vaig tenir l'episodi de lactòpic i a mi m'han practicat el Lagrat una setmana abans, jo m'havien practicat el Lagrat, però jo tenia tots els símptomes de l'embaràs.
4: Clar, clar.
3: I psicològicament...
6: Sí, perquè tens les hormones disparadíssimes.
3: Sí. És un caos, perquè tu dius, ostres, no sé, em creix la panxa, i tu dius, sí, però no anirà més.
5: Els vòmits.
3: Sí.
5: Per exemple, els vòmits.
3: Quan estàs més feble, també.
4: Sí, sí. No, i després, un dels moments més durs de tot aquest procés va ser l'avortament d'en Jordi. Per mi en Jordi és el meu net. No...
1: És que ho és.
4: Ho és. No constarà enlloc.
0: De
5: 3 mesos i mig.
6: 3 mesos i mig.
5: Però clar, nosaltres anàvem... Que aquí és on en Guillem la meva ràbia. Perquè a nosaltres ens van dir que no era viable. Que podia néixer, però podia arribar a néixer o no. Però és que en Guillem mai li van preguntar si el volia tenir o no. O sigui, si jo em capfico en què vull tenir en Jordi, en Guillem es menja en Jordi. O sigui, el bo és que hem tingut molta pinya. Llavors, quan jo vaig estar un dia sencer, perquè jo vaig haver de donar llum en Jordi, no podia fer un lagrat, que això també té lita.
4: És un patiment.
5: És un patiment de tot. Que justament quan jo el vaig tenir, ell havia sortit un moment i el vaig tenir, i ells, ostres. Però a mi em preguntaven durant tot el dia, com et trobes, com estàs? En Guillem estava allà amb mi i ningú li preguntaven. Ningú li preguntava, tu com estàs? Ets el pare? O sigui, ja estem sabent que pariràs amb Jordi. Però tu, que ets el pare, que també estàs il·lusionat per tenir el fill, com et trobes? A mi des del primer moment em van donar ajuda psicològica. Jo vaig a la psicòloga i vaig a la psiquiatra. Ho porto molt bé, però dintre que ho porto molt bé, ho tinc dintre. Però en Guillem ningú li va preguntar, escolta, necessites, encara que sigui una sessió que no sigui amb cap familiar teu, de poder vomitar, de poder cridar, de poder enrabiar-te de com et sents? Ningú li va preguntar, ningú li va oferir.
1: Sí,
5: i és un nen desitjat per tots.
1: Sí. Ara aquí...
4: Jo, quan em deixeu, voldria introduir un tema.
1: Digues. Un segon. Chapó per tu per voler ser mare una altra vegada. T'honro, sincerament, les teves ganes. Però ara et donaré, si em permets, una visió. Val? Jo em vaig formar com a constel·lador familiar fa un grapat d'anys a l'Institut Gestal de Barcelona, amb en Joan Garriga. I des de que em vaig fer constel·lador, evidentment, la visió de la mirada a la vida canvia rotundament, però rotundament. Aleshores, una de les coses que vaig aprendre, i potser que aquestes paraules igual en aquests moments potser no les entendràs, però deixa-les en quarantena, la informació que et diré ara, val? I d'aquí uns dies, va per tots, la feu servir. Amb un sistema familiar, d'acord, tots ocupen el seu lloc, val? I sempre que una dona es queda embarassada o no, val, té a veure molt, a part de físicament, genèticament, vale, té molt a veure, vale, amb el sistema familiar d'on vens, de com s'han viscut els parts o com s'han quedat embarassades les dones al teu sistema familiar, val? De tercera, quarta o cinquena generació. Val? Aleshores, el que faria, si em permets, és convidar-te a que quan tu vulguis, tu ho sentis, vale, comences a posar fil i agulla, a investigar dins del teu sistema familiar què els hi va passar a totes les dones del teu sistema familiar amb aquesta història. Val? I vés a saber, potser sí, potser no, normalment sol ser sí, vale? Però al cap del carrer solen ser situacions de... situacions agressives respecte a la dona, vale? O haver de donar llum o quedar-se embarassades degut a una violació o a actes, evidentment, no volguts. M'explico? Per tant, i això es passa de generació a generació i a generació. I no m'estic inventant res, vale? Estimats oients que m'esteu escoltant, que molts no haureu sentit parlar de les constel·lacions, i pensareu, què està dient aquest boig? Bueno, doncs aquest boig, vale, simplement us està convertint en aquesta informació, perquè igual que et convido a tu, com a mare, que gestionis aquest tema, vale, a tu, com a pare, a investiga, val? Com els homes de la teva família, vale, han guardat silenci, han sigut pal de paller i han tingut que ser murs de contenció. I no s'han permès moltes emocions. Perquè això, al cap del carrer, torno a repetir, passa factura.
4: Jo, si vols, ja t'ho dic ara.
1: Vale. Passa factura... Deixa'm acabar. Passa factura i passa factura a l'enfermetat. Perquè tot el que no plores, tot el que no, com deia la meva àvia, cosa dolenta fora el ventre, vale? De la manera que tu vulguis, busca la manera. Però tot això que portes a dins, que ho has tapat, vale? Fes-te la idea que és aigua acumulada dins teu, que l'aigua ha de córrer, perquè si l'aigua no corre, no s'oxigena, es podreix. I el podrit, emocionalment, porta a algo físic. 2+2=4. Val? Per tant, i t'ho dic perquè jo també he participat en molts grups d'homes que també els ha passat la mateixa situació que tu, i quan han tocat aquest tema, sense voler, els ha sortit, i els hauries de veure com bramen el que no han bramat i el que no s'han permès plorar. I el meu consell és, d'home a home, i que t'estic mirant els ulls, nano, busca els teus espais, plora. No ets un machote, no eres un punyetero macho alfa.
0: I si no ho fas per tu...
1: I si no ho fas per tu, fes-ho pels teus fills.
0: Fes-ho per l'Arnau.
1: I ara et dic la segona part, vale, que molts dels oients de vegades ho he deixat anar. Vale. Una de les coses que jo vaig néixer, vale, és sent medium, el que se'n diu medium. Vale. Però jo no m'ho prenc com les típiques pel·lícules que el que parla amb els morts, que em passen, sí, però li vull donar una versió més científica. Vale. I simplement és perquè moltes persones que són mediums no som especials, ni molts menys, vale? Sinó simplement és que tenim desenvolupada una part del nostre cervell, vale? Que podem captar energies, vale? I freqüències d'altres dimensions. Punto pelota. Igual que els gossos poden escoltar sense algunes freqüències, vale? Pues, no és que m'estigui comparant amb un gos ni que m'identifiqui com a cinc gos, com ha sortit fa 4 dies a la premsa, no? Hi ha gent que s'identifica com a cinc gos o s'enfoca, no. Però no. Aleshores, i a més aquí el David em coneix i dona fe del que estic dient. Aleshores, penseu una cosa. I aquí em branco les dues coses, vale? La informació de Medium i el fet de ser consteladors familiars. Tot això que us està passant, val? És un gran aprenentatge per vosaltres, vale? Perquè si et parlo com a constelador et diria, és que la teva ànima, vale, ha decidit passar per aquí, malgrat costi el que costi, per endur-te aquesta experiència i de retruc aconseguir coses molt més potents, val? I una de les coses que sí, nano, et convido que feu, vale, és que els hi feu una festa d'aniversari als nens. Nens o nenes, vale? I els reconegueu com a tal, els hi doneu un nom sencer i els reconegueu, i quan feu un arbre genealògic a casa vostra, els feu partíceps. Vale? Perquè durant una temporada, vale, es queden a casa, que ho sapigueu, vale? I us acompanyen. I sobretot el que fan és jugar amb el que sí ha decidit quedar-se. M'explico? Per tant, ja us poso amb evidència que si alguna vegada el petit comença a jugar sol i comença a parlar sol i diu no al tete, el no sé què, el no sé quantos, no us espanteu, vale? És que estan els altres jugant amb ell. Sí? Correcte?
4: A menjar.
1: Vale?
4: A menjar, sí.
1: Pues això.
0: Volies introduir una cosa, Montse?
4: Sí. Ja que t'hi diu que esbrinis, que sàpigues que la meva mare, és a dir, la teva àvia, em va tenir 2 deportaments, però no sé quina opinió tenia el meu pare, l'avi Vicenç, perquè no va dir-ho mai ni ho va expressar-ho mai.
7: Igual que per part de pare, igual. Que entre en José i en Joan també van tenir-ne un.
4: Exacte. Sí, sí. Per part de pare, també. La iaia Adela també en va tenir...
1: Veieu com ha repetit la història?
4: Que a més a més ells sabien el sexe i era una nena.
1: Clar.
4: Els de la meva mare eren nen i nena. Ara, el que no sé és com ho van viure... Jo el meu pare no, perquè eren molt hermètics amb qüestions personals. No, jo sí volia introduir un tema. Clar, jo sóc molt més gran que vosaltres. Aleshores, a la meva època, quan un quedava embarassat, les mares sempre el primer que et deien era no ho diguis abans dels 3 mesos.
0: Sí, això correcte. També encara ho sento.
4: Encara ara.
0: No diguis res fins als 3 mesos.
4: Fins als 3 mesos. Sí. Per què? Perquè fins als 3 mesos quasi totes les dones tenien l'experiència de que el podies perdre en qualsevol moment. No tinc res a dir. De fet, quan em vaig quedar embarassada d'en Guillem, ho vaig saber als 3 mesos, per tant, ja...
0: Ja et vas entrevistar, no?
4: Sí. Però amb la Núria sí, bueno, pues ho vam complir-ho. I en una de tantes vaig veure una entrevista amb una ginecòloga que ja havia fet molta carrera i deia, jo era, com abans, partidària de, com les mares d'abans, de no ho diguis abans de 3 mesos. I, en canvi, ara sóc partidària de dir-ho des del primer moment. Per què? Perquè si passa alguna cosa, aquest dol és compartit.
1: Mm-hmm. Correcte.
4: Aquest dol és compartit. Aleshores, tant de la Núria com d'en Guillem vam saber de seguida quan estaven embarassats. I els tres que van perdre, doncs nosaltres vam passar un dol. Però aquest dol que vam passar tots va ser un dol compartit, un dol sapigut, un dol entès. Jo m'estimo molt més saber-ho i passar aquest dol que no poder estar al costat dels meus fills quan els hi han passat coses d'aquestes.
0: I aquí,
4: ja està, era
0: aquí,
4: el que havia de dir.
0: Aquí em passa pel cap una pregunta, i aquí sí que obro el micro per tothom. Laura, Marina, si vols participar, també pots fer-ho, encara que em miri així amb els ulls com a plat.
2: Sí, és la Marina, la Maixera. En Joan i
4: l'Arnau ja hi han marxat.
2: És que la tenim acostumada, cada vegada que li diem el seu nom, fallis, que a veure, què passa? Però no em ve la pregunta.
0: Aquí jo dic, quan després de tenir una pèrdua així, hi ha moltes vegades que la gent diu, ja en tindreu una altra. Com reacciona el cos?
3: Fatal.
0: És més, com podem evitar aquest buit, evitar, és a dir, viure aquest buit sense pressa per omplir-lo?
5: Jo parlo a ràbia.
0: Ràbia.
5: Ràbia. Perquè qui t'ho diu no ho ha passat.
0: Clar.
5: Llavors, jo no t'he demanat la teva opinió. No me la donis. I al principi callava, m'anava a un racó i plorava. Fins que vaig començar a contestar. I l'última va ser, ja no és, ja en tindreu un altre, sinó simplement de per quan voldreu tenir un fill, sense saber el que tu portes darrere. La meva resposta és, he tingut 3 però s'han mort. Llavors la gent es sent tan incòmoda perquè és tan tabú el tema de l'abort, de la pèrdua, que se'n van.
0: En general, el tema de la mort és molt tabú.
5: Llavors,
4: en general.
5: No fa. Llavors, per mi és ràbia que t'ho diguin. I ja arriba un moment en què em sap molt de greu, parlo sense filtres, és, no t'he demanat l'opinió. I qui ho diu és que no ho ha patit.
1: Evidentment.
5: I omplir-lo és el que diem. A nosaltres som molt friquis, ens agrada molt Disney, ens agrada molt Disneyland, doncs l'omplim, estalviem per anar allà. I llavors tens una motivació de dir, vinga, va, un dia més, o un dia menys per arribar aquell dia que vols anar-hi, o un dia més que no has estat al llit, perquè el que vols és estar al llit. No vols veure ningú, no vols parlar amb ningú, i et fas una muralla tan gran que fins i tot amb coses tan senzilles per plorar, no plores. Perquè si plores, obres l'escletxa de plorar per tot el que hi ha al teu voltant, que és la pèrdua. No anar a l'IKEA, per exemple. I no voler passar per la zona de nadons. Perquè dius, ostres, és que per què jo?
0: És sensible tota aquesta cosa.
5: Clar. Sí, coses aquestes, o amics teus, que nosaltres ho hem notat molt. Aquest any han sigut baby boom del grup. En el grup que han tingut són 5 nens que han nascut, inclosos a l'Arnau. El com t'ho diuen.
0: Clar.
5: El com t'ho diuen. A mi em va pillar un dia que estava jo treballant i va venir en Guillem i em va dir, mira, uns amics s'han quedat embarassats. M'han dit a mi i després jo t'ho dic a tu. Aquell dia jo no vaig treballar. Llavors que algú et digui només estaves de 2 setmanes o de 6 setmanes, ni ho notaves, ni se't notava tampoc. Però la il·lusió de tenir-lo, de buscar-lo...
0: Fora no se't notava, dins sí.
5: Dins sí, però clar...
0: A nivell emocional,
5: clar,
0: clar,
5: però la cosa
0: molt...
5: és aquesta, o sigui, qui ets tu per dir-me...
4: I el nano del teu germà també vas patir molt.
5: Sí.
4: Quan vas saber que el teu germà estava embarassat.
5: No sabien com dir-m'ho.
0: Laura, una pregunta, per si tu t'has trobat amb això. Com creus que es pot educar amb els amics i amb els familiars per acompanyar millor? Què hauríem de dir en lloc de tot aquest tipus de tòpics buits?
3: Doncs jo el que sempre dic és de fer-se veure en el sentit de tu dir que estic aquí. O sigui, sense forçar una conversa, simplement que hi ets i que si necessites parlar, en el moment que tu necessitis parlar, doncs que sàpigues qui sóc i que simplement escoltant. O sigui, aquest tipus de comentaris la gent els fa per desconeixement o perquè simplement no saben què dir. Perquè al ser un tema que no
1: que és, desconeixen.
3: Exacte. Doncs es pensen que dient qualsevol perla, jo dic que són perles.
1: Mm. Doncs, és que són perles, sí, sí.
3: Llavors,
4: sí, sí, és així.
3: Et quedes com... Es clar. Pensen que ja queden bé. Llavors, jo el que sempre aconsello és, per dir això, no diguis res, perquè no saps com ho està passant l'altra persona, en quin punt es troba del seu dol, i millor, simplement, o callar, o dir, ostres, em sap greu, si necessites qualsevol cosa, parlar, o el que sigui, doncs hi soc.
1: Aquí sí que s'hi podia aplicar aquella frase que menos es más, i de vegades una abraçada fa més que una paraula.
3: Oh, i tant. I tant.
0: Aquí, una pregunta que també tiraria per tothom és, com ha canviat la vostra relació entre la parella, entre la gent més propera? Degut amb una cosa així. És a dir, des del punt de vista de parella, com afecta això?
3: Doncs jo soc de l'opinió que o t'uneix moltíssim o et separa completament. Sí. I jo parlo per mi, en el meu cas, o sigui, a nosaltres ens ha unit una barbaritat. O sigui, nosaltres sempre hem sigut dues persones molt unides, però arrel d'aquesta experiència ha sigut com... multiplicar per infinit la nostra unió.
0: Sí, perquè també estan assentint amb el cap.
7: Sí, això també, quan nosaltres vam tenir el segon avort, després van començar les proves mèdiques. Les proves de compatibilitat, si el teu esperma és bo, els seus ovuls són bons. En el nostre cas, tot anava bé. Uh-huh. Però en aquella gent en què, doncs, potser un no és capaç de, o per culpa de l'altre, que no són compatibles, aquí és on potser sí que entra el que la parella es trenca. Per culpa teva, no puc fer això, pa.
0: Clar, aquí apareix un altre cop la ràbia i la culpa. Dues emocions que surten constantment per allà enmig. Mm. Culpa de, ostres, jo he sigut potser incapaç. És aquesta creença, que no és així, és biologia, i moltes vegades és una herència que no ho sabem i que hem de començar a sanar una mica el que comentava el Joan Carles, sí. No? Que ens pot venir de molt lluny.
1: I a més, un petit incís i acabo. Tingueu en compte que, parlant com a constelador, vale, és una gran obra d'amor, vale, el fet, vale, de que tu t'hagis obert, vale, a que una ànima hagi pogut estar amb tu, vale, i sentir que és ser l'experiència de ser humà per 6 mesos, per 4 mesos o per 6, el que sigui. Però superagraïts.
0: Sona de fons ja l'última de les cançons que hem escollit, i aquí m'agradaria fer, abans d'acomiadar-me del tot, perquè ja estem a la recta final, passar volant el temps, si poguéssiu enviar un missatge ràpid, curt, a una parella que avui rep la
1: notícia,
0: tan dolorosa notícia de la pèrdua, què els hi diríeu des de la vostra experiència?
3: Jo els diria que es deixin portar pel que senten i que tots els sentiments que tenen en aquell moment són vàlids. O sigui, cada persona rep la notícia d'una manera, l'exterioritza d'una manera i la percep d'una manera. Per tant, el dol cadascú el viu de la seva pròpia manera, diferent, i totes les formes en què es viu són vàlides i que no s'han de sentir culpables per res, que són situacions que malauradament passen de manera diària, que jo, per exemple, en el meu cas, fins que jo no m'hi vaig trobar, no era conscient fins a quin moment es passaven, fins a quin punt, i llavors que són vàlides totes les reaccions.
0: De manera molt ràpida, Laura. Ai, Laura, Belém, Guillem, últims segons.
7: Que parlin.
5: Que parlin entre ells.
7: Parlin, que s'abracin.
5: I que lluitin, si volen ser pares, que lluitin.
0: Us deixem amb aquestes paroles. Moltes gràcies.
1: Vagi bé, homes,
0: ens escoltem la setmana que ve.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, releases discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presentant Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, pops.
2: Hola.
1: Us ho fa un especial del nostre convidat sonor. Avui tindrem la visita d'un dels nostres i vindrà molt ben acompanyat. 12 cordes, les de dos dels seus guitarristes de referència. Sessió magistral d'elegància i estil amb Gabor Szabo i Wes Montgomery. A les portes de l'estiu, ventilant acords i arpegis amb discreció, perdó, amb distinció jazzística, que també pot ser una manera de ser discret. Aquí teniu aquesta edició especial del Sound denominada Enric Almar ens presenta Wes i Gabor. Som-hi, pops.

0: Sound System Edició 904, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui obrim la porta del convidat sonor i aquí tenim, doncs, tenim l'Enric Almar, un vell amic del programa i que farà un... farem... bueno, en tot cas, ell farà un trio amb el Wes Montgomery i Gabor Szabo des d'aquesta secció de convidats.
1: El convidat sonor, la visita més esperada.

0: aquí estem avui amb el convidat sonor, que és l'Enric, que no és la primera vegada que ve el programa, ni molt menys, i que avui aquí li toca fer, anava a dir, de mestre de cerimònies, ben bé, ens presentarà aquesta parella. Podríem dir que tenim dos guitarristes avui a la taula, però a la taula en tenim tres, realment, perquè l'Enric, a la seva manera, també és guitarrista, perquè mentre toca la guitarra, és guitarrista. Això està claríssim, no? I, per tant, persona adequada per presentar dos guitarristes que per ells són referents, com hem dit abans en la introducció, i no queda res més que presentar no només a l'Enric, que ja està presentant,
1: sinó
0: aquest parell d'aquest hongarès i aquest nord-americà, que és el Gábor Szabo i el Wes Montgomery.
1: Què ens podries dir? Ja anirem destriant durant el programa, però ara d'entrada, de l'un i de l'altre, què és el primer que et ve al cap?
2: Mira, d'entrada, són dos guitarristes d'estils força diferents, bastant diferents. El Gábor Szabo és hongarès i el Wes Montgomery és americà. Llavors, el Montgomery sí que s'ha centrat jazz, bebop, hard bop, tot això. I el Gábor Szabo sempre li ha quedat aquella reminiscència dels anys que va estar, els anys fins a Hongria, fins que va haver de marxar per l'invasió soviètica, doncs es va exiliar als Estats Units. Als Estats Units, ell, el Gábor, doncs, va estudiar a Berkeley, va tocar amb la banda del Chico Hamilton i, a més, va agafar experiència en diferents grups i es va entrar una mica també a moments doncs, amb el pop, jazz, latin, o sigui que va ser bastant divers, però sempre tenia aquell punt del folk hongarès, per dir d'una manera, no? Aquell fons hongarès.
1: Llavors, avui el que farem... Has fet una tria, són 10 temes.
2: Deu temes, sí.
1: I n'escoltarem un...